0: I estem en la secció Avui en qui parlem, i avui la societat musical La Lira de Quatretonda rendeix homenatge a una figura imprescindible de la nostra música. Fa un homenatge a José María Baixa Torres, avui a les 7 de la vesprada al Centre Social de Quatretonda. José María Baixa Torres és un dels grans referents de la música valenciana i de la composició per a banda. Format musicalment al COI i posteriorment al Real Conservatori de Madrid, ha desenvolupat una extensa trajectòria com a compositor, director i instrumentista. La seva obra destaca especialment dins de la música de moros i cristians, gènere en el qual ha obtingut nombrosos premis i reconeixements, convertint-se en una figura imprescindible de les festes valencianes. Al llarg de la seva carrera ha rebut múltiples distincions honorífiques i el seu llegat és tan important que l'Associació Sant Jordi d'Alcoi dona el seu nom al Premi de Composició de Marxa Solemne José María Baixa Torres. També és membre fundador de l'Associació de Compositors de Música de Moros i Cristians. José María és mestre dels mestres i acaba de ser nombrat fill predilecte d'Alcoi. José María, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Molt, i encantada de parlar amb tu i donar-te l'enhorabona d'aquest nombrament que acabes de rebre de l'Ajuntament d'Alcoi. Important.
1: Bueno, això, sí, sí. Fa un any, ara fa un any.
0: Ah, ara fa un any que va ser nombrat. I sí. També el que sí que has fet és dirigir l'himne d'Alcoi en aquestes festes d'Alcoi, que van ser este passat mes d'abril, i que no és la primera vegada que l'has dirigit.
1: Sí, bueno, jo vaig dirigir l'any 84 l'himne de festes,
0: sí.
1: I després, 40 anys després, pues m'ha tornat a tocar, no sé si és qüestió de loteria o de què és, però és curiós que mai m'ho esperava jo, això. I és un moment d'emoció i simbolisme, l'acte este,
0: jo crec,
1: que no es pot oblidar.
0: Jo crec que per a un alcoià dirigir l'himne és... Jo crec que només... crec que Blanquer també el va dirigir dos vegades i després tu.
1: Sí, Blanquer el va dirigir també ja fa molts anys.
0: Sí.
1: Per una altra ocasió que va haver del centenari de la música festera, apareixer en l'any 84 o per ahir.
0: Eres un dels elegits, José María, és que el teu llegat està ahí, és a dir, tens molt fet per la música. Tens molt fet per la música. Esta vesprada reps un homenatge de la Lira de Quatretonda, al costat del meu poble, de la Lira de Quatretonda, i per exemple anem a escoltar un trosset d'un pas doble que tu vas composar per a commemorar el que és el musical de la banda, i és este, la Lira de Quatretonda.

0: José María, alguna sí. vegada has contat totes les obres que t'has compostes? És una curiositat, eh?
1: Pues sempre ho tinc, les tinc més o menys, però no ho tinc clar, clar, vull dir clar, que hi ha coses que les fas, les retoques i les deixes apartades. Ara sí, sí que estic fent una espècie de recuento
0: sí.
1: de tot el que tinc fet, entonces cada peça ja estic posant-li l'explicació que té, quan es va fer i per què es va fer,
0: sí,
1: i a qui
0: s'ha
1: de dedicar. Tot això ho tenia molt per ací i per allà, entonces pues estic posant...
0: Estàs organitzant.
1: Sí, sí, vull dir, perquè a mi m'ha llamat molt l'atenció sí. pues, quan hi ha un títol d'una composició
0: sí.
1: que... La que sigui, bueno, podria ser esta, la Lira de Quatre Tonda, no?
0: Esta crec però, que el vas fer en el 97, 1997.
1: La Lira, sí, en el 97, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, deixar escrit de les peces el per què i sí. per què estan, i per què estan dedicades, que hi ha guarit antes, m'entens?
0: Sí, sí,
1: en el 97, sí. el 97.
0: Correcte. A veure, José María, què significa per a tu haver nascut al Coll i créixer envoltant de música i de festa? Això jo crec que t'ha marcat la teua vida com a professional, no?
1: Pues sí, jo des de xicotet, des que em reconec de xicotet, pues m'anava molt la música. Jo sé que quan venien les festes,
0: mm-hmm.
1: O bé mon pare o bé el meu abuelo m'agradava de la mà i m'importava a veure els actes festers
0: sí, sí, sí.
1: i sempre les bandes em llamaven l'atenció. Jo, ma mare era d'Alfafara i mon pare era d'Alcoi. Entonces, jo crec que quan anàvem a festes d'Alfafara,
0: uh-huh.
1: pues, quan arrencava la banda en la plaça per fer el passacall en les sí. festes en agost,
0: sí.
1: pues jo arreava darrere d'ell, darrere la banda, com una cosa de dir això és el màxim que...
0: El màxim.
1: I ahir ve que hagi estat sempre en la cosa de la música, de la música, de la música.
0: Ja ho crec. Però ton pare no era músic.
1: No, mon pare no. Mon pare era un treballador normal,
0: sí.
1: que teixidor, com en el Coll, tot,
0: sí. quasi
1: tot el món era aquell teixidor.
0: Correcte.
1: I entonces, pues jo vaig estudiar i... I després pues, tenia que anar a fer feina,
0: sí.
1: però desgraciadament mon pare va morir molt jove i entonces jo la mania de la música,
0: sí.
1: la mania música, fins que li vaig dir a ma mare, mire, jo no vull seguir així en una fàbrica o en un m'haveren empleat. Entonces vull anar-me a Madrid a estudiar música i veure què trac d'això. I llavors ma mare pues, ho va comprendre.
0: Sí.
1: I res, me'n vaig vindre a Madrid, que ara, bueno, des d'entonces visc en Madrid. I la veritat que em va anar molt bé, perquè les coses, quan es fan en il·lusió, pues deixen a flote i deixen al van, com diríem, no?
0: Correcte.
1: I a partir d'ahí pues, un porta el dos, el dos porta el tres
0: sí.
1: i al final pues, apleguem on ha plegat. Vull dir, afortunadament pues, la vida pues, m'ha afavorit també,
0: sí.
1: vull dir que la salut d'aquestes coses i he pogut fer tot el que he pogut fer pues, gràcies a l'empenyo i a la cosa aquesta del coll, jo sempre pensant en el coll, jo estava a Madrid i pensava en el coll.
0: Clar.
1: I, bueno, també la fortuna, i ho dic sempre, jo he tingut la fortuna de casar-me amb una madrilenya que va comprendre des del primer moment
0: ese amor per el coll, no?
1: I ella, pues, m'ha seguit, vull dir que sí. avui en dia tinc el meu fill és fester,
0: sí.
1: el meu fill és madrileño, viu
0: sí.
1: en València, i tota la família estem integrats en el Coll, vull dir que no ha sigut una família, tinc una filla i un fill,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí. I dos nets, entonces no ha hagut una cosa de dir, bueno, com jo visc sempre en Madrid, jo no conec el Coll, pues el coll que, bueno, pues bé, una cosa més, però no, al integrar-se vol dir que està tota la vida d'ací per allà, d'ací per allà, o sigui que el cotxe no coneixia només que
0: un itinerari
1: que era Madrid,
0: Madrid al coll. Anava de memòria, el cotxe ja anava de memòria, sí, Madrid al coll, sí, sí. I del coll Madrid. Anem a escoltar una marxa cristiana teua, esta.

0: José María, El Conqueridor, sí. Esta esperada l'escoltarem per la Lira de Quatretonda, però vull que em digues en quin moment vas pensar que la composició faria, formaria part de la teua vida. Quan vas, quan vas pensar, vaig a fer una marxa cristiana, una marxa mora, un pas doble, un obro, quan, i aquest moment?
1: Bueno, pues yo desde el moment que comencé, yo tocava la música nova en el coll, i sempre he tingut la il·lusió d'imitar, vull dir, d'imitar els que feien música, o sea, compondre música, et llamava a mi l'atenció. I entonces el vindre a Madrid i estudiar en el conservatori totes les assignatures corresponent, sí, a la composició, i a part de l'instrument, jo he tocat el violoncello,
0: sí,
1: i el clarinet, entonces tot això pues va fent marge, i ha plegat un moment que vaig a intentar escriure una peça, presentar a concurs, sí, en el coll, al concurs, sí, sí, sí. I algunes voltes no he sigut premiat, altres sí, sí. Vull dir que la composició estava també en el meu ADN de voler fer algo que es quedara ahí per sempre.
0: I es quedarà per sempre. Tu, José María, encara quan escoltes una marxa teua que s'interpreta, continues emocionant-te quan l'escoltes?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Jo, la veritat que igual que en directe, que en CD, en casa em posa CDs i l'escolta, però tant en directe com en enlatada, com diem,
0: sí,
1: és una emoció importantíssima, perquè recorda pues, per tota la meva vida, i el que és l'haver fet tot el que ha fet, claro.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Mira, eres compositor, eres instrumentista, eres també escriptor d'articles,
1: sí,
0: però en totes aquestes facetes, en quina estàs més lliure? És a dir, tens més llibertat?
1: Bueno, jo la que més és posar-me a escriure una peça musical, és la que més m'ha llamat. Però també, per un altre costat, els músics normalment no són molt donats a escriure o fer història,
0: sí,
1: que la facin uns altres. Entonces, pues, a mi sempre m'ha llamat l'atenció el llegir a compositors, autors de música, veure qui és este, qui és l'altre, que saben que no han fet esta peça perquè l'han feta, i l'ha feta d'on és. Totes aquestes coses a mi m'han entusiasmat sempre. I bueno, i han tingut sempre la cosa de que les revistes que en tots els pobles s'escriuen sobre la festa,
0: sí,
1: que ixen antes de les festes, en el coi tenim la revista de festes, que ix uns dies antes o un mes antes de festes, pues escriure en este tipus de revista, pues era per a mi, pues bueno, parlar d'una peça,
0: clar,
1: i descifrar-la, pues era molt il·lusionant. I entonces, pues tot això ha sigut sempre, tots els anys, una i una altra, i una altra, i una altra. Vull dir que no ha parat mai, quasi mai de fer. De hecho, també vaig escriure la història de la música nova del coi, que és una cosa impensable que jo faria.
0: Sí.
1: I la veritat que ja fa uns anys, fa 10-15 anys, la vaig acabar, es va publicar, i és una cosa també que em sento orgullós, perquè dic, bueno, com jo ha plegat a escriure un llibre d'una banda de música que ara està ja arrossant. Està quasi, anem, falta encara un poc, però falta per plegar ja als 200 anys.
0: José María, el destí, vaig a dir-te perquè estàs, jo no sabia de quina banda vas formar part. Jo, ara després, entrarà a l'estudi un altre músic de la Nova o del Coll, Eladio Sellés Navarro. El coneixes?
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
0: El tinc esperant. Ja, quan acabem l'entrevista, entrarà Eladio, que també és de la Nova del Coll. un altre sí, músic, senyor. És a dir, el destí ha vingut que s'engendreu dos alcoians justament de la mateixa societat musical, la nova d'Alcoi.
1: Sí.
0: I ja que estem parlant d'Alcoi, estem parlant de la música de moros i cristians, tu creus que actualment la música de moros i cristians està vivint un bon moment? Perquè jo, quan era menuda, que anava a tocar per ahir a les festes de moros i cristians, des de que vaig tocar la primera marxa mora o marxa cristiana fins ara evoluciona molt. Aleshores, està visquent un bon moment aquest estil de música, aquest gènere?
1: Sí, sí. Pues bueno, ha canviat totalment, totalment, perquè bueno, començant també perquè les bandes s'han fet més grans, hi ha més instrumentistes, instruments que són normals en una banda no existien antes, com podíem dir, per exemple, la trompa o el fagot.
0: Correcte, correcte.
1: Ara n'hi ha trompes, n'hi ha fagots, n'hi ha bons bombardinos,
0: sí,
1: n'hi ha trombons de bares, n'hi ha per un tubo, percussionistes, antes no sabien solfa, salve-se quien pueda, però ara avui un percussionista pues és un titulat, quasi, vull dir que toquen tots molt, i tot això pues, fa que el que escriu música o dedica temps a escriure peces pues té la possibilitat de ser més atrevit en escriure coses, m'entens? Vull dir que li passa igual que a la Dolçaina. La Dolçaina, sí. Jo me recorde, jo no he escrit molt per Dolçaina, però me recorde quan començava, no escrigues això o no passes d'esta nota, perquè aquesta nota no es pot fer, això nota
0: sí,
1: no
0: sí,
1: es pot
0: sí,
1: fer,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Esta tonalitat no és bona, té que ser. I ara, avui en dia, escrigues el que escrigues, hi ha dolçaines que ho toquen.
0: Sí, i molt bones. Aquest instrument
1: bones.
0: Ha evolucionat moltíssim. M'has fet riure, perquè recorde quan era menuda que el que tu has dit, els percussionistes, anaves a la banda i sempre la percussió, hi havia algun músic que portava el temps, és a dir, no sabia música, i aleshores per oït anaves anava indicant el mestre,
1: sí,
0: el ritme, i m'has fet recordar alguns músics i m'has sí. la veritat de que és veritat el que sí, està dient el mestre José María, és veritat, és així.
1: El bombista li marcava el platillo.
0: Sí, és així. José María,
1: dime.
0: Al llarg de tota la teua vida, què t'ha ensenyat la música?
1: Pues bueno, la música m'ha ensenyat tot, perquè també li ha dedicat tot el temps. Jo m'alce de matí i estic pensant en la música, i en Gité per la nit estic pensant en la música.
0: Sí.
1: Tenim una cosa important.
0: Sí.
1: Jo parlo per mi. Uh-huh. Jo, la incorporació a l'ordenador,
0: sí,
1: en què tens possibilitats de fer moltes coses, jo escoltar-les,
0: sí,
1: el posar-les en solfa, vull dir, sí, claretes que es puguin llegir, tot això ha fet que bueno, tot evolucione, vull dir que el que passa és que jo pense que en la música de morts i cristians ja que tindré una cosa important, que el carrer, el desfile és 1-2, 1-2,
0: sí,
1: i en 1-2 s'ha de clavar la música, i no es pot complicar la vida al músic ni complicar-la, perquè al final el resultat no és l'apetecible, i és malgastar temps,
0: sí,
1: i diners no, però malgastar temps. I la prova està que hi ha moltes peces,
0: sí,
1: de fa 100 anys i menys, que no han parat de tocar-se, perquè es toquen, podríem dir, en 4 músics.
0: Sí.
1: Vull dir, i quan fem una cosa que voldríem, perquè els músics són a vegades molt pretensiosos,
0: sí,
1: vaig a fer una peça que no sé què, no sé quantos, que serà sinfònica i no sé quantos, això, quan tens sentats a 120 músics, és sinfònic, però 120 músics en el carrer,
0: ja,
1: a voltes no donen la possibilitat d'escoltar això com devia de ser. I això ho tenien que tindre present, que no és té. Jo he sigut músic,
0: sí,
1: de la música de la Guàrdia Real,
0: sí,
1: i el músic militar té que tocar 1 i 2, i dins d'aixina, sí, 2 té que fer desfilar a tot un regiment. I si el director fa una composició en què vol clavar coses que no són, el soldat sí. no funciona, no va a temps.
0: No toca terra, que jo sempre dic. Quan toques terra? Ai. No toques terra. Paraules sàvies les que estàs tu dient ara. És veritat tot el que estàs dient. N'hi ha vegades que se complica tant l'assumpte que diguem, i terra, és a dir, quan marquem el pas, no? I terra.
1: Claro, claro. Jo conté a voltes, jo tenia, tinc, ara ja no us veiem, un company clarinetista. Sí. I dic, diu, jo quan vaig al meu poble... Sí. Pues me sento allí en la música com tot toca el clarinet molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Diu, i un dia mira i diu, qui ha escrit això no es pot ni tocar un clarinetista ja professional.
0: Sí.
1: I dius, això com és possible fer això si no es pot ni tocar quasi sentat com en el carrer? No estic criticant que no es puga fer això, però n'hi ha que deixar caure notes i fer-lo claret perquè la música soni en el carrer i es puga sentir. I aquestes coses, pues, a voltes no les tenim en compte els que escrivim música a festes o a una altra cosa. Vull dir que n'hi ha que distingir, penso jo, el que és la música a la festa i el que és la música després de la festa.
0: Correcte.
1: Si jo vull fer una obra pensar en la festa i que diga algo de la festa,
0: correcte,
1: i siga un poema sinfònic, un poema musical, ahí puc clavar i fer coses, però en el carrer està clar que és 1-2, 1-2.
0: Correcte.
1: 1-2.
0: Paraules molt sàvies, José Maria. Una pregunta, de quina fila eres?
1: Jo en el coll és la fila Bascos. Que és
0: dels Bascos. No tinc res dels Bascos, però sí que tinc dels Judíos. Una marxa mora. Teua.
1: Ah, sí, els Judíos.
0: Els Judíos. Doncs, donar-te gràcies, José Maria. Escoltant esta marxa moro als Judíos, esta vesprada es vegin per Quatre Tonda, aniré a escoltar l'homenatge que et fan, la lira de Quatre Tonda, a l'esa de la vesprada, al Centre Social, i una abraçada molt forta, José María. Moltes gràcies.
1: Pues igualment.
0: Moltes gràcies.
1: Un abraç ben fort.
0: Uf, una li s'obri el cor escoltant esta marxa moro. Els Judíos del mestre José María Baixa Torres, mestre dels mestres. I escoltant esta marxa moro, jo vos donaré pas, ara donarem pas, jo no, sinó donarem pas al bolletí informatiu de les 9 del matí. Tornem en uns minutets. No se'n vagin.

0: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
1: I tu i jo.
0: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.

0: I ja després d'escoltar les notícies de les 9, seguim en la secció d'Educació i Cultura i Salut. I anem a parlar de l'Adio Sellés Navarro, que és un músic, saxofonista i docent amb una sòlida trajectòria acadèmica i professional. Inicia la seva formació musical a la Societat Musical Nova d'Alcoi i continua els seus estudis superiors al Conservatori Superior Òscar Esplà d'Alacant, ampliant posteriorment la seva especialització amb un màster d'interpretació de saxo al Conservatori Royal de Brussel·les. Al llarg de la seva carrera ha rebut reconeixements per la seva trajectòria musical i formativa, combinant l'activitat interpretativa amb la investigació, la pedagogia i la direcció de bandes. Ha exercit com a director titular en la Unió Musical de Xixona i ha desenvolupat una destacada labor docent tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana. Actualment, compagina la seva activitat educativa amb la difusió i promoció de la música des d'una perspectiva artística i pedagògica. I ell es va parlar d'una nova metodologia anomenada Breaking Sacks. I el tinc així al meu costat. Bon dia, Ladio.
1: Molt bon dia, Ima.
0: Bueno, ha vingut acompanyat per sa mare, que la tinc al costat també, així. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ladio, acabem de parlar en un gran mestre alcoià, com és José María Baixa Torres, que no sabia també que era de la Nova.
1: Sí, ahí estem, ahí estem.
0: Ahí estem, és a dir, la Nova d'Alcoi té músics importants.
1: La veritat que sí, té una molt bona cantera, sempre ha tingut molt bons músics i tenim la sort de, claro, de tindre el mestre.
0: Clar que sí, clar que sí. Mestres de mestres, sí, que estan fent-li homenatge perquè justament esta vesprada en la Lira de Quatre Tones li rep homenatge i ha tingut el gust de parlar amb ell, la veritat que sí. Bé, Eladio, simplement una pinzelleta d'esta metodologia Breaking Sacks, se pronuncia així, no?
1: Sí, Breaking Sacks.
0: I explica què és esta metodologia.
1: Bueno, simplement és una nova manera d'entendre un poquet del procés metodològic de com ensenyem el saxo o qualsevol instrument de ben fusta, ben metall,

0: però no seguint les línies tradicionals, sinó enfocant-se un poquet més en la sòlida base, sobretot en l'aire.
1: La respiració.
0: És a dir,
1: jo com a flautista, això em val?
0: Perfecte. Flautista, clarinet.
1: Perquè jo estic majoreta, i saps el que em passa? Que m'ofegue quan hi ha una frase llarga.
0: Qualsevol cosa.
1: M'ofegue.
0: Per a la vida mateixa. Oh. O sigui, tot es basa en l'aire.
1: És veritat. El control de l'aire. Si controlem bé l'aire, tot va bé.
0: Tot va bé. Per al dia a dia, per a exposicions, per a parlar, per a... Què passa? Que quan toquem, som instruments de vent i necessitem eixe control, o per exemple en les bandes, no? Tu dirigeixes bandes.
1: Sí.
0: Vale? Pues com treballem això en una banda, no? Aleshores, jo m'he especialitzat en el meu instrument, clar, però que ara ho estic aportant i ho estic compartint en tots els altres instruments de vent. És veritat que més ben fusta, perquè un poc és la meva especialitat, sí, però es pot fer igual, i n'hi ha gent que ho fa molt bé, en ben metall. Bueno, al final és com... Els instruments de corda treballen l'arc,
1: sí,
0: i es passen moltes hores en l'arc.
1: Fent arc.
0: Nosaltres pues, tenim la sort o la desventatge, moltes vegades, si ho mirem d'aquesta perspectiva, de que quan comencem pues, bueno, tenim instruments que en mateixa nota es poden fer en mil tecles.
1: Tenim moltes
0: facilitats, però això ens debilita i ens fa despreocupar-nos de la part més important, que és l'aire. Aleshores, pues, bueno, hi ha altres instruments, com per exemple una tuba, un trombó, el seu mecanisme, no?
1: Sí.
0: És una miqueta diferent al de la flauta, al del saxo.
1: Sí, aleshores.
0: Què passa? L'instrument més gran, necessitem més aire, més capacitat pulmonar, doncs això ha fet que hi hagi una sòlida trajectòria, investigació, sobretot, de tota aquesta tècnica. I jo simplement el que he fet és agafar-ho i transportar-ho al meu instrument, o als més afins al meu instrument.
1: Doncs això, ara més endavant anem a entrar de ple, però jo vull fer una cronologia de la teua vida pel món de la música, no? I aleshores, tu quan comences a estudiar música?
0: Pues jo crec que a partir de 6 anys o 7 anys.
1: Estaves en la Nova, no?
0: Sí, bueno, mon pare és saxofonista.
1: Ah, ton pare també és músic.
0: Sí, sí, això.
1: De la Nova també?
0: També, clar, ja ve tot ahí una miqueta encaminat. Jo volia ser trompetista.
1: És a dir, que tu no volies el saxo.
0: No, sempre m'ha llamat la trompeta, els metalls.
1: Sí.
0: Lo que passa és que, claro, pues, en aquest moment mon pare és saxofonista i no sé per què, bueno, arriba a casa i diu això, pues, no, trompetes no n'hi ha saxos, que casualitat. Però bueno, ahí estem.
1: Tu no li has preguntat mai si es va dir una mentida?
0: No,
1: és a dir, si es va enganyar,
0: no.
1: i va dir és que no n'hi ha ben trompetes.
0: No, la veritat és que en aquest moment en la banda, ara per exemple hi ha una corda molt, molt àmplia de saxofonistes i molts professionals,
1: sí,
0: però en aquest moment doncs, per circumstàncies n'hi havia pocs saxofonistes i pocs alts, i per tant pot ser que tinguera.
1: Pot ser que sí. Bé, i estudies la primera etapa allí, la primera etapa d'estudiant va ser en la
0: Sí,
1: Nova.
0: Comença en 6 anys, doncs, lo de sempre, el solfeig, la teoria.
1: Sí.
0: I...
1: Estàs escoltant, no?
0: Sí.
1: Ara parlarem d'aquesta cançó.

0: Estem escoltant el concert per a saxo de Roland Binge. Jo he vist les imatges i eres menudet en aquest concert.
1: Sí, bueno, tampoc tan menudet, eh? Ja, va ser el final d'Ensenyances Professionals. Estava ja...
0: Allí en el conservatori vas acabar en el coll?
1: Sí, vaig acabar en el coll i si el mateix any havia entrat en el superior d'Alacant.
0: Sí.
1: I ja va ser quan el director, Joan Domènec Calaforra, i juntament amb la banda, doncs ens van proposar el que estava comentant abans, que n'hi ha una molt bona corda de saxo,
0: sí,
1: que estaven tots de manera paral·lela, i des que van començar doncs, van fer un quartet amb Moisés, que era el mestre,
0: sí,
1: i anàvem doncs, tots això, doncs, molt de, uno al curs més avant, l'altre darrere, però bueno, que al final tots s'havien dedicat a això professionalment, al grau professional, acabàvem, i el director Joan Domènec Calaforra ens va proposar doncs, fer de solistes en la banda. I cada uno doncs, va interpretar una peça, doncs, jo aquesta vaig escollir el concert de Roland Binge, després estava un company, Jorge Oldra, va escollir de més Sermán, després Jaume va tocar la palindromia flamenca i després un altre company.
0: Tot eren saxofonistes?
1: Sí, bueno, exceptuant un company marimba que també estava, havia començat a estudiar en el superior, Antonio, va tocar un concert per a percu i marimba, i després el company Raúl Lledó va acabar en el concert del Simon, de Ferrer Ferran.
0: Sí.
1: I, bueno, tot això, en la banda de solistes.
0: Luisa, bon dia. Te'n recordes d'este concert? Perquè hauràs anat a molts.
2: A moltíssims.
0: Perquè la fan número un serà ta mare i ton pare.
2: Bueno, ha anat augmentant els fans, però...
1: La família, sí.
0: Sí, no? Sí. Te recordes d'este, és a dir,
2: claro que
0: sí. Davant d'ahir... Uh-huh. I en esta primera etapa teua, quin professor o quina persona es va marcar? És a dir, va ser important?
1: Bueno, la veritat que sempre te'n recordes de tots, no? I donar les gràcies a tots per aportar-nos i per acompanyar-nos.
0: Sí.
1: Després, des de Moisés, que va començar, això, des de que tenia 6 anyets, és el primer que forma el quartet i mos motiva i vinga a fer concerts i buscar i van fer hasta un CD i tot.
0: Aixina
1: casero, però bueno, van anar fent. Després també en el conservatori pues, tenia Georgina Miralles, també tenia pues, altres companys i professionals i coneguts, pues, com sobretot Gregorio Casasempere, que era el director del conservatori i el director de banda i que feia cambra amb nosaltres. I també va ser pues, una figura bastant clau perquè jo no anava a estudiar, jo anava a fer les ensenyances professionals i acabava, sincerament, perquè al mateix temps anava a començar una carrera a la universitat, una enginyeria, i bueno, tampoc no, ja dic, acabe sí, ja em dedico a l'altre. Però al final d'aquesta etapa de professional, pues bueno, bé, el curs anava molt bé, i acabe en cambra, en orquestra, en banda, i me'n recordo jo que Gregorio va parlar amb els pares, per què no ho intenta? Perquè, bueno, pues podria fer-ho, almenys que intente fer les proves i ja veurem. I al final, pues, no? Última hora de Xina corre cuita, venga, pues busca un pianista, el mateix que hem treballat i si sale, bien, i si no, pues altra cosa.
0: I seguissis estudiant i estem escoltant un concert que vas fer, crec que en Alacant, no?
1: Correcte.
0: En una, no sé, Promúsica Amadeu.
1: Sí, és una associació de música que, bueno, lo que no sé si encara ho fan, però el que feien és donar unes beques musicals per a això, jovens intèrprets que pogueren especialitzar-se i que pogueren pues, aprofitar d'un aprenentatge una miqueta més extens que el conservatori i, bueno, una dotació econòmica per a poder llançar un poquet la carrera de...
0: Seguisses estudiant en el superior d'Alacant,
1: sí,
0: en Israel.
1: Sí, hombre.
0: Israel. Com recordes aquesta etapa?
1: Pues molt, al principi dura, perquè clar, ja el dic, jo venia pues, la meva base musical i bueno, comences...
0: Però
1: i...
0: vas començar enginyeria també?
1: Sí.
0: A la vegada sí, vas començar tot?
1: Sí, no vaig acabar, però ahí vam estar dos curs peleant i que sí, que no, i al final dius, pues, això és el que a mi m'agrada. L'enginyeria està molt bé, però a mi és el que m'agrada. I aleshores, pues, claro, al principi pues, tenia unes carències així un poc de més de base o coses que, claro, pues, que potser no havia especialitzat tant. I gràcies pues, a Israel, el primer any va ser durillo i va ser molta canya. I al segon, pues, bueno, ja es vam assentar un poquet i van dir, bueno, això pareix que anem fent ja un poquet, un camí, no?
0: Sí.
1: I aquí ja n'hi ha un més nivell. perquè també he de dir que clar, les proves pues, les fas en el superior, però ja vaig dir, ja t'ha dit, comença, escollis un, només un conservatori, perquè a veure, lo normal és que quan tu vols dedicar-te a fer la música, pues, quan hi ha proves d'accés a la superior, pues, tu agarres València, Alacant, o qualsevol lloc de la província o, no, o de fora de la comunitat, i vas fent proves a veure on tens la sort de poder entrar. Però jo només vaig escollir Alacant, si sale, bien, i si no, pues...
0: És a dir, tu només vas tirar... Perquè ara sí, ara mateix, en aquests moments, estan preparant-se la gent per a fer les proves al superior.
1: Sí, sí, sí.
0: I la gent aposta per molts conservatoris.
1: Un dia, conforme està, sí,
0: tu vas
1: sí.
0: dir, si toca, toca.
1: I no.
0: Heu vist el destí com va? És que és així. Jo dic, el destí, el destí.
1: I el destí és que no tocava, perquè jo no vaig quedar del primer.
0: Sí?
1: Sí, sí, no tocava. Sort de que una companya... que va quedar en un altre lloc des primeres, però al final va renunciar a aquesta plaça
0: sí.
1: i va fer que jo poguera, jo que estava en la reserva, el primer de la reserva, que entrara.
0: Buah, que curiós.
1: Si no, no m'era entrat. No estaria així.
0: Mare meva. No. I entres al superior, no és que entres, acabes el superior i te'n vas a Bèlgica, va ser sí. la teua primera, el teu primer destí, no?
1: Sí, sí.
0: A Bèlgica.
1: Sí, i va ser també coincidències en aquests cursos de segon, Israel... juntament amb l'altre profe, José Manuel Zaragoza, bueno, per coincidències, van en aquest moment, el professor Simón Díric havia guanyat, hi ha un concurs molt, molt important, que sí. és el del Dinant, on es va inventar el saxo,
0: sí.
1: que es fa cada, és com les Olimpiades, es fa cada, cada 4 anys. I és, bueno, el top. I
0: és més important que el d'Andorra?
1: Sí, clar. Sí. Home, sí. El d'Andorra avui en dia ja està en un nivell molt, molt, sí, sí. molt important, però este sí, este és la... El,
0: sí, sí, el top.
1: El top, és la base, no? I en aquest moment el professor Simón Díric, que acabava de posar això, els estudis a París, al conservatori, i va guanyar el premi. Entonces, en aquest moment, pues, claro, una vegada que guanya el premi, pues, la gent pues, el busca, no? I, dir, i al final van coincidir, no? I el van convèncer de que poguera vindre a fer una masterclass al conservatori d'Alacant. I quan va vindre, ell també començava en aquest moment a fer classes en el conservatori de Brussel·les. I juntament amb un company que estava amb en Raül, que t'ha comentat
0: sí,
1: abans,
0: sí, sí, sí.
1: Pues acabem la masterclass i molt bé, ostres, pues, el que heu tocat està bé, i per què no se'n vendríeu? Perquè potser n'hi ha un conveni Erasmus en Brussel·les, però no ho sé, ho han de mirar, tal, per què no ho tramiteu o ho mirem, no? I se'n veniu allí, i bueno, com comencem una nova etapa i una experiència. I a partir d'ahir és quan...
0: I te'n vas cap allà.
1: Sí, va ser en un Erasmus.
0: Sí, sí, sí. Vale. Quant de temps vas estar?
1: Un any.
0: Un any vas estar.
1: El primer Erasmus.
0: I aleshores n'hi ha un moment que decidisses participar en un concurs. Un concurs conegut que fa unes setmanes darrere estava fent-se, sí. en el mes d'abril, no? En el mes d'abril, que és el d'Andorra. I vas tocar esta peça.

0: Te'n recordes, no? Sí. Quina edat tindries?
1: Això va ser justament a l'acabar el superior.
0: 2014 tinc jo per ací,
1: sí,
0: apuntat.
1: 2014. Vaig acabar el 2013 i 2014.
0: 2014. Este Andorra Internacional Saxofón...
1: Sí, me'n recordo, perquè va ser el primer.
0: Este va ser el primer?
1: La primera edició. Ja fa uns quants anys que va fent-se.
0: Jo sé que està, que en el mes de març-abril, sí, està fent-se.
1: Sí.
0: Perquè un fill de Manuel Mondejar, no sé si el coneixen.
1: Sí, Mondejar, clar, el director.
0: El director.
1: De la banda Muro.
0: Jo volia tocar-li el... Correcte. Al fill, i va dir, de moment no el molestes, que està ahí.
1: Correcte. Tot... Sí, sí. Va començar, per això, una edició que pintava molt bé, però que era, sí, la primera com a experiència per a ells i per a tots. I va ser una edició molt, molt nacional, un concursant de França, però ara s'ha convertit en un terreny, sí, internacional que claro, venen de tot el món.
0: Correcte, és així.
1: És un...
0: I l'experiència va anar bé?
1: Sí, va ser la primera edició i també dels primers concursos que jo feia així a nivell més internacional. No va estar mal, content, no vam arribar a la final, però sí que van quedar...
0: Però és que saxofonistes sou molts també, igual que flautistes, no?
1: Sí, sí, claro.
0: Una pata a una pedra i apareixen per ahí, i dius, és complicat. Sí. No sé quanta gent es presentarà ara mateix a este concurs, però segur que són un munt.
1: I tots, és que perquè hi ha molts concursos com aquests que fan ja una preselecció en vídeo i tal, que ja pots quedar-te en casa, no fa falta ni que vagis. I saps amb qui vaig anar?
0: Ingui.
1: En David.
0: En David Castelló? Sí. Ahir es van conèixer o ja es coneixien?
1: No, ja es coneixien, però ahir van coincidir en el primer concurs.
0: Anda!
1: I en Raül també, el meu company, que sí, sempre sí, sí, que anàvem en paral·lelo, però just també en David.
0: Estàveu destinats, sí, a formar i ser 3+1. Bé, continues formant-te, fas màsters, fas tesis doctoral, i aquesta inquietud en un músic mai ha de parar.
1: No, sempre això és fonamental, és la base. Jo sempre dic que n'hi ha 3-4 potes, no, que tenim que tindre ahí, o pilars fonamentals. Una, la interpretació, evidentment. Què passa? Que tots molt volem dedicar a la interpretació, però un instrument com el nostre, pues, és molt important, però, clar, nosaltres no tenim la sort de poder tocar en una orquestra. Sí, una vegada.
0: De
1: tant en tant, però no de manera...
0: No és un músic de plantilla.
1: Claro, no em posto fixe. Després, doncs, bueno, estan les bandes municipals que també fan una labor molt important, i que, clar, que es pot, no, accedir, però la veritat que a nivell, doncs, d'interpretació, doncs, viure només exclusivament de la interpretació és difícil, sí, i en els temps que correm, no? Després, què tenim més? Tenim la investigació.
0: Sí.
1: Malauradament, doncs, viure de la investigació i en el nostre camp.
0: De què vas fer la... És una curiositat, de què vas fer la tesi?
1: La tesi és tot d'aquest projecte, de l'Orificis.
0: Ah!
1: Claro.
0: D'ahir naix?
1: Clar, clar, clar.
0: Onda?
1: Clar.
0: Doncs anem ahir.
1: Després.
0: I aleshores, què t'agrada més? Suposo que aniràs tot. Tocar o la pedagogia?
1: És que, claro,
0: és difícil,
1: és difícil. El que estava comentant, hi ha 3-4 pilars, no? La investigació, la pedagogia docència, la interpretació... Vale. I després encara n'hi ha un altre que això sí que el tinc una miqueta més descuidat, però seria un poc la improvisació, la composició.
0: Sí.
1: Vale. Jo sempre ho compare com al final com cuinar, no? Com l'art, és un art culinari, no? Vale. Com comences a cuinar? Pues li preguntes a ta mare, a ta abuela, a qui siga de la família, no? Com faria una paella? I te ho expliquen. Molt
0: eres
1: bé.
0: Bon cuiner? Ja que parles, es defens?
1: Sí.
0: Què dius, Lluïssa? Sí?
1: Sí, sí.
0: Sí que és bon cuiner.
1: Home, tinc la sort que la família, l'abuela i la mama, pues...
0: Sí.
1: Tu primer comences, no, preguntant això, i comences el teu experiment fent poquet a poquet, al final, pues, no, tu aprens a cuinar, sí, val, un altre escaló, no, un altre nivell, però quan ja saps cuinar, pues, després què fas? Intentes ensenyar-ho a, pues, a algú, a la teva parella, o a algú que el pregunta. I ja, per últim, al final experimentes un poquet, no? Ja no fer una paella, sinó fer un altre tipus d'arròs, i vas experimentant. Al final, pues, tens que tindre tot uns vèrtexs, no? Oberts i uns fronts, per no sols dedicar-te a la interpretació, sinó també a la docència, a la pedagogia. I perquè una cosa és fer-ho tu, però i com fas entendre com s'ha de fer.
0: Això és molt important, perquè n'hi ha molts, molts instrumentistes, professors, que... a l'hora d'explicar aquestes dificultats que passa un alumne, no? Igual si no ho passa per...
1: Claro.
0: Si no passa per el cos, que jo sempre dic, ensenyar-ho és complicat.
1: És molt complicat. Sí, perquè això es fa així, doncs. Com és així, no? Clar, doncs, tens que haver passat, no? Tens que tindre aquesta vivència, a voltes molt, molt dura i molt sacrificant, no? I a voltes dius, ostres, perquè a mi em passa això, no? Però a voltes jo també... I és un poc el que neix el projecte, no? A voltes he tingut parts, moments en la meva vida on no passes per un bon moment o per... o no saps gestionar-ho, entonces, però això també el fa aprendre, no? I després poder-ho compartir i fer que l'alumne, no? El que tens, el que estàs explicant-li, ho puga entendre. Perquè, clar, al final, el que estàvem parlant abans, internament, som instrumentistes de vent, però internament es passen moltes coses.
0: Sí.
1: No? Des de on naix la respiració fins a que passa per l'instrument. Entonces, i no tenim la sort de poder veure's internament.
0: Correcte. Jo sempre dic que el que passa per el cos és el que tinguem que observar, i tu estaves dient i explicant molt bé que uno aprèn d'aquests moments difícils que sí, no sap el perquè, que no hi troba ningú sentit, i el temps és el que li dona el sentit.
1: Correcte.
0: És el temps. I ahí és on comença tot a dir, i per què a mi em passa? Igual a l'altra persona no està passant-li.
1: Correcte.
0: És així.
1: Però això és una miqueta com anar a aquest projecte.
0: Doncs ara anem a entrar, a explicar este projecte, d'esta metodologia, però primer escoltarem un tema d'un CD, que ja m'ho explicaràs l'any passat, el va llançar així, de 3+1 saxofon quartet.

0: Estem parlant en Eladio Sellés, un alcoià, que ha vingut a explicar una metodologia que jo vull saber els inicis, és a dir, quan vas conèixer aquesta metodologia, si ja n'hi havia informació d'aquesta metodologia, Breaking Sacks, i quan comences a... Però a calfar-te el cap en tot això.
1: Val, el tema de lo que estem parlant de la investigació, pues, bueno, sempre he tingut curiositat, pues, en altres àmbits on potser més de la part històrica del nostre instrument, o per, quan es va inventar, quines peces hi havia, tot això sempre ha estat al meu cap, no? De fet, quan vaig acabar el grau superior, pues, ja vaig fer una investigació a la part històrica. Mm-hmm. Vam parlar i també publicar moltes coses, articles de la part històrica del nostre instrument, sobretot també centrat en la part de la ciutat d'Alcoi, que també hi, bueno, podríem parlar, però bueno, sí, no és el que ens avui aborda. I què passa? Que quan el que estàvem comentant abans de tots els concursos, aquesta part, no, més competitiva, quan acabes els estudis superiors, pues, bueno, és evident, ara què fem, no?
0: Sí.
1: Sempre és el gran que els estudiants, quan acaben aquesta etapa...
0: Que tinguem sempre moltes ganes d'acabar.
1: Sí, però i ara què?
0: Però després és, i ara què?
1: I ara què, no? Comences a fer un concurs, comences a fer una prova així, una posició allà, un altre concert, però clar, al final comences a aglutinar molta informació, molta condensació ahí, amb una càrrega important, tant física com mental,
0: sí,
1: sobretot mental, perquè al final la part mental, emocional d'un músic està estudiada, però encara ni...
0: Està estudiada, però no està estudiada tot el que... no tinguin tota la informació.
1: I sobretot que en les etapes de professional, elemental, professional, superior, tampoc ens acaben d'explicar.
0: No, és que quan comences, i això sí que anem a dir, quan comences... El que fas és tocar.
1: És el més bonic, però clar.
0: Tocar tu, et poses a tocar. Quan més notes fem, millor.
1: Més ràpid, millor.
0: Millor. I eixa part psicològica.
1: Mental, no? I claro, no està abordada ni profunditzada, i és com un tenista, com un deportista d'èlit.
0: Igual.
1: El preparen, no? Mm. Tu en este partit no vas a guanyar-lo, perquè vas a jugar contra el millor i no vas a guanyar-lo, però... Això serà un aprenentatge per al següent, no?
0: Correcte.
1: I al final, i egoista, avui t'has lesionat, pues mala suerte, no?
0: Sí.
1: I però anem a treballar psicològicament perquè el teu cos ho puga resistir. Claro, nosaltres, quan arriba ahí i perds un concurs, no passes una fase, al final el teu cap es col·lapsa i dius, així què passa?
0: Sí.
1: I comences a trobar-te en aquesta part interna,
0: sí,
1: i dius, vale, a veure, centrem-se. Per què no passes? Perquè, no? Què ha passat, a part de la part... Perquè si tu li diques, com tot, no, professional, li diques moltes hores. ¿Vale? Tu estàs en un quarto tancat i 8 hores. 4 de matí, 4 de vespre.
0: Sí.
1: Per dir un número, no? Però
0: no, però estàs explicant molt bé.
1: I al final és quan dius, ostres, vale, centrem-se. Què ha passat així? No ha passat per això, per allò. Vale. I el dones compte que dius, ostres, però si així tinc un rat llarg recorregut i una base que a lo millor no és la que tocava.
0: Sí.
1: Val? I comences a trobar-te en tot aquest procés respiratori,
0: sí,
1: que parlàvem abans, i dir, ostres, pot ser que això siga un dels principals motius,
0: sí,
1: que no estic acabant de gestionar correctament. I ahí és on comença tota aquesta investigació. Dir, ah, vale, ahí està el problema, doncs anem a veure què podem, no, solucionar, o quina part, no? Perquè, pues, això, sempre en els concursos o en totes aquestes parts més competitives, pues, sempre tens nervis, evidentment, gestionats d'una manera correcta, es poden durar endavant, però si no, pues, ja comencen ansietats escèniques, pors escèniques...
0: I n'hi ha molts músics que es queden per camí.
1: Correcte. Que potser en una altra base o en una altra manera d'explicar o una altra manera d'entendre no només la música, sinó la part d'esta part més psicològica, pues, haurem pogut solucionar molts dels conflictes mentals que poden tindre. Que avui, per sort, he de dir que avui en dia n'hi ha molts especialistes,
0: sí,
1: val? Segurament ja han passat per ací.
0: Però encara, encara queda.
1: Però és un problema de base.
0: Sí, de encara base. Queda, perquè jo que estic en professional, encara queda.
1: Claro, perquè
0: queda molt.
1: Hem de fer entendre això al sistema, no? Un sistema, pues, que fa quants anys que porta, no, el sistema educatiu. Val? En les seues matèries que, val, estàs crèdit, tal,
0: sí, que podrem canviar del pla 66 al pla LOCSE, al pla, però seguim igual.
1: Claro, quantes matèries n'hi ha que s'encarreguen de la salut mental o de la salut corporal del músic, no? i al final pues, som esportistes d'elit, no?
0: Sí.
1: I tenim aquestes necessitats, no sols interpretatives, sinó també corporals i mentals.
0: I aleshores, tu quin diries que és l'objectiu principal d'este Breaking Sacks? Bueno, el principal,
1: pues, això, arribar als tots els punts que arribar de conservatoris, escoles, poder compartir el que a mi m'ha passat i el que he considerat una metodologia, que sí. Al final metodologia és per posar-li una etiqueta, no?
0: Sí, sí,
1: però al final
0: sí,
1: sí. Jo no he inventat este procés, sinó simplement el que he fet és recopilar de molts processos o sistemes que funcionaven, sí. O que he vist que funcionaven, en un recull, sí. Val? d'experiències i un recull d'exercicis i de maneres d'entendre-ho, per a poder que la gent, quan ho agarre i quan li ho explique jo, sobretot quan vaig als conservatoris, a aquestes masterclass, que evidentment, el que sempre dic, d'un moment, d'una classe d'una hora, pues, evidentment no, això és... Però sí que és com, no? com la semillita que anem poquet a poquet i que vaig expandint-se i d'ací uns quants anys, pues, ojalà, ostres, allò que em vas explicar que va ser com una pinzellada.
0: Correcte.
1: Però me'n recorde i tots aquests exercicis que m'has pogut ajudar, no? pues m'han funcionat, val? Perquè això no sols és que jo ho explique, també hi ha una pàgina on està tot recopilat, vale? I és totalment gratuïta, perquè jo el que vull és que poder ajudar. Entonces, l'objectiu és ajudar i compartir.
0: Correcte. És molt bonic el que estàs dient. Aleshores, tu tens una pàgina, jo he entrat ahí,
1: sí.
0: I està la metodologia explicada per fases.
1: Sí. Al final, el que ha sigut és estructurar un poquet la manera de com, quan agafem l'instrument, què hem de fer? Què passa? Que com comencem sempre, no? Però això, l'instrument, directament.
0: És a dir, tu treballes, per exemple, la col·locació corporal, la respiració, el diafragma...
1: Correcte.
0: Tot això vas per fases explicant.
1: Explicant i fent entendre, no? Que al final necessitem tot este procés més que fer notes, val? Tu eres director de banda, no, Imma?
0: Sí.
1: Quan vas a la banda, què estan fent? Quan entres
0: quan entra la banda.
1: Al local d'assaig.
0: Estan calfant, a la seva manera. Va. Fent notes... Tururu, tururu, tururu.
1: Però aquí no has vist de ningú que està treballant la respiració.
0: Ningú de tots.
1: O posant-se un poquet la caire al puesto, o posant-se una col·locació corporal, treballant una postura...
0: El normal és arribar... De fet, jo que vaig assajar com a flautista, també faig el mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Cafe, monte...
1: I ale.
0: Tururum, i pa que munti, i pa que avall...
1: Pues això el...
0: Això va.
1: Pues lo que passa, que això passa a la banda, passa a amateur, i però també passa als alumnes. Avui dia pues, tenim la mala sort, no?, que portem unes vides estressants i de poc temps i moltes coses a fer, i els alumnes què passa? Pues que agarren, toquen, vale, pues ja està. Però això no
0: ja,
1: és...
0: Això ja va, ja està.
1: No, ara n'hi ha que fer una bona base, una bona base respiratòria. Entonces, el que jo he fet és estructurar pues, tots aquests exercicis, pues, un poquet d'exercicis de respiració, un poquet d'exercicis corporals, treballant sobretot en aparatos respiratoris, val? Que això també és important. Val? Hi ha una sèrie d'elements, aparatos respiratoris, molts d'ells que no són a nivell... que s'han dissenyat a nivell instrumental o per les nostres necessitats, sinó que també les hem anat agafant d'altres especialitats, com de deportistes d'èlit,
0: sí.
1: Val? O gent que fa apnea. Val? Entonces, ells treballen una sèrie d'aparatos que nosaltres, pues, poc a poc, hem anat... Nosaltres, perquè jo, pues, el que he vist i he recopilat, però això porta...
0: N'hi ha un aparell que tu tens per allí que es diu l'Ultra Break.
1: Sí, l'Ultra Braid. Bueno, hi ha una quantitat avui en dia d'aparells que potser no s'han dissenyat en un fi metodològic musical, sinó que s'han dissenyat per a un fi esportista d'èlit.
0: Sí.
1: Val? I que, però que són, no, això no s'ha inventat ara, això porta des dels anys 70, 1970, en Amèrica.
0: L'especialitat que més treballa tot el tema de la respiració és el cant.
1: Correcte, perquè ahí sempre el que dic jo és la piràmide.
0: Sí.
1: Primer estan els cantants, evidentment, perquè si no és el cos. Ja,
0: que és l'essencial de tot, és la respiració.
1: Després estan els de metall.
0: Correcte.
1: Que és un poquet on agafo jo tota del cant i del metall. Perquè això el que estava comentant, des dels anys 70, a Amèrica, els instrumentistes de metall, sobretot, pues, quin instrument que ha de treballar, quin és el més gran del metall? Pues la tuba,
0: sí.
1: Tots els greus, no?
0: Uh-huh.
1: I després ja pues, estem, per desgràcia, estem la ben fusta, que com tenim tantes possibilitats, i avui dia n'han tantes recursos, no? Tantes boquilles, canyes de plàstic, sí. I no plàstic, passa l'aire i ja està.
0: Correcte. Estem parlant en l'àudio d'un tema superinteressant. Abans hem escoltat un tema del CD de 3+1, del Jazzejant, i ara escoltem un tema anomenat Tango Club.

0: estem parlant en l'àdio, com he dit, Cellers, i estem parlant d'una metodologia Breaking Sacks. I estem parlant de la importància que té l'aire. És la base. És la base de tot.
1: Si no, ens morim.
0: Correcte, és la base de tot. N'hi ha algun exercici, per exemple, que pots explicar ara fàcilment per la gent que està escoltant-nos, de dir, si feu aquest exercici diari, pugueu fer-lo, és fàcil de fer. Un exercici facilíssim.
1: Jo sempre comence en el mateix, per exemple, agafar lentament, escoltant música o el que vull, tancant els ulls, aire per la boca en una posició vocal, o després tranquil·lament llancem per el nas, i a la inversa. Però això és molt bàsic, val? Sempre està demostrat que, clar, quan fem aquest procés d'agafar, soltar d'una manera adequada, doncs totes les nostres costes vitals es relaxen. Això està inventat i ja està demostrat. El que passa és que, sobretot en la música, el que treballem és agafar, soltar, i sobretot treballem en altres elements que són la resistència.
0: Sí.
1: Val? Aleshores, el que treballem sobretot és en aquests exercicis, o el que jo proposo són exercicis amb uns patrons musicals, que al final és la música.
0: Sí.
1: Val? Que tinc que durar una frase que dura 4 compassos en redones. Què fem? Treballem exercicis amb metrònom, agafem en 4, mantenim, soltem en 4.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: és a dir,
0: sí, sí.
1: Qualsevol patró d'aquestos pot, simplement imaginant-se 4 pulsacions en metrònomo, evidentment, doncs, quan més lentes, doncs més difícil és agafar i soltar. Sobretot el que vull dir que la gent es quedarà en el procés d'agafar i soltar aire.
0: I això provocarà que tinguis més capacitat pulmonar, però sobretot que estaràs més relaxat.
1: Correcte. Tot això, el que a mi m'ha ajudat a entendre, mm-hmm, és una, que puga, evidentment, a nivell musical, els frasejos tindré més capacitat,
0: mm-hmm,
1: que al final s'ha de treballar. Cada un de nosaltres tenim unes masses pulmonars, no?, unes capacitats, i que les hem de treballar. Es poden ampliar? Sí. No es fa de la nit al matí. Això és un procés que són hores, i per això és el que vull que entengui la gent, que és aquest procés, no?
0: Sí.
1: És que faig dos redones i ja està. No, això s'ha de fer de manera constant i sistemàtica. D'això tracta la metodologia, en fer una cosa sistemàtica i constant. Aleshores, si treballem això i tenim present pues que podem augmentar la capacitat pulmonar, i sobretot tenint en compte els elements que el propi instrument,
0: sí,
1: podem fer d'elements de resistència,
0: sí,
1: pues augmentarem, guanyarem, les nostres costes vitals evidentment baixaran, i tot això farà que al final, quin és l'objectiu? Quan aprens música, som músics, fer música.
0: Sí. Correcte.
1: Tot això està al servei
0: disfrutar,
1: de la música.
0: Disfrutar. Que quan acabes i dius, és que no he pensat en res, estic disfrutant.
1: Correcte. A lo que antes no em passava. Quan
0: correcte.
1: Quan vaig a aquesta etapa que t'ha comentat abans,
0: sí,
1: tot eren coses, pensaments, nervis, ansietat, por escènica, no disfrutar.
0: Jo crec que el que estàs explicant és importantíssim, perquè això crec que ho passen la gran majoria,
1: clar,
0: dels músics, de no dir tots els professionals, sinó la gran majoria dels músics, d'aquesta etapa de... és que no estava disfrutant.
1: Correcte.
0: I arriba un moment que tens que canviar el xip, perquè el que tens que fa és disfrutar tu, i fas disfrutar a la gent.
1: És l'objectiu, fer música i compartir-la, no? I això, pues, lo que dius, comentes, malauradament, pues, els alumnes, això els passa, no? No.
0: Sí.
1: Qui vol tocar? No, jo no, perquè em poso nerviós.
0: Sí.
1: No, jo no vull ganar aquest concurs. Mira, aquest cada setmana ha sigut el concurs de la Llosa,
0: sí,
1: de joves intèrprets, no? Hem passat,
0: correcte,
1: 50, jo estava en el tribunal, i passat 50 joves intèrprets, no? I clar, això ho veus, no? I dius, però n'hi ha alguns que tenen aquest control de l'escenari, de fer música, de compartir-la, i d'aquest domini respiratori,
0: sí,
1: val? I d'aquest control, i n'hi ha altres que pobres, doncs, dius, sí, que ara no, n'hi ha algú que es posa a plorar, no vol eixir. Per què? Pues perquè potser ahí està el problema, no?
0: Sí.
1: I això és el que, gràcies a tota aquesta metodologia que he anat, pues, fent, no?, recopilant, pues, ojalà la gent ho poguera agafar i compartir, i evidentment, perquè està demostrat, tot això no és que jo, porta molts anys, i jo el que he fet és recopilar-ho i demostrar-ho en una tesi,
0: correcte,
1: doctoral. Val?
0: Correcte. No és... Aleshores, tens la pàgina, que allí poden entrar,
1: sí,
0: i voleu. en el teu nom, la diòcesi Selles Navarro.
1: Breaking Sacks, tot...
0: Tot està explicat i també n'hi ha classes que també dones online.
1: Sí, després, no, pues, dient que si és online o classes particulars, o sobretot el que em dedique molt, sobretot és en el tema de compartir-ho en escoles o sobretot en conservatoris professionals,
0: sí,
1: en jornades de masterclass o de setmanes culturals, pues, em busquen... Pues, poder fer un taller i poder almenys conscienciar a aquest alumnat tan jove de les problemàtiques, no? I què podem millorar.
0: Correcte. Mira, has eixit tu al camí, has dit el concurs de la Llosa i sé que estàs vinculat, tens projectes en S'Enganxa.
1: Sí.
0: Què és el que fas allí en S'Enganxa? Com col·labores en aquesta fundació?
1: Fem el que podem, però és un amor mutu, no?
0: Sí.
1: Amor com amor se paga, no? Clar, que quan jo faig tota aquesta tesis doctoral i aquesta investigació, pues, al final ho acabes, no? I pues, com malauradament moltes tesis doctorals o moltes investigacions, al final acaben en un caixó.
0: Sí.
1: I ja està.
0: Com moltes composicions.
1: O com moltes composicions, no? I clar, què passa? Quan acabi jo tota aquesta investigació dic... I ara què puc fer? Si es queda en un caixó, pues bé, pues ja tindria el títol, tal, però que això no aporta res. El que vull que és compartir, no? Aquest objectiu que parlàvem abans. Aleshores, comença tot el procés, que és el resultat, no? Este de Breaking Sacks, no? Un procés molt casolà, mal? Que d'això també m'agradaria fer consciència, no? Que els joves avui en dia tenen moltes facilitats i moltes coses i molta tecnologia, però a vegades es queden col·lapsats i dir, ara què? No, ara què, no? Buscar recursos. Això és, este producte és 100% casolà. La pàgina web me l'ha feta jo.
0: Sí.
1: Tot ho va fer jo. Menys el logo que me van fer... Pues...
0: Mira, estàs recordant-me que de vegades jo dic una frase als alumnes, es dic una frase de dir, la música està al servici. No està per dir, què bo soc jo, no?
1: Clar,
0: està
1: clar.
0: Al servici. És a dir, què faig jo no so?
1: Compartir-ho. Compartir-ho, com?
0: Si no ho so...
1: I vaig dir, pues... Puc fer una, què puc fer? Va, pues tenim les xarxes socials, Facebook, tal, Instagram, vale, pues això, crea un compte, un logo, i comencem a compartir. Després, una pàgina web, pues, tampoc és que siga jo un crack de la informàtica, però bueno, els recursos més o menys que tenia,
0: sí.
1: Vaig a fer quatre fotos, un logo, i ahí està tot, i comences a posar aquestes investigacions, aquests articles, aquests exercicis, pues, que estiga tot ahí. Faig alguna entrevista a professionals per parlar, sobretot, la base és la respiració i la tècnica respiratòria. Val?
0: Correcte, és així. Bueno, estàs en S'Enganxa,
1: i
0: que allí fas alguna màster,
1: claro,
0: no?
1: Clar, a partir d'ahir és quan entra en un poc... Clar, jo coneixia S'Enganxa, coneixia Luismi, Lorena, Alba... I dic, què podem fer? Pues bueno, jo dic, necessito un poquet més de suport a nivell del projecte, no? Pues que tinga un poquet més de visualització o que m'ajudeu a compartir-lo. I és quan comença un poquet el vincle, no? I a partir d'ahí, pues, ens ajudem. Quan ell,
0: correcte.
1: Pots ajudar-me en això? Pues jo, encantat. I a vegades al revés. Per favor, Luis, ajuda'm en donar-li un poquet de difusió o compartir això. I al final, pues, s'ha creat ahí un vincle molt, molt especial i molt important, i ens ajudem mútuament.
0: Correcte.
1: I ahí estem, mano a mano, pues quan ell li necessita, ahí estem.
0: Estàs escoltant el que està sonant?
1: Sí.
0: Això és la nova.
1: La nova, també.
0: Colme.

0: Està sonant el quartet 3+1. 3+1 sí, saxofon sí. Quartet, que l'any passat vau llançar un CD, Jazzejant, i quins projectes teniu per en el quartet? És a dir, teniu alguns concerts?
1: Sí, mira, la setmana que ve, el dia 30, tenim un concert en el Gemesí. I després aquest estiu també tenim un concert a Planes.
0: Sí, perquè també allí fan un festival o fan una escola d'estiu, no sé què és.
1: Sí, la primera edició, el mateix, juntament amb la S'Enganxa Fundació i un resident de Planes, que és el Bruno, de l'Oboe, pues han muntat una primera edició de música a l'estiu, on hi haurà pues, classes, hi haurà masterclass, parlarem també, hi ha una ponència, bueno, un taller que faig jo de la respiració, també per compartir-ho.
0: Tens els dies que són de juliol?
1: Sí, del 15 al 18.
0: Del 15 al 18,
1: a Planes. De la Baronia.
0: Està ja en les xarxes,
1: sí,
0: ja està.
1: Sí, i en la web i tot, perquè es puguen apuntar. Lo mateix, jovens, de ben fusta.
0: Sí.
1: Compartir, viure un estiu una miqueta diferent, allí, un poble encantador, i res.
0: I a més és molt bonic.
1: Molt bonic. De matins, classes, però després algun taller diferent, per exemple, de la respiració, i per les nits, concerts.
0: Correcte.
1: Aleshores, el primer dia inaugurem tot este festival, el quartet, 3+1, i l'últim dia tocarem de solistes amb la banda, els profes, i bueno.
0: En la banda de Planes?
1: Sí, també.
0: Molt bé. Després de tots aquests anys que portes, què és el que continua motivant-te? Abans d'acabar, perquè estem ja estan avisant més. Estem ja acabant.
1: Ja,
0: has vist que rapidet? Que rapidet.
1: Pues bueno, lo que t'ha dit, fer música,
0: sí.
1: Compartir-la, fer-la, participar d'això dels alumnes, de compartir vivències, i bueno, espero que siguin molt més anys ajudant, no?
0: Sí.
1: Ajudant, investigant, tindre aquesta curiositat musical, no sols per la part instrumental, sinó per tot, música.
0: I ja que ha vingut ta mare, sí, que està ahí al costat, callaeta, quin paper han tingut fonamental els teus pares?
1: Pues
0: perquè n'hi ha que donar-li aquesta importància a molts dels músics que han aconseguit seguir estudiant,
1: clar, clar.
0: La importància que han tingut els pares.
1: Home, són els pares número uno, és el suport dia a dia, no? Són els que t'ajuden i els que el donen els mimos, no? Quan cal, però els que els posen un poquet a voltes quan, no?
0: Sí.
1: La guia eixa recta, no? Sí. Que dius, no el desvies d'ahir, ves per ací, ves per allà. I és que en el moment és difícil, doncs, evidentment, no? El posen... Molta estima i el que t'ajuden a, no? Al final ells fan tot per tu i bueno, tu intentes...
0: Pots dir alguna cosa, Luisa, o no pots dir res?
2: No, sí.
0: Perquè estàs emocionada i aleshores no sé si pots dir...
2: No, sí,
0: el
2: que vull.
0: No, és a dir, que sou fonamentals, home, sobretot
1: clar.
0: A l'inici.
1: Home, clar, a l'inici...
2: És que és una carrera molt pesada.
1: Sí. Molt llarga.
2: Que la gent no ho entén. Diuen, música estudia?
1: I què més?
2: A mi diem, música estudia?
0: Jo això ja... anem a canviar aquesta frase ja, jo crec que ja toca canviar,
2: I, bueno, música és que els xiquets de xocoteig...
0: Sí.
2: Tenen que començar de xocoteig, no és de dir, jo acabo batxiller i me'n vaig a fer medicina.
1: És un art, no? A més, com en la nostra família, no? Mon pare músic, el meu germà músic.
0: Correcte.
2: Sí, final...
0: Un dia vindreu així, tota la família, a parlar de música.
1: Sí,
0: n'hi ha que vindre la família.
1: Clar,
0: és importantíssim,
1: sí.
0: És importantíssim. Estem escoltant un tema d'EICT de Jazzejant, All Friends, que
1: All
0: és Veig Amics, perquè realment, conforme tu anaves parlant, sou Veig Amics.
1: Som molt Veig Amics. I que compartim molt, i espero que compartim molt
0: més.
1: Fem molta música junts.
0: Doncs, Eladio, soles en queda... conèixer al baríton.
1: A Raül, correcte.
0: A Raül encara no el coneix, els altres sí.
1: Això és difícil de pillar, sempre té moltes coses.
0: Molt bé, però moltes gràcies per haver
1: vingut. Vindrem un dia els quatre, també.
0: Sí, correcte. A veure si és de veres.
1: Correcte.
0: A veure si pugueu coincidir, que és complicat. Eladio, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: També, Luisa, per haver vingut així a acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies i una abraçada ben forta. I seguim en l'agenda.

I seguim en l'agenda i tenim molts concerts. És que n'hi ha una activitat brutal així en la nostra terra, en la Comunitat Valenciana. Avui, des de la campanya d'activitats comarcals, la comarca de l'Alcalatén, i l'Alt de l'Alts Millars fan un encontre d'escoles de música a l'Alcora. I tot començarà en res. A partir d'allà, a partir de les 10 del matí. A l'Alcora. Avui també, des de la mateixa campanya d'activitats comarcals, cinquè encontre d'escoles de música del Baix Maestrat. Avui, tot el dia, al poble de Benicarló. Seguim viatjant per la Comunitat Valenciana i avui també, i dins de la mateixa campanya d'activitats comarcals, encontre de bandes juvenils de l'Alt Palància a partir de les 6 de la vesprada al centre de majors del poble de Caudiel. I se n'anem cap a Alacant i la Unió Musical de Benidorm celebra avui el 13è Festival de Música i Família que fa la banda juvenil de la Unió Musical de Benidorm. Serà avui, en una horeta, a les 11 del matí, al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Benidorm. I tornem cap a València, i avui també, dins del 8è cicle d'orquestres CaixaBank, any o temporada 2025-2026, concert de l'orquestra de Casino, del Casino Musical de Godella, a les 7:30 al Teatre Capitolio de Godella. I no us penseu que anem a acabar, perquè encara no s'acaba. Avui també a la Casa de la Cultura d'Alfàs del Pi, concert per l'Orquestra Camerata Virtuosi, organitzat per la Societat de Concerts de Música Clàssica d'Alfàs del Pi, a les 8 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Seguim. La Societat Musical Santa Cecília de Requena, avui a les 7 de la vesprada, l'Auditori de la Societat Musical farà un concert anomenat Precertamen per anar calentant motors de cara al Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València. I acabe recordant que la Societat Musical La Lira de Quatretonda avui rendeix, que ja ho han parlat, homenatge a una gran figura imprescindible de la nostra música. Fa un homenatge a José María Baixa Torres, a les 7 de la vesprada, al Centre Social de Quatretonda.

Bueno, amics i amigues, fins ací hem arribat el Fem Banda d'avui. Esperem que vos hagi agradat, que vos hem fet companyia, que vos ha... espero que vos hagi arrencat un somriure, que és el que més m'agrada. Segurament que enganxar-me, conforme m'enganxa, segurament que sabreu risc. Ja és important. Que gaudim del dissabte. Moltes gràcies per estar així escoltant-nos. Vos deixo escoltant este tema que l'heu escoltat abans. Veig amics, interpretat per Tres Mesos Saxofon Quartet. Recordeu, si la vida vos desafina, escolteu Fem Banda i canteu més fort, que tot anirà millor. Fins demà a les 7 del matí. Vos espere.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Ui, dinem, iaia!
4: Què diu, què, què?
3: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia.
5: Molt millor.
3: Per fi, ara sí.
6: Que estan les mares patint, saps?
3: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
7: No ho sé.
3: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas, amb vocatiu.
8: Tira-li, enxufa-li.
3: Sense córrer, Nelo.
9: Cuidao!
3: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
10: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
3: I quan no posem coma?
11: No tinc ni idea.
3: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
12: Fatal, filla.
3: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
13: Molt bé, estupendo.
3: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà, estaria malament.
14: Molt mal està tot.
3: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguit. Coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
12: Fatal, filla.
3: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
13: Molt bé, estupendo.
3: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist

0: l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierpe. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a segona federació. Llevant B, Villarreal C. I Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.
2: Nova temporada de Terra de Bous, l'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
3: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
4: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les seves.
3: Continuem connectats amb les teues històries, cada dia, a Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
6: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en este dissabte 23 de maig de 2026. Un dissabte en què se mos ha quedat un poc... en fi... un sabor agredolç de la derrota de València Bàsquet d'ahir en la Final Four, i ara parlarem d'això també. Abans, saludar als nostres col·laboradors habituals. Jota González, com estàs?
7: Muy buenos días, Donís, aquí estamos.
6: Manuel Andrés Salapico, com estàs?
8: Molt bon dia.
6: Alfredo Esteve, com estàs?
9: Avui fa un dia maravillós, fenomenal.
6: Maravillós, veritat. Dani Gallego, com estàs?
10: Molt bon dia, pues superbé. Un dia més, així, superguai.
6: Molt bon dia, molt bon dia. Què te vaig a dir? Molt bon dia, però haurà sigut millor, podria haver sigut millor.
10: Sí, és de veres, és de
8: veres.
6: Agridulce. Que estiguem parlant de que... Che, que demà tenim la final de... que anem a ser campions d'Europa, que... bueno, les coses venen com venen. Sí. Sumari i comencem. Precisament d'aquesta final del València Bàsquet, d'aquesta semifinal o participació en la Final Four de València Bàsquet, parlarem en Salva Gomis per a començar. D'estilisme capilar en Dani Gallego. Atenció, perquè encara que fora de l'espai habitual arriben les bandes de música, fora de cobertura. I parlarem en Òscar Guillem i de les coses que estan passant en la societat artística musical l'artesana de Catarroja. Parlem de cine i de Star Wars en particular, veritat, Manolo?
8: Sí.
6: De cine i de Star Wars.
8: De Star Wars, de Grogu. Saps quin és Grogu? Jo te vaig a parlar aquí.
6: Tu saps que li digué Chewbacca a Luke Skywalker?
8: No.
6: Sí, saps que li digué quan estaven ahí en l'escaleta de l'Halcó Milenario, se miraren en un moment tens que sabien que cap dels dos se n'anava a oblidar mai en la vida, i en aquest moment Chewbacca li posava la mà en el muscle a Luke Skywalker i li digué:
7: no te vayas, Zara Pico, por favor.
8: Nah, sí. Nah,
6: bueno, també parlarem de moda en Fora de Cobertura i acabarem la primera hora parlant del plat valencià del dia. Atenció, perquè la segona hora, en acabant de l'informatiu, ve carregar de coses molt interessants també. Parlem en Agustín Bravo, parlem en Rock Star, que és el nostre convidat especial del dia, i l'humorista Karim també estarà Fora de Cobertura perquè ve a la Rambleta, a la ciutat de València. Això i més coses, homenatge al Balleter, rànquing musical, l'habitual en Fora de Cobertura per a donar pas al Punt a Punt a partir de les 12.
5: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
6: Precisament, parlàvem del bàsquet, de la Final Four, i d'aquestes derrotes que a voltes fan mal, i aquests altres que deixen un silenci estrany, perquè el somni estava ahí, perquè el València Bàsquet havia arribat a una Final Four en fam, en il·lusió i en un moment en què tota l'afició mirava cap amunt i ensomiava. Però el bàsquet, com la vida, no sempre premia al que més...

0: Sóc de Sitja. Salva Gomis, com estàs?
1: Què tal, companys? Com esteu? Bon dia.
0: Molt bon dia. Va ser ahir una part important d'aquesta retransmissió i d'aquesta forma de transmetre el somni als oients de Punt Ràdio.
1: Sí, en una temporada en la que, bueno, pues ja passarà el que passarà, València Bàsquet ja ens havia fet somiar. La temporada després de lo d'ahir continua sent excel·lent i continua sent històrica, perquè mai en la història de València Bàsquet s'havia arribat a una Final Four. És un camí llarguíssim, durant moltes jornades a l'Eurolliga, i també tenint en compte que competeixes en Copa del Rei i en Lliga CB. I bueno, pues el trajecte i el projecte també de València Bàsquet pues està creixent a una velocitat abismal, perquè bueno, pues ja te dic, arribar tan lluny no s'esperava. Ha estat un regal, ha estat una sorpresa. És de veres que volíem més i que la il·lusió era, bueno, pues la de arribar lo més lluny possible, encara que, bueno, pues no tenim experiència en este tipus de esdeveniments esportius. Una Final Four, bueno, pues és semblant a lo que podrien ser unes semifinals, una final de Champions, fent la comparança amb el futbol. I normalment, bueno, pues els equips que tenen més experiència pues manegen millor aquest escenari, i en el cas del Real Madrid, bueno, pues és que tan sols un dels jugadors més veterans del Madrid, com és Sergio Llull, porta 11 Eurolligues. Vull dir, és que aleshores, bueno, pues la diferència era abismal, i València Bàsquet començava el partit en un primer quart bé, però després el Real Madrid pues es va imposar i te va, jo crec que, anul·lar en totes les teues principals característiques.
0: Mira, a mi m'ha vingut al cap, no t'ho vaig enganyar, és tornar a somiar i fer-ho de manera molt intensa, però la final de París, del València.
2: Totalmente.
1: Sí, a molta gent.
0: Així l'estudi ho han pensat tots, Salva.
1: Sí, sí, perquè és el Real Madrid, perquè la il·lusió és la primera vegada, la inèrcia en la que arribes, perquè en aquell moment el València arribava millor que el Real Madrid, en este cas el València Bàsquet arribava millor que el Real Madrid, però arribes allí i ells estan tranquils, segurament han dormit absolutament a cama solta, perquè ja saben el que és això. Per a ells era una més, i per a tu pues eres nervis d'una primera vegada i una estrena, no? I quan, si no t'eix bé tot de primeres, pues ja comences a ficar-te nerviós, a eixir-te del partit i a precipitar-te en situacions que no, de normal, no te precipites, no? I jo crec que és el que li va passar al València Bàsquet ahir. I sí, molta gent ho compara amb aquella fatídica final a París davant del Real Madrid, que, bueno, pues la gent també se'n torna a València plorant i desilusionada.
0: Però tants paral·lelismes hi ha en aquella final, en aquella situació, que l'any següent tornarem a la final i anarem a Milán.
1: Sí, de veres que tampoc acaba bé, però bueno, sí que és de veres que no es va afonar, no? El projecte del València en aquell moment. Pues en este cas jo estic convençut de que València Bàsquet, el projecte, va continuar sent ambiciós, que l'any que ve la intenció serà tornar a fer playoff. Arribar a una Final Four és molt complicat, però tornar a fer playoff en l'Eurolliga serà de segur un objectiu. I bueno, i també té més competicions el València Bàsquet, la Copa del Rei, la Lliga, això no ha acabat, continua el València Bàsquet en la temporada regular a la CB, queden tres jornades, després el playoff. Vull dir, això no acaba, no és temps per a plorar o per a llestimar. Sí, cal alçar-se. No n'hi ha que donar llàstima, lo que n'hi ha és una aventura que s'ha acabat, però encara queda, no? I cal alçar-se, bueno, rentar-se la pols, no? d'este colp i d'esta caiguda, i la veritat és que encara pues, per davant queden partits contra Saragossa, contra Gran Canària, contra el Barça, i després un playoff de Lliga que jo crec que té que servir també per a llevar-se l'espineta d'esta Eurolliga.
0: Efectivament, com has dit, estem vius, seguís la vida, seguís la lliga, i a més encara podem celebrar moltes coses. Salva Gomis, moltíssimes gràcies i enhorabona també per la retransmissió d'ahir.
1: Un abraç, gràcies a vosaltres.
0: Un abraç molt fort.
3: Amics, estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Amics, continuem fora de cobertura i ho fem canviant de terres absolutament, perquè parlem d'estilisme capilar, però quina llàstima, eh? Podríem estar avui celebrant una altra cosa?
2: La veritat és que sí, però hem d'estar contents. A veure, jo, per exemple, tinc relació amb un dels jugadors de bàsquet en la peruqueria i la veritat és que ell ho vivia en una il·lusió tremenda, amb més ganes de disfrutar-ho. I tenim que estar contents perquè hem fet història. I haguera sigut superguai guanyar, però hem estat ahí que no hem estat mai. Tenim que estar supercontents
0: Tu saps quanta faena haveres tingut, Dani? Si guanyem la final, me rap el cap. I tenim que anar a la peuqueria.
2: És que jo no sé per què tot el món, quan fa les apostes, sempre té que pagar el moño. Per què?
0: Bueno, faena és, no?
2: Aposteu-se jo que... Sí, això sí, faena és. Per aquesta banda està molt bé, però jo que sé, aposteu... Mira, em vaig a fer 10 casalles o em vaig a fer 10 entrepans.
0: Sense alcohol?
2: 10 entrepans, 10 entrepans. De col, per exemple. A veure si aixina... Però sempre la perruqueria, sempre la culpa de la perruqueria.
0: Bueno, són les coses que passen. Parlem d'estilisme capilar, Dani?
2: Per supost, anem allà.
0: I parlem d'estilisme capilar relacionat en pel·lícules i en sèries televisives.
2: Sí, perquè continuant en la secció que vam fer l'última vegada, que va estar superguai,
0: em va dir
2: que va quedar un poquet coixa, que encara faltava donar-li un poquet més de canya, aixina que anem a parlar dels pentinats icònics de les pel·lícules de cine i de sèries de televisió.
0: Parlarem d'algunes com Salvados por la Campana.
2: Exacte.
0: Per exemple, de Zach Morris, a Game on You recordeu?
4: El ros més ros dels matins de dissabte,
0: efectivament.
4: Totalment.
0: També de La Casa de Papel.
2: Correcte. Los Ángeles de Charlie.
0: Efectivament. Sí, sí, I avui per on vas continuar?
2: Pues anem a veure. Jo pense que vaig a deixar a veure si ho endivineu. Anem a començar per pel·lícules, val?
0: Oh, bueno,
2: a veure si tenim per ahí la banda sonora que vos va a ficar un poquet en situació.
0: Mira, un segon, perquè ja que parlem de bandes sonores, sí. Presente al convidat que vindrà en la pròxima secció, que ja tenim l'estudi. Òscar Guillem, com estàs?
5: Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
0: Parlant de bandes sonores, jo crec que és obligatori, d'obligar compliment, el presentar el director de la Societat Artístico-Musical L'Artesana de Catarroja. A més, que és una veu autoritzada per a valorar i avaluar aquestes bandes sonores. Val, Òscar?
5: Per supost.
0: Vinga, anem a veure si endevinem esta.
6: Hombre. Però vamos, la primera nota.
2: Hombre, esta es súper evidente.
4: Cabía.
0: Sí.
4: Cabía.
0: Esta...
4: Cabía. Ya está.
0: Podía haber puchat, ¿no?
4: Podía haber puchat a la taula. Cabía. Ya está, ve. Cabía. El va a deixar a ponerse.
0: Esta es la de Al pasar la barca, me dijo el barquero, ¿no?
2: Efectivamente. Claro, sí. Estem parlant de Titanic i, evidentment, parlem de Celine Dion, que, com sabeu, ara està súper de moda altra vegada, perquè després de passar la seva enfermetat, ara ha tornat una altra vegada als escenaris i és una cosa súper top que no volia deixar passar, però escoltant esta magnífica veu.
0: Això és una fita molt important.
2: És un mític.
0: Vamos, ja te parlo per una banda de pressupost, de la pel·lícula, de la banda sonora, però tinc que parlar també de la tornada als escenaris de Celine Dion.
2: Sí.
0: Això...
2: I conforme estava en una enfermedad súper complicada, súper difícil de... Perquè era una cosa molt complexa, no? No era una enfermedad, diguem, a l'ús, no? Era una cosa molt complexa i com ella ha lluitat i s'ha recuperat, és una locura i és algo èpic el que hagi tornat als escenaris. Sí que era súper, súper guai.
0: Un aplaudiment per ella, per favor.
2: Bravo.
0: Superguai,
2: Celine
0: Dion. Com relacionem-ho amb el pentinat?
2: Tendrem que parlar de pentinats, que evidentment, si tenim que parlar d'un icono de la perruqueria i la pel·lícula Titanic, és evidentment de Leonardo DiCaprio, en ixe moño que duia, en ixa ratlla enmig, que era
0: el cosí de,
2: clàssic.
0: El cosí de Leonardo da Vinci, no?
2: Sí, és cosí germà. Cosí germà.
4: Segon, a la tercera, banquillo.
2: Però del poble del costat, no era del mateix poble, que no era una cosa diferent.
0: Està clar.
2: Bueno, parlem d'ixa ratlla enmig que duia Leonardo DiCaprio.
0: Middle part
2: és el que fem ara, traduïm ara al pentinat d'ara. Sí que és de veres que tenim que tindre diferències en el que és el pentinat, perquè sí que és de veres que el Leonardo DiCaprio, la capeta tota recta, com molt clàssica, molt ben pentinada,
0: molt Nick Carter, Backstreet Boys.
2: Exacte, i sa línia. I ara el middle part d'ara, i se pentinat que a tu t'agrada tant el nom, d'un poquet més de textura,
0: és
2: un poquet més cap arrere, d'un més textura, un poquet de degradat en la zona de la patilla i de darrere, que es diu Taper Fade, i canvia un poquet, però per ahí va la cosa. O sigui, és una referència de les pel·lícules que han marcat tendència i en fem pentinats que encara aixina ara estem duent de la moda.
0: A veure quina és la següent.
2: Anem allà. Aquesta és més difícil, eh?
0: Sí. Aquesta s'ha anat a...
2: A pillar.
0: Home, s'ha anat a... Aquesta l'heu endevinat, doncs ara aneu a veure.
2: Home, no van a ser totes fàcils, no?
0: No, no.
2: Anem a veure.
0: Ha quedat clar, ha quedat clar.
2: Estem parlant de la pel·lícula Corazones de Acero, que així sí que segur tots la coneguem un poquet millor, un poquet més.
0: Un poquet.
2: I el protagonista és Brad Pitt. És una pel·lícula en la qual estan parlant d'un pentinat que és de bueno, la banda sonora ja m'ho està dient, no? De batalla, i és un pentinat que duia
4: Brad Pitt. Esta és la dels tanques, no?
2: Sí.
0: Què tenen aquestes bandes sonores que te fan, o sea, te situen ja en el camp de batalla?
6: Bueno, al final, que pensé que con Titanic, no? Al final apleguen un poquet a la persona que està, no? Sentim-nos, i en este cas, com a bandes sonores, Titanic és una de les més importants, amb l'Oscar. No pertenís a una banda sonora de John Williams, però una també de les més importants, com James Horner, no? També. I, bueno, per fer-ho exactament igual. O sigui, que aplega.
2: En aquest cas, el pentinat de Brad Pitt era un pentinat undercut. Això què vol dir? Que va els costats i darrere, superrapat, en un escaló, i la banda de darrere, la banda de dalt, va tot com un tupé pentinat cap arrere. És un pentinat que estem veient i continuem fent en les perruqueries dia a dia. Així que segur que Brad Pitt continua influint en la tendència.
0: Un poc destroyer, no? Un poc de...
2: És un pentinat en caràcter.
0: Un poc de guaperas castigador, no?
2: Sí. Aquí estoy yo. Chupa bueno. De cuero... Sí.
0: Bueno, pues parlant de chupa de cuero.
2: Anem a veure la següent.
6: Ay,
2: qué
6: buena.
4: Vamos. Esta sí que vamos. Vamos.
0: Algun dubte? Jo crec que és la pel·lícula d'estiu per excel·lència. Parlant la setmana passada, però jo crec que és la pel·lícula d'estiu per excel·lència.
2: Sí. I la pel·lícula d'estil, també. Perquè tenien un estil supermarcat que va ser tendència, però és que no és que va ser tendència en l'època, és que encara continua gent que li agrada ixe rotllo, ixe tendència, i continua tant en la roba, sinó que em corregisca si l'amic, el nostre amic de l'estilisme. I la veritat és que és una passada com la tendència continua avui dia. Si parlem, evidentment, del super actor que va ser el protagonista, John Travolta, que a més ha sigut viral ara, no sé si ho heu vist en les xarxes.
4: Que maravilla el moment en el Festival de Cannes. Que maravilla.
5: Com t'agradava la gorra que portava.
4: Sí. Anava bé vestit, anava guai, no?
0: Estava molt jove, molt guapo, molt templat.
5: La cirurgia hace milagros.
0: Sí, efectivament.
4: I emocionat, que plorava.
5: Anava la filla.
4: Sí, però plorar com una regadora perquè li donaren la palma honorífica de Cannes sense que ell se ho esperara. Anava per a presentar una pel·lícula i de repente li va dir el director del festival: per cert, tin, i li amollà la palma d'honor, tot el món en peu aplaudint. I jo me vaig emocionar de veure a Travolta emocionat. Què vols que te diga?
0: De veure-ho a Travolta?
4: A Travolta.
2: A Travolta.
4: Tercera!
2: Arribarà un moment que no podrem més, eh? Continuem que la següent sèrie, a veure si la següent pel·lícula, a veure si vos sona.
6: Esta és més complicada, eh?
2: És complicada, però vull dir-te una cosa. N'hi ha gent que serà al nivell de friki com jo i com alguns dels que estem així, que la coneixen segur.
0: A veure, evidentment, la pel·lícula crec que l'han vist tots.
2: No falla.
0: Però la banda sonora no és el que ha calat d'aquesta pel·lícula.
2: És de veres, però jo penso que sí que la tenim que conèixer. De fet, hi ha gent que jo sé que se la fica fins a per a dormir.
0: Ocho apellidos vascos va ser una pel·lícula que marca un abans i un després en la forma d'entendre el cine irreverent, o te diria inclús políticament incorrecte.
2: Correcte.
0: Perquè va ser una pel·lícula que, feta a base d'humor, no va ofendre a ningú. Igual que en acabant, 8 apellidos catalanes, 8 apellidos marroquís... Per a mi un 10, de veritat.
2: Un 10, tal qual.
0: De quin pentinat parlem?
2: Perquè... Sí que és de veres que, en aquest cas, parlant de pentinats de perruqueria, és una pel·lícula espanyola que, evidentment, no té la mateixa influència a nivell global, però sí que és de veres que, si parlem del nostre Dani Rovira, duia ese moño tipo mallet, que era, com si se'n recordeu, un poc com despentinat per davant i un poc més llarguet en la banda de darrere, i fa un canvi, perquè si recordeu la pel·lícula, si l'heu vist, al principi va pentinar repeitinat allà en la gomina a l'estil més andalús, sí. I després ja canvia un poquet el moño i li dona un rotllo superguai. I per supost parlarem també del serrei de Clara Lago, no? De la protagonista, que és ixe serrei super marcat que també va fer tendència.
0: És el típic flequillo de hachazo que li diuen, no?
2: Exacte. Bueno, continuem ara en sèries. Anem allà.
4: Oh,
2: sí.
3: Nadie lo esperaba.
4: Qué bonico.
2: Bueno, aquesta sèrie, companyeros, jo pense que tota la coneguem. La, bueno, tots els que tenim una edat, perquè sí que és de veres que la gent que ja és de... de no, en Millennium, com és ara? Generació Z?
0: Bueno...
2: Ara estem en la Z?
0: Ara no és la de Cristal.
2: ¿La de Cristal? No, sí, jo crec que això és un mal nom.
4: Ara estem en los Z i los, creo que es, son los Alfa o algo aixina.
0: ¿Ya le han pegat la volta? Mm-hmm.
4: Sí, le han pegat la volta ja al pernil. O sigui que han passat de la Z ja als següents.
2: Bueno, els Millennials sí que coneixen perfectament aquesta sèrie. Sí, sí. I estem parlant d'un pentinat que en els 90-2000 va ser icònic, que estaven els dos protagonistes, que eren Kimi i Valle, que eren els dos protagonistes de la sèrie, que Kimi duia ese moño de home un poc llarguet, un poc macarra, despentinaet, i Valle duia una meleneta en les metges que recordava també a lo que era la sèrie que varen parlar l'altre dia de Friends, de Jennifer Aniston. Duia un poquet i ese rotllo perquè era més o menys una època pareguda. Sí, sinó sí, que per allà anem.
0: Però bueno, mítica.
2: Anem a veure si tenim per ahí la següent. Esta, anem a donar un segon, però ja el coneguem,
0: eh? Bueno, però ja te l'ha encantat.
4: Ja te l'ha encantat, exacte.
0: A veure, físico-química, pues, ve a ser el mateix cas que companyeros.
2: Eh? Efectivament, i de fet, si vos fixeu, per exemple, el serrell que va dur Angie era molt paregut al que va dur després Clara Lago en la pel·lícula de Pechillos Vascos, que era en ixe serrell molt més marcat, i el look de Max Iglesias, que era el protagonista, que era el guapo de la sèrie, que evidentment molts de nosaltres hem anat a la perruqueria intentant ser igual de guapo que Max Iglesias.
0: Pues no m'ho deixit.
2: No m'ho deixit, però ho hem intentat.
0: Seguim en la següent. Toma ya.
2: Vale. Esta la coneguem.
0: Desde el primer acorde.
2: Bueno, estem parlant, evidentment, de la sèrie d'Aïda, que en els anys 2000 també va marcar la influència, perquè, si vos doneu compte, el paregut al de la pel·lícula d'Ocho Pillos Vascos, el pentinat era clau en lo que és la imatge de cada personatge. És a dir, en funció, per exemple, si parlem de... Si recordeu el personatge de Jonathan, que duia ese moño més macarra, un poc més llarg per darrere, si parlem, per exemple, en el moño de la Lore, era efectivament el mateix, no? La típica xica així un poquet extrovertida, sí. No? Si bueno, parlem el d'Aïda igual.
0: Sí, absolutament.
2: Pentina de mare.
0: Eren estereotipos.
2: Tal qual, eren estereotipos, i sí que és de veres que el moño jo pense que influïa moltíssim en lo que era el caràcter de cada...
0: El de Barajas, el boi és ahí, pues, desanxelat.
2: Exacte, molt destarifat. És aixina que un top 10 a la sèrie d'Aïda.
0: Tenim una última.
2: Anem a per ella.
0: Una matina, mi sono alzato. A veure, ja parlarem d'ella la setmana passada, no?
2: Sí que és de veres, però és que jo pense que la sèrie de La Casa de Papel dona per a més.
0: Dona per a més, efectivament.
2: De fet, estem ara, veiem mogolló que està tornant. Bueno, sabeu que està
0: a Berlín. La seqüela és de Berlín.
4: La seqüela de Berlín i torna a La Casa de Papel, eh? Netflix ja ha anunciat que ve més Casa de Papel.
0: Ah, sí?
4: Sí.
2: Ahí anem. Sí, estem ara en l'estreno de Berlín, la segona part, i La Casa de Papel pareix que continua una altra vegada. I sí que és de veres que tenien que remarcar un poquet més els pentinats, perquè sí que és de veres que en l'anterior sessió anem a parlar de Úrsula Corberó, d'eixe moño curtet, la primera temporada en Serrell i meleneta curteta, i després en el malet, que va causar molta tendència, però és que paregut a la sèrie d'Aïda, en el cas de La Casa de Papel també els personatges estan super, super marcats i super identificats, i el moño també fa una labor molt important en això. Per exemple, si parlant en el professor, i se moño un poquet més serio, més clàssic, que dona una sensació com més retraïda, no?
0: La sobrietat del personatge acompanya.
2: Efectivament.
0: En el vestuari, en el moño.
2: Tal qual. Si parlem de Denver, per exemple, en ixe moño ja un poquet més rullat, un poquet més desfet, dona ixe punt un poquet més agressiu, no?, que tenia el personatge. Si parlem de Nairobi el mateix, ixe punt més racial que duia en les següents trenes i demés. Així que estem parlant d'uns pentinats super, super adequats als personatges.
0: Fins així la secció d'avui.
2: Deixem el peluconsell per un altre
0: dia. Per favor, no, abans del peluconsell.
2: Sí, anem a per ell.
0: No pot faltar ràpidament.
2: Super, super ràpid. Anem a per el peluconsell, i és que estem arribant al temps de BBC, és a dir, de bodas, bautizas, comuniones, aixina que cuideu la vostra imatge, arriben dies de fer-se moltes fotos, i quan se fem fotos després, voleu recordar-se en una bona il·lusió, que no se'n recordem en una de este moño que duia jo este dia.
0: Gran consell,
2: Jo
0: consell.
2: Crec que és important.
0: Gran consell. Seguim fora de cobertura.
3: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: I estem nosaltres en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, encara que ja l'he presentat abans, el nostre primer convidat del dia, el senyor Òscar Guillem, director de la Societat Artística Musical L'Artesana de Catarroja. No aplaudim, per favor.
7: Ole!
6: Grande. Punt Ràdio. He de dir una cosa, director, això m'agradaria, que soc president.
0: Bueno, l'artesana està passant per un moment molt dolç, veritat?
6: Sí, la veritat és que sí. Els més de 100 anys d'història, no?, que portem endavant ja. Per cert, en l'any 28 farem això 100 anys, però com a artesana.
0: Tindrem que fer alguna cosa,
6: Per supost. Tornarem així per a fer-ho a lo grande.
0: Home, per favor,
6: grande.
0: Per favor.
6: I sí, bueno, la trajectòria de l'artesana és la que n'hi ha. És el llibre, la història està marcada en lletres d'or, no? Però bueno, volíem portar endavant ara, en aquest any, algo que fins ara no hem fet, no? I és portar una acadèmia estival. Estem acostumats a veure quanta plega a l'estiu, curs de música a tota la comunitat valenciana, a Espanya, a Europa, al món, i bueno, era una de les reptes que volíem portar endavant, i aquest és l'any,
0: Però ha organitzat una cosa molt potenta.
6: Sí, al final comencem un poquet a lo grande, no? I volem portar-ho endavant any darrere d'any, però aquest any sí que comptem amb un dels percussionistes, en este cas un marimbista més importants del món, és un dels marimbistes que vamos per excel·lència, i el creador de la reconeguda marca o tècnica Stevens, que bueno, és un referent.
0: Timbal solista de l'Orquesta Nacional d'Espanya i solista internacional de percussió.
2: Juanjo Guillem,
0: i el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Juanjo, com estàs?
8: Hola, bon dia a tots, des de Madrid.
0: Bon dia, benvingut a Fora de Cobertura des de Madrid, però te sentim propet, i en breu estarà, i en breu, bueno, en breu tornes a Catarroja, no?
8: Sí, bueno, en breu serà en juliol, no sé si podré anar abans per motius professionals i tal.
0: Bueno, això és en breu, te queda un meset i poc.
8: Sí, bueno, Esteban Is acaba de complir el primer plaç la primera selecció d'instrumentistes. Això és Haces Música, Acadèmia Estival de Música de Catarroja, que hem plantejat com una continuació dels estudis de l'any. No volem sols que siga un curs d'estiu, volem que siga algo molt més serio, molt més especialitat, molt més directe als alumnes. I ja han passat esta setmana, hem elegit, perquè jo tinc la llista, encara ho saben tots, els sols la tinc jo, dels elegits. No volem massificar-ho, anem a elegir 12 músics de totes les edats, que era una premissa fonamental per a mi, de tindre bons músics de totes les edats. No hem elegit els millors, sinó a gent en
0: projecció.
8: En projecció i en possibilitats de créixer i de poder que d'ací uns anys hagin evolucionat gràcies a les classes impartides en esta acadèmia estival.
0: Però guanyar experiències...
8: És la primera vegada que ho fem, estem molt contents.
0: Això és molt important, perquè vas obrir un cicle. Vull dir, va ser una espècie d'experiment, no, Òscar?
6: Sí, bueno, esa es la idea.
0: Un experiment a caballo ganador.
6: Parlarem amb Juanjo, sí que comencem en caballo ganador, però la idea, com diu Juanjo, és portar una continuïtat i fer un referent a Catarroja com a un dels cursos més importants de música, l'excel·lència de la música en estiu, i bueno, comencem en Juanjo i esperem que això sigui per molts anys.
0: Juanjo, gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura en Apunt Ràdio, i un plaer. A la teva disposició quan tornes per ací.
8: Senyor, moltíssimes gràcies. Perdoneu-me, tinc que anar a un altre... Estic en un meeting important que organitza jo també. Així que... Endavant.
0: No sabem.
8: Gràcies a tots.
0: Gràcies a tu i gràcies per donar-nos esos minutets per estar amb
8: nosaltres. Bon dia.
0: Gràcies.
8: Bon dia, gràcies.
0: Òscar, l'artesana, com dia està anant més allà, no? I en
6: sí,
0: guany,
6: bueno,
0: també, complís una altra fita, feia vora 30 anys que...
6: No estàvem. el certamen de, internacional de bandes de música de Via d'Altea, i com bé dius, ha sigut una notícia que s'ha donat esta setmana.
0: No participa altra banda de la Comunitat Valenciana?
6: No participa altra banda de la Comunitat Valenciana, som la que representem d'alguna manera la Comunitat Valenciana i, bueno, competim entre cometes, no?, perquè al final la música és lo important en un certamen i el treball que se fa durant tot l'any és lo més important, però estarem presents ara al certamen de Via d'Altea, junta a una banda de amigos de la música de Jumilla i una banda portuguesa de la banda de música de Consensao. I bueno, és lo que sempre hem dit en les societats musicals, quan no participes a un certamen, bueno, al final tens esa motivació des de la presidència, no? En este cas jo com a màxim representant de la junta directiva sempre dic el mateix: portem els objectius socials, logístics, educació, bueno, al final des de l'artesana el projecte musical el que volem és portar endavant i que aquest projecte musical se convertisca, bueno, pues en un continu, no?, any rere any o cada dos anys, i que la participació en un certamen siga part de l'artesana. Allí estarem i representant a Catarroja, al poble de Catarroja. Sabem que n'hi ha dos societats musicals, però en este cas serà l'artesana que estarà present.
0: Fort abraç per a la Unió Musical, també.
6: Correcte. I bueno, molta il·lusió per part de tots i bueno, a treballar, com se diu.
0: Òscar, venim representant a la a tot el conglomerat de bandes de música de la Comunitat Valenciana, perquè que curiós que sent en Altea no participe una altra.
6: Bueno, n'hi ha una designació. Hem de dir que el certamen Via d'Altea complís la 50a edició, és un dels certames més importants de música de banda del món, val? I n'hi ha moltes bandes que sempre volen participar. N'hi ha una designació per part del comitè, en base a projecte, en base a currículum, en base a història, i bueno, n'hi ha moltíssimes bandes de la Comunitat Valenciana que han sigut partícips d'aquest certamen, han guanyat el certamen, han portat el nom de la Comunitat Valenciana al món, en este cas, per mitjà del certamen de Via d'Altea, i enguany es toca a nosaltres. Jo sempre dic una cosa, i ho va sentir, i va quedar molt, molt, molt, molt, molt a dins, i és que el llenguatge de la música és un llenguatge universal,
0: sí,
6: però la música de banda li parla al món en un llenguatge i en un idioma, i això és el valencià. O sigui, que som, d'alguna manera...
4: Som aborronant la pell,
6: Sí, per tant, penso que podem estar molt orgullosos, i aquest és el any en què l'artesana està representant, pues, a aquestes bandes de la Comunitat Valenciana, i aquestes més 560 societats musicals.
0: Grandíssim. Òscar Guillem, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres.
6: No, gràcies a vosaltres per donar espai en aquest magnífic programa, i a tema que jo m'agrada molt, jo penso que qualsevol dia vinc així a col·laborar i a opinar.
0: Queda't un
6: ratet, estilisme, bandes sonores, pel·lícules...
0: Mira, pues ve Star Wars, així no és que queda, no te'n vas,
6: me queda.
0: Seguim fora de cobertura.

0: Jo me'n vinc amunt. Només pensar en aquestes paraules tan sentides que Chihuahua li va dir...
1: Està bé. Sí,
0: però és que, de veritat, però és que... Imagina't a Chihuahua, de repente...
1: No me vull imaginar.
0: No?
2: Jo m'imagino a Chihuahua i me'n ve a la ment Faena.
1: O sea,
2: en la demonio que te hice, te la marinera.
1: Esa bona.
0: I Alfredo pensa en Chihuahua.
1: Com el vestim.
3: Pensa que sí, sí.
0: I diu, home, per una banda, pues, sí, perquè hi ha mercat, no? Hi ha mercat perquè no té roba, i per altra banda dius, bueno, és que no n'hi ha mercat perquè no gasta roba. És una doble lectura un poc complicada, no?
3: Difícil, molt difícil.
0: Anem a veure què vos conta. Sí, sí. Manuel Andrés Taratico, de Star Wars.
1: Primer, parlant de bandes sonores, cal parlar en pie i saluden al senyor John Williams, en 90 sí, pico d'anys, que encara està... fa 2 anys o així ja que no, però que en 90 i pico ja complits dirigia la banda,
4: estava dalt
1: de la tarima en la batuta, sí. I portant la banda John Williams, que és és el, igual dic una barbaritat però me dona igual, és el Mozart o el Beethoven de les bandes sonores, imprescindible.
4: Jo diria un animalà i és el puto amo.
1: Mira, sí. Pues també me pot valdre, també me pot valdre.
3: Perdona, això ho he de prenguir jo quan tingui la sort d'anar al concert de cap d'any a Viena.
1: Sí.
3: Això és increïble, jo ho aconsello quan pugueu que aneu, perquè això sí que és fora ja de...
0: Sí, hola. De les I aquesta paraula no se pot dir a aquestes hores en la ràdio, però s'accepta perquè és que és la veritat. Així no és que...
3: Sí, sí, sí, com és músic, no. Sap que sap el que vull pues, dir, no? O sea que és...
5: Entre cometes.
1: Anem a...
3: és de veres que era el número uno.
1: John Williams, cal parlar de John Williams per a parlar de Star Wars, encara que no anem a parlar ni de John Williams ni de l'Star Wars que estem acostumats, val? Perquè este fi de setmana s'estrena una pel·lícula que va obrir una nova ventana dins del món de Star Wars i que sona exactament aixina.
0: Esta és la d'Aladín, no? La del genio. Que...
1: Sí, sí.
0: Separeix molt, eh?
1: Aladín.
0: Separeix molt.
1: Ira. La guitarra. Ludwig Göransson, que és un altre dels grans compositors d'este moment, ja guanyador de l'Oscar per Sinners, i que és el que fica música a The Mandalorian. És l'aposta de Star Wars, de Lucasfilm per a Disney Plus, per a la seva plataforma de streaming, que va ser tot un èxit, que té 3 temporades i que ara pega el bot a la gran pantalla en The Mandalorian en Grogu.
0: Tots aquests timbals, no digo que no vos recorden a la cançó del genio d'Aladín. No us ha vingut al cap?
1: Perquè a mi sí. No. A mi saps el que me recorda? Parlant... Sergio Leone, Spaghetti Western... té una... I és el que jo crec que va intentar Ludwig Göransson, perquè volien els creadors de la sèrie portar-nos al món de l'Spaghetti Western. I ara ho contaré per què.
0: Ha pegat un xil. A mi... Sí,
1: però... Ara ve.
4: Però on estan sempre presentes metalls ixos de fondo,
1: sempre.
4: No?
1: Sempre. Imprescindible.
0: Sí. Dona una força...
4: Exacte.
0: I no puxó.
4: Genial.
1: Esta és la versió de Göransson per a la pel·lícula que s'ha estrenat esta setmana, de Mandalorian en Grogu. És la primera pel·lícula de Star Wars que torna a la gran pantalla des de fa ja un grapa d'anys. Feia temps que en la gran pantalla no n'hi havia la marca Star Wars. Ara canvia radicalment en una aposta que jo considere que és molt fidel a lo que pensava George Lucas que havia fet el dia que Star Wars era per a xiquets, en els monstres, en els robots, que era una pel·lícula per a xiquets, que volia que els xiquets anar, i de fet quan va agarrar una altra volta la saga i va fer l'episodi 1, l'amenaça fantasma,
0: no era per a xiquets?
1: El què?
0: La pel·lícula, la saga.
1: La saga és per a xiquets, per a grans, però, per a iaios, per a tot el món. Per a tot el món, és transversal. Però ell va pensar en els xiquets, i de fet quan va agarrar i va fer l'episodi 1, l'amenaça fantasma, en el 99, si penseu en aquesta pel·lícula, és una pel·lícula en molt de moltes criatures, la carrera de vaines, el no sé, molt pensat per a la gent jove, o lo que potencialment és la gent jove.
0: Ojo, perquè ara, el univers de Star Wars o t'encanta o t'avorris com una ostra.
1: Sí, això també ha passat. Això també conec a gent que no li agrada per a res Star Wars, i en canvi aquí a las pruebas me remito, pues que pensé en el Imperio Contraataca, en el Retorno del Jedi, en la primera, y me se me aborrona la pell, y es parte de la educación sentimental y cinematográfica, por lo menos meua, ¿no? Y de molts amics i de molta de la nostra generació. I de fet estava llegint un estudi que s'ha fet al voltant d'esta pel·lícula i tal, perquè la conversació ara en estos moments està en si serà el gran èxit que necessita Disney i Star Wars per a repuntar la saga, o serà una pel·lícula que cobrisca gasto i ja està. Perquè guanyar diners van a guanyar.
0: Tu què creus?
1: Que diners, guanyar diners van a guanyar.
0: Con Jaume León, no?
1: Sí, a guanyar diners. Perquè, a veure, els disfraços del Mandalorian, els grogus xicotets de peluche, que és Disney, que és Lucasfilm, que és merchandising. Ahí és on estan els diners.
4: Està clar.
1: O sea, la pel·lícula guanyar diners va guanyar diners. No sabem si va ser...
0: És una de les franquícies que més explota el màrqueting fora de lo que és el cine.
1: Sí, clar, per supost. N'hi havia un altre... Primer vaig a citar el perquè me pareix una dada molt significativa, i ara després te conte lo del merchandising. En els estudis que s'estan fent de a quin sector, no? Quina és la finestra d'edat que pot interessar este tipus d'estrena, el de Mandalorian i Grogu, val? I n'hi ha espectadors de cine per baix dels 13 anys i dels 45 pac amunt. És a dir, els xiquets i...
2: Els pares de xiquets.
1: És una pel·lícula familiar, o per lo menos és lo que busca Disney, que siga una pel·lícula familiar, que siga transversal per a molts xiquets i per als pares que van viure la
0: és una aventura per als pares.
1: La saga inicial.
0: És una aventura de majors encoberta, no? Te'n portes als xiquets.
1: Bueno, a veure, és que n'hi ha una cosa... Però això te dia lo de la música de Goranson i la intenció dels creadors de la sèrie. És que, per una banda, tens a Grogu, que és un Yoda xicotet, paregut a Yoda, no? Xicotet molt graciós, que és un animatrònic, que se mou, que té una careta entranyable, que té poders, que és Jedi i tot el rotllo. I per una altra banda...
0: No és Yoda de xicotet?
1: No.
0: Ahí va.
1: Ara t'explique de què va el de Mandalorian, perquè veig que vas més perdut.
0: Ahí
1: que...
0: va, ahí va.
1: Vamos.
0: Pensava que era Yoda de xicotet.
1: No.
0: Pensava que era una prequela.
1: Ara te ho explique. Però per una banda tens a Grogu, i per una altra banda tens al Din Djarin, que és el mandaloriano, que és un Clint Eastwood en l'espai. És un Clint Eastwood en l'espai, és un vaquero, és un home solitari, és aquell home sense nom que dia Sergio Leone en les seues pel·lícules, no? De por un punyal de dòlars i tot això, que va trobar un xiquet, el xiquet va trobar un pare i se varen fer, de Mandalorian i Grogu. Tanto monta tanto, no? Les dos ingredients per a formar una gran aventura. Què passa en el Mandalorian en Grogu? ¿Vale? Estem en la etapa posterior al Retorno del Jedi. En el Retorno del Jedi, per als que no vos en recordeu, la Estrella de la Mort se rebenta, l'Imperio patís la seua caiguda, o el començament de la seua caiguda. La història comença 5, 10 anys després, crec que són 5, 6 anys després del Retorno del Jedi, del Jedi. Jedi o Jedi? Perquè, clar, els de 40 i molts, 50 i encara no, diem Jedi. Però és Jedi.
0: A veure,
1: les coses com són.
0: En Catarroja se diu Jedi de tota la vida,
4: tota
0: no?
4: La vida.
1: De tota la vida un Jedi.
4: De tota la vida.
0: Han dit Jedi perquè... Perquè la xota sí que li han donat una pronunciació anglesa, però a la I pues, se l'han quedat. Com un ni pa ti ni pa mi.
1: Vale, pues el Jedi. Pues va reventar tot en el Retorno del Jedi, val? I se ha format la Nova República, s'està fent una galàxia nova, però n'hi ha remanents imperials. Un d'aquests remanents imperials encarreguen a un cazarrecompenses que es diu Din Djarin, el mandaloriano, que és mandaloriano del planeta Mandalor, li encarreguen que té que recuperar certa mercancia valuosa. I en el primer episodi de Mandalorian, no faig més spoiler de la sèrie, només el primer episodi, quan este vaquero, este Clint Eastwood de l'espai, arriba per agarrar ese material que vol recuperar l'imperi, és un xiquet en una cuna. És un pequeñito Yoda, que es diu Grogu, que després coneixerem que es diu Grogu, que és un aprendiz de Jedi que se va a salvar de todo lo que va a pasar en las primeras películas de Star Wars, en las primeras precueles, y que el remanente imperial vol per alguna cosa. Ho vaig a deixar ahí perquè així no vaig a spoiler. I esa és la història. Ara és una altra història. Jo crec que no és molt necessari haver vist la sèrie per anar a veure la pel·lícula. Crec que pot entretindre a xicotets com a grans.
0: Que tenim que continuar parlant de cine, però en altra vertent.
1: I que, bueno, que Star Wars sempre és una bona idea.
0: Sempre és una bona idea, efectivament. Sempre, el cine sempre és una bona idea. Seguim parlant de cine, però canviem. Per què? Perquè parlem del Festival de Cannes, però el Festival de Cannes que no només és cine, sinó que també és una passarel·la, no?
3: Total. O sea, la competència que avui en dia és grandíssima. Los Angeles, Cannes, Cannes, Los Angeles. En aquest moment a mi m'agrada més Cannes, perquè se veu més classe, més estil. Vamos, o sea, és que se l'ha minxat. A nivell estil, jo no parlo per el que tu dius, no. Parlem el que a vosaltres ens agrada, que és l'estil. Una de les coses que ens ha cridat molt l'atenció a tots és que Georgina, la de Ronaldo, que la que us digui, la que portava el rosari de set, ¿verdad? Bueno, pues ha estat allà en cas i ha tret un vestit que l'ha tret tres vegades Grace Kelly en l'època de Grace Kelly.
0: El mateix vestit?
3: La còpia.
0: Ah, bueno.
3: El vestit no, la còpia. Entonces bueno, són les coses que m'ho crida l'atenció.
0: A voltes i se xolles se guarden i...
3: Sí. Bueno, n'hi ha vegades, està... Però el Perpulis traga un Chanel, un Chanel de feia 20 anys, o sigui que això sol passar, és un vintage d'estos. Però el que m'ha cridat l'atenció és que ha guanyat ja, per mi, Cannes a los americanos, como decimos, perquè los americanos son extravagancia y no elegancia. Cannes sí que té elegancia encara. En cas que se nota aquesta altra costura parisina que està ahí, ¿no? O sea, la prova que així tinguem, que jo al·lucine, jo soy como la vieja escuela de los diseñadores de lápiz, matita en italiano y papel. De lo que nos agrada funcionar així. Esta dona, que per mi és increïble, la John Collins, 92 anys, és impressionant com va cautivar a tot el món, tant per el disseny, per el peinat, per les joies i
0: per tot.
3: Quin
0: vestit portava, Alfredo?
3: Portava un vestit fet a medida d'una dissenyadora inglesa. O sea que és sempre és algo increïble. Ha tornat a recuperar Cannes el glamour que és que torne d'alguna manera lo de lo que passa en Los Angeles, que s'ha perdut el glamour. No n'hi ha glamour, no n'hi ha res que mos agrades de la moda, ni en roba, ni en és que no té el glamour que ells han actuat molt bé. París ha actuat molt bé a recuperar l'alta costura.
0: Quines altres estrelles del firmament hi havia per Cannes? Que
3: bueno, de l'època de antes, sí, de l'època de antes estava John Collins, estava Jim Fonda, que m'encanta. O sea, que també té 92 anys. I és impressionant el vestit que duia. Portava un Gucci fet a medida per a ella, que estava impressionant. I en el cant, una de les coses que també ens ha cridat a mi i a tots els que se m'agrada ha sigut un espanyol que hem tingut així, que és, estava Javier Bardem, però no, a mi no m'ha agradat com anava en res. O sigui, anava el típic smoking, però el que ha sigut increïble ha sigut Carlos Sainz, el hijo. Ha sigut un bellezón, perquè és un bellezón, además, el tío anava impecable, portava un smoking fet a medida, pentinat impecable per lo que és el smoking.
0: Quina diferència hi havia del smoking de Carlos Sainz Jr. a Carlos Bardem?
3: Pues que el que portava Javier Bardem és un smoking Javier Bardem un smoking que no se veu qualitat, i Sainz havia un smoking d'una gran qualitat.
0: El tall, no?
3: El tall i la qualitat de la tele. Això se nota moltíssim. Això
0: podem veure en les fotografies?
3: Sí. Jo, la informació que jo tinc és o parlar en Milán, que és quan me donen tota la informació que tu has escrit totes les setmanes, parlar en Milán, per saber com va el tema, i en acabant, o sigui, les fotografies, a mi m'agraden més veure-les així que veure-les en mòbil. En mòbil se perd molts detalls en aquestes coses.
0: El paper cuixer, no?
3: Sí, no? És que és el que tota la vida s'ha fet un disseny. Tot, quan tu has fet un patronatge, l'has fet en paper i en llapis. O sigui, que tornem a tot això. I una de les coses que volguem reivindicar és que l'alta costura estigui, ha estat un moment difícil, però ha estat altra vegada en un moment recuperant-se altra vegada, perquè jo crec que tots són ciclos. Han passat un moment que moltes diuen que la gent anava en aquestes històries molt tortera, a passar ara un moment altra vegada de nivell, de classe, de glamour, de saber estar, de saber vestir-se, de saber maquillar-se, i això és importantíssim, i de saber-se ficar-se les joies, en quin vestit n'hi ha que ficar-se.
0: Perquè si parlem de joies, Cannes...
3: Bueno, com a joies, Cannes ha superat tot el que és Los Angeles en tots els aspectes. Parlem del nostre món. O sea, de tots els aspectes ho ha superat tot increïblement, inclús el públic que n'hi havia. O sea, jo per mi està més preparat saber on va a Cannes que va a Los Angeles. Per què? Perquè n'hi ha més glamour, n'hi ha més classe, n'hi ha més nivell. Pensem que n'hi acabant els hotels i els restaurants i tot el que n'hi ha alrededor és increïble les festes que n'hi ha. I n'hi ha gent que se canvia de vestit, n'hi ha gent que se canvia de tot. I
1: tu no creus, Alfredo, que estem vent ixa moda, ixos models tan refinats, ixe glamour que tu estàs dient, perquè Camps demana tindre ixe glamour per la seua configuració?
3: No, heu demana Camps i heu demana els professionals. Clar, que sabia, vale. Lo que vos ha dit, s'havia perdut un poc l'extravagància, la paraula que jo sempre he dit moltes vegades, que jo he aprengut del senyor Armani, que tinc la sort de treballar en ell personalment, era que prevalecia més l'extravagància a l'elegància. Camps vol recuperar l'elegància.
0: Alfredo, els dissenyadors, la gent del món, la gent del món de la moda pot reivindicar ese valor, no? Ese principi. Sí. Però és faena i autoritat de Cannes el declarar un dress code per al seu event.
3: Això és un escaparate mundial.
0: Claro.
3: És un escaparate mundial, que és el que és, lo que tengo que pensar és això, que és el escaparate mundial. I és quan ves la diferència de Ángeles a Cannes. Perquè
0: claro, Los Ángeles és més transgressor.
3: Sí, a mi no m'agrada últimament el que s'està veient, que sí, que parlem de l'entrega de los Oscars, que tal, que qual, però un poc la imatge puesta en escena a mi no me convenç. O sea, no me convenç perquè així és un altre... Així s'estan recuperant, que ho ha dit, l'alta costura ben feta i a mà, manual. O sea, no l'ordenador que hace un disseny i ja està. Que això és el que ha passat un poc en Los Ángeles. Així n'hi ha que recuperar l'ofici de tota la vida.
0: Però més que l'ordenador que fa el disseny, no anem també per... ja no per modes, sinó per personalitats més marcades en aquest aspecte, no? En extravagàncies, dissenys psicodèlics, coses que van a trencar directament en l'establit.
3: Sí, mira, el missatge és claríssim que estava comentant. Jo entro a volta, que no paria... Perdón, no pareix entrar a volta perquè és, sí, és, però el missatge que ell està donant és que està intentant potenciar a la seva filla perquè nisca un valor intel·lectual ahí dins del món del cine. Per què? Perquè saben el que està passant en Amèrica. En Amèrica s'ha fet massa comercial. Tu estaves dient-ho antes. Jo he estat a la tenda de París diverses vegades de Disney, tu saps que n'hi ha cola. Va comprar tot el... És aixina o no és aixina?
1: Clar, el merchandising.
3: Però sabem el que és això, ja tots sabem on està fet, per quin preu està fet i on està. Entonces, el que vols recuperar París és el nivell, la classe i la història, i no el marxant este. Perquè és un poc... Mira, si tots estem parlant de les pel·lícules i de les actrius i els actors d'antes, per què és? Perquè els que estan salint d'hora nuevos, jo t'ho he dit moltes vegades, és que no mos diuen res, la que guanyà l'Oscar en guany, quantes vegades està criticada la persona esta, la irlandesa, per lo mal vestida que anava? Estan, per això estan apostant tant per recuperar el que han segut les passarel·les estes, que són escaparate mundial.
0: L'alfombra roja, no?
3: L'alfombra és escaparate mundial, però a més és que aquestes estrelles que això, és que jo a vegades ho dic així, més a mal dir-ho, no n'hi han, és que no ixen.
0: L'alfombra roja al final és la passarel·la 2.0. La passarel·la és el disseny de laboratori un poc i anem a marcar un poc els estils, però després ja quan fructifica i quan ja físicament existís, el que realment marca les tendències és l'alfombra roja.
3: Però el problema que n'hi ha és que s'ha fet massa comercial i entonces s'ha fet massa comercial i s'ha perdut la sensibilitat. Entonces, quan ja es parlen de tant comercial, de guanyar diners, de que tot siga això, s'ha perdut un poc la sensibilitat d'aquestes actuacions, tant en la música, com en la moda, com en tot.
0: Gràcies, Alfredo Esteve. Parlem ara de gastronomia. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Carolina. Per a un dia com avui, en què han passat tantes coses i en què parlem de, del dia post a la derrota de València Bàsquet, que estem un poquet afectats. Alçamos l'ànim en la gastronomia.
5: Pues mira, avui havia pensat jo en fer una fideuà, que és un plat molt emblemàtic en tota la comunitat valenciana. Els ingredients són els mateixos que una paella de marisc, però en aquest cas canviem l'arròs per els fideus.
0: Gros o fi?
5: Pues ja dependís de gust. A mi m'agraden de les dues bandes, de les dues formes, de gros i fi. Això és independentment cada un el que vull posar, però que bueno.
0: Però, els més ortodoxos utilitzen el gros o el fi, o indistintament?
5: Pues indistintament, Denis, ja te dic que va a gust. O sea que no, ni hacen que preferís el gros y ni hacen que preferís el fi.
0: Bueno, pero la zona de las afueras...
5: Yo te dije que lleva temporada. Dime.
0: Sí. Diga, dices.
5: No, dime.
0: Carolina, dic, vale, no te preocupes, que per la zona de las afueras, dic, que pues la fideuà és una religió.
5: Exactament. Mira, les zones de més típiques de la Comunitat Valenciana, mira, en València, sobretot, en Gandia és la cuna de la fideuà, que és on, on se feu, on se, se pot dir que ahir comença el tema de la fideuà. Després Cullera, València, en València, sobretot, mira, Cabanyal, Malvarrosa, lo que és Pinedo, el Palmar, Sueca i zones de l'Albufera. En Alacant, pues, tenim Dénia, Jàbea, Santa Pola, Villajoyosa, Calp. En Castelló, pues, està Peñíscola, Vinaròs, Benicarló, Oropesa del Mar i el Grau de Castelló. Com bé podem escoltar, són, és la zona costera de tota la Comunitat Valenciana, on tenien costums marineres. I els ingredients, pues, portar el que és sèpia, calamars trossejats, mero també trossejat, unes gambes, unes galetes, la clòxina, que ara ja estem en temporada de clòxina, tomata trituraeta, ratllaeta, fibre roig, safrà i espideus. Donis. I els fideus, com estem dient, poden ser grossos o finets.
0: Molt bé. Carolina, Carolina, si anem al voltant informatiu, te prenc la recepta d'Isa perquè això ho hem de provar, eh? Gràcies.
5: Moltes gràcies,
0: Carolina Clis, Casa Borràs, Pineda, València. Anem al boletín informatiu i tornem ràpidament de més fora de cobertura.

peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Molt bé, en el número 1, Roque, esta la tens que endevinar tu, val? Te vaig a donar pistes, val? Vinga, van, hi ha tres pistes. La primera és que el cantant és d'una pedania del sur de València.
1: Vale. No tengo ni idea.
0: D'un barri, una pedania del sur de València. És la primera pista. La pista número 2 és que pel color pareix ecologista, la cançó. Una pedania del sur de València és... I en acabant, que la cançó pel color pareix ecologista.
2: Sigo sin...
0: Pista musical, pista musical.
2: Gracias.
0: Vinga, pista musical.
3: Las pistas son criminales. Les dos que has fet, les pistes són criminals.
0: La, que... la tornem a escoltar. A veure,
3: la musical, musical jo crec que sí que s'endivina, però... La...
0: A veure. Quina? Has dit?
2: No, és que no sé què és. No.
0: Bueno, si te di que la pedania del sud de València és el barri de la Torre...
4: Qué bueno.
0: I pel color pareix ecologista...
3: Es que són criminals.
0: Com un color verd...
2: Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions.
0: Torres.
3: Qué grande. Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions. Eso sí que me ha gustado, ¿ves?
2: Vale, Torres es que es una ciudad. Es un pueblo, uno que sea.
0: No, sí, pero la Torre.
5: La Torre.
0: De la Torre.
5: De Valencia.
0: Si li posem davant de Torres, li posem Diego. Torres.
2: Diego Torres, no te
0: colors.
3: ¿Y el verde de qué color? ¿El verde que transmite? ¿De
5: verde
3: qué
5: esperanza.
3: Es color?
5: Esperanza.
0: Color de esperanza.

0: És motiu ara, no? Caputxa,
1: sí.
0: Caputxa.
1: Sí,
0: o
1: que què? Sí.
2: Una letra molt bonita.
0: És una, a veure, una cançó per a sí. alegrar-te el dia.
1: Sí, no? Sí.
3: Así es, Donny, ese es el himno por excelencia, si me permites, a la resiliencia. Nos recuerda que aunque el panorama sea difícil, cambiar el futuro depende de vencer los miedos y atreverse a mirar hacia adelante siempre.
0: Pues ahí estem, en color esperanza. I se n'anem al pròxim convidat telefònic, en este cas, partiment Samuel López, membre de l'associació cultural Valentia Forum, perquè avui, no, avui no, sí, avui, avui, efectivament, avui és el nou homenatge al Palleter. Samuel, com estàs?
4: Sí, hola, molt bon dia, Donís, moltes gràcies.
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. Tenim homenatge al Palleter, tot un símbol del poble valencià, no?
4: Correcte, sí, al final se dona la circumstància avui de que, bueno, nosaltres ja començarem a fer este acte, no?, perquè no hi ve ninguna institució ni ningú partit que el fera, i es començaran ja fa 9 anys, i res, vull sonar la circumstància que damunt un 23 de maig fou quan s'ha al Palleter, o sigui, que avui millor dia impossible per fer aquest homenatge.
0: Bueno, tu, mira que cosa. Molt bé, de què consta l'homenatge?
4: Pues aquest homenatge, bueno, se divideix en dos parts, d'alguna forma. En queda a les 18 de l'Esprà, a les 6 de l'Esprà, avui en la plaça d'Escurs, a les Torres de Serrans. Ahí fem un xicot de parlament d'una vinculació, pues, bueno, del paral·lelisme d'entre el Palleter i la situació que n'hi ha avui dia actual, no? Fem una marxa passant per les principals carrers de València, no?, del centre de València, passem per Diputació, anem per la plaça del Negrito i apleguem a les Torres, allà a l'estàtua, on tenim dos xicotes parlament. Esta intervendrà, en este cas, Noelia, que és membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que el que farà serà contar-nos la història del Palleter, i finalment, en este cas, és Xema Ferrer, el periodista i escriptor, que recitarà el que és el poemari o l'auda del 2 de maig. I després farem una xicoteta ofrena floral a el que és l'estàtua, i en això, pues, bueno, sentirem els nostres himnes i en això acabarem el que és l'acte.
0: Personatge històric, el Palleter, Samuel.
4: Correcte, sí, al final, per això, és una proclama, Vicent Domènech, al final, un humil Palleter, no?, que al final venia unes palletes incendiàries al veure tota la situació que estava tenint Espanya per la invasió napoleònica i les notícies que aplegaven de l'alçament en Madrid el 2 i 3 de maig, pues, declarar la guerra a Napoleó, no?, en ixe tan conegut crit, no?, com és un pobre Palleter li declarar la guerra a Napoleó, visca Fernando VII, muy gran estradiós. O sea, al final és una conseqüència, no?, que es va sortir també a nostre territori d'eixe alçament i, pues, res, al final la Junta Suprema de València, en este cas que era la màxima institució, pues, no va tindre només que declarar al final la guerra i organitzar la defensa de tot el nostre territori.
0: Enhorabona, Samuel, per aquest homenatge. Avui a les 6 de la vesprà en la plaça dels Furs, Torres de Serrans, ciutat de València, passa carrer per alguns dels carrers principals del centre històric, hem comentat, fins a l'estàtua del Palleter. Gràcies, Samuel López, i enhorabona.
4: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fort abraç. Seguim en Fora de Cobertura, amics. Tenim notícies absurdes i surrealistes. Te dic una cosa, Roque, perquè algunes d'elles te van aparèixer, pues no sé, bueno, surrealistes, però és que podríem agarrar el periòdic d'avui i algunes també apareixerien surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. Preparat?
1: Perfecto.
0: Anem a jugar.
3: Vamos adelante. Dice la primera noticia que un polémico conferenciante organizó un retiro espiritual en el desierto de Arizona. Diseñó una dinámica en un tipo de sauna improvisada para que sus seguidores desafiaran sus límites físicos y mentales. El experimento místico terminó con personas hospitalizadas por deshidratación extrema e insolación.
0: ¿Verdadera o falsa?
1: Verdadera, seguro, porque hacía un calor ahí, seguramente hacía un calor...
0: María, ¿verdadera o falsa?
2: Suena a verdadera, tiene sentido que algún gurú de estos haga algo así y se cargue a media pula.
5: Yo creo que es falsa. Yo creo que es verdadera.
0: Yo voy a decir verdadera también, ¿eh? González, ¿qué es?
3: Desvelamos, Donís, y es que este desastroso retiro espiritual en Sedona del conferenciante James Arthur Rey es totalmente verdadero.
0: ¡Bravo!
5: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí que feia calor ahí, ¿eh? Sí que feia calor.
0: Todo al vinda.
3: Se convirtió en uno de los mayores escándalos del mundillo del coaching. Tengo otra noticia por aquí que dice que un broker real se reconvirtió en conferenciante motivacional cobrando sumas astronómicas. Durante una gira en Australia, el público que había pagado entradas VIP de hasta, ojo, $23,000, se quedó completamente estupefacto cuando, tras apenas unos minutos en el escenario hablando de ventas, el broker soltó el micrófono a mitad de una frase, se bajó del estrado y abandonó el recinto en un coche de lujo porque consideraba que los asistentes tenían una energía muy pobre.
2: Es que ¿era un broker?
0: Era un broker que parlava de ventes, però pareix que el públic no estava en sintonia en ell. Per això va decidir abandonar Janssen. A mi no, jo crec que no.
2: Després de pagar
3: 23.000 dòlars la entrada VIP.
0: No, no.
2: Suena a tener poca vergüenza.
0: Sí, molt poca.
2: Però
0: claro,
2: jo conozco algun broker que també seria algo así. O sea que igual, no sé.
0: ¿Verdadera o falsa, Roque?
2: ¿Qué te suena?
1: Yo, personalmente, no sé si será verdadera o falsa, pero lo que sí que... Si ese broker que dices tú, tienes que, por lo menos, acabar la charla y luego ya te vas educadamente, no es hasta luego, Lucas.
0: ¿Digan verdadera o digan falsa?
1: Yo diría que... pinta un poco falsa, pero...
0: Mira, ¿falsa, María?
2: Yo creo que verdadera también.
0: Verdadera.
5: Yo creo que es falsa. Yo verdadera.
0: Yo creo que es falsa también.
3: Pues Donis, este lobo de Wall Street llamado Jordan Belfort existe y esto sucedió durante su gira por Australia.
5: ¿Això ho va fer Jordan Belfort? El lobo Jordan de Wall Street, Belfort, sí, el lobo de Wall Street, el verdader personatge en què se va inspirar
6: Rocky, no,
5: Scorsese per fer la pel·lícula.
2: Pues lobo.
5: Ah, el lobo de Wall Street.
0: Però qué locurón, ¿no?
5: Vamos.
3: Así es, son cosas que pasan por el mundo, Denis.
5: Maravilla.
0: Vale, ¿tenim otra?
3: Claro que sí. Dice que una conocida coach de organización doméstica que cobraba miles de euros por dar conferencias sobre cómo vaciar la mente ordenando los armarios fue denunciada por sus vecinos debido al hedor de su vivienda. Cuando la policía local entró con una orden judicial, descubrió que la mujer sufría un leve síndrome de Diógenes. Acumulaba kilos de basura que bloqueaban las ventanas.
1: Pues tiene pinta de que... a ver, no sé si será verdad o falsa, pero...
0: Yo voy a decir falsa, Roque. Yo voy a decir falsa.
2: ¿Verdadera o falsa? ¿A ti qué te suena?
0: Chúbatela, no te va a costar dinero.
1: Pues... A mí me huele que es falsa, ¿eh? A mí me huele que es falsa.
3: Te huele, ¿no? Por lo que sea.
5: Por lo que sea, por lo que sea.
6: Nunca mejor tremendo, dicho, tremendo. Que huele mal.
1: Tremendo.
2: Yo también creo que falsa.
6: Bueno, vale, va. Como no he acertado ninguna, creo que es falsa.
0: Venga, ¿falsa?
5: Trola, falsa, falsa.
0: Jota.
3: Desvelamos una ironía poética demasiado perfecta, pero totalmente ficticio.
5: ¡Vamos!
2: Olía mal.
1: Sí, ya está oliendo un poco a falta.
0: Me huele que es falta, digo. Bueno, venga, una última, Jota.
3: Una última. Un famoso orador motivacional organizó un seminario masivo en Dallas, donde el plato fuerte para vencer el miedo era caminar descalzo sobre carbón ardiente. El subidón de adrenalina y los gritos de «sí se puede» nublaron el juicio de muchos. Más de 30 personas terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado en los pies. El evento se convirtió en un desfile de ambulancias y los participantes descubrieron que la mente no siempre puede ignorar las leyes de la termodinámica.
0: Això té tota la pinta de que hi ha algun cafre que ho hagi fet.
6: Perdona, en Galícia se hace. En Galícia, con la época de las megas, se sigue haciendo. Hay un día que sigue haciendo y hay gente que lo pisa.
5: Pero no sé, lo de caminar per damunt del foc,
6: de les brases.
5: Sí que n'hi ha tradicions en Espanya que és caminar per damunt de les brases.
0: Sí, però sigue el matís es distint.
6: Però en Galícia se sigue haciendo,
0: El matís es qualsevol agarra, passa per ahí.
6: No, jo no lo hago.
5: Ara, vendreu per un coaching, tío. Jo m'ho crec, jo això m'ho sé com ho crec.
2: Que se haga bien hecho es una cosa. Otra cosa es que...
6: Exacto, los gallegos son... Te digo que lo hacen, ¿no?
0: Sí, bueno, no ho intenteu en casa. Sigueu gallecs o...
6: No.
0: Roque, ¿verdadera o falsa?
1: A ver, yo creo, personalmente, que es falsa si no hubiesen estudiado con Tony Pons. Así es.
0: Sí, señor. Sí, señor. Te volia nomenar, que tenim un amic en comú, que el diuen Tony... fons, efectivament, i que podria fer aquestes coses i no passaria res.
2: Claro.
1: Sí, sí, perfectament.
0: Diguem però... verdadera, per tant?
1: Jo diria que verdadero si lo hace él, ni falso si lo hace otro.
0: Bueno, el cas és que
2: claro.
0: Ho han fet, però s'han cremat.
2: Claro,
0: o sigui que... Ah. Verdadera per ahí?
2: Sí, sí.
0: Verdadera. Verdadera,
6: jo falsa.
0: Falsa, Alfredo.
6: Verdadera.
0: Verdadera.
3: Y esto es verdadero, ocurrió en un evento del orador llamado Tony, pero no Tony Pons, Tony Robbins.
0: Vaya, vaya, vaya. ¡Se n'anem! ¡Se n'anem! Amics de Fora de Cobertura, de veritat, un plaer haver competit esta última hora, en les dues hores, en tots aquells que estan a l'altre costat del fil radiofònic. Però, sobretot, quin plaer més gran compartir esta segona hora de programa en companyia de Rockstar. Eres una verdadera inspiració, amic. De veritat, una verdadera inspiració i un exemple de vida. Gràcies i enhorabona, Roque.
1: Muchas gracias. Todo está muy bien.
0: María Calvo, mare de Roque, enhorabona a tu i a teua família, també.
2: Gracias, gracias.
0: I de veres, i enhorabona per criar el fill que heu criat.
2: És un orgullo.
0: És un espectacle.
2: És un orgullo.
0: Alfredo Esteve, gràcies. Malandrés Zarapico, gràcies.
6: De res.
0: Jota González, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Amics de Fora de Cobertura, si n'anem, tornem demà a les 10. Farem un nou programa de dos horetes en tots vosaltres, però, entretant, vos convidem a continuar en sintonia en esta casa i en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. En punt a punt. Gràcies, adeu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
3: Està de categoria.
2: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
4: Sí!
2: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
5: Tira-li, enxufa-li.
2: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
6: Depèn.
2: Vegem-ho.
7: Intentarem posar llum a la foscor.
2: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. Ah, sense H és preposició. A quina hora me'n vaig? A callar, a dormir. Ha viatjat, a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
6: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
2: Hem dinat i em fa mala panxa.
6: Ui, la panxa fa mal, tio.
2: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
8: Vols dir?
2: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar el què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
9: Que jo sé que nascú per ser milionària.
2: Mentre que o sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
10: No!
2: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
11: No m'esperava això i em fa sentir trist.
2: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
12: És de veres, és de veres.
2: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: tota informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a Segona Federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
2: Sí. A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
10: Som la veu de tots. Som

regalo. Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: Salutacions, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al últim tram del punt a punt dels últims 90 minuts. Temps de ràdio, ja sabeu, per a l'esport en Apunt Ràdio amb Manolo Palomar, el control tècnic de la nau, i amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa. Avui espigolant per Mestalla, ara de seguida tornarem al Estadi del València, i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del programa. Com ja sabeu, des de ja fa unes setmanes, divendres i dissabtes els farem companyia nosaltres des de les 11, en este cas avui 11:21, i els dissabtes també, divendres i dissabtes, fins a les 12:30 de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències de Apunt Ràdio, en la web, en l'aplicació, en tots llocs, que després podeu escoltar el programa en format de podcast, i que si voleu enviar la vostra opinió, doncs ja sabeu també que podeu fer-ho en les nostres xarxes socials, en X, en @90minuts, 90 en xifra, en Instagram, 90minuts ràdio, i en TikTok, @90minuts ràdio, el 90 en xifra. Per àudios al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana. Avui especial perquè tanca la temporada a la primera divisió per a tots els equips valencians, en la bona notícia de que estan tots en primera divisió la pròxima temporada, i sobre la pregunta que vos fem avui en els nostres canals, que és: quina valoració fas del teu equip, en este cas del Llevant, del València, de l'Elx, de Villarreal, esta temporada? Quina és la valoració que fas del teu equip en esta temporada? Avui s'ha tancat la primera divisió, la jornada 38, ha arribat a la fi, el trajecte, no?, llarg trajecte d'esta temporada de primera divisió, en els resultats ja clarificadors, ja no n'hi ha molt en xoc. Demà jugarà el Villarreal davant de l'Atleti de Madrid per a jugar-se a tercera i quarta plaça, però a la vez un Rayo Vallecano 2, Celta de Vigo 1, Sevilla 0, Espanyol 1, Real Societat 1, Getafe 1, Osasuna 0, Girona 1, Elx 1, el Elx es queda a primera divisió, Mallorca 3, Oviedo 0, els dos estan en segona divisió, Betis 2, Llevant 1, se salva el equip de Luis Castro, se salva el Llevant, Real Madrid 4, Athletic Club 2, València 3, Barça 1, però la victòria del Rayo i la victòria del Getafe impedeix la carambola de la que parlàvem ahir per entrar a Europa. Així que el descens és per a l'Oviedo, per al Girona i per al Mallorca. Es salven el Elx i el Llevant, també l'Osasuna, en una temporada en la que s'ha patit molt en la part de baix. El València fins a la jornada 37 no la tenia assegurada. Avui tenia l'opció d'entrar de rebot, de carambola, en la Conference, però ha fet els deures, li ha guanyat al Barça, però lo demés no ha acompanyat, i ha guanyat el Getafe i ha guanyat el Rayo Vallecano. Així que el València la pròxima temporada no jugarà competició europea. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, i per lo tant anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en temps de prèvies, de cròniques, de tot el que encara queda per contar d'este cap de setmana, les rodes de premsa, tant del Llevant, de l'Elx, del València. Estem pendent de protagonistes, de tota aquesta ressaca de lo que, bueno, pues ha suposat, no?, esta última jornada de Lliga, i per suposat el temps de tertúlia, ara de seguida en Jaime Marchi, en Luco Cortés. Així que són les 11:24 de la nit, així comença el punt a punt, els últims 90 minuts.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
3: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisión, el seu futur. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble, pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Punt a punt, els últims 90 minuts

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som A.Punt.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia. Per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A.Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Is that really wise?
5: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A.Punt Ràdio, posem l'accent en tu.
6: En A.Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A.Punt Ràdio.
7: Sé que sóc molt pesada, però vindre cap ací i veure el sol, la llum, la terra que tenim, els tarongers... És que sóc una enamorada de la terra valenciana, eh? Encara que mal sé molt matí, vindre cap ací em dona una pau i una tranquil·litat enormes. Molt bon dia, comença fent banda. Doncs, començarem el programa d'avui fent un xicotet homenatge. Ahir el vam fer al mestre Padilla, avui al gran mestre i compositor Salvador Xulià, que el passat dimarts, de 9 de maig, va ser el seu aniversari i haguera complit 82 anys. Aleshores començarem, com sempre, escoltant el concert del matí des de la secció Arxiu Sonor, i en el concert escoltarem una obra del mestre Salvador Xulià. Tot seguit, seguirem en la secció Músics Valencians pel Món i tornarem a viatjar, però esta vegada cap a Alemanya, i xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem la secció Avui en qui parlem, i parlarem amb Vicent Xulià, fill del compositor i gran mestre Salvador Xulià, amb motiu de l'aniversari del mestre el passat dimarts de 9 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins la secció Educació i Salut i entrevistarem a Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i luthier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, amb l'agenda musical. Així que comencem el programa d'avui diumenge amb molta energia i més ganes que mai. En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades, dirigides o compostes pels protagonistes del programa d'avui. Començarem fent un xicotet homenatge al compositor i gran mestre Salvador Xulià, i anem a escoltar la seva obra Tríptico elegíaco per a un percussionista. El Tríptico elegíaco per a un percussionista és una de les obres més emotives i personals del compositor valencià Salvador Xulià. Escrita l'any 1990, la composició naix com un homenatge al seu fill Salvador, percussionista que va morir tràgicament en un accident de trànsit. Aquesta circumstància marca profundament el caràcter de l'obra, convertint-la en una expressió musical de dolor, la memòria i d'esperança. L'obra està concebuda com un tríptic simfònic dividit en tres moviments. El primer, enyorança. El segon, on està aquell fill? I el tercer, desesperació i pau. Cadascun representa un estat emocional diferent dins del procés del dol. El primer moviment transmet nostàlgia i evocació del record. El segon és el més dramàtic i intens, reflectint la desesperació davant la pèrdua. Finalment, el tercer moviment evoluciona cap a una atmosfera de serenitat i acceptació. Des del punt de vista musical, la peça destaca per l'ús expressiu de la percussió, que adquireix un paper protagonista dins de l'orquestra. Julià utilitza una gran varietat de recursos tímbrics i dinàmics per construir un llenguatge contemporani ple de contrastos emocionals. La percussió no apareix únicament com un element virtuós, sinó com una veu dramàtica capaç de transmetre sentiments profunds i intensos. L'obra va ser estrenada per la Jove Orquestra Nacional d'Espanya sota la direcció d'Edmond Colomer. Però nosaltres anem a escoltar la versió interpretada per l'Orquestra de València, dirigida pel seu fill Vicent Julià. Que va començar ja? Escoltem.

El tríptico elegíaco per a un percussionista és, en definitiva, una obra de gran força humana i artística, on la música es transforma en un mitjà per expressar el dolor i preservar el record a través de l'art. I seguim el concert d'avui, però anem a escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge, però en versió per a saxo alt i piano. Les 5 cançons negres són una de les obres més conegudes i interpretades del compositor català Xavier Montsalvatge, escrites l'any 1945 per a veu i piano i posteriorment orquestrades pel mateix compositor. Aquestes cançons constitueixen un cicle vocal inspirat en l'univers antillà i en les melodies i ritmes procedents del Carib. L'obra reflecteix l'interès de Montsalvatge per la música d'arrel afrocaribenya, especialment per l'anomenat habanerisme, corrent musical que incorpora elements rítmics i melòdics vinculats a Cuba i a les Antilles. El compositor va crear este cicle en un moment de renovació del llenguatge musical espanyol després de la Guerra Civil. El cicle està format per 5 cançons independents, però unides per una mateixa atmosfera poètica i sonora. La primera, Cuba dentro de un piano. La segona, Punto de Habanera. La tercera, Chévere. La quarta, Canción de cuna para dormir a un negrito, la més coneguda. I la última, Canto negro. Doncs anem a escoltar aquestes 5 cançons, però en una versió diferent, per a piano i saxo alt. Al saxo alt escoltarem a Carlos Jiménez, acompanyat pel pianista José Alberto del Cerro. Doncs anem a escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge.

Estes cinc cançons negres que acabem d'escoltar de Xavier Montsalvatge, interpretades pel saxofonista Carlos Jiménez, pertanyen a un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. I d'eixe mateix CD anem a escoltar la peça que porta el nom del disc, Cantar de l'Alma, del compositor Frederic Mompou. Cantar de l'Alma és una de les obres vocals més delicades i espirituals del compositor català Frederic Mompou. La peça forma part del conjunt de cançons que Mompou va dedicar a la poesia mística de Sant Joan de la Creu, un dels autors que més va influir en la seva sensibilitat artística i espiritual. L'obra està basada en el poema Cantar de l'Alma, que se huelga de conocer a Dios por fe, de Sant Joan de la Creu. En este text, el poeta expressa el desig d'unió espiritual amb Déu a través d'un llenguatge íntim, contemplatiu i profundament simbòlic. Mompou transforma esta poesia en una música d'una gran senzillesa expressiva, allunyada del virtuosisme i centrada en la introspecció i el silenci. Musicalment, este cant de l'alma reflecteix perfectament l'estil característic de Mompou. El compositor utilitza una escritura molt depurada, amb harmonies subtils, melodies breus i una atmosfera gairebé penjada en el temps. La veu no busca espectacularitat, sinó naturalitat i expressió interior, mentre que l'acompanyament pianístic crea un espai sonor íntim i meditatiu. Una de les característiques més importants de la música de Mompou és l'ús del silenci com a element expressiu. Escoltem ja Cantar de l'Alma, però en versió de saxo alt, interpretada per Carlos Jiménez, i al piano, acompanyat de la mà de José Alberto del Cerro.

0: En aquesta obra que acabem d'escoltar, les pauses i la delicadesa del so tenen tanta importància com les mateixes notes. Això dona lloc a una música de gran profunditat emocional i espiritualitat, que convida a l'escolta atenta i a la contemplació. Acabem d'escoltar Cantar de l'alma del compositor català Frederic Mompou. Seguim el concert, però ara canviem totalment d'estil, gènere i instrumentació. Anem a escoltar una peça vocal, La fuga manxega. Obra per a quatre veus escrita per Ernest Toch, amb el nom original de Fuga geogràfica. Posteriorment, la pedagoga Esperanza Álvarez va canviar la lletra utilitzant seqüències sintàctiques del Quixot. Anem a escoltar la versió que van fer l'alumnat del festival Percufest al 2015, dirigit per Antonio Domingo. Fuga manxega.
1: Cavalgar en la mancha manchega del Hidalgo Quijote de Lanza en Castillero, amante perdido de la doza Lorenzo, ilumina su nombre.
2: Cavalgar.

No direu que és original el que acabeu d'escoltar. És una bona obra per muntar en qualsevol cor. Jo l'he muntada diverses vegades, però no en esta lletra, sinó la original de la Fuga geogràfica. I acabem el concert d'avui amb una altra obra dirigida per Antonio Domingo, el Quixote Edition. Quixote Edition és una obra per a percussió corporal, veus i música, composta pel percussionista i pedagog Antonio Domingo amb arranjament musical d'Òscar Ávila. Quixote Edition és un projecte d'inclusió i innovació educativa. Anem a escoltar-la i segur que algú reconeixerà la melodia que ara escoltareu.

0: Se'n recordeu això de Sancho Quijote, Quijote Sancho? Jo crec que la gent més majoreta, com jo, segur que ha reconegut eixa sintonia de la sèrie de dibuixos animats del Quixot de la Manxa que feien a la tele ja fa algun any. I fins ací el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. Ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. Vos esperem.
1: A peu de carrer, amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu. L'economia per a totes i tots.
2: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
3: De tu a tu.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
4: T'ho contarem tot.
5: Però tot, tot, fil per randa.
6: Tens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
12: Palmando.
13: Tu li has donat les claus.
14: Por algún lado saldrá la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la comunitat valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda, A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tots els oients que s'incorporen ara al programa Fem Banda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Acabem d'escoltar el concert d'avui i hem volgut retre un sentit homenatge al mestre i compositor Salvador Xulià. El passat 19 de maig s'hauria commemorat el seu 82 aniversari, una data especial per recordar la trajectòria i el llegat d'una de les figures destacades de la música valenciana. Durant el concert d'esta matí que acabem d'escoltar, s'ha interpretat l'obra Tríptic Elegiac per a un percussionista, una composició dedicada al seu fill Salvador, mort tràgicament en un accident de trànsit. Una peça carregada d'emoció i sensibilitat que ha servit per mantenir viu el record del compositor i la seva obra. Doncs anem a continuar el programa i entrem en matèria ja dins la secció Músics Valencians pel Món. I tornem a viatjar, a Bèlgica, avui a Alemanya. I xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem en la secció Avui amb qui parlem i parlarem amb el fill Vicent Xulià, el fill del compositor gran mestre Salvador Xulià, amb motiu d'este aniversari del 19 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins de la secció Educació i Salut i entrevistarem Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i lutier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, en l'agenda musical. Així que seguim, així, en Fem Banda, on la música sona a glòria.

0: I escoltant esta sintonia d'Òscar Navarro, Expedition, tornem a viatjar cap a Alemanya i anem a parlar amb Carlos Jiménez Martínez, que és un dels saxofonistes valencians amb major projecció internacional de la seva generació, reconegut pel seu virtuosisme, sensibilitat interpretativa i gran musicalitat. Ha desenvolupat una destacada trajectòria tant com a solista, com a integrant d'orquestres i d'agrupacions de prestigi internacional. Al llarg de la seva carrera, ha estat premiat en importants concursos internacionals celebrats a França, Alemanya, Itàlia, Espanya i a la Xina, consolidant-se com una de les figures emergents més destacades del panorama saxofonístic actual. Va debutar com a solista amb l'Orquestra del Palau de la Música de València amb sols 19 anys, iniciant així una intensa activitat concertística. I han viatjat cap allà, cap a Alemanya, per a parlar en ell. Carlos, bon dia.
1: Bon dia, Emma.
0: Encantada de parlar en tu. Des de on estàs parlant-nos? En quina ciutat d'Alemanya estàs visquent?
1: Pues avui estic en Berlín, que és actualment on visc.
0: Actualment vius a Berlín. I des de quan estàs ahí?
1: En Berlín duc, ara farà 3 anys que visc a Berlín. Sí, abans vaig viure 7 anys en Amsterdam i sí, ara estic a Berlín.
0: És a dir, estaves a Holanda i ara estàs a Alemanya. I actualment, què estàs fent ahir a Berlín, a Alemanya?
1: La meva activitat principal són concerts.
0: Sí.
1: És un poc diferent a lo que una persona vinguent des d'Espanya pot pensar que es pot fer amb la música,
0: sí,
1: amb el meu instrument, perquè normalment la gent es dedica a donar classe, a fer algun concert, però jo em dedico exclusivament a fer concerts, tant com música cambra,
0: sí,
1: una activitat molt important amb orquestra i fent projectes, bàsicament.
0: Correcte. I tu d'on eres? És a dir, on començaràs a estudiar música?
1: Pues jo vaig començar en un poble, en Benimodo, que és un poble molt xicotet.
0: Sí, però bueno, té músics, allí acaben de fer ara mateix el concurs de piano, que sempre fan. I així van tindre el mes passat a Marita i tot. És a dir, ahir tingueu grans músics.
1: Sí, són poquets, però tenim un músic.
0: Sí, sí. Sí, que és així, sí, que és així. Mira, Carlos, tens una frase que dius, la meva missió és important, és a dir, saber uno la missió que té, perquè a partir d'ahí ja pot caminar, no? La meva missió com a saxofonista clàssic és fomentar en els valors de la possibilitat musical. El saxo posseix totes les qualitats per a compartir una fusió entre tradició i frescor. I la meva missió és transmetre això al major nombre de persones possibles dins de l'àmbit de la música clàssica. És a dir, que tu, diguem que l'objectiu o la teva missió és que la gent escolte el saxo dins d'un paper més clàssic que no, com per exemple pot ser un saxofonista de jazz o de música més moderna, no? Perquè el saxo és un instrument, diguem, més contemporani.
1: Correcte.
0: I és el...
1: Sí, pues... Perdó.
0: Sí, sí, sí, sí, dime. És a dir, és el que vols, és a dir, que coneguen el saxo des d'una vessant més clàssica.
1: Sí, a veure, jo vaig... ja quan estava estudiant en Holanda, en Amsterdam, va ser un poc quan em vaig donar compte, perquè el saxofó en Espanya és un instrument molt, molt reconegut, o sigui, sí, les bandes, sí, és un instrument... però quan eixes d'Espanya i, per exemple, en els concerts que jo feia allà en Holanda, te dones compte que la majoria del públic es sorprenia. Perquè és un instrument que, com tu has dit, està molt, molt lligat, és el rei del jazz, és un instrument que per la gent, a lo millor, més... La gent, ja des de la música clàssica, en plan orquestes o inclús directors molt reconeguts, el saxo és com... està un poc aïllat de la música clàssica.
0: Correcte.
1: Com que no està reconegut. De fet, és com un instrument secundari. Moltes vegades en Espanya ens fan la pregunta de fas música i què més? Pues així te fan. Així te fan. Toques el saxo i què més?
0: És a dir, que volen que toques més instruments, no? Toques el saxo
1: i... Sí, perquè, per exemple, en Alemanya és molt comú que Els saxofonistes també toquen el clarinet, també toquen la flauta.
0: Ah,
1: A nosaltres tocàvem molt en musicals i en vez de jugar a tres o quatre instruments
0: uno para
1: músics,
0: todo.
1: pues jugàvem a un grup com a tot. I era saxofonista.
0: Correcte.
1: Aleshores, la meva idea és mostrar i compartir en la gent que li agrada la música clàssica esta faceta del saxofó que també pot pertanyer a ser un integrant més, no és ni millor ni pitjor, un integrant més
0: sí.
1: de la música clàssica.
0: Sí, correcte, és així. És a dir, és veure l'instrument des d'un altre punt de vista, que ho estàs fent molt bé, perquè acabes de llançar, no sé si l'has llançat o ja l'acabes de llançar, un CD. És el teu primer treball discogràfic?
1: Sí, és el meu primer treball discogràfic i va ser presentat este mateix divendres.
0: Ah!
1: El col·legi està molt fresc. Sí.
0: I aleshores es diu El cantar de l'alma. El títol m'encanta, saps? El cantar de l'alma perquè és una obra de Frederic Mompou. Però, que és esta que escoltem, si vols, i ara te faig la pregunta, esta que escoltem. Escoltem un poquetet. Ara entraràs tu en res,

0: no m'atreveix ni a respirar. Estem escoltant el Cantar de l'Alma de Frederic Mompou. He de dir als oients que en el concert d'esta matí, quan acabi el programa, podreu escoltar esta peça, s'escolta sencera, igual que les cinc cançons de Xavier Montsalvatge. Jo crec que degueu escoltar el concert perquè són una passada. Estem escoltant, Carlos, el Cantar de l'Alma. Frederic Mompou. En este disc tenim a Frederic Mompou, a Rachmaninov, a Montsalvatge, a Wagner i a Obradors. És a dir, n'hi ha, crec que són tres catalans, si no conte jo mal, un rus i un alemany. Estem com el del xiste, saps? Este, sí. Què tenen en comú que has triat estos cinc compositors?
1: No té res, o sea, la seva connexió no té res que veure geogràficament, ni vaig llegir tres catalans propòsit. El comú és que totes les obres que he llegit d'ells són obres escrites per a Déu.
0: Correcte. És a dir, això és el que tenen en comú. Totes les obres són transcripcions, diguem, de veu i bueno, també n'hi ha hasta l'òpera, no? Però veu i piano. Per què han tingut que ser peces de veu? Què volies transmetre en aquestes peces? Que el saxo pot transmetre igual que la veu? És a dir, no sé, te dic aquesta pregunta, no? Però què volies transmetre en el saxo, en estes que has triat tu?
1: Per a mi tot té un poc la seva història, i és que jo vaig començar a tocar en Amsterdam en una opereta, en un grup, sí, en un ensemble que es dedicava a fer òperes xicotetes, i és quan vaig començar a estar en contacte amb el tema del repertori de veu.
0: Sí.
1: I clar, el director d'allí, que feia pues, arranjaments, tal, me va proposar pues, això, començar a indagar en el tema del repertori vocal.
0: Sí.
1: I jo vaig començar a descobrir un món de possibilitats i a veure com, principalment, el saxofó alt tenia una qualitat i una calidesa,
0: sí,
1: que funcionava molt bé amb el repertori de veu. I clar, jo... tinguent la missió que hem parlat abans, la, sí, visió de poder transmetre i compartir amb el públic aquesta faceta més clàssica del saxofó, pues, que més clàssic que la veu, o sea, que l'instrument del cos humà,
0: ja.
1: Aleshores va ser un poc vaig veure tan clarament la connexió que tenia el meu instrument amb el repertori i amb la veu que tenia que fer-ho.
0: Clar que sí, i a més jo crec que el repertori està molt ben elegit, perquè el que intentes, igual m'equivoqué, fer és transmetre això que vol fer la veu en un instrument com és el saxo, no? I així n'apropes aquest instrument a la gent que va escoltar-te. Mira, per exemple, ara estem escoltant Rachmaninov. Ens n'anem d'un català a un rus, Rachmaninov. Qui és el que t'acompanya al piano?
2: Pues Alberto El Perro Cano,
1: un gran pianista i amic que vam estudiar junts en Amsterdam,
0: sí,
1: i actualment és catedràtic de piano en Andalusia.
0: Ah, i estos arranjaments, es vau fer vosaltres mateix? És a dir, sí, aquesta transcripció de veu a saxo i piano?
1: Sí, això ho he fet jo. Tots els... a veure, normalment el 90% són transcripcions, pues jo toque sols la part de la veu, però per exemple el Wagner en el preludio sí que vaig tindre que fer un arranjament, perquè això és originalment escrit per a orquestra.
0: Correcte, ahir vaig tindre que fer més feina, no? Que és esta que escoltem, Tristan i Isolda. Coneixies l'òpera abans de tocar?
1: Sí, de fet, mitjançant el grup d'òpera que tocava en Amsterdam,
0: sí,
1: ahir va ser el primer contacte que vaig fer amb Tristan Isolde,
0: sí,
1: que vaig tocar amb el saxofó mezzo soprano, que és un instrument molt, molt raro, que està en fa, té un timbre molt paregut al corno anglès.
2: I en l'òpera, en l'opereta, també van fer tocar el solo de corno anglès de Tristan Isolde.
0: Ah.
2: I és com vaig començar a introduir-me a l'òpera de Wagner.
0: Vaig a dir-te una confessió. Quan arribi a casa, o després, quan acabem, vaig a buscar en internet saxofó mezzo soprano. Perquè la veritat és que no l'havia escoltat en la vida. És a dir, m'has ensenyat una cosa, ara després el buscaré. Buscaré com és aquest saxofó. A veure, quant de temps t'ha costat fer tot aquest projecte? Anirem escoltant cançonetes en l'entrevista, però quant de temps t'ha costat tot això?
1: Tot va començar quan va vindre el Covid, de fet. Anem a dir que aquest projecte discogràfic no va ser el que jo tenia pensat de vaig a fer un CD.
0: Sí.
1: Durant, pues, això, pues, com tots, en Covid tenim tant de temps, pues, vaig a començar a indagar més en el repertori vocal, en fer transcripcions, en provar, i va ser una cosa que es va desenvolupar poc a poc. Aleshores, va començar en el Covid,
0: sí,
1: i poc a poc, pues, es va anar transformant, van provar obres en programes que no van funcionar, per exemple, les últimes quatre cançons de Strauss estaven en el programa inicialment. O tota l'obra de Combat del Somni, de Montpou.
0: Sí.
1: I ho provarem en concerts, no funcionava. Aleshores, no estava pensat com un projecte discogràfic, però al final van trobar tal balanç, sí, del programa, que van dir, això tenim que gravar-ho. I va, així ho va ser.
0: Mira, en tot el programa, en tot el CD, en totes les peces que tu has gravat, n'hi ha una cançó que me l'has fet a recordar. Perquè n'hi ha moltes vegades que s'olviden d'algo que a mi has cantat quan eres més jove, i és esta, la canció de cuna per a dormir a un negrito. Sí. Ningue, ningue, ningue.
1: De fet, aquesta obra va estar escrita per Montsalvatge, com va ser la primera del cicle.
0: Sí.
1: I no estava pensat... I no tenia pensat escriure un cicle.
0: Sí.
1: La cançó de cuna, i després ja va escriure les altres quatre.
0: És a dir, esta és la primera que va escriure ell, i això sí que no ho sabia, eh? Esa, de sí, totes les altres, esta va ser la primera. En canvi, en el CD està l'última, el 5. Però esta va ser la primera. Aleshores, a partir d'ahí, per exemple, perquè Montsalvatge tenia, vamos, té moltes composicions basades en els ritmes cubans, no? I d'Antilla, sí, i tot
1: molt
0: això.
1: Curiós, molt
0: curiós. I esta és, crec que és la primera d'este cicle, la que escoltarem ara.

0: Me encanta, Carlos, vaig a dir-te-ho, és que me encanta. A veure, Carlos, què és el que més t'ha costat de tot este treball que has fet discogràfic? Què és el que més t'ha costat? Gravar, triar, fer els arranjaments, no sé, què és el que més ha costat?
1: El que més m'ha costat, però en realitat és el que més m'agrada i el que disfrute, és el procés de com tocar música vocal, que té una lletra.
0: Sense
1: una paraula.
0: Sí.
1: Aleshores, tot el procés de veure com les cantants s'articulen. Què vol dir el text? Perquè si jo toco una cançó de Rachmaninoff en rus, pues, el text, traduir-lo, saber què vol expressar en aquesta frase, no sols amb la música, però veure com la música està connectada amb el text.
0: Sí.
1: Pues, anem a dir, entendre-ho, saber com fer-ho amb l'instrument, veure com funciona. Això és un procés més costós, però en realitat és el que més disfruta.
0: Entendre-ho i transmetre-ho. I ahí li donem la importància que té la veu a l'hora d'interpretar. Perquè això es donem compte quan siguem més majorets. Però la importància que té a l'hora d'interpretar una peça, si la passes per la veu, i tu, com has dit molt bé, has mirat la lletra, el que dia la lletra, tot això ho has treballat. I això té el seu fruit. I jo no vaig a dir la casa, perquè té el nom, és, tu parles molt bé l'alemany. I quin és el segell discogràfic que t'ha llançat este treball?
1: El segell és Tavern House and Grimm. És una discogràfica alemana prou prestigiosa, i la veritat que vaig estar molt content de veure que, pues, quan jo vaig presentar el projecte, pues, que tenien l'interès de gravar amb mi, i la veritat que va ser un procés molt fàcil, vaig a dir, perquè es va gravar en un monestari i era super aïllat de tot. Aleshores estàvem allí des de 9 del matí fins a les 9 de la nit, 3 dies sols, tocant, escoltant.
0: En un monestir? Has dit en un monestir, no?
1: Sí.
0: Que tranquil·litat.
1: Clar, soles, sí. L'únic que podia molestar era el pardaleig, i tampoc.
0: Que bonic.
1: Bastant bona, sí.
0: Bueno, Carlos, demà fas un concert a Hannover, al Teatre Estatal. Que vas a interpretar les mateixes, este CD, o què és el que aneu a fer allí?
1: No, demà toque en l'orquestra del Teatre de Hannover, però com a músic d'orquestra. I és una de les coses que faig molt, una de les meves principals activitats és col·laborar en distintes orquestres com a músic de l'orquestra. Mm. És a dir, jo si en Alemanya no tinc una plaça fija com a saxofonista en l'orquestra de l'òpera, sinó que les orquestres, quan necessiten el saxofó, pues contacten amb mi, jo vaig i toco amb ells. I demà en Hannover és així context.
0: Vale,
1: que la veritat és...
0: Sí, és que com estem viatjant, pues està ja moltes vegades. En sents, Carlos?
1: Sí, te sento.
0: Ah, perfecte. I el 29... És que no vull que se m'oblide, el 29 també vas a Berlín i toques en un quartet de saxofons. Encara toques en el mateix quartet de saxofons, que es diu Clair Obscur Saxofon Quartet.
1: Correcte, va ser una de les sorpreses que em vaig endur quan vaig mudar a Berlín, i és que el quartet Clair Obscur, pues, és un quartet molt reconegut a Alemanya, toquen més de 20 anys junts, i va passar la casualitat de que el saxofonista soprà, degut al Covid, pues, es va deixar la música, aleshores buscaven per un saxofó soprà, i es vaig conèixer només arribar a Berlín, començarem a tocar, i la veritat que va funcionar tot molt bé, i és una també de les meves activitats, tocar amb el quartet, i el dia 29 sí, tenim un programa que toquem, és el Festival de Bach,
0: i
1: toquem amb
0: correcte.
1: Un cor.
0: Ai, toquem en
1: un cor. Sí, toquem quartet de saxofó i cor, i toquem la Passió de Bach, i després crec que també toquem el concert italià.
0: Anda. És a dir, Carlos, tu no pares ahir en Alemanya. Encara que, és a dir, estàs de concertista a concertista. És el que estàs fent. I damunt has llançat el CD i quan vens cap així? És a dir, quin moment... Perquè jo crec que tens en setembre, pot ser que m'equivoquessis en setembre, saps? Però en setembre pot ser que tingués un concert en l'Orquestra de València o en qui?
1: Sí, sí, en setembre, ara no sé si és el dia 7, sí.
0: Sí.
1: Toque amb l'Orquestra de València, toque el concert de Glazunov.
0: Ah.
1: I la veritat, moltíssimes ganes de tocar en casa.
0: Jo crec que estàs donant una visió diferent de l'instrument del saxo, perquè diguem que és un poc desconegut i ese saxo més clàssic és més desconegut. Tu també penses el mateix, perquè sempre el coneguem en una altra faceta, no? No tan clàssic.
1: Sí, sí, correcte, és un poc, i sent molt sincer, jo no ho faig perquè sigui algo que se tinga que descobrir, ho faig perquè és el que m'apassiona,
0: sí.
1: I el que no vull jo és que perquè toque un instrument, o sigui que jo al final penso que l'instrument és una ferramenta.
0: Correcte.
1: I si jo sóc un músic romàntic, perquè jo tinga una ferramenta que no va estar en el romanticisme, no vol dir que jo no pugui fer música romàntica.
0: Correcte.
1: Aleshores, no, jo no faig com a que això s'ha de fer, sinó és algo que a mi m'apassiona i vull transmetre-ho, i és una possibilitat que dona coincidència, pues que no és la més coneguda per al meu instrument, però he de dir que veient la reacció del públic quan es porta en aquesta faceta, pues és una cosa molt agradable i que me dona ànims pues, per a continuar.
0: I està en totes les plataformes, està també en el YouTube i en Spotify i el CD.
1: Sí. Sí,
0: és a dir, que els nostres oients el poden escoltar ja perfectament. A banda de que en el concert jo he ficat les 5 cançons de Montsalvatge i la de Montpou, però poden escoltar totes. Per exemple, jo encara no t'he posat res d'Obradors, i Obradors, per exemple, anem a escoltar una peça d'ell abans d'anar-se'n, que és esta, la Missola Laureola.

0: Carlos, la veritat que és una meravella de disc, he de dir-te. Totes les peces estan en saxo alt, veritat?
1: Sí, sí, correcte.
0: A nostres oients tinc que dir que n'hi ha un disc nou que el poden escoltar en les plataformes de YouTube, de Spotify, que estem parlant en Carlos Jiménez, que és un saxofonista, que és de Benimodo, i que li va molt bé en Alemanya. I quan vindràs abans de setembre, Carlos?
1: Sí, de fet, en agost tinc un concert en Càceres, en el festival Música Clàssica de Gata,
0: sí.
1: Ahí sí que serà, de fet, el debut del CD en Espanya, perquè tocaré el programa.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Abans d'anar-se, era l'instrument que volies quan vas començar a estudiar música? O volies un altre? I el vas descobrir,
1: no, era el saxo.
0: Tu volies.
1: Sí, era el saxo, però per una raó, perquè molta gent té un poc una història de, no sé, pues, més profunda, però a mi m'agradava el saxo perquè era el que més brillava i el que la forma estava molt xula.
0: Sí,
1: jo no sabia, pues, que no era part del meu de la música clàssica, jo tot això no ho sabia.
0: Ja. Perquè no tens ton pare... Ton pare no és músic ni res d'això, no toca el saxo
1: no,
0: ni res.
1: No, la meva família no té ninguna res musical, però clar, com Benimodo, pues, és un poble, pues, que tots són família i tots els meus amics, però tots els meus amics començaren amb música, no n'hi ha ni club de futbol ni res. Aleshores, la música era on estan tots.
0: Clar.
1: Sí, això era molt bon.
0: Clar que sí. Doncs estem escoltant una altra peça d'Obradors, Chiquitita, la nòvia, i donar-te gràcies per saber de tu, per saber el teu projecte, per saber tot el que fas, que n'hi ha músics valencians que es van molt bé, en este cas tu, a Berlín, a Alemanya, que volem veure per ací, i que estàs convidat abans del concert este que faràs al Palau de vindre ací i conèixer-los personalment. ¿Te parece?
1: Moltíssimes gràcies. Sí, pues estaré encantat de conèixer-vos en persona.
0: Molt bé, Carlos, una forta abraçada. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment, moltes gràcies. Adeu.
0: Adeu.

0: I després de viatjar cap a Berlín, tinguin que tornar a casa, perquè la terreta no la tinguin que anar deixant. I avui, i en esta secció d'avui en qui parlem, anem a parlar amb Vicent Xulià, que és el fill de Salvador Xulià Hernández, que el passat 19 de maig haguera complit 82 anys. En el concert d'esta matí ja li han fet un homenatge escoltant una de les seues obres. Però jo us vaig a dir dos cosetes del gran compositor Salvador Xulià Hernández, que va ser director, pedagog valencià, considerat una de les figures més destacades de la música valenciana del segle XX i el que portem de XXI. La seva trajectòria artística es caracteritza per una intensa activitat compositiva i per una profunda vinculació amb el món bandístic i simfònic. Autor d'un extens catàleg d'obres per a banda, orquestra i música de cambra. La seva música destaca per la seva força expressiva, la riquesa tímbrica i una gran sensibilitat melòdica. Esta matí hem escoltat la seva obra Tríptico elegíaco per a un percussionista. I anem a parlar d'ell en el seu fill, Vicent Xulià, que és director, compositor i divulgador valencià també musical. Hereu d'una destacada tradició de música vinculada a la figura de son pare, el compositor Salvador Xulià. La seva trajectòria artística destaca per una intensa activitat en el camp de la direcció, la composició i la investigació musical, així com per la seva tasca de difusió del patrimoni musical valencià. Vicent, tornem a parlar. Bon dia.
1: Bon dia. Com estem?
0: Molt bé, encantada.
1: És un plaer parlar amb tu.
0: Jo també parlaré amb tu. Vicent, este dimarts passat va ser l'aniversari de ton pare. 82?
1: Sí, així.
0: Haguera cumplit.
1: 82 anys haguera fet, sí, sí.
0: Com es troba a faltar, ho dic per experiència, saps? Un pare o una mare també, conforme va passant el temps, no passa així? A mi em passa, per exemple.
1: Des d'un punt de vista humà, pues, sí, la seva presència física, pues, es troba moltíssim a faltar, és molt pesat, perquè a més de ser un músic excepcional, pues, va ser un pare exemplar, una persona molt, molt, molt, de molta humanitat, molt bona i una persona especial. Sí. Per lo tant, pues la seua falta és molt forta. Però clar, vista humà, pues, sí, la seva presència física, pues, es troba moltíssim a faltar, mm, és molt pesat, perquè a més de ser un músic excepcional, pues, va ser un pare exemplar, una persona molt, molt, molt, de molta humanitat, molt bona i una persona especial. Sí. Per lo tant, pues

0: indissociable perquè ell és el meu gran mestre. Jo tot el que faig, ell està present en cada cosa que jo faig, està present. Per lo tant, pues el seu aniversari ha sigut un moment on he notat la seva falta, però la seva presència
1: sempre està
0: dia a dia en tot el meu quefer.
1: És així, Vicent. Quina, digues una característica, una qualitat de ton pare, que és el primer que es ve a la ment, és això. Pot ser un record de xicotet, pot ser el que sigui, una qualitat i que digues, mon pare era això.
0: Mon pare era un músic integral, és a dir, no, és un tipus de músic que ja, pues, desgraciadament està desapareguent perquè tot està massa hiperespecialitzat.
1: Sí.
0: Mon pare era un home que podia fer des d'una fuga escolàstica a 12 veus, molt cerebral i molt ben feta, fins a una cançó popular per a xiquets en valencià, plena de senzillea eterna i enigmàtica, des d'una sinfonia de 50 minuts com la Sinfonia Mediterrània fins a una obra plena de cant popular com Espíritu Valenciano. És dir, però és que, a més, també podia agarrar un instrument de pulse i de
1: peltre, per exemple.
0: De pols i pua. És a dir, una guitarra, un laúd, una bandurria, i tocar-te. I tocava des de 6 anys, perquè ma casa era una casa de constructors de guitarres, bandurres i laúds de concert.
1: Sí.
0: Mi abuelo era constructor de guitarres. I ell podia tocar perfectament. De manera, era un improvisador absolut, ell podia improvisar, podia... era un director extraordinari, en unes condicions enormes, i això ho he pogut veure en els anys, perquè jo estudié direcció d'orquestra després i tenia una intuïció i una naturalesa per a la direcció d'orquestra increïble, una autoritat natural. Mm-hmm. Autoritat no en un sentit de ferro, sinó en un sentit d'autoritat musical.
1: Sí, era expressiu.
0: Precisament li la donava això, no? Jo, el meu record primer que tinc, que és veure-lo dirigint la banda sinfònica a l'Artesana de Catarroja.
1: Enguany van al TEA, ja s'han agafat per anar al TEA.
0: Sí, la banda sinfònica de l'Artesana de Catarroja, la seva època de major esplendor històrica, segue baix la direcció de mon pare, que la va dirigir 22 anys, es diu Pronte. Des de l'any 69 fins al 91. I aquesta època, pues, jo recorde, pues, mon pare dirigint la Rapsòdia Romana de Nescu, o Guinoli Pandora de Jolivet, o tantíssimes transcripcions que hi va fer per a la banda, pues, com la Sinfonia 40 de Mozart sencera, música pròpia, és a dir, jo, el meu record és veure-lo exercint de mestre en un sentit ampli, no era només dirigir, era dirigir, ensenyar, compondre per a l'ocasió, arreglar...
1: Tot.
0: Era un mestre de música.
1: Ho has explicat molt bé quan l'has presentat abans, que era un músic
0: integral,
1: no?
0: Generalista, que m'agradaria.
1: Clar. Mira, estem escoltant...
0: Hi ha molts exemples en la història, però és de veres que des de fa 40 anys... Jo crec que entre guerres, aquest tipus de músic escasseja, perquè la gent és més o sol és pianista, o sol és director, o sol és compositor. Mon pare no, mon pare era un músic integral,
1: un
0: generalista.
1: Mira, esta peça que dirigisses tu, el tríptico elegíaco, suposa que es portarà molts records a Marx. Esta la vas dirigir tu.
0: Sí.
1: I el...
0: Sí. Tríptico elegíaco per a un percussionista, mon pare la va escriure en l'any... nosaltres érem tres germans.
1: Sí.
0: Salvador Antonio Julià Ramiro va ser el germà major. El segon és un grandíssim trompetista, Ernesto, que és un solista internacional, alumne predilecte de Maurice André, una persona, una poesia, una trompeta. Fàcil que ho diga, però és que ho dic perquè és de veres.
1: Un dia tingueu que vindre, si és dos, Tingueu que vindre, és dos.
0: El tercer soc jo. Entonces, Salva era un percussionista que havia guanyat, en 17 anys tenia la carrera superior de percussió, ja estava preparant-se per anar a estudiar a Woodburg en Siegfried Fink, i havia provat en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, ja havia entrat de percussionista, va fer un par d'encontres en ells, i va faltar en 17 anys en un malaurat accident de tràfic. Mon pare, això va passar en octubre del 89, mon pare en Nadal s'ha començat aquesta peça, i sobre finals de curs, és a dir, sobre juny-juliol, l'ha acabat d'instrumentar. La partitura original jo la tinc i està plena de llàgrimes. Està tot atacada de llàgrimes. Mon pare la va escriure plorant.
1: Sí.
0: És una peça que

0: té una càrrega alegòrica molt forta, apareixen motius d'obres de percussió que Mucho me tocava, però transformats. Apareix un segon temps, que és d'on destaca l'hijo, on els propis instruments descriuen l'accident de tràfic. És a dir, és una obra d'una càrrega tràgico-dramàtica molt forta, però a la vegada també una càrrega de fe, una càrrega de... En aquesta música se veu molt l'autor, i això és molt important.
1: Esta peça, en el homenatge que li vau fer en el Iturbi el passat mes d'abril, esta la vau tocar, també la tocareu? Esta peça?
0: No, perquè aquesta peça és per a orquestra, i l'homenatge que vam fer en el Iturbi
1: va ser
0: en la banda sinfònica.
1: Sols
0: en
1: la banda. Val. Va
0: ser la banda sinfònica, perquè la banda sinfònica este curs celebra el seu 40 aniversari, la banda sinfònica de l'orquestra, que jo les dirigeix, van ser fundades per mon pare, i és un orgull molt gran, clar.
1: Ton pare va estar
0: allà, la banda fa 40 aniversari.
1: Correcte, ton pare va estar anys de director allà en el Iturbi.
0: 22 també, Julio.
1: 22
0: també. 22 en el 22 en el conservatori.
1: Bé, però sí que en ixe concert d'homenatge a ton pare, esta peça sí que tu la vas compondre per al concert. 5 momentos contrastantes.
0: Sí, és curiós que me preguntes per ixa peça després del tríptic, perquè té molt que veure, perquè jo aquesta peça també la vaig
1: compondre. Així n'hi ha màgia, així n'hi ha màgia.
0: En l'hospital, pràcticament junta d'ell en els últims moments de la seva vida. Sí, és una peça que té, vamos, són 5 moments, ansietat, nerviosisme, i acaba en una plegària final, una plegària que, pues
1: Vicent, això. Sí que té que veure, perquè ton pare també intenta explicar en el tríptic ixos estats anímics, i tu estàs parlant d'ixos moments, no? Ixos moments contrastants.
0: Sí.
1: D'un final, és a dir...
0: A més, el tema del principi, que es diu ansietat, el primer estat anímic és ansietat, és el mateix tema que apareix en la plegària final, on la fe predomina i l'esperança predomina sobre el dolor.
1: Sí.
0: I un poc en el cas del tríptic elegiac passa molt paregut. Vamos, és un principi ètic i estètic heredat de mon pare, vamos.
1: En aquest concert també van estrenar obres altres compositors, crec que Enric Hernández...
0: Sí, a més estic molt agraït d'ells perquè ho feren de manera desinteressada i a més ficant tot el cor. José Sunyer va fer una obertura que es diu Obertura 40, dedicada al 40 aniversari de l'orquestra i al seu fundador, que va ser mon pare.
1: Sí.
0: Després estrenarem una peça que es diu Mar de Febrer, del meu col·lega i alumne de mon pare i professor en la Berkeley, un gran compositor que es diu Enric Hernández. I ell va fer Mar de Febrer perquè Hernández és compositor per mon pare.
1: Sí.
0: Perquè ell anava a provar uns cursos que feia en Benidorm mon pare, junta a gent de primera, com per exemple pues Maurice André. Ahir se conegueren Maurice André i ell, i feren una amistat molt forta. I tots aquests cursos, que eren uns cursos molt importants que se feien en febrer, mon pare va veure qualitats en aquell jove que estava pràcticament, la música la feia com a una qüestió de hobby, i entonces pues, a començar a aprendre-se-ho en sèrio, i mon pare el va tutelar molts anys i el va convertir en el compositor que és avui, claro.
1: Anda.
0: I entonces Mar de Febrer pues, és una alegoria també molt bonica, perquè pues, és el mar, no? La infinitud del mar, la grandiositat del mar, i el febrer, en el mes que hi va conèixer, pues, a mon pare.
1: A ton pare. És un gran compositor i gran persona, Enric Hernández.
0: Sí, gran compositor i gran persona, així és. I després tocarem 5 momentos contrastantes, que ja hem parlat d'ella, i també va fer una obra feta amb molt de cor i, a més, basada tot en temes del tríptico elegiaco. És a dir, que el tríptico elegiaco, encara que no sonà, sí que sonà, perquè els seus temes els va agafar Ferrer Ferran, i els va treballar i fer la seva manera i el seu estil, i va fer una obra molt bonica que es diu Herència Sonora, i està tota basada en els temes del tríptico elegiaco per a un percussionista.
1: Doncs tinc que dir-ho.
0: A més, se dona una cosa molt curiosa.
1: Dime, Vicent.
0: Se dona una cosa molt curiosa. Ferrer Ferran, en l'any 89, un dels últims concerts, no, l'últim, probablement l'últim concert de solista que va fer el meu germà Salva, va ser en el duo Ferrer-Julià.
1: Anda.
0: És dir, tocant la marimba tocava, meu germà i tocant el piano, Ferrer Ferran. És dir, que torna a travolta passat i present a juntar-se en una cosa totalment emocionant, que és que l'obra que mon pare li dedica al seu fill, que va ser companyer d'escenari de Ferrer Ferran, avui Ferrer Ferran la reactualitza al seu estil en una nova obra dedicant tot el cor a la memòria de mon pare.
1: Pues vaig a dir-te una cosa. Ferrer Ferran està avui a Itàlia i avui torna a sonar la peça de Ferrer Ferran que va estrenar en el homenatge.
0: Herència sonora.
1: Herència sonora. Torna a sonar.
0: Pues, home, pues imagina't que bonico. És perquè, a més, com és una peça que té totes les melodies de mon pare, pues, sí, en Itàlia està sonant això. I jo el vull molt, són companyers, sí, vull molt. I crec que estan fent una llavor molt important, perquè encara se veu el coret, que cada vegada més en la música se veu menys el cor. I totes en la música d'aquests compositors encara se veu bé, coret, que és important.
1: Són tres grans, quatre grans compositors, quatre. En aquest concert també va sonar la música escrita per ton pare, com poguera ser Espíritu Valenciano, que és una de les més conegudes, o esta que escoltem ara, al Maestro Serrano.
0: Sempre és molt bonic, vull parlar d'ella un poquet, perquè va ser, aquesta peça es va compondre en l'any 72. En l'any 72, mon pare era un jove de 28 anys. Ja tenia tres o quatre peces importants de per a banda. Tenia la primera que va escriure es diu Paisajes Valencianos, que és molt bonica. És tan bonica com Espíritu Valenciano. El que passa és que Espíritu Valenciano va ser premi a editar i Paisajes Valencianos no, i això segurament que veure molt en la popularitat posterior. Però El Maestro Serrano és una obra que en manuscrit l'estrenà la Banda Municipal de València en el centenari del Mestre Serrano en 1973. I curiosament, això és molt bonico de dir, l'estrenà la Banda Municipal i l'artesana la toca moltíssimes vegades, però com no està editat, pues faria lo millor 30 anys que no es tocava.
1: Ah, fins el mes passat? No s'havia tocat?
0: Fins
1: la banda del conservatori?
0: Al faltar mon pare, jo me'n recordo d'aquesta peça, perquè aquesta peça m'acompanyava en la meva infància i era una peça que mon pare li tenia molt de carinyo com a obra de joventut.
1: Sí.
0: I a més és una obra, fallis que ho diga, però té una bellesa d'un lirisme, d'una naturalitat. La música pràcticament va soles, aplega el cor directament, està molt ben construïda i és una música evocativa, és una música plena de vida. I jo volgui pues, ficar-la altra vegada en circulació perquè la gent puga inspirar-se d'aquesta música tan fresca i tan nova i tan meravellosa.
1: És molt bé el que estàs fent, perquè n'hi ha peces que estan amagades i tenen que trobar altra vegada la llum. Sí, i ton pare té moltes que tenen que... Uf! Per exemple, esta del Maestro Serrano, no? Este homenatge que li fa ell mateix al mestre Serrano, no?
0: I
1: que tenen que... Eixes obres tornar a veure la llum. Perquè tinguem una riquea molt gran i n'hi ha que...
0: Molt gran.
1: Que donar eixa llum, i ton pare té molt, ton pare ha deixat un llegat grandíssim, el que ha deixat.
0: Sí, i a més de tot tipus de nivell. A veure, des d'un punt de vista de nivell poètic totes són difícils, perquè n'hi ha que cantar-les molt bé. Però mon pare té obres des de la Simfonia Valentina o l'exposició de 1909, que se van ser obligades en la secció d'honor del certamen, i són obres que necessiten una plantilla i una banda enorme, en arpes, piano, etcètera. Però després té obres que tenen plantilla molt més assequible i que dificultat de muntatge no és tan gran. La dificultat és cantar-les en cor, això sí. Però vamos, que té obres de molts tipus. És a dir, mon pare és un compositor que ja t'he dit,
1: que
0: compositor era un músic integral, un trobador, un poeta líric. I entonces la manera d'escriure és molt ampla, no és exclusiva per a banda, no és exclusiva per a un tipus de plantilla, no és exclusiva per a... és molt ampla. Pots trobar música litúrgica, música popular, música de dansa, música més abstracta, música evocativa, pots trobar molt... La música de mon pare està per descobrir, faig que ho diga, però... Jo que la bueno, soc estudios d'ella...
1: Sí, però estem ahí per a descobrir tota la part eixa que menys coneguem de Salvador. Mira, jo tinc un record de ton pare, perquè jo el vaig conegut en l'última etapa, personalment, en l'última etapa, i tu estaves parlant de cantar. I per a ell era importantíssim, perquè estaven en un certamen i es va posar a explicar-me una peça, estic intentant, no sé si era el díptico el que tocaven.
0: Díptico sinfónico, probablement. Sí, sí, clar,
1: com a obra obligada. I en el descans, entre canvi i canvi de la banda, ell es va arrimar, es va posar a parlar i es va posar a cantar-la. És a dir, ell ja tenia ahí el nyèrbit de cantar-la, no? De cantar-la, d'expressar aquesta cosa que tenia interiorment, que no tots els músics ho tenen, eh?
0: No tots els músics
1: ho tenen, és així.
0: No, mira, jo sóc professor de conservatori, sí. I jo dono direcció d'orquestra. Mm-hmm. N'hi ha vegades que, pues, al millor un alumne li dius, vinga, anem a treballar aquest passatge, canta-lo, jo te cantaré el contrapunt. A vegades es ve molt complicat cantar. I cantar és la primera manifestació del músic, és a dir, el llenguatge musical realment no és la solfa, és cantar. Això és el llenguatge musical, perquè uno aprèn a parlar antes d'escriure.
1: Sí.
0: Entonces, uno, si no canta, és impossible que tinga un equipatge de tropos musicals que després puga reavivar les partitures. Perquè les partitures en si l'únic que són isomorfismes sonors.
1: Sí.
0: És a dir, un sol és un sol, una corxea és una corxea, un tresillo és un tresillo, però el cant va antes de les partitures. Entonces, si nosaltres no tenim la capacitat de cantar, no podem reavivar una partitura, fer-la viva, convertir-la de nou en música.
1: Correcte, sí.
0: I mon pare, això era una constant absoluta. Mon pare feia un exercici, fes un exercici per a ell, una fuga, un exercici d'harmonia, el que fora, i ho mirava i feia, està correcte, està molt ben treballat, però no canta.
1: És que aquesta frase és la que te diu tot, ho diu tot, ho diu tot. Està molt bé, però no canta. És que és així.
0: Sí.
1: És que ahir vaig quadrar en seguida amb ton pare, perquè és així. A veure, Vicent, abans d'anar-se'n,
0: sí.
1: Què és el que més t'agradaria que la gent recordara de ton pare? Perquè tinguem que fer que recorde la gent tot el que ton pare ha deixat. Què és el que més vols que recorde d'ell?
0: El seu exemple com a músic. I sobretot el poder entendre la música del poble com a una espècie de resorte o de punt d'arranc per a poder fer música gran.
1: Mm.
0: És a dir, que la música gran no partisca de la nada o de la neutralitat emocional, sinó que partisca de l'arraigo, de la raïl més profunda.
1: Clar.
0: I jo crec que mon pare és un exemple, en això és un exemple, jo crec que molt clar. Sí, està claríssim, sí, sí. Que és un exemple.
1: És així. Doncs, Vicent...
0: I que la seva música pugui inspirar a futurs músics que siguin músics on se veja qui són ells a través de la música. És a dir, que la música no se convertisca en una espècie d'abstracció matemàtica o lògica, sinó que, encara que té que estar molt ben construïda, però que sobretot siguin rastros d'ànima. I això em pareix un exemple.
1: Jo crec que sí que ja ha deixat aquest llegat, i aquests compositors estan ahí. I jo crec que seguirem parlant, Vicent, perquè d'ací uns mesos és l'aniversari de la mort. I aleshores anem a fer un programa especial que, com t'ha dit abans, també vull que vingui el teu germà.
0: Claro, claro que sí.
1: Vale? I ahir fem, i parlem, vale? Moltes gràcies per atendre'ns, Vicent.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Una forta abraçada.
0: I visca la música. Mon pare té un cant de Santa Cecília que diu... El arte de la fe, la esperanza y el amor. Molt d'amor per a tots.
1: Boniques.
0: Molta música.
1: Paraules boniques, Vicent. Moltíssimes gràcies, Vicent. Una besada
0: molt
1: forta.
0: Un abraç molt fort. Un abraç molt fort, Ignaia, estic sempre.
1: Com dia el mestre Salvador Xulià, hi ha que cantar. Jo vos convide a que canteu i que visqueu la música. I escoltant aquesta obra de Vicent Xulià Ramiro... No, esta no és de Vicent Xulià Ramiro, esta és Salvador Xulià. Esta és de Salvador Xulià, que és el maestro. Escoltant el maestro, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida. Canteu!

0: Is that really wise?
1: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
5: Clar, clar.
6: Clar que sí. Sí. Clar que sí.
5: Sí.
6: Molt bé.
4: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre, sempre, sempre.
7: No, no, no.
4: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
8: Ah, ah, vale.
4: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
9: Molt ben pensat, doctor.
4: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
10: No és possible, no és possible.
4: Vinga, va, que ja va la cosa, uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
11: No, no, no.
4: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
12: És igual, amiga.
4: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
6: I és correcte!
4: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
13: Gol! Humo, duro!
14: Aleluia! Aleluia! Empat a l'Elx!
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
15: L'economia per a totes i tots.
16: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
15: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
17: T'ho contarem tot.
18: Però tot, tot, fil per randa.
17: Te'n vens?
2: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
19: Són les 9.
2: A Punt. Notícies.
19: A poques hores, perquè reinicien demà dilluns les negociacions entre el personal docent no universitari en vaga des de fa 12 dies i la conselleria, el suport a la manifestació de València se situa en 30.000 persones.
20: Les famílies estem amb els mestres.
19: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies i la seguretat de l'alumnat es posa la mirada en una nova proposta de negociació. Com expliquen Marc Candela, del STEP, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Valls, de Comissions Obreres.
21: Dilluns, la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens cride per a negociar.
22: Demanem que el valencià diga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
23: Les millors condicions laborals y salariales del professorado és assegurar una millor qualitat per al alumnat.
19: Demà sabrem si la vega es desconvoca o si s'allarga una setmana més. Creix el terratrèmol polític per la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. La unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la Policia Nacional situa l'expresident i les filles com principals beneficiàries dels fons obtinguts per la xarxa de Plus Ultra amb el rescat del govern durant la pandèmia. I se succeeixen les reaccions, les últimes, les del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó.
3: Patero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado o las dos cosas para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
19: Mentrestant, els socis de govern exigeixen explicacions. Del món, nou tiroteig al voltant del govern nord-americà. Esta matinada un home ha disparat almenys 30 vegades als voltants de la Casa Blanca. Agents del secret dels Estats Units han abatut el sospitot a prop del lloc del control on estava disparant. Ha sigut a les 6 de la vesprada de Washington i molts periodistes veuen estos fets. L'autor dels tirs ha mort i n'ha resultat ferida una altra persona. I de la cultura, els espanyols Javier Ambrós i Javier Calvo per la pel·lícula La bola negra han guanyat ex aequo el premi a la millor direcció del Festival de Cannes.
5: Uau!
8: Yo ni en mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial. Pero
19: la palma d'or ha sigut per a la pel·lícula For Your del romanès Christian Munguiu, i és la segona que rep el realitzador narrant ara el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'instal·la en un poble al final d'un fiord noruec. I a l'horatge, recta final del mes de maig, amb sol i temperatures de ple estiu. Lluís Obiols, molt bon dia.
11: Bon dia, la calor no fluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus, i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures, i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
19: Calor garantida. Lluís, moltíssimes gràcies. Ja això és tot per ara. Ens deixem amb el programa Fem Banda. Fins després.
15: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

0: I tot comença i tot acaba, i arribem a l'última part del programa d'avui amb l'agenda. I avui n'hi ha un concert important. Avui a les 7 de la vesprada, a l'Auditori de Miramar, concert de primavera per celebrar els 35 anys de la Unió Musical Milamarina de Miramar. I per a parlar-nos d'este concert tinc a l'altra part del fil telefònic a Filibert Mira, que és el director. Fili, bon dia.
1: Bon dia, Imma, què tal, com estàs?
0: Ja estàs preparat?
1: Ja estem preparats, estem a tope.
0: Ja esteu ahí. Ja han passat 35 anys. Què diries en estos 35 anys? Com han passat?
1: Buah, pues, mira, precisament en l'assaig del dimarts fem una mirada retrospectiva i a mi m'han passat volant. I pensa que és quasi una vida laboral, eh?
0: Sí.
1: Al front de la banda, eh?
0: És veritat, 35. 38 sonarà la vida laboral, però... Però sí, quasi,
1: bueno,
0: quasi,
1: si,
0: quasi.
1: Si això li sumen que vaig estar 2 anys antes en preparació, perquè...
0: Clar, perquè la vas crear tu, no? O sea, la vas formar, diríem.
1: La vaig formar jo, exacte. Sí, sí. Jo i un equip de professors, però començarem a l'any 88, és a dir, que portem uns 37 anys de vida.
0: Correcte, ja són 37. I per a celebrar-ho, esta vesprada feu un concert. I en eixe concert... Ese concert, que com ho celebreu? Què aneu a interpretar?
1: Pues mira, hem articulat el concert en 2 parts, en 3 parts un poc diferenciades, no? La primera part hem volgut que siga una part que de molt d'arrel a la nostra terra.
0: Sí.
1: Aleshores, hem preparat una primera part de música de carrer, música de festa, música que ens unís molt, perquè Miramar, a més, té unes festes de moros i cristians que les viu amb molta passió i molt d'entusiasme. Entonces, anem a escoltar peces com el Pasodoble Febrer, la Marxa Moro Chubuc, Ambaixadora, Contrabandista... Fester, la Marxa Moro de Saúl Gómez i Terra Nostra de Enric Alborch. I després una altra part que va ser més sinfònica i més arrelada al món del musical i les bandes sonores. Entonces anem a fer una sèrie de bandes sonores molt conegudes per el públic i per els xiquets, perquè va haver entre elles algunes de Disney, per també intentar arrimar-nos a tots els públics. I després va haver una espècie de final un poc dedicat al poble, perquè en aquella inauguració de la banda pues vam contactar en el mestre i compositor Miguel Villar. Anda. I mos va fer un pasodoble per aquella ocasió, un poc molt fet a mida, perquè la gent portava un any i mig en els instruments. Aquest pasodoble que era un manuscrit, havia quedat un poc en l'oblit. I darrere de la faena del president de la banda i del poble de Sax s'ha pogut rescatar el pasodoble. Entonces acabarem en el pasodoble Miramar i en el himne de Miramar, que el vaig composar jo mateix, i l'estrenaren l'any 2002 com a guinyo un poc a la banda i al poble.
0: Aleshores, Fili, serà un concert emotiu. Molt emotiu,
1: pues
0: per a mi
1: va ser molt, perquè pensa, Imma, que pràcticament passa gran part de la meva vida per davant del concert.
0: Vaig a fer-te una pregunta, és la meva ignorància, Milamarina d'on ve? Del nom antic de Miramar?
1: Pues mira, en aquell entonces, quan jo vaig arribar al poble i se barallà el nom de la banda, pues junten la directiva d'entonces, pues comentant entre el poble se diuen que els habitants de Miramar se diuen milamarins. I entonces del gentilici vingué el nom de Milamarina. Encara que després un historiador molt arraigat a la Safor va escriure la història de Miramar i va veure que això era una data incorrecta. I els habitants de Miramar eren miramarins, però ja el nom havia calat tant que
0: ja s'ha quedat.
1: Sí, en Milamarina.
0: Que ja s'ha quedat. Quina plantilla tens en la banda actualment?
1: Pues mira, actualment estem al voltant de entre 32-35 i lo que estem pretenent en esta fase de 35 anys és moure un poc el teixit de tota la gent que ha passat, perquè han passat centenars de músics, i és curiós perquè a este concert s'està sumant gent que feia que no venia la banda, sí. Que el dia d'avui té els seus fills, sí. I entonces al dia d'avui estem aconseguint que n'hi hagin famílies senceres, és a dir, abuelos, pares, nets, abuelos, pares, fills, sí, i entonces sí, sí, sí. Esperem que després d'este retrobament pues que algú se vagi quedant i poder ampliar ixe número.
0: Mira, Fili, jo tinc que fer algun dia un treball d'investigació de tota la gent que passa per les societats musicals. Tu saps quanta gent comença a estudiar música, després se ho deixen, però tu saps en un poble, per exemple, com Miramar, quanta gent haurà entrat a la banda i després se ho haurà deixat? I aquests músics que entren i se'n van? És a dir, quanta gent en la Comunitat Valenciana ha estudiat
1: pues,
0: música?
1: Jo crec que això és la cultura musical, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir, la cultura musical no és la gent que està activa en la banda,
0: sí, sí, sí,
1: sinó la cultura musical és el rastre que deixem en un
0: poble
1: al llarg de tots aquests anys de treball de gent en coneixements musicals que escolten diferent, que senten diferent,
0: sí.
1: que viuen diferent, perquè han begut d'una font que és màgica, no?
0: Correcte.
1: Jo penso que és un valor que no el parlem massa, però un dels grans valors de societats musicals no és la música que fem, que també, per supost,
0: correcte.
1: Sinó és el rastre que...
0: Sí, el rastre que es deixa, el rastre, és de veritat.
1: Sí.
0: Bé, jo, Fili, no us queda ja més temps, però jo vull convidar-vos a tu i a tota la societat Unió Musical Mila Marina a que vingueu així per a contar si feu més cosetes per a celebrar aquests 35 anys, que és molt bonic celebrar anys i seguir endavant, fent música. És així, pues, així no, que n'hi ha... M'esperaré a que acabes el curs lectiu.
1: Espera,
0: perquè sé que ho tens un poc complicat, però...
1: Sí, un poc complicat.
0: Un poc complicat.
1: Bueno, també, sols un segon.
0: Dime.
1: És dir, tu saps que estic fora de la terreta i continuo,
0: sí,
1: en el vincle perquè no m'han deixat de desanglar-me del tot.
0: Sí.
1: I dir que este concert estarà dirigit no sols per mi, sinó per un altre director també, que és Adrià Tomàs, que és un músic del Verger, sí, en el qual jo tinc molta relació de fa moltíssims anys,
0: sí,
1: i entre els dos portarem a terme aquest programa. I replega la invitació i...
0: Home, clar. Així no es vegem, que tampoc ens vegem tant.
1: Exacte. Que tu
0: ens
1: jo
0: vegem a la llarga.
1: La
0: correcte. Bueno, Fili, que vagi molt bé esta vesprada, que és a les 7 a l'Auditori de Miramar, i que estan tota la gent convidada. Un besé ben fort a tu i a tota la banda.
1: Moltes
0: que vagi
1: gràcies,
0: molt bé.
1: Ma.
0: Vinga.
1: Vinga, un besé.
0: Vinga, adéu.

estic així pensant i pensant, perquè esta peça en el Conservatori d'Ontinyent la van muntar farà ara qüestió d'un mes, i és una passada. Quixote Edición. I fins així el programa d'avui. L'equip tècnic, com sempre, està Lorena Alegre en producció. En l'equip tècnic tenim a Patricia Valero, a les xarxes està Emma Santana. Jo vos desitjo que acabeu de passar un bon diumenge, que disfruteu del dia i de la setmana, i que la música sempre, sempre vos acompanye. Vos deixem en els nostres companys de Fora de Cobertura i nosaltres tornarem el cap de setmana que ve sense falta. Adeu i disfruteu de la vida.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Creix el terratrèmol polític per la imputació de l'expresident Zapatero i es coneixen detalls de l'informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que situa l'expresident i les filles com principals beneficiàries dels fons obtinguts per la xarxa de la companyia Plus Ultra amb el rescat del govern durant la pandèmia. I se succeeixen les reaccions, les últimes, les del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado, o las dos cosas, para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
0: Mentrestant, els socis de govern exigeixen explicacions. A poques hores perquè es reinicien demà, dilluns, les negociacions entre el personal docent no universitari en vaga i la conselleria, el suport a la manifestació de València se situa en 30.000 persones.
3: Les famílies estem amb els mestres.
0: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies, com hem escoltat, i la seguretat de l'alumnat, es posa la mirada en una nova proposta de negociació, com explica Marc Candela, de l'STEP, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Valls, de Comissions Obreres.
4: Dilluns, la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens cride per a negociar.
5: Demanem que el valencià diga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
6: Les millors condicions laborals i salarials del professorado és assegurar una millor qualitat per al alumnat.
0: I dilluns demà sabrem si la vaga es convoca, que ja porta 12 dies o si s'allarga una setmana més. Canviem d'assumpte. Ja estan a casa els membres de la flotilla Global Salmon, segrestats per Israel, entre ells tres valencians denuncien tortures de tota classe. I a Bilbao,
7: lo primero que hacen es darnos más todavía de hostias,
0: una celebració ha acabat amb una càrrega policial i quatre detinguts. En su compte, Eva Terol, ara sí.
7: Lo primero que hacen es darnos más todavía de hostias en un momento de celebración.
8: Dos activistes i dos simpatitzants han passat algunes hores detinguts i el govern basc ha obert una investigació. A Barcelona, el ministre Ernest Urtasun s'ha sumat al comitè de benvinguda dels activistes, la majoria catalans, però també tres valencians i alguns de les illes.
0: I més coses de la cultura ara, el Salteló del Festival de Cine d'Alacant, que enguany arriba a la seua 23 edició. A nit fou la gala, escoltem el director del festival, Vicente Seva, i Clara Lago, actriu que va rebre el premi Ciudad de Alicante.
9: Somos una gran familia, es un festival muy comunicativo, muy mediterráneo, como somos los alicantinos, y yo creo que cada año tras año va creciendo el festival, sobre todo por eso, por la gran variedad de cortometrajes, de largometrajes que ofrece el festival.
10: Gracias y enhorabuena, porque 23 años, se dice pronto, con lo difícil que es sacar adelante estas cosas, así que de verdad, enhorabuena.
0: Y la nuestra compañía de la delegación de Alacant, Laura López, en temes detalls.
11: El tir d'eixida d'una setmana plena de celebracions al voltant del món del cinema que van més enllà de les projeccions i que inclouen també trobades amb els directors, concerts o exposicions. En esta edició participen a concurs per la Tessel·lador 7 llargmetratges. Es projectaran també 92 curtmetratges de 13 països diferents. Pel que fa al país convidat, enguany és el Marroc, que protagonitza un cicle especial de projeccions a Casa Mediterrani.
0: Moltes gràcies, Laura, per este seguiment. I al Festival de Cannes, els espanyols Javier Ambrós i Javier Calvo, per la pel·lícula La Bola Negra, han guanyat ex aequo el premi a la millor direcció.
12: Wow.
13: Bonsoir. ¿Estaba? Bien.
14: Yo ni mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial. Pero
0: un lloc importantíssim que ara estaran celebrant, mentre que la Palma d'Or ha sigut per a la pel·lícula Fjord del romanès Christian Mungiu. És la segona Palma d'Or que rep el realitzador i narra el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'instal·la en un poblet al final d'un fjord noruec. Temps ja per a saber l'horatge, la previsió de la mà de Lluís Obiols. Bon dia.
12: Bon dia, la calor no fluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
0: I en els esports, ahir es va viure una jornada apassionant en primera divisió. El campionat va concloure amb la salvació del Llevant, tot i caure 2-1 amb el Betis. I també es queda en primera l'Elx, que va empatar a 1 a Girona. El València, per la seva banda, va superar 3-1 el Barça, però no jugarà a competició europea la pròxima temporada. Això és tot per ara. Els deixem en el programa Fora de Cobertura, encapçalat per Doni Salvador.
1: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
15: De tu a tu.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
17: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
15: De tu a tu.
18: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
19: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 24 de maig, Adolfo Pascual al control tècnic i publicitari. Hola, Adolfo, des de la Peixera, saluda a tota l'audiència. I en l'estudi tenim els senyors J. González. Com estàs, J.?
20: ¿Qué tal, Donís? Muy buenos días y feliz domingo para todos.
19: Bon diumenge, caballero. Fernando Pena, ¿cómo estás?
21: Muy bien, esto de señores asusta un poquito, pero hay que reconocerlo. Estamos ya en esa época en la que somos señores.
19: Es lo que mera formalidad. Gracias, Fernando. Alfredo, ¿usted cómo estás?
22: Muy buen día, hoy es un día fenomenal porque hoy pensé que es el día que más comunión se celebren en Valencia.
19: Mm-hmm. Que és,
22: fan dia de comunió total.
19: Però, sí. Però són dades reals o és, sí, una intuïció?
22: Reals.
19: Mira tu què cosa.
22: Sí, és el dia que més se celebra.
19: Ah. Gràcies, Alfredo. Estoy. Pablo Fernández, com estàs?
23: Molt bé, així estem. Semana passada tinguerem comunió a ma casa, avui més lliure.
2: I sí que és cert, és un mes de maig bonic, no? De moment tenim ahí un bon temps i per a gaudir de tot el cap de setmana.
19: Contamos, com celebra la Vixa Comunió?
2: Pues molt bé, una bona paella, que millor que una bona paelleta, val? Va ser de carrillà, encetes i trufa, molt bo. En restaurant no vaig a dir-ho, no puc publicitar.
19: Home, sí, bueno,
2: però per la zona de Cullera, per la zona de Cullera n'hi ha restaurants molt bons, eh? I va estar molt bé, el xicón content, la família contenta, i perfecte, avant.
19: Pues de categoria internacional, no?
2: Així és.
19: Amics, sumari i comencem. Per tant, hem de començar del cartell del Corpus, que ja està en els murs i en els estants publicitaris de la ciutat de València, del Corpus de la ciutat de València, en el seu autor, que és Josep Lluís Aguilar. En acabant, espanyols addictes a internet, Pablo Fernández. Però què mos vas a contar?
2: Més de 4 hores diàries n'hi ha gent connectats a internet. Anem a donar dades, però ojo, anem a donar també dades curioses, que saps que m'agrada molt i ja pincellar.
19: Molt bé, continuarem en la Setmana Intercultural d'Orriols. Donarem més informació en acabant i parlem de moda. Misses, místers, models i la diferència entre aquestes distintes coses.
22: Total, està molt canviat. El que era míster i miss ara té un altre nom, té una altra història, però parlarem en acabant molta gent perquè ha estat ahí.
19: En Fernando Pena parlem de psicologia i de l'esquizofrènia, perquè a més coincidís en que avui és el Dia Internacional de l'Esquizofrènia.
21: Exacto, Fernando. Y hoy es un día muy importante porque hoy es el Día Mundial de la Esquizofrenia. Mucha gente desconoce totalmente esto y hablando de este tema vamos a buscar uno de los principales objetivos, que es romper tabúes y acercar un poco la salud mental a la población.
19: Com és habitual en Carolina Aquilis tindrem el plat valencià del dia. Per a continuar en l'informatiu, i en la segona hora tenim la primera entrevista en Mamen García, la nostra convidada especial, Gabriela Márquez, Miss España RNB 2027. Tindrem previsió meteorològica i parlarem amb Javi Bosch, DJ i organitzador del Bosch Dance Festival. Tot això i més en Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota la informació deportiva i l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
18: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
19: Entretant, un home que li posa màgia a les llapisseres. Ell és el dissenyador i dibuixant del cartell del Corpus 2026, Josep Lluís Aguilar. Un cartell que la veritat és que ha agradat molt i que està decorant tots els panells publicitaris de la ciutat de València. Josep Lluís, com estàs?
3: Hola, molt bon dia, Donís. Què tal?
19: Molt bon dia. Enhorabona per aquest cartell, que és una moltes verdadera gràcies. Preciositat.
3: Moltes gràcies.
19: Contamos com és el cartell, perquè per desgràcia no podem ensenyar imatges per la ràdio, però contamos com és el cartell, contamos quina ha sigut la teva inspiració.
3: Pues la veritat és que volia donar una imatge de carrer, no? De qui està observant la professora del Corpus, una visió que pues, quan a mi encomanaren el cartell, estigui mirant tot el que s'havia fet i sí que se buscava un poquet la iconografia, les imatges que són claus dins de la professora del Corpus, però des d'un punt de vista pues, a lo millor más
19: religioso,
3: no serio, pero sí que pues sí que tenía una como una iconografía molt definida. Yo voy a transmitir un poquet la imatge desde a peu de carrer.
19: Claro, porque evidentemente el Corpus es una festividad religiosa, es la festa grossa en la ciutat de València, del Cap i Casal.
3: Així és.
19: Però hi ha moltes coses que envolten la professió del Corpus.
3: Sí, efectivament. Estan les roques, està la moma, estan els ciliarots, està la custòdia, o sigui, n'hi ha tota una sèrie d'elements que la veritat és que si tens que anar a uno, a quin vas? Perquè la veritat és que tots tenen pràcticament la mateixa importància i la mateixa antigüitat.
19: Bueno, un cartell que ja està fent les delícies dels vianants de la ciutat de València. Imagina que totalment satisfet i orgullós del teu treball.
3: Pues la veritat que sí, però sobretot per com està responent la gent. Jo quan vaig presentar el primer esbós a Paco Estevez, que és el president d'Amic del Corpus, que des d'ací pues, vull donar-li el meu agraïment per la confiança i, per supost, a Amic del Corpus, pues ja me va dir que li agradava molt i que era lo que estava un poc buscant, no?
19: Bueno, un cartell de Corpus, no sé si no m'ha arribat a contar què és lo que apareix en el cartell, Josep Lluís.
3: Pues ja t'he dit que és una visió un poc a peu de carrer, és a dir, evidentment pues està la imatge icònica de la MoMA, està els cabuts, està en els cirialots, és una composició més o manco...
19: Està el Micalet de fondo, està...
3: Realista, efectivament. Entonces, com si estigués pràcticament veient la provesó des de qualsevol carrer durant la celebració de qualsevol dels actes que se celebren en la Festa Grossa.
19: Molt valencià, molt tradicional i molt nostre. Gràcies, Josep Lluís Aguilar, dissenyador del cartell de... anunciador del Corpus 2026, del Corpus Christi de la ciutat de València. Gràcies, un plaer, enhorabona.
3: Moltes gràcies a tu, a tots.
18: Fora de cobertura, Donís Salvador.
19: Seguim fora de cobertura i ho fem parlant d'internet, en aquesta icònica cançó també de Tan Tan Go, Atrapados en la red.
4: I aquesta icònica cançó que Jota ha triat perquè ens representa molt aquells que ballàvem encara en els anys 90, no? Tan Tan Go. Gràcies, Jota.
5: A mi no me mires, gràcies. Jo no havia nacido todavía.
4: Arrobados.com, Tan Tan Go.
19: Estava pensant-se encara, estava en pensament. Bueno, la bona qüestió és que més de 4 hores de mitja passen els espanyols.
4: Així és, s'ha publicat la 28 edició de l'informe Navegants en la xarxa. 15.000 enquestes s'han fet al llarg del 2025 i és que els espanyols som addictes a internet més de 4 hores diàries connectats i ho fan fonamentalment a través de quin dispositiu? Pues a través del mòbil, que és el que tenim a l'abast.
19: Mira que tediós navegar per internet a través del mòbil.
4: Així és, i se navega prou. I Espanya és dels que més utilitzen el mòbil per a poder navegar. Haces la cançó? Tu m'has robat la raó. I per ahí va l'estudi. A més, el 45,8% dels entrevistats assegura estar connectat a internet de manera quasi constant. No és que estiguin 4 hores. Ara vaig a fer la paelleta i vaig... No, no. 4 hores constant, el 45,8%.
19: A veure, connectats a internet, jo crec que el 98% de la població estem connectats les 24 hores, de forma passiva. De forma activa, a més, tu comentes que 4 hores...
4: 4 hores diàries, n'hi ha. El 45,8% dels entrevistats assegura estar connectat de forma quasi constant. Vull dir, el mòbil el té pues, com té ahí la medicina, vull dir, crònic, és crònic. El 77% dels entrevistats diu que ha usat aplicacions d'intel·ligència artificial en alguna ocasió, òbviament, ja és una ferramenta que solem utilitzar, però anem a veure com utilitzen també la IA els espanyols. El 73% diu que és per a fer consultes, doncs em vaig a consultar. El 38,2%...
19: S'utilitza moltes voltes com un buscador d'internet, no?
4: Correcte, és com un buscador...
19: Ha mutat a ser el típic buscador navegador.
4: I ara va també de treball. El 38% diu que per a corregir textos, el 33% per a resumir documents, un 33% també diu que per a fer traduccions i un 32% per a crear imatges o vídeos. Vull dir que és una ferramenta molt utilitzada últimament i que com no, pues, fa que ens convertim en uns dels més assiduos en intel·ligència artificial.
19: Ull en els resums de textos, ull en la creació de textos i ull en este tipus de IAs generatives, perquè és molt important fer les correccions i confirmar que tot el que ens ha dit la IA és correcte, perquè no sempre és correcte.
4: I no coincidir en discursos. Jo he vist anat a actes en el que he vist que la línia argumental de les persones que paren és similar, eh? A mi m'ha passat.
19: Mare meva.
2: És un poc de perill.
22: És similar perquè t'ho escopien el català.
2: Clar, és un poc de perill, també. La IA te pot servir per a orientar-te, donar-te idees bàsiques que tu pugues generalitzar, però, òbviament, un discurs complet d'IA té un perill molt gran.
19: Absolutament. Per a llevar la por al foli en blanc està molt bé. És una gran ajuda.
2: L'espenta.
19: Sí, inclús per donar forma a moltes coses. Però tinguem en compte que quan ho utilitza la IA es nutrix de lo que ja ha publicat en internet.
2: Mira, en l'estudi que estem parlant, el 60,5% dels internautes es mostren preocupats per l'ús de la IA, sobretot pel que fa a qüestions ètiques, i la majoria creu que existeix una bombolla econòmica i d'expectatives entorn d'ella. Vull dir que la utilitzem, però no estem molt segurs.
19: No, què penseu vosaltres al respecte? Sobre l'utilitzem, però no estem molt segurs. Sobre el que ha dit la gent, no?
2: Jo penso que la IA, a veure, si l'utilitzem bé, és molt bé, però, òbviament, és una ferramenta perillosa.
21: A mí me genera cierto malestar cuando veo que la gente me escribe cosas con IA, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en un proceso de negociación para llegar a un acuerdo con otras empresas y hay una de las personas que veo que cada vez que me responde el correo electrónico lo hace con texto de IA, ¿no? A mis correos electrónicos que le envío. Porque hay determinadas cosas que cuando ya vas viendo un poco cómo funciona te das cuenta, ¿no?
19: Reconoces el patrón.
21: Claro, el uso de guiones, determinadas frases, las negritas, o sea, son unas cuantas cosas que dices, esto me lo has escrito con IA. Y frustra mucho porque dices, a ver, si yo me estoy deteniendo a explicarte mi punto de vista, digo, párate tú también un poquito a explicarme el tuyo, en lugar de meterle mi correo electrónico a una IA y decirle dale respuesta, porque es bastante frustrante, claro, ¿no?
2: Yo pensé que la IA el que fa es despersonalizar, ¿no? Deshumanizar, o sí, llevarle ese carácter humà que tú trasllades en els textos.
19: Sense dubte, la esencia de qui escriu, la esencia se perd.
2: I l'originalitat?
19: Sí, se pot entrenar la IA, eh? La IA se pot entrenar i li pots dir o indicar que seguisca pues la teva forma d'expressar-te. Però així no hi tot.
22: Jo veig que és perillosa i una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció, que quan veus que estàs en algun puesto i veus la IA que se repeteix el discurs, digo, ya está, ya me las... Ya
2: sé, que eso ocurre. Yo bueno, tal.
22: Que eso ocurre, es verdad, eso ocurre.
21: Y luego el tema de los vídeos. Yo creo que va a llegar un momento en donde existirá la obligación legal de si creas un vídeo con IA, que tenga que poner en algún sitio este vídeo ha sido creado con IA o una marca de agua, algo así. Porque ves cosas en la tele, ves cosas en internet. Que dices, qué barbaridad. Y luego te paras a pensar y digo, no, que a lo mejor es IA, ¿no?
22: Se nota.
19: Incluso ya cosas que dices, eso es IA y es realidad.
21: Exacto.
2: Ya no sabes, que se engañen.
19: No, nos pasa.
22: En nuestro mundo yo lo veo. O sea, que es que te das cuenta que estás en una conversación y te pones a pensar y dices, eso, has sentido, o es que tú has visto, has controlado y dices, vale, estás lo que digo. El perill para mí es que ya se perd la identidad.
2: Correcte, un dels perills és que la IA ja no és tan identificada com a IA.
22: Correcte.
2: Cada volta ens enganyen més, això és el perill, perquè tu pots identificar perfectament a la IA i està clar, però el tema és que es puguen enganyar.
19: Al respecte, i continuem ara, perquè ha de contar una cosa al fil de lo que comentava Fernando Pena. Sí que existís esa acció de les redes socials en què te diuen identifica això com IA. Sí que existís, perquè ahir que mon pare falta 14 anys, però ahir haurà complit 80 anys, val? Motiu pel qual vaig fer una publicació en Instagram i vaig parlar precisament d'una foto que vaig posar una foto feta per IA. Evidentment mon pare fa 14 anys que no està. La IA m'ha donat aquesta oportunitat de tindre i de disfrutar aquesta foto en companyia de mon pare. I, vas posar un text. Però la IA me digué, has posat una foto d'IA, vols marcar que està fet per IA? I li vaig dir, pues sí, pues que no tinc ningun problema al respecte, no?
2: Està bé, no?
19: Però atenció, perquè és que m'he donat realment l'oportunitat de tindre una foto amb mon pare que no tenia. I ho agraï molt a la IA.
2: Jo reconec que també he fet aquest tipus de... Ma mare falta molt jove i també és una situació que també és cert que la IA en aquests casos, pues, te beneficia personalment, vull dir, t'agrada, no?, veure una imatge que òbviament no pot ser el poder veure-ho. Però, n'he ganat molt espai. Anem a donar més dades, si vos pareix. Un 9% dels entrevistats. Atenció, Donís, confessa haver utilitzat plataformes que permeten conversar amb personatges o intel·ligències artificials virtuals. O sigui, anem més allà. Anem a parlar amb algú i anem a conversar perquè estem a soles i anem a contar-li els nostres problemes.
19: ChatGPT, per exemple.
2: Per exemple.
19: he tingut, jo he tingut una conversació d'eixes, eh?
4: I què tal, Donís? Conta'm.
19: No, jo he anat en el cotxe i li he dit, parlem d'este tema. Uh-huh. Una conversació de veu. Parlem d'este tema. Jo li he donat els meus arguments, m'ha donat els seus.
4: Qui ha guanyat?
19: Bueno, ha enriquit, realment. En realitat ha enriquit.
4: Això robó que em puga enriquir, que les noves tecnologies es puguen enriquir més que
22: estropear,
4: ficar-nos en un perill. Uh-huh. Instagram es manté com la xarxa social que més gent utilitza.
19: Sí.
4: Està clar. Sent utilitzada 3 de cada 4 usuaris, d'un 75% utilitza Instagram. I després tenim Facebook, 58,9. Facebook.
19: Però té un públic més major, no?
4: Sí, per edat,
19: sí. Més...
4: Uh-huh. I en tercer lloc es troba TikTok amb un 41,3%. Per la seva part, més de la meitat, el 56,4% d'entrevistes segueixen algun influencer, youtuber, streamer, vull dir, està clar. El informe revela al fill al cap, Donís, que la compra per internet també és un fenomen normalitzat a Espanya. Són dades també que...
19: De les presents, quantes voltes heu comprat per internet, vosaltres?
21: Sempre, sempre.
19: O sea, és una cosa habitual, sí, ja.
21: Antes se tenía mucho miedo a poner el número de tarjeta, ¿no? Sí, sí. Pero ese miedo yo creo que se ha perdido. Ahora hay personas que lo conservan, pero ya es muy, muy habitual. Hay sectores, ¿no? Por ejemplo, vuelos, por ejemplo. Hay poca gente ya que vaya a una agencia de viajes justo a comprar un vuelo específico, ¿no? Quizás sí para vacaciones, pero está muy habituado ya la gente a comprar algunos sectores, algún elemento como vuelos por internet.
19: ¿Algún no ha comprado por internet?
22: Yo
4: he comprado poco.
22: Yo
4: he comprado
22: nada.
19: ¿Alfredo no ha comprado más por internet?
22: Nada, me niego.
19: Sí, has venido mucho por internet.
22: Sí, exacto, perdón.
19: Has venido muchísimo por internet.
22: He sido de los primeros de España en vender por internet. Que tú sabes, o sea, bueno, se puede decir el nombre de la que empezó en España, que es Farfetch. Yo he vendido muchísimo, pero luego ya me di cuenta que yo no era mi mundo. Yo soy defensor del pequeño comercio. Entonces la historia está ahí, donde el pequeño comercio es lo que yo ahí he aprendido de los italianos, que no hay que perderlo.
19: Pero una cosa es que tú recolces el comercio de barri, el comercio...
22: De barri, total.
19: Del tú a tú.
22: Pero en tot, ¿eh? No
19: pero, sí, pero no tens tot en el xicot de comercio. Bueno, vull dir, en el teu barri no
22: sí,
19: tens de tot.
22: Sí, estic d'acord amb tu. O sea, el comprar per internet que tu dius és el gran supermercat, com decimos, que tienes de tot. Però també no tens, lo que te comentaves, no tens el cariño, l'amabilitat i el tracte que te dona el personal.
19: Per supost. Home, jo no tinc dubte en aquest aspecte.
22: Jo se lo agradezco mucho.
19: Sí. Front a comprar per internet una cosa que tens en la tenda de baix de casa, pues probablement ho compres a la tenda de baix de casa i, a més, ho mires, ho toques...
22: Correcte. Sí. Però, altra cosa, en guany en Nadals, de Amazon, que varen dir, jo us ho digui ja, de cada 10 envios ne tornaré un 8.
19: Bueno,
22: cuidado con esto, que no hay mucha devolución.
19: No te pasa en el cas de que compres en la tienda de baix de casa.
22: Correcto.
4: A mí me preocupa más la tornada del producto que la compra del producto.
22: Ahí está.
4: O sea, yo la compra es muy fácil, pero es que les compres te les fiquen fácil, pero les tornades te les complican un poco.
22: Bueno,
4: hasta que
22: aplegue. Ahí está.
4: Claro, entonces a mí la compra de internet, aparte de que yo soy muy palpador. Donís, m'agrada molt tocar el producte i palpauret, m'agrada molt tocar com
22: jo també, jo també
4: palpauret i com te para els models que ixen en internet, òbviament, no són després quan t'agafes del producte.
19: Conclusions, Pablo.
4: Pues, bueno, el control parental que sí que volia comentar, també la preocupació entre els pares pel que fa als seus fills en internet, creix. Reflectix que cada vegada hi ha més usuaris del control parental, un 63,4%, aquesta cifra és bona, el poder aplicar el control parental. Només vull anar sense donar algunes dades de curiositat. Per exemple, sabeu quina va ser la primera webcam que monitoritzava la primera webcam? Monitoritzava una màquina de cafè. Una màquina de cafè.
19: Monitoritzava una màquina de cafè.
4: Una màquina de cafè. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, les webcams han caigut alguna cosa en l'oblit. Malgrat això, els portàtils del mercat munten. La primera webcam connectada a internet de la història s'utilitzava en el laboratori de computació de la Universitat de Cambridge. El seu únic propòsit era de veure si el cafè estava preparat per evitar els viatges de bades a comprovar els treballadors si la cafetera estava en marxa o no. I això és la primera webcam monitoritzada, una màquina de cafè. I el primer emoticon va ser creat en el 79, una cosa molt quotidiana d'avui. Quantes vegades en resposta a un emoticon? Va ser creat per Kevin McCains en 79. I encara que aquest era tremendament senzill, consistia en un guió i un parèntesi, en 79.
19: Algun apunt més, Pablo?
2: Pues que tenim que tindre control en internet, que internet no mos mane, que manen nosaltres, que té coses molt bones, però té coses perilloses. Que... I que els productes n'hi ha que palpar-los i n'hi ha que provar-se-los, que els que ixen en la web, en internet, els models són diferents, els podem provar el producte.
21: I solo un apunte final, que és que quien quiera tener ese control de l'uso de internet... Todos los teléfonos móviles en ajustes tienen un botón que pone salud digital y ahí te dice si es un 2, un 3 o un 4. ¿Vale? Lo tenéis en vuestras pantallas. Ajustes salud digital y te dice la media que estás utilizando el teléfono móvil. Incluso para los padres que tienen hijos adolescentes y quieren hablar un poco con datos, pues ahí está el número, ¿no? Lo podemos consultar tanto en Android como en iPhone, lo tenéis.
2: Pues espera, el 45,8% tendrán un nivel alto en España.
19: Gracias, Fernando. Gracias, Pablo Fernández. Seguime en Fuerte Cobertura.
18: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
19: Parlem de la 14a Setmana Intercultural d'Orriols, que és una de les iniciatives comunitàries i socials més importants en este barri de la ciutat de València. Este event naix de l'esforç conjunt de la red associativa del barri en el ferm objectiu de visibilitzar la riquesa de la diversitat, fomentar la convivència veïnal frente a l'odi i celebrar el respecte entre cultures. Parlem en Luisa Garrido, coordinadora de la YMCA. Atenció, Luisa, és que s'ha posat un nom de cançó.
6: Sí. Ens farem fer una cançó després. El nom va arribar abans.
19: El nom és anterior.
6: Sí, el nom és anterior.
19: A què responen les sigles de la vostra associació?
6: És una associació que va néixer a Anglaterra, sí, el 1844, i era la Young Men Christian Association i YMCA són les sigles del nom de l'associació.
19: Així, que maravilla,
6: en Espanya seria Inca, no, llegim Inca.
19: Inca,
6: efectivament. No, sí, seria Inca, però sí, quan ja dius YMCA tot el món...
19: Evidentment ho identifiques molt ràpidament, molt ràpidament. Luisa, Setmana Intercultural d'Orriols, la 14a edició.
6: Sí, 14a, sí. Enguany ja arribem a la 14a edició i del 21 al 30 de maig el barri s'omplí d'activitats, s'obri de bat a bat per a rebre a tota la gent que vulgui apropar-se al barri, conèixer totes les coses boniques i positives que se fan i conèixer que en Orriols la diferència no separa, sinó que construïm i som més de 30 entitats que treballem al barri i que entre totes ens organitzem per a omplir esta setmana de 10 dies, ja les setmanes se fan llargues.
19: S'allarguen, sí.
6: I tenim activitats durant tots els dies de la setmana de contes, xerrades, música, teatre, tallers, degustacions culinàries de tota mena.
19: Però sí, trobem jornades de convivència, tornem també a celebracions temàtiques, activitats, sí, familiars i infantils, espais de reflexió i trobades culturals i artístiques.
6: Sí, hi ha una miqueta de tot. Hem aconseguit una programació variada i molt interessant, pense jo, i volem invitar a tota la gent que vulga a apropar-se i a...
19: També a celebracions temàtiques, activitats, sí, familiars i infantils, espais de reflexió i trobades culturals i artístiques.
6: Sí, hi ha una miqueta de tot. Hem aconseguit una programació variada i molt interessant, pense jo, i...

0: Avui en dia, construir ponts i no murs, i donar visibilitat a la importància de la diversitat i a la importància de la diferència.
1: Gràcies, Lluïsa Garrido, enhorabona.
0: Gràcies, adeu.
1: Setmana Intercultural d'Orriols, 14a edició, del 21 al 30, en el barri d'Orriols, en la ciutat de València. Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Per a parlar de moda, la veritat és que el senyor Alfredo Esteve avui s'ha posat de gala, eh? S'ha posat de gala, clar, com el tema és, bueno, que si misses, modelos, tal, diu, vaig a posar-me elegant, no?
3: Alfredo? Bueno, sí, vale, sí.
1: No ha sigut el motiu.
3: No és el motiu. Saps que tinc d'anar, pues, altres motius que obliguen a anar a Xina.
1: I molt importants. Conta-los, per favor.
3: Pues que ara, quan s'acaba així, el programa d'esta casa, pues em vaig a la una, a la basílica, que fa la missa dels seguidors. I després tinguem un dinar de convivència dels seguidors de Xermanor, s'ha d'estar tots junts. I després tornem a la basílica, que avui és un dia emotiu i complet. Després de la setmana que ha tingut passar, molt emotiva, de les sorpreses que m'han donat i el privilegi que han tingut d'estar al costat de la Verge, al costat d'ella, hora i mitja, això és, crec que no ho oblidaré mai.
1: No ho oblidaràs mai, estic segur.
3: I vores, los que, i també, i acaben el sistema, vore també tindre la sort de poder vore tots els mantos de la Verge, inclús les joies que té la Verge, que això està dalt en un tercer pis de la basílica. És increïble, no m'ho creia que estava jo allà.
1: Home, no digues on està, perquè si no, t'imagina que ara...
3: No, és que... No, tranquil, tranquil.
1: Broma.
3: Ja, tranquil, que n'hi ha seguretat, n'hi ha de tot, o sea, però és... I una altra cosa que també ens diuen, que no pots usar els mòbils per a res, per el que s'havien comentat abans. S'ha prohibit usar el mòbil per a res.
1: Bueno, entrem en temàtica, Alfredo.
3: Bueno, la temàtica que avui anem a entrar és, a banda de... On vaig després? O sea, és el canvi que n'hi ha de Mister i Miss i Mister, no? O sea, que s'ha canviat el nom ara, perquè ni el patrocinador que estava ja no està. No està, no, bueno, ha hagut històries ahí i tot això. Tampoc, de totes maneres, no té la força que tenia antes el Miss o Mister. O sea, jo així m'ha ficat quatre que jo treballat en ells i que eren de la comunitat valenciana, del món d'orgull pudir-ho, que van des d'ací. Antes ho tenien com, diguem, ser Miss o ser Mister com un trampolí per a unes professions que anaven, o sea, tant d'actriu, d'actors, com de presentadors, com de... La prova que n'hi ha molts que estan treballant en les televisions gràcies a l'època ixa de Mister i Miss. Igual home que dona, o sigui, jo no descalifico a ningú. És així, no.
1: Si som així, no, un poc més tal, ja mos tiraven a la ràdio. Bueno,
3: n'hi ha en tots, n'hi ha en ràdio i en televisió, n'hi ha en tots. O sea, que no. El primer Mister València que vam tindre així, venim a dir Miss, Mister, en el que abans el nom el direm quan mica la persona que s'ha canviat ara. Però seguint un poc igual, però ha perdut molta força, no té la força que tenia, perquè no, entre influències i tal, o sea, el moment que tingué, com tot, les coses, com també diguem que les influències ja estan baixant, doncs això també baixa, no? És el que jo dic, que les influències en el nostre món no tenen ja apenes força ja, perquè s'ha donat a compte que no és un tema que no dona resultats, la veritat.
1: No és un bon canal de prescripció.
3: No. Mira, el primer míster que tingueren va ser, o sea, Julio Canet era d'Alcira, era...
1: El primer míster de València,
3: un dels primers que vaig vestir jo. N'hi han hagut diversos.
1: I era míster València, però?
3: Míster València.
1: Comunitat Valenciana? O...
3: Comunitat Valenciana, jo explico un poc el tema de Julio. Julio me dix un poc més que tu, me dix 2-6.
1: Mare de Déu, senyor.
3: Jo era jugador de baloncesto.
1: Sí, que per a ser míster, vull dir, no sé. O sea, a mi sempre m'ha dit, bueno, hombre, jo si no fos la prealtura seria modelo. O sea. Però, no, però broma a banda, sempre m'han dit, no sé, que tenia una altura excessiva per a...
3: Bueno, no, en ese moment, no, yo pensé que no, yo pensé que es, bueno, también en ese momento, no es ahora, o sea, el tema de Julio va a ser en el 95, creo que va a ser, o sea, parlant que cuando yo tenía les tendes y se feien, entonces había la preselección, que se feia, el primer era banyador, ropa d'esport i en acabant ja traje, que és elegància, que són les tres eixides que tenien els místers, igual que les dones.
1: A veure, d'ací, en banyador, quants guanyeu? Quants guanyeu sobre la imatge normal?
4: Yo guanyé més en túnica.
1: ¿En túnica? Molt bé.
5: Cuanto más tapados, mejor, creo yo, ¿no?
1: Fernando.
5: Yo creo que en ningún momento de mi vida he
1: Bueno, yo, como soy el moderador, no voy a pronunciarme al respecte.
3: Bueno, hasta aquí me lo de Julio Canet. Julio Canet, o sea, él va a ser que toda la gente que pensaban, incluso así en esta casa, cuando estaba el programa Tómbola, cuando existía Mariñas y todo el grupo este, que ya se donaba perfecto de que anaba a ser el Mister España, por todas las cualidades que tenía. Ahí ni hay una cosa extraña, que va a ser Lorena Bernat, que en

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Totes les previsions apunten a que demà dilluns es reprendrà la negociació entre el personal docent no universitari en vaga i la Conselleria d'Educació. La manifestació de València d'ahir de vesprada va ser un èxit, segons els sindicats convocants, amb una participació de 30.000 persones, segons les xifres oficials de la delegació del Govern d'Espanya.
2: Les famílies estem amb els mestres.
0: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies i la seguretat de l'alumnat, es posa la mirada en una nova proposta de negociació, com expliquen Marc Candela, de l'Estep, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
3: Dilluns, la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens cride per a negociar.
4: Demanem que el valencià tinga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
5: Les millors condicions laborals i salarials del professorado és assegurar una millor qualitat per a l'alumnat.
0: Demà sabrem si la vaga es desconvoca o si s'allarga una setmana més. I anem ja en un diumenge de sol i de calor. És la previsió avui en temperatures de ple estiu. La calor no afluixa. Lluís Obiols, bon dia.
6: Bon dia, la calor no afluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus, i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
0: Novetats en el cas de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional situa l'expresident i les filles com principals beneficiàries dels fons obtinguts per la xarxa de Plus Ultra en el rescat del govern durant la pandèmia. Entre les reaccions, les últimes han sigut les del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado o las dos cosas para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
0: Els socis de govern espanyol de coalició no socialistes exigeixen explicacions. I ja estan a casa els membres de la flotilla Global Summit, segrestats per Israel, entre ells tres valencians, denunciant tortures de tota classe. A Bilbao, el que devia ser una celebració va acabar en una càrrega policial i quatre detinguts. Eva Terol.
8: Y lo primero que hacen es darnos más todavía de hostias en un momento de celebración.
9: Dos activistes i dos simpatitzants han passat algunes hores detinguts i el govern basc ha obert una investigació. A Barcelona, el ministre Ernest Urtasun s'ha sumat al comitè de benvinguda dels activistes, la majoria catalans, però també tres valencians i alguns de les illes.
0: I alça el teló el Festival de Cine d'Alacant, que enguany arriba a la seva 23a edició. A nit va ser la gala, escoltem el director del festival, Vicente Seva, director, i Clara Lago, actriu, que va rebre el Premi Ciutat d'Alicante.
10: Somos una gran familia, es un festival muy comunicativo, muy mediterráneo, como somos los alicantinos, y yo creo que cada año tras año va creciendo el festival, sobre todo por eso, por la gran variedad de cortometrajes, de largometrajes que ofrece el festival.
11: Gracias y enhorabuena, porque 23 años... Se dice pronto, con lo difícil que es sacar adelante estas cosas, así que de verdad, enhorabuena.
0: Laura López, redacció d'Alacant, més detalls.
12: El Tir d'Eixida d'una setmana plena de celebracions al voltant del món del cinema que van més enllà de les projeccions i que inclouen també trobades amb els directors, concerts o exposicions. En esta edició participen a concurs per la Tessel·lador 7 llargmetratges. Es projectaran també 92 curtmetratges de 13 països diferents. Pel que fa al país convidat, enguany és el Marroc, que protagonitza un cicle especial de projeccions a Casa Mediterrani.
0: Gràcies, Laura. I més cine. Al Festival de Cannes, els espanyols Javier Ambrosi i Javier Calvo han guanyat per la pel·lícula La Bola Negra el ex aequo el primer premi a la millor direcció.
13: Wow.
14: Bonsoir. ¿Estaba? Bien.
15: Yo ni en mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial.
0: La Palma d'Or ha sigut per a la pel·lícula Fjord del romanès Christian Mungiu. És la segona que rep el realitzador i narra el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'instal·la en un poble al final d'un fiord noruec. Bé, és tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia en un nou butlletí informatiu a la Ràdio Pública Valenciana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
16: De tu a tu.
17: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
18: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
16: De tu a tu.
19: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
20: Van ser les 11 i 8 minuts en Fora de Cobertura, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, i tenim a l'altre costat del fil telefònic la nostra primera entrevista d'esta segona hora. Ella és una de les artistes més completes, volgudes i polifacètiques del panorama valencià i nacional, en una trajectòria brillant com a actriu, com a cantant, com a compositora, com a pianista, i és reconeguda tant per la seva elegància musical com per la seva vis còmica i dramàtica en sèries de televisió, com per exemple La que s'avecina, Senyores de l'Ampa, Escenes de matrimoni, etc. Parlem, dames i cavallers, de Mamen García. Què tal, Mamen, com estàs?
21: Hola, bon dia. Un diumenge com aquell, així està ple de sol en Madrid.
20: Un diumenge i bon dia. Un diumenge i bon dia, què fas en Madrid que no estàs així en la terreta?
21: Mira, si t'explico, esta vesprada m'han invitat a anar a l'òpera, a veure una òpera francesa, Romeo i Juliet, la meva nora, que està treballant allí com a coach, i m'ha invitat al passe de l'assaig general. I, bueno, em quedaré així una mica i a la vesprada.
20: Molt bé. Moment, però vens pronte cap així, no? Vens pronte cap així?
21: Sí, el dijous ja m'acosto per a València, sí, perquè encara tinc seqüències que gravar.
20: Clar, perquè, a més, el dia 30 de maig, a veure, has d'estar per així, en la Rambleta, en particular.
21: Sí, el 30, això és.
20: I estaràs fins al final de la festa, no?
21: Estaré hasta el final de la fiesta, si vols t'explico un poc.
20: Per favor. Hasta el final de la fiesta és l'obra que va representar en el teatre La Rambleta el dissabte 30 de maig a partir de les 20 hores en la ciutat de València. Mamen, per favor, hasta el final de la fiesta, contamos.
21: Efectivament, hasta el final de la fiesta és un homenatge a la dona que a través dels anys ha tingut somnis, il·lusions, i per moltes raons no ha pogut fer-los, i en aquest moment, a través d'un personatge que està creat i que ha dirigit i ha escrit David Serrano i Marta Betoldi, ella es comunica amb el públic, acompanyada sempre amb el piano meravellós d'un músic que a més és el meu fill, Albert Sanz, bueno, i conta una sèrie d'històries.
20: Que bonico, no? Que bonico.
21: Sí, és molt bonic, perquè hi ha molta complicitat. Albert també té molt humor i s'estableix una connexió, una simbiosi molt bonica, i que l'espectador ho rebre molt bé, molt bé.
20: És un cant optimista a les ganes de viure intensament, a no baixar mai els braços i a complir somis.
21: Mamen. Efectivament, és el que t'estava explicant. Aleshores, jo conto una sèrie d'històries, algunes són verídiques, altres inventades, com tota la ficció, i esta senyora arriba de tal forma al cor del públic que es força un enteniment perfecte. Elles entren en la història de Marta de la Cruz, i Marta de la Cruz parla sense omitir res de la seva vida, contant històries magnífiques que pertanyen també a una sèrie de cançons que jo vaig fer en el passat i que entablen perfectament una connexió.
20: Mamen, moltes ganes de tindre't per ací i de poder veure hasta el final de la fiesta. Recordem, dissabte 30 de maig a les 20 hores en el Teatre La Rambleta, Ciutat de València. Gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura. Ha sigut un plaer.
21: Això és, vos espero a tots.
20: Mos veiem i tenim una
21: cita. Una abraçada. Una abraçada. Adéu, Andoni. Adéu.
19: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
20: Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 1 de Punt Ràdio la nostra convidada especial del dia. Ella és Miss Espanya R&B 2027, la senyoreta Gabriela Márquez.
2: Bravo.
20: Com estàs, Gabriela?
13: Molt bé, gràcies per recibir-me així.
20: És que la veritat és que és Miss Espanya R&B, Miss Espanya R&B. O sigui, Regina Nacional de la Bellea, no?
13: Sí.
20: Però, clar, en les sigles, si dius R&B, de repente, jo m'imagino en Ulleres de Sol, la gorra cap arrere, en cadenes d'or, però com tipus M.A. Barracus, saps el que te vull dir, Gabriela?
13: Sí.
20: O sea, així és com m'ho estava imaginant. Però sí, R&B significa...
13: Reinado Nacional de Belleza.
20: Molt bé. I això és una plataforma que organitza ara el Miss Espanya. Contamos com va això, perquè estàvem parlant precisament abans, en Alfredo Esteve, sobre com ha canviat, no?, el concepte de Miss i Mister.
13: Sí, a l'actual Miss Espanya com a tal ja no existeix, però Miss R&B Espanya ha adquirit com els drets. I ara ja no és una plataforma, no és un certamen on sols importa el físic, l'aparença, sinó que també la formació d'una persona, l'oratòria i molts més aspectes més allà del físic, perquè el que busquen és que la persona que representa Espanya tinga aquesta connexió amb la societat i aporte valors, no sols bellesa.
20: Mira, m'estan venint al cap, ara que estàs comentant això, alguns certàmens internacionals en els que li han preguntat alguna miss, per algun no sé, què opina sobre, eren temes pues, a desenvolupar a l'azar, eh? O sigui, sí. Això que heu tras com per a trobar fallera major, que heu tras...
13: El minuto de oro, que diguem vosaltres.
20: De oro, bueno, de oro o de una altra cosa, segons lo que l'aprofites, sí. Ha hagut verdaderes barbaritats.
13: Sí.
20: Però, bueno, encara no l'hem presentat del tot, perquè Gabriela Márquez Cardona és advocà i modelo espanyola, nascuda en Espanya en l'any 2000, això igual
13: 2001, eh?
20: 2001, bueno, pues entonces no passa res. Prendrem...
13: Nota.
20: Prendrem medidas contra producció, que passa mala informació. Imagina que estaria en internet mal
13: sí,
20: passat.
13: Sí, sol passar.
20: En Benissa, la bona qüestió és que, clar, estem parlant de que un advocà que ha treballat de modelo des d'abans de ser advocà. Entenc, no?
13: Sí.
20: Perquè a la teva curta edat, pues, lògicament, bueno, curta edat, en la teva joventut, si ja portes uns anys treballant sobre això, evidentment t'acabaràs de llicenciar, no? Com a advocat. No fa molt.
13: Bueno, ja fa dos anys. Que vaig acabar el màster d'Abogacia i Procura i vaig fer l'examen d'estat. Sí que és cert que he estat treballant per a altres despatxos d'advocats, sí. Però ara mateix acabo d'obrir el meu despatx.
2: O sigui que cap avant.
20: I en això vull deixar clar que, evidentment, és una persona en sobrecapacitat oratòria per a parlar de qualsevol tema.
2: Bueno, sí, és veritat que per la meva feina tinc que desenvolupar pues, la manera de parlar perquè m'entenguen els meus clients i demés, però sí que és veritat que el món del certamen és totalment diferent del món del dret.
20: Té tota la pinta.
2: Sí, entonces és el primer certamen en el que m'he presentat. Els nervis, quan té que adorar l'oratòria, fa molt, i per això el que m'estaves dient del minuto, el gran minuto de oro, perquè estàs puesto en escena, que dic jo, no saps què van a preguntar-te.
20: De què va ser el teu minuto de oro?
2: El meu minuto de oro em van preguntar per què deuria ser jo la... No va ser un tema polític ni de societat, més personal. Em van preguntar que per què deuria ser jo la nova representant
20: quasi Miss preferit, Espanya. Quasi hauràs preferit que fos un tema d'actualitat, no?
2: Pot ser.
20: Què vas contestar?
2: Vaig dir que deuria ser jo perquè crec firmament que represento tots els valors que està buscant este certamen, com són l'empatia en les persones. Crec que puc, per el que he estudiat, també connectar i entenc el que vol la societat avui en dia. El dret m'ha fet pues, entendre el que volen les persones i crec que tinc tots els requisits per a representar a Espanya en bones condicions.
20: Bravo, bravo.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
20: Molt bé, Gabriela, la situació és que lògicament pues, m'imagine que en la final del certamen hi hauria altres xiques que també bé podrien haver sigut Miss Espanya, no?
2: 52 candidates.
20: I 52. A veure, i de les 52 pues, posa sempre ja pues, les quinieles, no? Les càbales, i algunes que dius, bueno, pues estarà entre estes. I sí, hi ha una fina línia que separa a una de l'altra, no? Perquè igual per a un xulat la percepció és, jo crec que deuria ser esta, i per altre pues, deuria ser esta altra.
2: Sí, clar. Jo penso que al final totes són vàlides, però ninguna és millor que l'altra, però simplement busquen un prototip de xica en concret, i ja no sols la formació o el físic, és també com destaques d'aixa setmana del certamen. Tens que transmitir, tens que connectar amb la gent, i en el meu cas la veritat és que em vaig sentir amb l'equip de RNB, que són els meus actuals directors, com si fórem família des del primer moment.
20: Ara en vine.
2: Sí, però al final jo crec que en aquest tipus de concursos no hi ha que comparar-se amb les altres persones, hi ha que fer el camí propi d'uno, i així és com al final crec que aconseguissis el teu objectiu.
20: I al final si te triguen bé, i si no, pues, el camí, clar, el camí continua per altre lloc.
2: Sí, per supost, i a més això és una experiència de creixement personal. És a dir, jo, encara que no haver guanyat el títol, he acabat sent una dona amb més confiança, més segura de mi mateixa, fent events, he conegut a moltes persones que ara m'han oferit faena de modelo, i crec que l'únic que pot aportar-te són coses positives.
20: Absolutament, al final són taules, no? I és sí, experiència de vida. Però, Gabriela, per arribar a presentar-se a aquest certament, per on ha passat?
2: Bueno, pues he passat per un procés, perquè jo vaig guanyar primer el meu provincial, que era Miss Alicante,
20: sí,
2: i després, 5 mesos després, vaig tindre el nacional, que és Miss Espanya. I he passat per un procés de moltíssima formació, tant psicològica com física.
20: Perquè és dur. La pressió que hi ha que aguantar en sí, estos moments...
2: És dura, si no vaig a enganyar-vos, però com tenia el meu objectiu tan marcat i sabia el que volia, la veritat és que ho vaig fer en gust.
20: També... Hombre, la transició des de que comences la teva carrera com a aboga a acabar-la també te passa per diferents moments,
2: per supost,
20: de dependre a suportar aquesta pressió, no? O aquestes situacions.
2: Per molt que a tu t'agradi, en el meu cas, l'abogacia o la carrera que tu has elegit estudiar, no tots els temaris van agradar-te. És a dir, no tot és el que esperes, però per aplegar al teu objectiu, pues, que és el que vols, saps que tens que passar per ahí. Lo mateix passa... Todo lo que uno quiere cuesta.
20: Així és. Alfredo Esteve, que és un, bueno, un col·laborador habitual de Fora de Cobertura, però que, a més, té aquest bagatge d'haver estat en les millors passarel·les del món. París, Milà, Florència, Nova York, etc. Alfredo, un món complicat en el que Gabriela ja porta un temps caminant, però què li espera a partir d'ací?
3: Bueno, li espera lo que m'agrada d'ella molt, que ho té molt clar. Això és importantíssim per a una professió, si ja ho té claríssim. Que no és fàcil, perquè la gent sols veu el glamour o lo que això, però en el cabal n'hi ha que currar-se, el sí. Consell que te donen. Que si algun dia t'ha quedat una llagrimeta no passa res, perquè en el cabal te recuperaràs quan tu estigues disfrutant de fer una bona passarel·la. O sea, és que serà aixina. Jo estava pensant, l'icònic d'Espanya que tinguem és Tita Cervera. Tita Cervera, la Vanessa Timpson, va ser, fíjate tu, va ser Miss Espanya en aquesta època. I mira on ha arribat aquesta dona.
13: Sí.
3: I encara hi queda.
20: Per altre camí,
3: entonces seria Miss, exacte, però socialment. Entonces el que li t'aconsella, jo he viscut el tema Mister, ha estat això, quan serà Mister, ara heu canviat el nom, jo estic en el Palau, en l'última elecció que n'hi hagué, sempre dic que no és fàcil, que no veig els soles de lo de color de rosa, que se sol dir.
13: Sí.
3: O sea, n'hi ha molt menys,
20: pues, pues
3: però això li ho ha dit, el color xicle, que diguem, que més de rosa diguen color xicle. O sea, que és el nom que hem canviat. Però si t'agrada, disfruta-ho. Disfruta cada moment, cada acte, cada estona, encara que millor acabes agotar, acabes sí. Cansar, però disfruta-ho, perquè això és el que te deberes en el que te va compensar.
13: Moltes gràcies.
20: Gabriela, arriba un moment en què acabes de muntar el teu despatx, però resulta que eres Miss Espanya Arambí 2027. Però on vas a tirar la teva carrera professional?
13: És una pregunta que em faig moltes voltes, no vaig a enganyar, no és fàcil, però per a mi ara mateixa tant l'abogacia, que és algo m'ho he currat, la veritat, per el que he lluitat tant, he estat anys estudiant i seguisc en formació, i per un altre costat està el certamen, que també requereix moltíssim esforç i organització. Vaig en tot.
20: Vas en tot.
3: És a dir, on se fa el certamen? La final on se fa?
13: La final on s'ha fet?
20: On serà l'any que ve, vols dir?
3: Sí, exacte.
13: A veure, Miss Espanya en Salou.
3: Vale.
13: Vale? Què seria? Miss Espanya es fa en Barcelona, en Salou, i el certamen internacional, que seria el Miss Supra, que és el que vaig a representar ara, és en Polònia. Es farà en Polònia.
20: El de l'any que ve o sempre es fa en Polònia?
13: Sempre sol ser en Polònia, encara que l'any que ve poden haver canvis.
3: Sí.
20: Poden haver canvis.
13: Sí.
20: Ja veuràs tu, l'any que ve en Catarroja.
13: Primícia.
20: Ja veuràs tu. En les festes de Sant Miquel, en la plaça Major, muntem una passarel·la. Bueno, a veure, això no sé com està establit, perquè sé que abans pues era la Miss provincial, en acabant, no sé si era autonòmica o directament de la província anava a nacional.
13: Sí, són 52 xiques, 52 províncies, i les que han guanyat el subprovincial passen a participar en el nacional.
20: Molt bé.
13: 52 províncies.
20: Però ara totes les nacionals, quantes són?
13: Són unes 75, quasi 80.
20: Molt bé, sí, com per a Fallera Major.
3: El número quadra.
13: Són moltes dones.
20: Més o menys. Bé, la bona qüestió és que de Miss Nacional, cada una del seu país, Miss Supra.
13: Miss Supra.
20: Perquè fa temps estava Miss Mundo, estava Miss Universo.
13: És que això segueix existint.
20: Clar, però
13: són plataformes, concursos distintos, en el que cada uno d'ells busca un prototipo de xica diferent.
20: Clar, però Gabriela, anem a veure. Després de Miss España, diu Miss Mundo, vale, d'acord. Després Miss Universo, què passa? Que vas a competir a desfilar una marciana, una de Venus i una de...
13: No, com et dic, hi ha diferents marques de certames, però la que ha adquirit els drets de Miss España, perquè Miss España ja no existeix,
20: sí,
13: és Miss RNB.
20: Molt bé, però quan guanyes el Miss España, guanyes el Miss Supra...
13: Sí, i Supranational es podria interpretar, entendre com Miss Mundo.
20: Ha hecho en totes, no?
13: Sí.
20: Después, ¿qué n'hi ha?
13: Después, l'estrellato.
20: No, a ver, después, vull dir, no n'hi ha tres certamen posterior.
13: No,
3: és el màxim, és el màxim.
13: Sí, passa el teu any.
3: És el màxim, ja, és el màxim.
20: Molt bé, i d'ahí la teva carrera, on s'obria? Passarel·la? A mitjans de comunicació?
13: Pot obrir-se a tot. Jo és que estic oberta a qualsevol oportunitat que em doni la vida, per això m'estic esforçant tant, perquè mai saps per on podem portar aquests camins.
20: Bueno, pues és una bona resposta. Recorda que eres abogat, també.
2: Sí. Això no ho oblide.
20: No sé si vas anar a... Si imagineu que te toca com aboga d'ofici, no sé si és el cas, Però, Gabriela, que arriba en la banda i en la corona a defender-ho per seguir. Bueno, Gabriela, el Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip d'esta entrevista i te vol preguntar algunes cosetes també, pues, que han estimat per tu. Poden preguntar qualsevol cosa.
2: Per supost.
20: Estàs disposta?
2: Sí.
20: No els mires, que no són ells.
3: No són ells.
20: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués, Miss Espanya R&B 2027.
4: Hola, Gabriela. ¿Tú de chicoteta jugabas a ser Miss?
2: Pues mira, a ser Miss... Bueno, sí, podrien dir, perquè sempre m'ha agradat la moda, la fotografia... I alguna que altra volta he desfilat davant de l'espill i he dit el típic nom del país com Espanya.
20: Ah, bueno, o sigui, clarament sí, no?
2: Sí.
20: Clarament sí. Era, sí. Tenies eixa meta posar?
2: Sempre m'ha agradat. Entonces, jo no m'ho havia plantejat moltes voltes, però com és veritat que no coneixia cap de marca de certames, perquè sempre normalment els que coneixia eren internacionals, i quan vaig conèixer la marca R&B em vaig llançar.
20: Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
5: Hola, Gabriela. Tu, en tants idiomes que parles, no te lies?
20: Clar, és que... Gabriela,
2: sí.
20: Pobre.
2: Sí, no vaig a enganyar-vos, sí. Em lié molt perquè ara estic parlant en valencià, però igual estic pensant en castellà, estic pensant en anglès, estic pensant en francès. Vull dir una cosa en anglès i la dic en italià. Em passa moltíssim.
20: Ah, pues...
2: Em passa. Però bueno.
22: Madre mía.
20: I alemà també, vist per ahir.
2: Alemà estic... ensenyant-me, i la meva idea és seguir formant-me.
20: O sigui que ara mateix van 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 6 idiomes.
2: Sí, bueno, 5, comptant l'alemà, que estic ensenyant-me, 6.
20: Bueno, pues espavila, ¿eh?
2: Perquè, sí, sí.
20: Claro, no vas a ningún puesto, així.
2: No, és que pensa que els idiomes són molt importants avui en dia, i més, jo crec que són un pont per a connectar en altres cultures.
20: Són molt importants. Sobretot, clar, t'imagines que arribes al país a un cèlebre i li fas minut d'hora en el seu idioma?
2: Ho faria. I si no és l'idioma, ja et dic jo que me'l prepararia.
20: Absolutament. Molt bé. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
4: Hola, Gabriela. Si eres Miss Espanya, això vol dir que tens una corona guardada en casa?
2: Pues la corona la tinc, però no a casa. La tenen els meus directors nacionals. La tenen protegida per a que no es trenqui ni passa res. I quan Nelly, que és l'actual guanyadora de Miss Espanya, que ens representarà a juliol a Polònia, quan ella passe, quan acabi el seu certamen, aquesta corona la tindré ja en les meves mans.
20: Següent pregunta, quarta en este cas, per a Gabriela Marqués.
4: Bon dia, Gabriela. Una Miss Espanya en xandall té el mateix glamour que en brilli brilli?
2: Pues és veritat que quan estàs designada a Miss Espanya, no sé si és correcte dir o no, però tens que estar perfecta les 24 hores del dia, però al final no ens hem d'oblidar que també som persones, som humans, i que el més important és l'interior i no l'exterior. Crec que una Miss Espanya pot anar en xandall, com en diuen, i seguir connectant a la gent i seguir transmitint.
20: El més important és l'interior, però eres Miss Espanya també pel teu exterior.
2: Sí, però si no...
20: Que igual això és... a veure, no és políticament correcte, però...
2: A veure, no... Saps a lo que vas? És un certamen de bellesa, però no sol és de bellesa, és un conjunt, perquè, de fet, moltes voltes quan ja vaig guanyar, que vaig parlar un poc més en cercanien els meus directors, m'ho dien, que els donava igual si una xica, una candidata era guapíssima, si no tenies valors que estaven buscant, com el respecte, la empatia i demés, i una formació, una oratòria que permetira connectar amb la gent, és que, i en una persona sobretot en la que es puga treballar, perquè és un any de faena, no la volien. Entonces té que ser un conjunt de tot.
20: Absolutament. Quinta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
4: Bon dia, Gabriela. Tu vas per casa en la banda de Miss Espanya a posar?
2: pues mira, a voltes quan faig passarel·la Alguna que altra volta me la posi per visualitzar-me.
20: Per els ensatxos, no?
2: Sí, per visualitzar-me, practicar la passarel·la, posar-me la posta en escena.
20: Ah, mira, pues no anava desencaminat. Sexta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marquès.
6: Hola, Gabriela. Si jo vull ser Miss, què tinc que fer?
2: Pues mira, un consell que jo dono a totes les xiquetes, a totes les dones, és que no esperen el moment perfecte per a preparar-se, que el moment perfecte és quan una decideix creure en si mateixa i lluitar per els seus somnis i el que realment vol.
20: Perquè així hi ha una altra pregunta ja ben distinta, i és, si Jota vol ser Miss, què té que fer?
7: Complicado, ¿eh? En todo caso, Mister, a lo mejor, ¿no?
2: Mister, bueno, Mister.
20: Venga, va, sigues Mister, sigues Mister.
2: Pues hi ha uns càstings presencials que s'obrin, en el cas de la província de Alacant ja han passat, però ara a València estan oberts, justament van a fer-se ara, i tens que inscriure't, està a totes les redes socials, àrea RNB València, àrea RNB Alicante, i anar al càsting i provar suerte.
20: I ensayar en banda, ¿eh? Perquè això de posar-te
3: els llibres al cap.
20: Ahí estamos.
3: Te ho he adivinat.
2: Els llibres al cap no, però el palo de la fregona per darrere dels braços per anar recta.
20: Sí. Són trucs de...
2: Claro.
20: Són trucs de mis d'anar per casa, no?
2: Sí.
20: Per a...
2: I hi ha xiques que inclús practiquen en peces a les mans.
20: Practiquen en peces en les mans.
3: Sí. Per anar rectes.
2: Per anar rectes. Mira com ho sap.
3: Mira, t'anava a fer una pregunta a l'Idonit. O sea, mira, la única Miss Universo que tinguérem en Espanya, que era Amparo Muñoz, sí. Saps la història d'ella, no? És la única que va rechazar la corona.
2: Sí.
3: La única Miss Internacional, va ser Amparo Muñoz, que desgraciadament falta. Era increïble un poc, si es que mira la bellesa d'ella, és molt pareguda, molt latina, molt morena. Amparo marcà molt en el nostre món de la moda i en el món d'això, perquè va ser la única que rechazà la corona. Els dos mesos, de Miss Universo.
20: I això per què va ser?
3: I és l'única Miss Universo que hem tingut en Espanya.
20: Per què va ser, Alfredo?
3: Perquè ella no va entendre lo que no se veia, lo que el xoc que n'hi havia darrere, que és la qualitat d'ella. Cuidado, disfruta, però tinc cuidado. Amparo, en aquesta època, no va entendre lo que no n'hi havia. Entonces, rechazar la corona, que això està ahí escrit, serà l'única Miss Universo que hem tingut, la va rechazar. No entengué lo que se movía darrere. Ella pensava, com ella diu, se va presentar, i és que era bellíssima, com dicen italians, però quan ja va veure on estava a ficar, rechazar la corona.
20: Igual
3: la corona i el contracte, cuidado.
20: Sí.
3: Que és un contracte d'un any, que això ho sabeu, el contracte d'un any, estem parlant de molta pasta, de molta història, però ja ho va rechazar tot.
20: Hi ha molt de sacrifici, hi ha molt de treball, molta disciplina.
3: No ho va entendre. La paraula que ella digués que no entiendo lo que hay aquí detrás, entonces lo rechazar.
2: I aquí la preparació psicològica.
3: Exacto.
20: Molt important.
2: És dur.
3: Sí, sí.
20: Bueno, el consell d'experts se porta bé, no?
2: El que, perdó?
20: El Consell d'Experts, fora de cobertura, s'ha portat
2: sí,
20: bé,
2: sí,
20: no?
2: Sí, molt bé, molt bé.
20: No aplaudim per a ells.
2: Moltes gràcies.
20: Bé, tenim previsió meteorològica. Lluís Obiols, com estàs?
22: Bé, acalorat.
20: No? Ja? Però sí. Bueno, que ja... Se pot dir que ja estem en estiu?
22: Home, sí, ja se pot dir, perquè a més, avui les temperatures estan pujant... no sé si, bueno, quan heu eixit de casa ja s'ha notat aquest ascens de la temperatura, sí. I ara mateix tenim 28 graus ja, per exemple, a Manises, a Vilamarxant, a Elx, 28 a Altea, i la nit encara és fresqueta, sobretot en zones interiors, en zones fondes, perquè ens està aplegant una massa d'aire càlid, que és com un matalaf d'aire càlid, i es nota a la costa, ja no han baixat dels 17-18 graus, però també en zones altes. Per exemple, avui Morella ha tingut la mateixa mínima que València, 17 graus i 17 graus. I en canvi en zones un poquet més fondes, com per exemple la plana Utiel Requena, no tan altes, s'ha baixat fins als 10 graus, per exemple a Utiel, 9 a Venta del Moro, però vaja, avui calor, a més és màximes que de nou tornaran a superar els 30 graus a l'interior. Ara també, jo vull dir una cosa, nosaltres mos queixem perquè està fent més calor del normal, però és excepcional el que s'està vivint al nord d'Espanya, especialment al Cantàbric, i sobretot a França i a les Illes Britàniques. Ahir, per exemple, parli el 9 a Venta del Moro, però vaja, avui calor, a més és màximes, que de nou tornaran a superar els 30 graus a l'interior. Ara també, jo vull dir una cosa, nosaltres mos queixem, perquè està fent més calor del normal, però és excepcional el que s'està vivint al nord

0: Va batre rècord de temperatura màxima, van arribar als 34 graus. Per tant, nosaltres, de moment, fa molta calor, però vaja, diguem-ne que hi ha gent que està pitjor, no?
1: Pues te digo una cosa, tindran 34 graus, però han baixat a segona. I el Llevant, l'Elx, el Villarreal, llevaran ja 4. I el Castelló, ojo.
0: Sí, sí, això sí.
1: Que la temporada que ve...
0: sí, sí, no sé si va tindre influència la temperatura, però vaja...
1: És com lo de aquí no hi playa, saps? Que sí. Ara haurà guanyat la Copa, no sé què, però aquí no hi playa. Bueno, Lluís, esta setmana que ve, què passa?
0: I la pròxima setmana, de moment nosaltres estem... Fa molta calor, però farà més calor,
1: wow,
0: encara.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Farà més calor, de fet, demà i després demà les temperatures no variaran. Sí que aniran pujant les temperatures mínimes, si encara en algunes zones es pot dormir bé, cada volta serà pitjor. I a partir de dimecres, sobretot dijous i divendres, atenció a les temperatures màximes, perquè en algunes zones, les zones típiques de més calor, la Ribera Alta, la Costera, tota aquesta zona, ja podem superar els 35 graus. Per tant, a partir de dijous, divendres, farà molta calor i de moment sense pluges, però sí que potser divendres augmentaria el risc de tronades a l'interior de Castella. Per tant, acabem el mes de maig. És curiós perquè este mes de maig, la primera quinzena va ser amb precipitacions, amb tempestes, un poquet més freda o fresca del normal, però ha plegat la calor i ha plegat de cop i acabarem el mes de maig amb temperatures de juliol.
1: S'aplica, per tant, la política de hasta el 40 de mayo no te quites el sallo.
0: Bueno, no, el 40 de mayo, és el 10 de juny, eh? Jo trobo que si no ens quitem el sallo morirem de calor,
1: eh? Seria el 9, no?
0: O el 9 de juny, saps?
1: El 10 ja...
0: Hauríem de dir hasta el 40 d'abril. Ara, no? Sí,
1: van a vindre tronadetes.
0: Van a vindre tronadetes, però vaja, de moment el que ve és molta calor i tot indica que continuarà el calor i alguna tronadeta a l'interior el cap de setmana que ve, però vaja, de moment sol i calor.
1: De totes formes, sí que la previsió ferma és a una setmana i el diumenge que ve tornarem a parlar.
0: El diumenge que ve, sí, i tant. Molt bé.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
0: Vinga, que vaja bé, adeu.
1: Amics, tenim rànquing en fora de cobertura.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Diumenge de sol, de calor avui, en temperatures de ple estiu i encara en farà més. Josep Obiols, bon dia.
2: Bon dia, la calor no fluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
0: Totes les previsions apunten a que demà dilluns es reprendrà la negociació entre el personal docent no universitari en vaga i la Conselleria d'Educació. La manifestació de València d'ahir de vesprada va ser un èxit, segons els sindicats convocants, en una participació de 30.000 persones, segons les xifres oficials de la delegació del govern d'Espanya.
3: Les famílies estem amb els mestres.
0: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies i la seguretat de l'alumnat es posa la mirada en una nova proposta de negociació, com expliquen Marc Candela de l'STEP, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Valls de Comissions Obreres.
4: Dilluns la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens crida per a negociar.
5: Demanem que el valencià tinga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
6: Les millors condicions laborals i salarials del professorat és assegurar una millor qualitat per a l'alumnat.
0: Demà dilluns sabrem si la vaga es desconvoca o si s'allarga una setmana més. I novetats en el cas de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional, situa l'expresident i les filles com a principals beneficiaris dels fons obtinguts per la xarxa de Plus Ultra amb el rescat del govern durant la pandèmia. Entre les reaccions, les últimes han sigut les del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado o las dos cosas para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
0: Els socis del govern espanyol de coalició no socialistes exigeixen explicacions. I anem ja en els esports. Avui acaba la primera divisió a la Ceràmica. Raúl Pina, bon dia.
8: Hola, Frederic, molt bon dia. A partir de les 9 de la nit es tancarà la temporada en primera amb el Villarreal Atleti de Madrid. El conjunt de Marcelino encara pot certificar el tercer lloc a la competició davant de la seva afició. I a més, en segona es disputa la penúltima jornada amb horari unificat. Tots els partits es juguen a partir de les 6 i mitja. El Castelló visita l'Osca i no pot errar si vol mantindre un lloc de play-off d'ascens a primera divisió. I acabem en primera federació perquè el filial groguet del Villarreal B, després de sumar a un punt davant de l'Atleti Saluqueño, jugarà la semifinal del play-off d'ascens a segona amb una eliminatòria amb el Zamora. Si la passa, jugaria i disputaria la final per a intentar estar la pròxima temporada en segona divisió.
0: Gràcies, Raúl, i ara Cultura, perquè ha alçat el teló el Festival de Cine d'Alacant, que enguany arriba a la seva 23 edició. Anit va ser la gala. Escoltem el director del festival, Vicente Seva, i a Clara Lago, actriu, que va rebre el Premi Ciutat d'Alacant.
9: Somos una gran familia, es un festival muy comunicativo, muy mediterráneo, como somos los alicantinos, y yo creo que cada año tras año va creciendo el festival, sobre todo por eso, por la gran variedad de cortometrajes, de largometrajes que ofrece el festival.
10: Gracias y enhorabuena, porque 23 años, se dice pronto, con lo difícil que es sacar adelante estas cosas, así que de verdad, enhorabuena.
0: Anem a la redacció d'Alacant, més detalls, Laura López.
11: El Tir d'Eixida d'una setmana plena de celebracions al voltant del món del cinema que van més enllà de les projeccions i que inclouen també trobades amb els directors, concerts o exposicions. En aquesta edició participen a concurs per la Tessel·lador 7 llargmetratges. Es projectaran també 92 curtmetratges de 13 països diferents. Pel que fa al país convidat, enguany és el Marroc, que protagonitza un cicle especial de projeccions a Casa Mediterrani.
0: Gràcies, Laura. I més cine. Al Festival de Cannes, els espanyols Javier Ambrosi i Javier Calvo han aconseguit el premi a millor direcció per la pel·lícula La bola negra.
12: Uau!
13: Yo ni en mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial.
0: La Palma d'Or ha sigut per a la pel·lícula Fjord, del romanès Christian Mingui. És la segona que rep el realitzador i narra el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'instal·la en un poble al final d'un fjord noruec. Així ho deixem. Tornarem amb més notícies a les 3, en l'informatiu del cap de setmana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web a puntmedia.es. Que ho passen bé.
14: ¿Qué tal? Son les 12 y 6 y así comienza, buen día, una nueva edición del Punta a Punta en Apunt Radio.
15: Así comienza Punta a Punt, l'espectacle de l'esport en València. Punta a Punt, desde tots els racons de la comunitat valenciana. Punta a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punta a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
14: Després de l'emocionante jornada d'ahir, el de avui és altre programa de final de temporada, el que vol dir que estan en joc moltes coses, és l'hora de la veritat i els equips han de fer l'examen final i rendir comptes. Este matí, en el primer tram, el matinal del Punt a Punt, hi ha ascensos en joc en bàsquet, en handbol i en futbol. I esta vesprada, en la segona franja del programa, també hi hauran corbes i com és habitual, per a tancar este macroprograma que vos oferim cada cap de setmana, esta nit aplegarà a les 12:30 en 90 minuts, que dissabtes i diumenges passa a anomenar-se Punt a Punt els últims 90 minuts, també en horari de 11 a 12:30, i que són sempre i al llarg d'esta temporada els últims 90 minuts del Punt a Punt, este contenidor esportiu de Punt Ràdio que te porta tots els caps de setmana i entre setmanes, sempre que hi ha activitat esportiva d'elit, tots els compromisos dels equips valencians en competició. Obrim la porta ja a una jornada carregada d'electricitat. El menú d'este matí de diumenge fins les 3 de la vesprada en este tram matinal en el Punt a Punt, el primer del dia, ens porta ja a la pilota valenciana.
16: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
14: Perquè anem a contar-vos la partida de pilota valenciana que està en marxa des de les 11:30 al trinquet municipal El Rullo de Ribarroja. És el campionat individual president de la Generalitat 2026 d'escala i corda que enfronta a Marca contra José Salvador en els quarts de final del grup B. Va contar-nos la partida Matías Oliver. Hola Matías, bon dia.
17: Molt bon dia, Salva, molt bon dia. Oi, és de Punt a Punt, efectivament. Així estem, trinquet El Rullo de Ribarroja, on en estos moments guanya José Salvador 35-30 a Marc. Una partida on els dos ja estan classificats per a semifinals, però que no és una partida de tràmit, perquè està en joc el primer puesto del grup B, i això pot marcar el camí cap a la final de Pelayo. Qui guanya passarà com a líder i qui perda ho farà com a segon. És a dir, qui guanya jugarà contra Salva Palau, que va ser el segon del grup A, i el que perda jugarà contra Xiner, el campió de l'any 2024, però és que 2025, perdó. Però és que arriba estem amb Marc com a vigent campió de l'individual, que no ha perdut cap de les dues partides que ha jugat en esta fase de grups de quart de final, i que José Salvador es troba en la mateixa situació i a més jugant una eliminatòria de més com va ser la d'octaus de final contra Diego Donda, dos jugadors que estan en un nivell molt bo, i una partida on els dos primers xocs s'han entantejat, han sigut ràpids, però a partir del tercer ja s'està començant a viure la lluita que esperàvem. És un trinquet sense galeria al res, amb una galeria en segon pis al dau, només amb les jotxetes com a escapatòria, i això obliga a jugar per dins, i també és un trinquet menú, i això vol dir que és molt jugador, per tant, estem veient molt de xoc contra la muralla, buscant la careta ara mateix. S'acaba el següent xoc. José Salvador ha guanyat el Sudau, es fica 40-30. Marc ha tingut en el quart xoc l'oportunitat de sumar des del rest, ha trobat molt bé la llotxeta, però en la que li tocava una pilota parada no ha pogut colar-la, i en canvi José Salvador en el següent xoc, en el cinquè xoc, sí que ho ha fet, i per això ara mateix està per davant el marcador, i per això ara mateix du un avantatge de dos xocs. Així que estarem comptant-vos esta partida, que decidirà el lideratge del grup d'aquest campionat individual d'escala i corda, i qui acaba com a primer. Així que va de bo, i com sempre, que la pilota li diga el millor.
14: I des de les 12 ha començat en futbol l'eliminatòria de semifinals de la fase d'ascens a tercera federació de la Lliga Comunitat. El club de futbol Benidorm i la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna s'enfronten en el partit de tornada de l'eliminatòria, on l'equip local, el de la Marina Baixa, busca defensar l'avantatge obtingut a Tavernes de 0 gols a 1. Al Guillermo Amor de Benidorm està Álvaro Molina. Hola Álvaro, bon dia.
12: Bon dia, companys. Salutacions a tots els oients de la punta a punt de llarra de la pilota, la Guillermo Amor, en este partit de tornada de la semifinal del play-off a tercera ref. Contem ràpidament les alineacions. El Benidorm, que és a Marcana en porteria, la línia de 4 amb Pato, Cuesta, Roni i Jota. Per davant, Hugo García, Héctor Juan i Alejo. Dreta per Álvaro, esquerra per Héctor Cario, i en punta, Cobo. Per part del Tavernes de la Valldigna, Arnau està en la porteria, línia de 4 amb Palomares, Jordi Meló, Artur i Román. Per davant, Kyle, Edu i Nico Schaffer, i en punta, Aaron Acevedo, Joan Talens i Blasco. Està xiulant Aaron García, primeres aproximacions ja del conjunt local. Arribem al minut 6, així el Guillermo Amor, Benidorm 0, Tavernes 0.
14: A les 12 i mitja arrenquen dos partits, un en handbol i altre en bàsquet, que són determinants. En handbol, Fertiberia, Port de Sagunt, Anaitasuna, San Pablo Burgos i Fundació Agustinos d'Alacant estan participant este cap de setmana en el playoff d'ascens a la divisió d'honor masculina, amb una plaça en joc per estar el pròxim curs en la màxima categoria de l'handbol masculí espanyol. A la final han aplegat Fertiberia i Fundació Agustinos, i per a contar-la, en el pavelló del Port de Sagunt ja estan preparats Luis Urrutia i Toni Galindo. Hola Luis, bon dia.
18: Hola Salva, què tal? Salutacions i molt bon dia. Si estem en este pavelló del Port de Sagunt, això suposa que l'any que ve tindrem dos equips de la Comunitat Valenciana a la Lliga Sobal. Orneo Eon Alacant tindrà un acompanyant, que serà o bé els seus veïns del Agustinos, convertirien a la ciutat d'Alacant en una ciutat amb dos equips en Asobal, o al Fertiberia Puerto Segundo, que vol tornar 3 anys després del descens cap a la màxima categoria del handbol espanyol. Així que tenim partit per tot l'alt, així, en este recinte esportiu, que té quasi totes les seues entrades venudes. Una bona representació de seguidors d'Agustinos van a estar així en el pavelló saguntí. Fertiberia, que vol tornar a la Lliga Sobal, els dos equips ja calfant. En 13 minuts comença este superpartit, duel entre equips de la Comunitat Valenciana. Un dels dos esta nit dormirà en la Lliga Sobal.
14: Acompanyant Luis Urrutia està Toni Galindo. Hola Toni, bon dia.
19: Hola, què tal, Folgado del Salvador? Què tal? Molt bon dia. Bueno, estic en la zona de banquetes. Així viurem tota la intensitat, tota l'emoció i tot el que passa, tot el que succeeixca al llarg d'este partidàs, d'esta finalíssima. I estic situat justament al costat dels trofeus que donarà el atorgarà al primer i segon classificat d'esta final també les medalles, però el premi major és com dia Luis Urrutia estar la pròxima temporada en Lliga de Sobal. Busca el segon tercer ascens l'equip del Port de Sagunt, busca fer història Agustino Salacant, no ha estat mai en la màxima categoria de l'handbol nacional, així que moltes coses per jugar, moltes coses per decidir així al municipal del Port de Sagunt.
14: També a les 12:30 partit d'alt voltatge en bàsquet, l'Amics Castelló afronta en el pavelló del Parque d'Albacete el primer assalt de la final per l'ascens a primera federació davant el Bueno Arenas Albacete Bàsquet. El conjunt dirigit per José Luis Pichel arriba a esta decisiva eliminatòria després de superar amb autoritat el Llíria, imposant-se en els dos partits de la sèrie demostrant una gran solidesa col·lectiva. El partit ens el conta Salva Gómez. Hola Salva, bon dia.
20: Hola Salva, què tal, com estàs? Molt bon dia. Pues preparats per esta final d'ascens a la primera FEB en el pavelló Parque de Albacete entre el Bueno Arenas Albacete Bàsquet i el Amics Castelló, en un partit que és ja molt important en esta final, en anada i tornada, és a dir, es juga primer al pavelló Parque de Albacete, però es jugarà també vora el 31 de maig la tornada en Castelló, així que, bueno, anem a veure d'estos dos partits qui és el que ascendrà a la primera FEB. En l'altre quadre, en l'altre camí, Caja 87 de Sevilla davant Sant Antoni, 91-72 va guanyar l'equip andalús. La tornada serà en casa dels ibisencs del Sant Antoni.
14: Bé, pues el partit que començarà a les 12:30, ja vos dic, partits d'alt voltatge, els que anem a oferir-vos este matí en esta sintonia, la del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Tenim, per tant, directe Sant Protagonisme Valencià, pilota valenciana, futbol, handbol i bàsquet, i repassarem els marcadors dels nostres equips en competició durant el matí d'avui. Una vegada hem situat els camps on anem a estar presents, és moment de conèixer el nostre equip inicial per al matí d'avui. Són les 12:16. Benvinguts i benvingudes al Punt a Punt, A Punt Ràdio.

L'alineació de professionals del punt a punt d'este matí de diumenge la componen Maite Freitas, Adolfo Pascual i Manolo Palomar en el control de so, Chente Oliver en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Luis Urrutia i Toni Galindo en handbol, ascens a Lliga Asobal, Salva Gómez en bàsquet, ascens a Primera Fed, Matías Oliver en el campionat individual de pilota valenciana, Álvaro Molina en el Benidorm Tavernes de Valldigna, d'ascens en futbol a Tercera Federació, Clara Cobert en xarxes socials i un servidor, Salva Folgado, conduint este programa.

0: Hem de tornar al pavelló de Port de Sagunt amb Toni Galindo per a que ens contes, Toni, quin és l'ambient que presenta aquesta finalíssima que anem a viure este matí en esta sintonia, la del Punta a Punta, Punt Ràdio. Toni. A veure si podem comunicar amb Toni Galindo des del pavelló del Port de Sagunt per al duel entre el Fertiberia i el Fundación Agustinos de Alacant, per a que ens doni compte del que ens espera este matí en eixa finalíssima per l'ascens a la Lliga Asobal, que té dos equips valencians. Un d'ells, com us contava abans Luis Urrutia, acompanyarà l'Orneo de Alacant al llarg de la pròxima temporada. Crec que sí, està Luis Urrutia, així que, bueno, pues, sí. Luis, contas tu l'ambient, que ens has contat abans, que, bueno, no queda ni una cadira buida ni ese pavelló del Port de Sagunt.
1: Bueno, alguna n'hi ha, però està quasi tot venut per a este encontre, en el moment en el que retiren els jugadors de la canxa fins als vestidors per a fer el calfament, en el moment en el que veig al president de Fertiberia, Puerto Sagunto, que baixa per a saludar als àrbitres, que per cert seran càntabres, Pablo San Emeterio i Javier Ariño, una de les parelles més prestigioses del món del handbol i que van a jugar el partit. I ahí estan dialogant amb el president del Fertiberia, Puerto Sagunto. L'ambient és immillorable, el que tenim així en el pavelló, els colors roig i blau de Agustinos que es veuen en la graderia del fons, encara que l'equip avui jugarà de blanc, mentre que amb el seu habitual roig i blanc ho faran els guerrers de Fertiberia, Puerto Sagunto. Així que tot preparat, jugadors en vestidors, en un no res, i giran al terreny de joc per a este partit que donarà amb un dels dos en la Lliga Sobal.
0: Són les 12 i 20, tornem al futbol i tornem a Benidorm, perquè ahir també hi ha un ascens en joc, Álvaro Molina.
2: Ha començat molt intens el conjunt de la Marina Baixa, que ja amb un parell d'aproximacions a l'àrea rival, sent protagonista en valor i destacar, Salva, sobretot, primer, la calor que fa avui ací a Benidorm, que la sensació serà que arribarem vora els 30 graus al sol i, sobretot, també molt bon ambient a les graderies del Guillermo Amor. Recordem que li val l'empat al conjunt de casa, que va guanyar la setmana passada per 0-1. De moment, protagonista total el conjunt de casa. Arribem al minut 15 ja de la primera part, sense gols, Benidorm 0, Tavernes 0.
0: L'expectació, el públic, quina és, Álvaro?
2: És bon ambient, sobretot hem de destacar que la graderia lateral és una graderia molt gran i sobretot la gent està en eixa part central, però sobretot el que és la part de tribuna sí que molt bona gent, molt bon ambient. Recordem que així estan tots al sol, fa moltíssima calor, però un bon ambient avui així al Guillermo Amor.
0: Bueno, si algú vol veure el partit, el podem seguir a través del canal de YouTube del Club de Futbol Benidorm, que la veritat és que estem veient el partit i està fent una bona retransmissió, i evidentment el podeu escoltar amb Álvaro Molina en la sintonia del Punt a Punt, en Apunte Ràdio. Més enllà de lo que vos conta Álvaro Molina, lo que vos contarà Urrutia, Galindo, Gomis i Matías Oliver, pues tenim per ací en la central de dades també les xarxes socials a Clara Alcover. Hola, Clara, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Salva, què tal?
0: Que estàs preparada per a contar-nos moltes coses ací, però també en xarxes socials.
3: Sí, perquè la veritat que últimament tenim les xarxes socials...
0: He de fer-te una pregunta ara que m'interessa.
3: Les tenim en plena ebullició, sobretot quan Toni Galindo està per ahí.
0: Tinc una pregunta sobre Toni Galindo. Sí. Toni Galindo se posa filtros?
3: No, pense que no. No, lo que està fent és un vídeo fenomenal.
1: No té filtro.
3: Està fent vídeos fenomenals i contamos la última, la de la rifa del pernil, vos la contat?
0: No.
3: Pues ara que mos la conté ell.
0: Toni Galindo?
3: Sí.
4: M'escolteu?
0: Sí.
4: Bueno, pues jo abans vos escoltava perfectament. El que passa és que, bueno, de quan en quan la tècnica ens juga una mala passada i sembla que hi ha una llacuna de cobertura.
0: Clar, sempre la tècnica. De la tècnica, bueno, el directe.
4: Espera, abans de contar-vos res, estic ací un protagonista. Tinc a Manolo Villar, que és el tinent d'alcalde d'Alacant, també regidor d'esports. Manolo, bueno, partidazo, oye, una final donde Agustinos, de la ciudad de Alicante, busca su primer ascenso a Liga Sobal y Alicante tendría dos equipos en la máxima categoría del balonmano nacional.
5: Sí, para nosotros es impresionante que podamos estar luchando por esto. Un equipo como Agustino, un equipo de colegio, y que podamos tener dos equipos en Asobal para nosotros es muy importante, la verdad.
4: Bueno, pues las palabras, gracias a Manolo. Estem esperant que encara no l'ha pogut veure l'alcalde del Port de Sagunt, el buscarem quan arribi, així que, bueno, i el pernil, pues que hi ha la rifa del pernil i, bueno, pues un pernilaco, 10 quilos, bueno, i l'home m'ha contat ahir poc la història i li dic, bueno, pues si al remat del sorteig no hi ha un guanyador, jo estic que faré l'esforç i adoptaré ixe pernil de 10 quilos, no tindré cap inconvenient en endur-me a la casa.
0: Bueno, Toni, pues...
3: O a la redacció.
0: O a la porto, si el portes a la redacció...
6: O un parell, no? Una patú i una altra per la redacció.
0: Se la portarà Juanjo Romero.
4: L'adopció és unipersonal, eh?
0: Ja. Bé, Toni, mos heu a contar, Luis, l'ambient fantàstic ahí en el pavelló, clar. Tu estàs vivint-lo tot el cap de setmana.
4: Tremendo, espectacular, és brutal. Així ha reunit aficions de quatre equips. Lògicament, la del Port de Sagunt és la més nombrosa, la més nodrida, i avui és qui omplirà totes les graderies. També representació d'Agustinos de la Canta, una camiseta que és realment espectacular. A mi se blau i franja roja central, de roig i blanc i pantaló negre. És la camiseta, és l'elàstica clàssica de Fertiberia Port de Sagunt, que ja saben, busca aquest tercer ascens en 2019-2021 i ara en 2026. Vol fer història, Agustinos d'Alacant, i me'n vaig ja directament cap a la zona de banquetes perquè ahir vull captar tota la emoció, tot l'esforç d'aquests dos equips que busquen estar en la Lliga Asobal la pròxima temporada.
0: Acaba de veure, és la mascota, no? Saludant als jugadors de Fertiberia, Toni.
4: Bueno, això té nom, això té un nom propi, eh? Ara vaig a veure si també puc entrevistar-la perquè jo anava a dir que nassos, vaig a quedar-me en nassos. No sé què és, jo ahir la vaig batejar com un emanent.
0: Pregunta-li, pregunta-li.
4: Sí, no, però és que ara estic a l'altra banda del pavelló i en la zona alta, en el galliner. Tinc que desplaçar-me i ara quan m'arribi, pues, tractaré de fer-ho.
6: La descripció d'ahir va ser increïble, eh?
3: Increïble. Toni? La del, bueno, emanent rossegaet, no, digueres?
4: Vos dice ara que estic dirigint-me baix i ara vaig a perdre la cobertura. Doneu-me 30 segons.
0: Vinga, els que tu vulguis, Toni. 12 i 25. Algo que comentar, Clara?
3: Ara aniren comentant coses. Sí, no. M'he quedat anonadada.
0: No, te preguntava per Toni. Bé, 5 minuts per a que comenci aquest partit. També Salva Gómez, 5 minuts per a que...
2: Gol del Benidorm!
0: Tira-li, Álvaro.
2: Gol! Gol! Del Benidorm, el davanter Cobo! Centrada des de la part esquerra, ho estava mereixent! I remata amb el cap perfectament on no pot arribar Arnau. Clava Cobos, fa el primer per al Benidorm, al Guillermo Amor. Minut 20 de la primera part, Benidorm 1, Tavernes 0.
0: Era millor, estàs comentant, Álvaro, el Benidorm en estos primers compassos de partit?
2: És que estem així, que tenim pràcticament a 10 metres al míster Eduardo Palomares del Tavernes i està molt nerviós perquè està veient que el seu equip pràcticament no és del mig del camp. Eren ja un parell d'aproximacions del Benidorm fins que ha arribat el primer gol. 20 minuts, com diem, i 1-0 el Benidorm, molt superior de moment.
0: Bé, pues està guanyant el Benidorm en esta fase d'ascens des de Lliga Comunitat a Tercera Federació i vos comentava que en 5 minuts començarà ese duel en bàsquet, també ascens, entre el Bueno Arenas de Albacete i l'amics de Castelló, Gomis.
6: Sí, en un ambient espectacular també, una rebuda per part de l'afició local d'este Bueno Arenas Albacete Bàsquet i també en presència, cal dir-ho, de 150 aficionats castellonencs que van a tractar de recolzar i donar el seu alè a l'amics Castelló. Estem, bueno, pues, evidentment, molt pendents de lo que va anar passant en este partit. Cal destacar que en Lliga ja van guanyar a este rival, amics Castelló, ja li guanyà a l'Albacete Bàsquet en els dos partits de Lliga, en un 78-66 en casa i en un 45-73 en esta mateixa pista del Parque. I, bueno, pues, anem a veure, perquè venen també d'eliminar en semifinals a un mític com és el Bàsquet Gíria.
0: En Benidorm, no sé si s'ha lesionat algun jugador del conjunto local, Álvaro.
2: Estava el número 11, que és el capità, però ara estan ja tots i està tot. Sí que ha tret la primera targeta groga per a Blasco, el jugador del Tavernes de la Valldigna, per una colza en la cara, però estan tots bé.
0: Són llargs els prolegòmens, Luis, abans de que comenci esta finalíssima en el Port de Sagunt, eh?
1: Sí, en este moment se li fa entrega per part dels dos presidents als àrbitres d'una placa commemorativa. A qui me sorprèn moltíssim no veure així és a Paco Blázquez, el president de la Federació Espanyola, en el dia en el que sona l'himne d'Espanya. No sé si és que ve el rei així i no han avisat, però dic que me sorprèn moltíssim no veure el president de la Federació Espanyola, perquè és valencià. I avui tenim així a dos equips de la Comunitat Valenciana tractant de pujar fins la Lliga de Sobal. Així que sí que hem sentit el regidor d'esport de l'Ajuntament d'Alacant, que ha volgut acompanyar Agustinos en este partit. També l'alcalde de Sagunt està així, com va estar també la jornada d'ahir en esta fase d'ascens a la Lliga Sobal. I ja dic, me sorprèn l'absència del president de la Federació Espanyola. Sona l'himne nacional, així en el pavelló municipal del Port de Sagunt. En uns minuts comença este Fertiberia Agustinos per un lloc en la màxima categoria de l'handbol espanyol.
0: Pel que tu has vist al llarg de tot el cap de setmana, Toni, qui és el favorit?
4: Uf, a veure, Fertiberia, el partit va ser un patiment, fins que no canvia la dinàmica i acaba posant-se per davant en el marcador, acabant un 28-24, bueno, pues Fertiberia pues estava molt fort, va patir molt en el seu partit, és l'anfitrió, però és que Agustinos ens va sorprendre a tots, Agustinos ahir ens deixa tot bocabadats. Va pegar un repàs al Burgos, acabar guanyant de 10, 23, 40, i és la gran sorpresa d'esta fase d'esta fase final d'ascens a la Lliga Sobal. Així que jo no sé què va passar avui, Fertiberia, com a anfitrió, està davant del seu públic, pues ho tractarà de donar tot, però després de l'espectacle que donarà Agustinos, pot passar qualsevol cosa.
0: No t'has banyat massa, Toni Galindo, 12:30, de seguida començarà el partit del Port de Sagunt, també començarà el pavelló polideportiu Parque de Albacete, ja s'han presentat els dos equips. Esa canxa, Gomis, te pinta de pavelló d'estos de high school, no?
6: Sí, sí, sí, sí, molt universitari, sí, americà, en ese tipus de graderia tan, diríem, vertical, no? Sí, sí, sí. Molt proper de la pista, bueno, pues jo crec que en esos colors també verds que van acompanyar en la sort al Amics Castelló, que saps que el representa el color verd, i que anem a veure si, bueno, pues, més enllà de tota esta situació externa, no, al partit, bueno, pues, li acompanya també el xoc, un partit que arbitraran Imanol Diz i Aitor Gómez com a àrbits principals d'este encontre, i que d'ací no res anem ja a conèixer els quintets tant d'Amics Castelló com d'Albacete Bàsquet.
0: Va començar amb retard el partit en segon, també el partit en Albacete està en marxa, Álvaro Muriel, el partit de Benidorm ascens a tercera federació.
2: I pareix que ja comença un poc a recompondre's el Tavernes, agafant ja més confiança amb Baló. És que ja no li queda altra. Ja va amb ells el resultat negatiu, i 6-0-1 la setmana passada. Avui així hi ha el Guillermo Amor, que està perdent 1-0. Recordem així que en aquestes eliminatòries l'empat hi hauria pròrroga, però també hi haurien penals. És a dir, la classificació en aquest cas no serveix, no només serveix per a que el partit de tornada el jugues a casa, però recordem, hi haurien penals en cas d'empat. El Tavernes, que haurà de fer dos gols, com diem, ara està un poc millor el conjunt de visitant. De moment, minut ja 25 al Guillermo Amor. Benidorm 1, Tavernes 0.
0: Costera cap amunt, el partit per a Tavernes. Acaba de començar el partit en bàsquet, Gomis.
6: Sí, arranca el partit de la primera pilota. Espera, Amics Castelló. Ja en atac, avui vestint de blanc la seva segona equipació, perquè també vestís de verd l'Albacete, així que és avui la combinació verd en el cas d'Albacete, blanc en el cas d'Amics Castelló, que ja té el primer atac, i la primera que no entra, el llançament de César Russell. El rebot espera d'ells. Ahí està Albacete Bàsquet, Joan Perfora defensant, col·locant les manetes també César Russell i Pedro García per a tratar de furtar la meneja B de cantó a cantó. Ahí està l'acció ara per dins, i la safata que entra, la primera cistella
2: del partit. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, quin golaç del Benidorm! Gol de Álvaro des del mig del camp! Quina barbaritat de gol! No s'ho ha pensat el jugador del Benidorm, com diem, des de 30-40 metres ho ha tingut clar, i fa el segon. Quin golaç d'Álvaro en el minut 26 de partit! Benidorm 2, Tavernes 0.
0: Hem vist imatges de com ho acaba de veure per la tele. Efectivament, Álvaro, és un golàs el que acaba d'aconseguir el Benidorm, però és que han eixit tots els components de la banqueta per a festejar el golàs que acabem de veure en Benidorm, en el Guillermo Mora. Fantàstic, tot, i segons, sí, sí.
2: Tota la gent que tenim davant, tots en les mans al cap, perquè ha sigut espectacular, ho ha tingut clar. Veia que no podia fer aquesta transició ofensiva perquè no l'acompanyava ningú, sí. I ha vist el porter que estava avançat i ha dit, esta és la meua. I quin golàs acaba de fer, espectacular. 2-0, com diem, i així a la Guillermo Moll se li posa molt de cara al conjunt de la Marina Baixa.
0: Has comentat abans que feia molta calor i efectivament fa calor perquè he vist paraigües en l'estadi, per a protegir-se la gent del sol.
2: Sí, sí. Ja dic, el sol segurament estem vora els 30 graus. Sí, sí. Suposa que al minut 30, d'ací un parell de minuts, tindrem aquesta pausa d'hidratació, molta calor, i de moment la gent, a part d'aquesta calor, però s'ho està passant molt bé amb este resultat. Se li posa molt de cara al conjunt de la Marina Baixa.
0: Has comentat abans que feia molta calor i efectivament fa calor perquè he vist paraigües en l'estadi, per a protegir-se la gent del sol.
2: Sí, sí. Ja dic, el sol segurament estem vora els 30 graus. Sí, sí. Suposa que al minut 30, d'ací un parell de minuts, tindrem aquesta...

0: primera possessió del partit. Espera Fertiberi a Puerto Sagunto. El primer llançament en parada del porter d'Agustinos i el segon també. Tornen a parar-ho encara que els àrbitres donen col franc favorable a Fertiberi a Puerto Sagunto. Minut 2 complit ja d'este partit, d'esta final per Rasoval entre dos equips de la Comunitat Valenciana. Ataca Fertiberi, el llançament a 100 metres i torna a aparèixer la mà de Mendieta per a parar, com bota el porter d'Agustinos. La parada magnífica, primera possessió en atac per a l'equip alacantí. Jiménez que va a buscar la penetració, el llançament i el gol. Gol d'Agustinos Alacant, que es posa per davant en el marcador. Trau ràpidament del centre Fertiberi, que ja està en atac. Gol! Empata el partit. Fertiberi a Puerto Sagunto. El gol aconseguit per Carlos Martín. Estem en el 3 de la primera meitat. Un dels dos serà de Sobal. Fertiberi a Puerto Sagunto, un. Agustinos Alacant, un.
1: Comença amb electricitat el partit. Dime, Toni.
2: No, que dia que molt en compte, perquè Mendieta es marca un partidàs a ir tremendo. Avui ha començat ja a missa matada. I atenció també a Jiménez, que és un jugador letal. Quan pensa el rival que pot remuntar el partit, apareix Jiménez i ja té a fusella. Ahí tenim l'atac, Luis. Falta.
0: El baló per a Agustinos Alacant, però ja col franc per falta en la defensa de Fertiberi a Puerto Sagunto. Prepara'l per a treure Alberto González. El extrem que es desdobla al pivote. El baló per a Jiménez. Este va a buscar distribuir el llançament, que se'n va fora. Serà possessió per a Fertiberia. Demanen córner. Els jugadors de l'equip de Javier Ariño, de Agustinos Alacant. Continua l'empat a un en el Puerto.
1: Hi ha problemes per al porter del Benidorm, el Guillermo Amor, Álvaro.
3: Sí, està arcant el porter amb mal al genoll dret i està havent molta atenció a la banqueta del Tavernes, perquè n'hi havia un jugador, també el míster, n'hi havia un aficionat del Benidorm, entenc, que estava un poc allà a la banqueta, ha tingut que arribar la policia, se l'estan duent ara mateix a l'aficionat.
1: Sí, estic veient,
3: i també des de megafonia estan dient que no xiulen, perquè es veu que n'hi ha algun xiulet a la graderia i pot confondre, òbviament, els jugadors i a l'àrbit. És a dir, que molta atenció al partit. Ara estan dient altra volta per megafonia, ara en anglès estan dient. De moment estem veient ara el porter, que pareix que ja està bé. Arcana, que pareix que podrà continuar. Molta atenció així al Guillermo Amor. Quan arribem ja a la mitja hora, continuem amb el 2-0.
4: I se n'anem cap a Vila García de Arousa, no sé per què m'ha costat tant de dir-ho, a Galícia, on estem molt pendents d'aquesta gran final de l'Arousa Futbol 7, un dels tornejos de futbol base més prestigiosos d'Europa, i on juguen algunes de les millors canteres del continent, com les del Barça, el Madrid, l'Atlètic, també el Porto i el València, perquè precisament entre el Porto i el València està disputant-se ara mateixa aquesta final del torneig. Ara mateixa ha començat a partir de les 12 més o menys. Es complís la primera mitja hora de partit. Porto 3, València 0.
1: Això en futbol base. I en bàsquet, com és?
5: En bàsquet, de moment, en victòria per amics del bàsquet Castelló, 4-9 al marcador. Ha començat bé per a l'equip de José Luis Pichel, que és el que ataca per fora en César Russell. El baló que arriba a un dels millors jugadors de Castelló, que és Eric Stutz. La safata no entra, el llançament ahí de Mike Mukendi, i el baló recuperarà l'Albacete. Ahí está, perdins en la pintura, de dins cap a fora, novament el llançament de 3 i el triple ara de Albacete Bàsquet per a retallar distàncies. 7-9 al marcador, resten 6 minuts, 35 segons per acabar el primer quart. 7-9 al marcador. I és novament acció de Rase, del triple no entra, el llançament de 3 de Amics Castelló, que es queda curt. I el rebot espera d'ells, ahí està la transició, mitja distància, el llançament de suspensió, no entra, era el llançament de Víctor Muñoz per part d'Albacete i el rebot espera amics del Castelló, ahí està el contracolp, anant en velocitat, és Eric Strutz el que vol xafar pintura, el que té que frenar-se i tornar a començar la jugada per a que li fiqui la calma, la pausa, la tranquil·litat des de el comandament del joc, Joan Faner, que és el base i un dels que porten normalment el comandament. L'acció ara de molt bona de César Russell per a la safata i la transforma. 7-11 al marcador, guanya amics del bàsquet Castelló.
1: Demana pas des del trinquet el Rullo de Ribarrotxa, des d'aquest partit, quarts de final grup B, campionat individual d'escala i corda. Matías Oliver, Matías.
6: Hola, Salva, ara mateix va guanyar José Salvador, 45-40 davant Marc. Un José Salvador

0: que estava enxuar-li més per dins, provocant més errades al Marc, estava sent millor en el duel un versus un, intentava poques a la lleixeta, però la, quan ho intentava la trobava amb facilitat, i amb això Marc ha tingut que pegar un pas endavant. Però, mira, no sé si escolteu, això és una pilota que entra així a la lleixeta, com dèiem, Marc ha hagut de pegar un pas endavant per igualar l'esforç, així ha salvat el primer dau, patint molt, referisca al sèptim xoc, i després ha recuperat des del rest, però és que ara ha hagut una ratxa de dos xocs al rest, de nou José Salvador ha tornat a trencar-li el dau a Marc i continua tot igual, ara mateix 30-30 en el que seria el dècim xoc d'esta partida que decidís el lideratge del grup B en els quarts de final d'Escala i Corda, on recordem el que perd jugarà contra Salva Palau i el que guanya jugarà les semifinals contra Xina.
1: La partida que l'estan fent els companys de la tele d'Apunt, ja acaba de veure, tenís a Jocheta, Matías Oliver, mentre entraves en directe amb nosaltres, pilota valenciana també, com és habitual sempre, en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio, i partit decisiu, finalíssima, Nambón Luis.
2: Pega la volta al marcador Fertiberia Puerto Sagún, després de que Agustinos es col·locara 2-1 en el marcador. El llançament ara de David Jiménez, és la primera volta que erra. Ell ha fet els dos gols per Agustinos. En atac per a Fertiberia Puerto Sagunto des de l'extrem. Havia anotat l'eslové Jacob Pelko des del pivot també. Diana encertada per el brasiler, per el veterà Alex Pozer. Així que 3-2 en el marcador. Un dels dos, el que guanye, estarà en la Lliga Sobal, acompanyant a Orneo Eon Alacant. Estem en el minut 9 de la primera meitat.
3: A esta atenció, Fertiberia por segon, des de línia de 6, un grip, però Pelko, gol, Luis! Guanyador per a Fertiberia, Luis!
2: Des de l'extrem, per a que anote per a Fertiberia Puerto Sagún. Ahí sí que col·loca Macho l'avantatge.
3: Sergio Mayo reclamant a l'afició a la marea roig i blanca, que anima el seu equip, els antebraços, els jugadors de la banqueta, també ho fan els jugadors d'Agustinos cap als seus aficionats. Espectacular la final que s'està vivint així, el Punt a Punt Ràdio.
2: Ataca Agustinos a Alacant, busca percutir contra la primera línia, el baló cap a l'extrem, el llançament i el gol al pal llarg. El llançament per part de Reinante, que retalla distàncies fins al 4-3. Anem a plegar el segon parcial del partit. Pilota en atac, es produeixen els canvis defensa-atac. Se'n va fins la banqueta Julen Urruzola, l'últim fitxatge de Fertiberia Port de Sagunt, procedent de Orneo Eon Alacant. 4-3 al marcador. Fertiberia Puerto Sagunto, que vol doblar el seu avantatge al marcador. És Serradilla des de la zona central qui entrega per a Novais. Allà va el carioca Mateus de Novais. La penetració, el llançament i els 7 metres. 7 metres a favor de Fertiberia Puerto Sagunto per defensa interior de Alberto González. Així que llançarà el primer llançament de 7 metres. Ja l'ha errat Fertiberia Puerto Sagunto. Així que té la segona oportunitat. Cap allà s'acosta Paco Ruiz Cabrera.
3: I este és l'especialista, Luis, No se l'erra molt.
2: Allà va el gol. El llançament picat que va cap a dins. 5-3 en el marcador. Pren avantatge Fertiberia Puerto Sagunto en la final per l'ascens a Sobal.
1: Ara tornem a Sagunt, però què resta per arribar al descans a Benidorm, Álvaro?
4: Estan 8 minuts i ara centrada al segon pal, escòria que la deixa arrere, no li arriba a Héctor, que ja la tenia per espentar. Està molt bé el Benidorm, que té l'eliminatòria molt de cara. 8 per arribar a la 45, destacar que no hem tingut pausa d'hidratació en la calor que fa. Con DM, 8 per arribar a la, al descans, Benidorm 2, Tavernes 0.
1: No entenc que lo de la pausa d'hidratació en la calor que fa a Benidorm. Torrem ara sí al bàsquet, Gomis.
5: Ara mateix un marcador que ha capgirat Albacete Bàsquet 18-15, és un més 3 per a l'equip local. Quina cistella acaba de notar l'aler estadounidense Nick Reid en aquesta acció de step back per a fer-se l'espai per a trobar la cistella de dos, i ara la liup no el 6, i menys mal perquè el rebot espera el amics del bàsquet Castelló, redistribuint el xoc, jugant-se-la de 3 per a empatar, no entra el triple, el rebot, se queda el rebot al Albacete, no el pot agafar Àlex Tamayo, i és novament atac per a l'equip del Bueno Arenas Albacete Bàsquet. Dos minuts i mig per acabar a la... en este primer quart. L'acció en Safata i transforma. Transforma per ampliar l'avantatge una de les seues estrelles, 20-15, i anota Silvano Merlo, el base argentí. Dos minuts de neu. Ataca amics del bàsquet Castelló, temps mort en la pista, i per lo tant 20-15 el marcador, és una diferència de 5 punts, té que remuntar a més Castelló.
6: I també tenim grans notícies per a l'esport alcoià, perquè el Pas Alcoi jugarà la pròxima temporada de la WSE Cup. És la competició europea d'hockey patins, després d'assegurar-se i s'aplaça...
1: Pots repetir el nom de la competició?
6: Sí, WSE...
1: Però més ràpid.
6: SE. WSE Cup. La competició europea de hockey patins, després d'assegurar-se a nit i a plaça continental en el play-off pel 9 i 10 lloc. Els alcoians van guanyar al Ribas amb un contundent 3-9 en un partit molt seriós i amb protagonisme golejador per a Pérez, Iago Velázquez, Manuel i Caco Sestín, i l'objectiu europeu està complit per a un Pas Alcoi que continua portant el nom d'Alcoi per Europa, i que de segur que el nostre company Álvaro, que ens està contant el Benidorm, està molt content perquè ja ha cobrit molts partits per al punt a punt en directe.
1: Pues efectivament, Álvaro Molina, que ens ha contat aquests partits, al igual que està contant-nos futbol des de Benidorm, hem de tornar al pavelló del Port de Sagunt. Està guanyant Fertiberia, Luis.
2: Però per la mínima, perquè acaba de retallar distàncies Agustinos Alacant, el marcador és 5-4 en el minut 12 i mig d'esta primera meitat, en un fons que està pràcticament Toni Galindo cobert per seguidors d'Agustinos Alacant.
3: A esta en la mirada costa corre la jugada de Fertiberia por de Sagunt. La veritat, Canes a la detenció en la banqueta de Agustinos. Luis, anem a veure com s'ho resol esta jugada de Fertiberia.
2: És Novais qui entrega primera línia per a la bona defensa de nou d'Agustinos. La mà de Juan de Linares, que fa endarrerir en la seva possessió a Pozer, amb la qual cosa serà llançament des de Colfrank, llançament des de 9 metres per a Fertiberia Puerto Sagunto. Ja la trau Pozer, entregant perquè la jugue Zungri, el baló per al brasiler i el gol. El llançament de Mateus de Novais, el brasiler, també veterà, 35 anys, i el gol per a Fertiberia Puerto Sagunto, que deixa el 6-4 al marcador. Atac per Agustinos Alacant, en aplegar al 13 i mig de la primera meitat. Fertiberia comença millor que Agustinos Alacant en esta final per l'ascens a Sobal. L'equip valencià que ha buscat organitzar esta final a 4, esta fase d'ascens, per a tindre també la graderia al seu favor. Ataca Agustinos, però hi ha falta claríssima, la falta comesa per part de Jacob Pelco. A terra el jugador d'Agustinos. El joc parat perquè el bac ha estat fort, esquiles.
3: S'ha fet mal, s'ha fet mal, a veure. El tinc davant, de Luis. Quiles estava queixant-se d'un colp al nas, eh? Bueno, sembla que s'ha reposat, eh?
1: Com està la graderia, Toni?
3: La graderia està a rebentar. Està ara, en estos moments, bueno, pues ara expectants i pendents que l'operari neteja la suor, però bueno, l'ambient és brutal. Així tenim el gros de l'afició, que és la marea roja i blanca, per a Fertiberia Puerto Sagunt. Ahí també tenim una nodrida representació d'Agustinos. Tots, això sí, aventant-se, que fa una muntonada de calor ací dins. Fa moltíssima calor. Bueno, Luis, que se reprèn el sol.
2: És David Jiménez qui té la pilota per a reprendre el partit després de el xoc que hi ha hagut entre els jugadors, i des de 9 metres posarà el moviment el baló per a Agustinos Alacant. Guille Soler ja la té. Jiménez juga cap al seu central, és Paco Bodí. Bodí que torna a jugar cap a Jiménez, el llançament amb l'esquerra i la mà del porter de Fertiberia, Dani Martínez, que envia la pilota per línia de fons, amb la qual cosa tindrà de nou possessió l'equip saguntí per a omplir l'avantatge fins al tercer dígit. A veure, este atac pot ser important perquè serien 3 gols d'avantatge per a Fertiberia. El Tercri de Ahora Puerto Ahora, des de la graderia que ocupen els seguidors de Fertiberia Puerto Sagunto. Per a l'atac Carlos Martín de Bolaños, entrega de nou per a Novais, pilota cap al central, des d'ací busquen la penetració, però la defensa d'Agustinos és realment forta. Novais, el llançament, la parada, però ja Colfrank favorable Agustino Saracán. Ecuador de este primer temps, 15 de la primera mitad en el Municipal del Puerto. El Fertiberia Puerto Sagunto, que guanya 6-4. Agustino Saracán, un dels dos estarà en Asobal.
1: Què resta per arribar al descans a Benidorm, Álvaro?
4: Resten dos minuts i molt còmode el conjunt local. Ara una altra arribada de Panter de Cobo, que ha fet una jugada individual. Ha arribat això, sí, sense força per a rematar. Resten, com diem, un minut i mig. De moment, així, a la Guillermo Amor. Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Ara me dones l'afegit en aquest partit que determinarà l'ascens a tercera federació. Mentre tant, tornem al bàsquet i altre ascens que està en directe en el parque de Albacete Gómez.
5: Sobre la botxina, el triple de Silvano Merlo per acabar este primer quart. Quin llançament per a fer el 27-22 sobre la botxina, s'il·luminava el tauler. Per lo tant, 27-22 més 5 per Albacete Bàsquet a la fi del primer quart.
1: Partim a la iguala de moment, no, Gomis?
5: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, en canvis de domini, en un amic Castelló que està sempre tractant d'apropar-se al marcador des de que ha capgirat Albacete de bàsquet, però l'Albacete evidentment sap que les seues opcions passen per este partit, no? Cal recordar que en este format, si guanya Albacete bàsquet este partit i després en casa del Castelló, en el Ciutat, guanya el Castelló, tindria que guanyar per més diferència, vull dir, se suma el resultat, en cas d'empat pues n'hi hauria una pròrroga, no n'hi ha més partits, vull dir, és anada i tornada.
6: I jo volia llegir un missatge que ens ha arribat des de les xarxes socials del Punt a Punt i que pensa que es mereix que el llegim, és de José Barrull, que diu que té una cafeteria i que connecta YouTube sempre a la tele i que ens veu molta gent des d'allí, des de Montijo, en Badajoz. Així que per a la cafeteria Montijo i tota la gent que està veient en directe pues el Punt a Punt, siga per la retransmissió de YouTube o ens puguen sentir a través de l'app de A Punt, pues gràcies per voler-nos i sentir-nos, no?, i fer créixer i aquesta família del Punt a Punt més allà de la Comunitat Valenciana, i a veure si ens envien un selfie.
1: Pues sí, que envien un selfie o una imatge de la tele en el local, i gràcies per estar seguint-nos a través del canal de YouTube. 12:51, tornem per a buscar, Álvaro, el final de la primera part a Benidorm.
4: I 5 minuts just d'ara en la tablilla, 5 minuts d'afegit també per aquesta tensió que ha hagut de rebre Arcana, que per cert ja estava d'aquest mal que tenia al genoll. De moment també aquest 2-0, comença ja este temps de descompte, 5 minuts, primer minut ja en el 46, arribarem fins al 50, la pilota que espera el Tavernes, de moment Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Què ocorre mentre tant al pavelló del Port de Sagunt? Està el joc de test, Lluís, o ja s'ha après?
2: Sí, el joc està de test. Per què, Toni Galindo?
7: Pues perquè estan ahí comprovant que hi ha una taca de suor de molt de perill, i jugadors poden pegar-se un esbaró i provocar-se una lesió greu. Ahí tenim un operari de Fertiberia que està torcant. Ahí tenim a la jugadora de Fertiberia Port de Sagunt, Fernández Plana, que està indicant-li les zones on s'esbara la sabatilla. Així que estan torcant la suor. Ahir ves també una pedreta que no sé com s'ha clavat així en el parquet. Així que, bueno, pues sembla que va a refer-se ja a iniciar-se el joc. Lluís, posarà la pilota en marxa. Fertiberia Port de Sagunt.
2: Estem en el minut 10-17, a només 13 per a que aplegui el descans, amb 7-4 el marcador per a Fertiberia Puerto Sagunt, que a més té la pilota, va buscar el llançament des de l'extrem i en vaselina, gol! Torna a marcar el Fertiberia Puerto Sagunt, el gol de Carlos Martín de Bolaños, doblante en el marcador Fertiberia Puerto Sagunt a l'equip d'Agustino Saracán, 8-4, és la primera distància i anem a fer una d'aquestes coses que fa molt de temps que no es fan. Col·locar un micro en un temps mort. A veure què diuen els entrenadors. Ahí está Toni Galindo.
8: Si siguen de 5-1, seguimos de 4 con calma. Al final, Sandra, voy aquí atrás. Te va a dejar mucho espacio, uno contra Juan. De vete al espacio, pase, pase, pase.
9: Correcto.
8: Bien. Si vuelve a 6-0, volvemos con pivote y empezamos con los cambios, ¿vale? Está de puta madre. Cuidado, alguna acción de fly, acción de más 8, parcel. Seguimos controlando el pivote.
9: ¡Seguimos!
7: Bueno, pues eso se guste. Sí, sí.
2: El entrenador de Fertiberia Puerto Sagunto donant les instruccions al seu equip. I està corrent Galindo cap a l'altre rogle.
1: Faris arriba.
7: Agustino! Yes! Per poc.
2: El cri final.
1: El cri de guerra, Agustino.
2: Arriba, però quan de temps feia? Holgado, que no podien col·locar un micro en un transport,
1: I ràdio sembla d'altra època, Luis. No...
2: És prehistòria de la ràdio.
5: Jo no l'ha conegut, esta ràdio.
7: Que bonico, que bonico.
2: Per culpa dels que no ens deixen. Salva, és que no ens deixen. Això ha pogut ocórrer sempre. Hem pogut dur els nostres oients, que es deia, en la part més íntima d'un vestidor, d'un temps mort. Però ara les pressions no permeten que aquestes coses passen. Però ahí està el micròfon blanquinegre de Apunt Ràdio oferint-nos el temps mort mentre recupera la pilota la defensa de Fertiberi a Puerto Sagunto, que està granant Agustino Salacán. Està guanyant la defensa de Fertiberi. Fa molt de temps, Toni Galindo, que no anota Agustinos.
7: Les cares són un poema a la banqueta d'Agustinos. Es troba darrere mateix, de la banqueta de l'equip alacantí. Ara moltes cares de preocupació. Així l'alegria canvia de banda, Luis.
2: I el gol de Novais. Torna a marcar Fertiberi a Puerto Sagunto. Marca distàncies molt importants, molt pronte. L'equip de Sergio Mayo, l'equip del Camp de Morvedre. Estem a 11 i mig per al descans, així en el pavelló municipal del Port de Sagunt. Fertiberi a Puerto Sagunto, 9. Agustino Salacán, 4.
1: Se dispara Fertiberi en ixa finalíssima per l'ascens a la Lliga Sobal. Mentre tant, què passa al Albacete, Gomis?
5: Pues que es reanuda ja el segon quart. 8 minuts, 45 segons per arribar al temps de descans. 29-22, mana Albacete Bàsquet. Però furta molt bé, amics del Castelló. Allà està Cesen Russell, combinant per a Roger Fàbrega. L'equip de José Luis Pichel, que atacarà per fora. Ahí està Fàbrega, novament en Russell. Russell defensat en tot per el jugador de Albacete Bàsquet, per Macar Boron en el rus. Ahí està Russell, esclava baix del tauler. Un intent, el segon intent, agafa el seu rebot i el baló serà per Albacete Bàsquet. L'últim en tocar és Cesen Russell, que s'ha fet mal, que està en terra i que té que parar l'àrbitre del partit. Però 29-22, és un més 7 per Albacete.
1: Quant de temps ha donat afegit al Guillermo Amor, Álvaro?
4: Són 5 minuts el que ha donat i ja estem en el 51. És a dir, que no ha passat absolutament res en el temps afegit i està deixant per ells un minut més. Arribem ja als 50 i 50 segons. La pilota, que és llarga, la vol rebutjar la defensa ara del Benidorm. Arriba a línia de fons del jugador del Tavernes. No es perd, es falta. I encara no xiula al final. Mira el rellonge i de moment no arribem al descans. Afegit 5 i ja estem en el minut 51. De moment amb el 2-0.
1: Tornem mentre arriba el descans a Benidorm. Tornem a Sagunt Urrutia.
2: El baló per Agustino Salacán. 9-4 el marcador.
4: Descans de Guillermo Amor. Minuts
2: per al descans. Ahí tenim el descans.
1: Pues ahí està el descans, Álvaro Molina.
4: I ara sí, ja xiula l'àrbit. Arribem al descans. Ho hem comentat. Molt còmode de moment el conjunt de Javi Vidales, que s'ha avançat amb aquest gol de cap de Cobos i ha posat, diria jo, la puntilla amb el golàs des del mig del camp d'Àlvaro, costant-li moltíssim al Tavernes, que haurà de fer molt més per tractar d'entrar en l'eliminatòria. Jugadors i vestidors, de moment el Guillermo Amor, Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Molt complicat per al Tavernes, després del marcador d'esta primera part i del marcador que portava des del partit d'anada. Hi ha un futbolista, Toni Galindo, este center en el pavelló del Port de Sagunt.
7: És Talens, Talens, que ha rebut un colp, atenció perquè s'han alçat metres per a Agustinos, i bueno, Talens estava queixant-se del muscle de dret, sembla que no tindrà cap problema, s'ha alçat, això sí, té gestos de dolor, però atenció perquè tenim llançament des de 7 metres, Luis.
2: És per Agustinos Alacant, va reinante, el llançament al pal i fora. Al pal i fora el llançament de Daniel Reinante, amb la qual cosa recuperarà la possessió de baló Fertiberi a Puerto Sagunto, que està jugant un partit magnífic tant en atac com en defensa. Ara hi ha inferioritat per a l'equip que actua com a local, amb la qual cosa Sergio Mayo buida la porteria, deixa que siguin els jugadors de camp per a un atac 6 contra 6, encara que no hi ha porter. L'atac lent per part de Fertiberi a Puerto Sagunt. va a buscar l'acció des de l'extrem, la penetració i ha xafat la línia, per tant serà recuperació de pilota per Agustinos Alacant, que ara sí que va a buscar l'atac amb superioritat numèrica. Des de la banqueta li diu Javier Ariño als seus jugadors que vagin ràpids. Des de l'extrem tracta de jugar cap a Jiménez, rep la pilota el central, és Didac Tadens qui entrega de nou cap a Jiménez, desdoblant la seva posició des de l'extrem per a que Jiménez busque de nou el llançament des de l'extrem i el gol. Després d'errar el penal, Reinante ara anota. Estem a 8 minuts per al descans, així en el municipal de Sagunt, 9-5, Fertiberia Port de Sagunt, més 4 davant d'Agustinos Alacant.
1: Bé, amb vols anem cap al bàsquet i Albacete Gómez.
5: En tirs lliures per a Chuso González, l'escorta del Arenas Albacete Bàsquet en el llançament que entra i fica ja el punt número 30 per a l'Albacete Bàsquet. Serà valor per als amics del Castelló des de línia de fons. Allà està preparat ja Eric Stutz per a ficar-la en marxa. 7 minuts 50 segons per arribar al temps de descans. 31-22 a favor de l'equip local. Valor per a Joan Farner. Ahí està la pilota per a Russell. Està tractant de trobar l'espai. Vol trobar ahí la penetració. Troba per dins la pilota per a Mukendi, però no n'hi ha falta. I recupera la pilota Albacete. El balón que troba ahí per fora, volia xiular la falta, molt bona defensa ara de Castelló per a evitar la passada dins. I serà encara balón per a Albacete, però molt bona mà de Mike Mukendi per a evitar aquesta acció que anava a arribar de manera fàcil a les mans del pivot Opong Bramble de Albacete, que serà qui traurà des de la línia de fons. Ahí està la pilota per a Bramble. El balón novament per a Francisco Amiel, és el que es vol girar. Ahí està en Víctor Aguilar. Víctor Aguilar, el que defensat, té que passejar-se per baix del tauler, trobar el llançament a una cama i la cistella de Víctor Aguilar. La cistella de Víctor Aguilar per a encara ficar més renda en este segon quart, en el que de moment, amics del bàsquet Castelló, no ha estat capaç d'anotar cap cistella.
6: I sabeu que hi ha una modalitat de futbol americà que no fa falta aplacar a ningú i que a més va ser olímpica en Los Angeles?
1: Sí, sí, sí.
6: Com
1: el
6: es
1: flag,
6: diu, Aure? Molt bé, eh? Li anem a donar el punt per a Salva. Efectivament, el flag futbol pues, continua creixent a tota velocitat i este cap de setmana ha tingut protagonisme valencià a Sueca amb la disputa de l'Open Valencià Masculí, que és una cita que repartia les places per a eixa Spanish Flag Ball, que és el campionat d'Espanya, i on el gran dominador ha tornat a ser el valencià Firebats Black, que s'ha proclamat campió després de superar en la final sueca Templaris per 45-19, i els dos equips aconsegueixen així el bitllet per a aquesta fase nacional de Calatayud. És un nou èxit per al Firebats, tot un referent nacional en esta disciplina i una modalitat que cada vegada té més seguiment i que ja mira directament cap a aquest debut olímpic en Los Angeles 2028.
1: Me mola molt el nom de sueca Templaris, eh?
6: M'encanten tots.
1: Me mola molt.
6: És el futbol americà.
1: Sí, futbol americà. Bueno, de l'esport sí. Nord-americà, generalment. S'està parant molt el partit en Albacete, Gómez.
5: Sí,
1: eh?
5: moltes faltes,
1: interrupcions...
5: També.
1: Bueno, no hi ha massa ritme ni fluïdesa.
5: És una final. Sí. És evident que ara s'acostava Amics Castelló en un llançament de 3 d'Eric Stutz, de l'ala pivot estadounidenca, per retallar distàncies. 33-25 és el marcador i una nova falta d'Albacete per a tractar de pues, parar el xoc, no? Encara resten 6 minuts per arribar al temps de descans. 33-25, la victòria espera als locals, espera Albacete Bàsquet.
1: Tornem al port de Sagunt Urrutia.
2: Estem en els últims 5 minuts d'esta primera meitat, retallant distàncies. Agustinos Alacant, que ha endurit la seva defensa i que ha forçat dos pèrdues de pilota de Fertiberia Puerto Sagunt en els dos últims atacs. El marcador curt, 10-6. Encara són 4 gols d'avantatge per a l'equip saguntí, però el valor és per Agustinos. Va a gustar l'atac des de la llarga distància, però apareix el veterà Poffer per a recuperar la pilota, llançar el contraatac, però no pot agafar la pilota en la passada llarga l'equip valencià, encara que després li assenyalen falta en la conducció del baló a Agustinos Alacant. Hi ha una miqueta de desconcert, diuen que s'ha botat el baló en el peu i que per això Agustinos Alacant recupera la possessió de la pilota. Ya bueno. Temps mort en la cancha. Es temps de Toni Galindo.
7: Esteban Agustino.
8: Sí. Creo que tenemos que seguir atacando al centro y balones para afuera. ¿Vale? Arnau en el este, en el 2. Si se va hacia el centro, podemos ganarla y también, ¿vale? Y si no, las opciones directas, pivote se quita. ¿Sí? También, escúchame. Alguna vez el extremo pasa. Y luego vueltas, ¿vale? Que se quedan planos y podemos tener algún lanzamiento exterior. Hay que facilitar el lanzamiento exterior, si no trabajamos contra los tres, nos sube muy arriba, ¿vale? Poco a poco y confiándonos en la defensa y gol a gol. ¡Vale, venga, venga, venga! ¡No lo acabo de creer! ¡Hostia!
2: ¡Agustino!
7: Bueno, pues es un rockle de Agustinos, ¿eh?
2: Confiante en la defensa y anant gol a gol. L'explicació de Javier Ariño, però estos últims 4 minuts i mig de la primera meitat, buscant l'ascens a la Lliga Sobal. Alacant vol ser la única ciutat de l'handbol espanyol en tindre dos equips en la màxima categoria de l'handbol masculí. Mentre Juanjo Romero ràpidament ens ha preguntat per què no està així el president de la Federació Espanyola, siguent valencià, tenint dos equips valencians preparats per a pujar a la Lliga Sobal, i és que està en Galícia perquè avui es juga la final de la European Cup, el botí de Atico Elx, el guardès que juga davant dels eslovans del Michalovce. Així que
1: ahí està l'explicació
2: de l'espanyola que està en un partit de competició europea femenina. Mentre hi ha gol de Fertiberi a Puerto Sagunto. Últims 4 minuts. Port de Sagunt 11. Agustinos Alacant 6. Són 5 gols d'avantatge, que són molts, per esta primera meitat. Allà va Agustinos buscant l'atac. El baló que perd l'equip alacantí, encara que l'àrbitre diu que hi ha falta sobre Talens. Recuperarà el baló, per tant, Agustinos Alacant, que pràcticament la tenia perduda. Ara ja és varó,
7: sí, sí,
2: per part de Didac Talens.
7: Pues no s'ha fet mal de miracle, eh? S'està tirant mal allà a la ingle, sembla que li ha pegat un tiró, però he vist claríssimament que s'ha esbarat. Estan comprovant que no hi ha escàs subor. No, sembla que no.
2: Així que el partit es reprèn. És el col franc favorable a Agustinos Alacant, que perd per 5, últims 3 minuts d'esta primera meitat. El punta a punta, punt ràdio. Un dels dos va ser de Sobal. Fertiberia o Agustinos Alacant, quan hi ha una falta claríssima i hi haurà exclusió per a Zungri. No, l'exclusió és per a Urruzola per un contacte en la defensa de Fertiberia Puerto Sagún, que deixa Toni Galindo tombat al jugador d'Agustinos.
7: A Jiménez, atenció, perquè se tirava mal el genoll dret. Bueno, s'alça, afortunadament, veig que camina perfectament, però el primer esglai ha sigut gran, Està ara ressentint-se, està fent moviments en el genoll dret. La primera impressió és que s'havia pogut fer mal, sembla que no. Jiménez, un jugador importantíssim per a l'equip alacantí.
1: Minut i marcador, Luis.
2: Estem a 3 minuts per a que aplegui el descans. Fertiberia 11, Agustinos 6.
1: I en el pilota valenciana, Matías, la partida està molt igualada, eh?
0: I tant que està igualada. 50 per a cada jugador igualats, tant Marc com José Salvador. I això que José Salvador, com dèiem, havia agafat un avantatge de dos xocs. Havia tancat el seu dau en el dècim xoc després d'una xicoteta ratxeta des del rest. Marc havia tingut oportunitat amb Val, però, com dèiem, obria i se marxa José Salvador a espai perquè esteu escoltant com pega la pilota en el cristal del dau. Nosaltres estem així en la lloixeta i és molt probable que la tiren així. A partir d'ací, doncs Marc no s'ha mirat, ha defensat el seu dau per a poder retallar distància a un xoc i ha bregat per a recuperar des del res el xoc perdut anteriorment. Estem veient molt de piloteig, molt de xuar, molt de provar-se, perquè com dèiem, esta partida estan els dos classificats per a semifinals, però sí que s'estan xuant el primer lloc i el poder esquivar a Xiner, el campió de 2024, i una partida que de moment no sabem per on se decantarà. Ara mateix en el dau està Marc, està amb Bali 15 per a situar el 55-50 si convertís este 15 i tornar a recuperar l'avantatge en el marcador, i a continuació seria José Salvador el que passaria si el dau. Així que des d'ací, des del trinquet de Riba-roja, estarem contant-vos com acaba esta partida, que de veres no sabem per qui podríem travessar avui.
1: Són els quarts de final del grup B, pues heu estat contant la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio amb Matías Oliver des del trinquet del Rullo de Riba-roja. No sé si arribarà abans al descans el partit del Port de Sagunt o el partit d'Albacete, Gomis.
5: Sí, perquè així resten 3 minuts 9 segons per arribar al temps de descans, i la bona notícia és la reacció del Amis Castelló, que li pega la volta en quant al parcial en este segon quart. 9 punts ja per a l'equip de José Luis Pichel, 35-31, encara que són tirs lliures per a Albacete Bàsquet. Erra el primer llançament Víctor Aguilar, veurem què passa en el segon tir lliure.
1: Així que tornem al Puerto de Sagunt, Urrutia.
2: Perquè estem ja en l'últim minut d'esta primera meitat, retallant distàncies Agustinos Alacant des d'una magnífica defensa per a l'equip de Javier Ariño. Baló per Agustinos, 11-8 al marcador, la distància queda només en 3, ataquen els alacantins, van a buscar el llançament frontal, però l'acció de talents fa que la pilota siga de nou per a Agustinos, perquè ja Colfran va a buscar un únic atac final, encara que ja assenyalen passiu els àrbitres de l'encontre. Jiménez, el llançament exterior, gol d'Agustinos Alacant. 11-9 en el marcador. Ha tractat de traure ràpidament des del centre del camp, però ha perdut la pilota Fertiberia Puerto Sagunto. Li resten només 10 segons a l'equip valencià per a tractar d'augmentar la distància en el marcador. 5 segons per al descans. Olivares la deixa per a Novais, i la parada del porter d'Agustinos descans. Conclou la primera meitat en el Puerto. 11-9 al marcador. Embogida l'afició d'Agustinos.
1: Toni.
7: Alejandro Carrillo, bueno, ¿cómo ve la cosa? Entrenador del Agustino.
4: Está complicado, están defendiendo muy duro y jugando muy serios en ataque. Vamos a ver si encontramos opciones.
7: Bueno, ha aconseguit retallar distàncies, deixa més 4 per a Fertiberia Puerto Sagunt. El tècnic d'Agustinos, que veu opcions, encara està complicat, però veu opcions. Bueno, Villarreal, el porter de Fertiberia, Villarreal, com veu la cosa?
9: Bien, bien, vamos bien, estamos tranquilos.
7: Bueno, pues confianza, el porter del Fertiberia Port de Sagunt, estan retirant-se ja els dos equips cap al túnel de vestidors. Ahí veig a un jugador d'Agustinos que està parlant amb l'àrbitre, està comentant alguna cosa. Bueno, pues així n'hi ha molt que decidir, Luis, en este segon temps, Estem 11-9, estem a més 2 per a Fertiberia Puerto Sagunt, tot per decidir en esta final d'ascens a la Lliga Sobal.
1: Molt igualada la cosa, Luis.
2: Sí, què et sembla, Salva Gomis, poder parlar en un entrenador en el descans?
5: Bueno, per a mi és una enveja, Luis, què vols que et diga? Jo no ho he viscut, crec que hi ha una generació sencera de periodistes i de oients que no saben lo que
2: s'ha perdut això,
5: Sí, que no saben lo que
7: Gomis, sí. Gomis, jo he arribat a entrevistar. Jo he arribat a entrevistar al Xufa, a Ferran Xiner, en la banqueta, quan jugaven al Llevant enmig d'un partit.
5: És un altre món, per a mi.
1: Tu és que eres un poc també fuera de la ley, Toni?
7: Sí. Bueno, això és a banda.
2: Estava en el límit, també.
7: Me'n vaig... Bueno, ja, que el collo sol dir, Luis Urrutia, que me detinguen i que em passen en la càrcel. Me'n vaig cap a la zona VIP a agarrar protagonistes.
6: I tenim final.
2: Tenim descans. Així, en segon, Clara, 11-9. Fertiberia guanya per 2 Agustinos.
6: I teniu una festa increïble, en el
1: cabello. Va agarrar protagonistes, diu, saps? Va agarrar una altra cosa, Toni, bandido, en fi.
6: Final al Arousa Futbol Cel. L'Acadèmia del València ha caigut davant el Porto, que ha sigut molt superior per 3-0, i tot i la derrota, pues, gran experiència també per als xiquets entre 10 i 12 anys i minuts de nivell per als seus valencianistes, que els hem pogut veure al xulit final, no? Pues, com ploraven, com es tiren a terra després de tot l'esforç del torneig.
1: Bé, pues hem arribat al descans al handbol i arribarem de seguida, Gomis, a descans al bàsquet en Albacete.
5: Sí, perquè resta 1 minut 52 segons per arribar al temps de descans i és un 38-33 de moment favorable a l'Albacete bàsquet després d'estos tirs lliures que ha anotat Francisco Amiel i que iguala el segon quart en 11-11 l'equip de David Varela. El Albacete Bàsquet, que està per davant. Així que anem a veure, perquè bueno, pues és un partit que semblava que estava arribant, no? I que estava com a favorit, no? Les Traveses també, l'amic de amics del bàsquet Castelló, però de moment és un 39-33 perquè anota també el segon tir lliure Víctor Aguilar. El valor espera amics del bàsquet Castelló jugant per fora. Ahí està l'acció de Joan Farner. Joan Farner, que vol trobar l'espai, que vol llançar de 3. El triple no entra, el rebot espera d'ells.
1: Sé que no és possible, Álvaro Molina, però m'ha donat la impressió de que el descans en Benidorm ha sigut molt llarg, eh?
4: Ha sigut llarguíssim i ara, just ara, ha començat ja la segona part i el tècnic del Tavernes de la Valldigna, que ho ha vist clar, que ha de fer algo i fa triple canvi. En el descans han entrat Seral, Corbalán i Sabater, primers minuts, i bé, ho has dit, el temps de descans ha sigut llarguíssim, però a part, ha començat ja un poc tard del partit, ha començat sobre les 12:07 minuts, i després és que l'afegit han sigut 5 minuts, que s'ha allargat fins 6-7 minuts. És a dir, ha sigut llarguíssim, ha començat just ara a la 1:15, primers minuts d'esta segona part, amb aquest Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Tornem al Bacete, com
5: insiste jo de Roger Fàbrega. Fica els xicotets José Luis Pichel i troba ahí la cistella Roger Fàbrega després de 3 rebots ofensius per part d'Amics Castelló i ara ho tenen que parar. Temps mort de Buen Arena, Albacete Bàsquet, ho para David Varela perquè 39-35 es torna a costar el marcador Amics del Bàsquet Castelló.
1: Que està molt equilibrat també, hi ha hagut un moment on semblava que Albacete trencava el partit, sí. Gomis, però s'ha tornat igual la cosa.
5: Sí, sí, ha tornat a aparèixer els jugadors importants, com és el cas d'Eric Stutz, també ha aparegut César Russell, Roger Fàbrega també, bueno, la qualitat, no? Els jugadors importants d'aquest Amics Castelló, cal recordar que, per exemple, en el cas d'Eric Stutz, bueno, pues ve en una ratxa increïble en aquestes eliminatòries.
1: Pues anem a segon, Galindo.
7: Bueno, pues estem amb Pedro Fuertes, que és el president de la Federació Valenciana d'Handbol. Bueno, Pedro, quin espectacle, quin partidàs, quina final estem vivint, eh?
10: Esto es el balonmano valenciano. Ya estáis viendo. O sea, esto es un espectáculo único. La gente, la tensión, el partido, lo que se juega. Disfrutando, estamos disfrutando muchísimo del balonmano y espero que vosotros también.
7: No, ja te digo que sí, eh? I el públic també, i els nostres oients, ja no te dic res més. Atem una coseta, bueno, un èxit, la veritat, de l'organització d'esta fase final así en el pabelló municipal de Port de Sagunt.
10: Sí, sí, un éxito total. Un éxito, además, económico y social y sobre todo deportivo, porque encima los dos equipos valencianos, la comunidad valenciana, pues en todo su auge, con la posibilidad de llegar a tener tres equipos y el que pierda hoy juega el playoff puede estar en Asobal, algo que nunca hemos visto.
7: Per part de la Federació Valenciana, quin plus pot afegir a tot això?
10: Yo creo que esto es una promoción del balonmano tremenda. Simplemente toda la gente que ha venido aquí, las personalidades, todo, estamos disfrutando muchísimo y puede ser, pues eso, que el balonmano valenciano pegue un paso adelante todavía más.
7: Pedro Fuerte, moltes gràcies. Les paraules del president de la Federació Valenciana d'Handbol, que els jugadors ja com estan començant a eixir a pista, Luis.
1: Bueno, de seguida tornem allà a Port de Sagunt per aquesta segona i definitiva primera part, però s'acostem al final del partit en bàsquet, Gomis.
5: Sí, s'acostem ja perquè resten 32 segons per arribar al temps de descans després d'este temps mort, no? Que ha tingut que parar l'encontre de David Varela i la cistella del Albacete Bàsquet, 41-35, torna a parar el temps, però en este cas José Luis Pichel demana temps mort el equip de Amics Castelló,
1: que és un habitual veure com separa el partit i separa la primera part, sí. Gomis, separa moltíssim.
5: Sobretot en
1: este catabas, però és que separa moltíssim.
5: I en este moment, no, en este moment de partit en el que, bueno, pues s'ha costat molt al marcador, en este cas Amics Castelló, 41-35, que és un més 6 per a Albacete Bàsquet, resten 30 segons, pues cal estructurar aquestes últimes dos possessions, una per a cada un dels dos equips, si tot va com té que anar de manera habitual, però cal fer aquesta estratègia, aquesta pissarra per a aquest tram final, aquests últims 30 segons abans d'arribar al temps de descans.
6: I una de les grans notícies del cap de setmana esportiu és la que vaig a contar-te, Salva, perquè el club waterpolo Elche ja és equip de primera divisió després d'un playoff absolutament espectacular.
7: Protagonista en segon.
6: Tira-li, Toni.
7: No, res, mira, pues que abans estàvem entrevistant el tinent d'alcalde de la ciutat d'Alacant, Manolo Villar. Bueno, pues ara tenim l'alcalde del Port de Sagunt, a Darío Moreno. Bueno, que tu ja has viscut algun ascens de Fertimeiro Port de Sagunt. Bueno, avui la final és un espectacle, una barbaritat.
11: Sí, la veritat és que sí, n'hi ha molt de nivell, damunt de molt de sabor valencià i amb molta germanor també, no? Jo crec que se pot viure així al poliesportiu Port de Sagunt, com n'hi ha una energia especial que fa que avui siga una festa de l'esport al màxim nivell.
7: Deixa't estar d'energia, alcalde, l'Ajuntament, s'obriu la bolxaca, què li podem aportar de plus de més quan el Fertimeiro estigui en Lliga Sobal? Ai, què li pot fer l'Ajuntament?
11: Home, hem d'espentar, però no és una qüestió només de l'Ajuntament, la Diputació de València i així. Nosaltres també tenim així un bon exemple en Agustinos, la Diputació d'Alacant aposta decididament per l'handbol. Necessitem també que la Diputació de València estigui amb nosaltres i l'Ajuntament de Sagunt, com no pot ser d'una altra forma, recolzarà el Fertiberia en aquest ascens que esperem que aconseguim avui.
7: Que l'handbol són paraules majors, així a Sagunt. Alcalde, moltes gràcies. Les paraules de Darío Moreno, l'alcalde de Sagunt, així al punt ràdio.
1: Bé, de seguida començarà la segona part, però va acabar el partit del Parque de Albacete. Com és
5: el bàsquet? Sí, uns 2 segons, l'atac espera que Miguel Castelló se va menjar la possessió, el llançament sobre la botxina, no entra el triple, quina llàstima. El triple que buscava Joan Faner.
1: S'ha il·luminat ja el tauler, eh?
5: Jo crec que haguera valgut, però arribem al temps de descans. 41-35, és un més 6 per Albacete Bàsquet. Tindrà que lluitar en esta segona part a més Castelló.
6: I comentàvem també que el Club Waterpolo Elche és equip de primera divisió després d'un play-off absolutament espectacular. Els il·licitants han firmat una eliminatòria per al record i han certificat i ja sense autoritat superant al Concepción Ciudad Lineal amb un marcador global contundent de 40-18. I de fet el partit de tornada ha sigut pràcticament una exhibició amb victòria per 27-6. Així que el club culmina un projecte que porta anys creixent i des del punt a punt, pues, enhorabona al Waterpolo Elche per este ascens històric a primera divisió i on el Waterpolo valencià pues, continua fent història i ens alegrem moltíssim des d'ací.
1: Efectivament, enhorabona. Crec que ja falta perillós a favor del Tavernes a Benidorm, o no sé si s'ha llançat perquè porta retard, Álvaro.
4: Ja s'ha llançat, Nico Chafer ha pegat en la tanca, serà treta de cantonada alguna i arribada perillosa del Tavernes amb un remat de cap de Seral que serà anat per molt poquet i ara tenim aquesta treta de cantonada des de la part dreta. A veure si el conjunt del Tavernes pot retallar distàncies i posar un poc complicada l'eliminatòria per al Benidorm. A veure si trauen, hi ha dos jugadors. És altra vegada Nico, tornarà a traure, rebuig a l'altra volta en un jugador del Benidorm. Serà ara treta de banda per al conjunt visitant. El Guillermo Amor, continuem en el minut 7 de la segona partida. Benidorm 2, Tavernes 0.
6: I a banda de la partida que s'està disputant a Ribarrotxa entre Marc i José Salvador, el campionat individual d'escala i corda també va tindre el protagonisme. El grup A va quedar resolt a Pedreguer. Salva Palau va guanyar amb molta autoritat a Francesc per 60-25, mentre que Giner va tancar una fase perfecta superant Alejandro per 60-25. Amb aquests resultats, Giner acaba primer de grup amb 3 victòries en 3 partides i Salva Palau passa com a segon. Alejandro i Francesc queden eliminats. Així que la jornada d'escala i corda encara no acaba així perquè està esperada a Benissa. Puigol segon i Julio Palau tanquen la seva participació en el grup B. Ja no tenen opcions de classificació, però és una partida de prestigi entre dos noms importants del campionat. I en raspall masculí, ahir també hi hagué resultat important en el grup B. Ivan va guanyar Sebe per 25-5 a la Llosa de Ranes i es queda molt ben situat per a buscar aquestes semifinals. El d'Ontinyent ja havia començat amb victòria davant Marraí per 25-10, mentre que Sebe venia de superar l'Orxa per 25-5. I ja este diumenge a Xeraco, al grup B, continua amb el Marraí contra l'Orxa. Els dos arriben després de perdre en la primera jornada, així que és una partida molt important per a mantindre opcions en el grup. I ja de cara a la setmana que ve, en este repàs que estem fent de pilota, el calendari ve carregat. Hi haurà raspall masculí el dimecres 27 a Guadassuar, on jugarà Antonet Quart contra Bercher, el dijous 28 a Castelló de Rugat Murcianet davant Bossio i el divendres 29 al Xenovés i van contra l'Orja.
1: La 1:23 tenim descans en bàsquet i tenim ja segona part en marxa en Amol Urrutia.
2: Amb l'11-9 al marcador, pilota en atac per Agustinos Alacant que pot deixar la distància en un no res. Allà va buscar l'atac, no li queden més passades perquè hi ha amenaça de passiu. La falta comença per la defensa de Fertiberia Puerto Sagunto. Fa que de nou tinga Baló en atac amb només una passada. Agustino Saracán, Bodí, va tindre que llançar, va buscar el contacte David Jiménez i de nou hi ha gol franc favorable a Agustino Saracán. Tenen tres opcions de passades. Això és el que li resta. Allà va el llançament que atrapa el porter de Fertiberia, Puerto Sagunto. Quin atac més important acaba de tindre Agustino Saracán. Recordem que el marcador estava 10-5 amb Fertiberia doblant Agustinos i que han tingut este atac per a col·locar-se a un, però no ho ha permès la defensa de Fertiberia, Puerto Sagunto, que torna a tindre el baló buscant l'atac. Mateus de Novais movent la pilota a la primera línia del Fertiberia por de segon. S'acosta des del pivot Pozer. Altra volta l'atac per a De Novais. S'entrega per a Zungri. Zungri que busca el contacte. Pilota cap a l'extrem. El llançament i la parada. La parada magnífica del porter d'Agustinos, de Tomàs Mendieta. Contraatac per a l'equip alacantí, que torna a tindre baló per a col·locar-se a un, però hi ha un home tombat en terra.
7: Es tracta de Juan de Dios Linares. Li estaven dient els mateixos companys que s'alçara. Ara està dient-li de tot a la banqueta. A veure, a Serradilla, que li està dient que t'has tirat. Bueno, així n'hi ha paraules de carinyo, no. El següent. Atenció ara, Luis.
2: 3 minuts i mig han transcorregut de la segona meitat. Sense gols. Ataca Agustino Saracán, però la defensa contundent ara per part de Jakob Pelko, de l'extrem eslové. Torna a tindre el baló Agustino Saracán, que busca des de la part central l'atac, però torna a buscar el contacte de la defensa de Fertiberia. Des de la defensa plegarà l'equip que puja a Sobal. Ataca Agustino Saracán, pilot interior, però ha tocat en el peu del jugador de Fertiberia, amb la qual cosa continuen tancades a pany i clau les porteries. 4 minuts sense gols. Demana passiu la graderia del pavelló del Port de Sagunt. Altra volta col franc favorable Agustino Saracán, que té el baló en zona d'atac i el joc que torna a estar interromput. Torna a eixir el xic de la mopa, té que eixugar-se el parquet del pavelló. 4 minuts de la segona meitat, 11-9, el mateix marcador amb el que arribarem al descans.
7: El xic de la mopa, Luis, que ha tingut un puro, ha rebut un puro per part de Sergio Mayo, perquè ha hagut un moment en què en la cadira no hi havia ningú, no sé on se n'havia anat. I estava dient Sergio Mayo, bueno, així què passa, que no hi ha ningú, no hi ha ningú. I bueno, ara mateix li estava pegant un rap a polvo per no eixir quan tenia que haver eixit, que van a meua.
2: Ataca Agustino Saracán, buscant deixar la distància en un des de l'extrem, el llançament i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Agustinos. Mínima la distància en el marcador, 4 i mig de la segona meitat. Més emoció impossible en este partit final per l'ascens a Sobal. Fertiberia, Port de Sagunt, 11, Agustino Saracán, 10.
1: S'escolta l'afició visitant, Toni?
7: S'escolta, bueno, pues qui més s'escolta la local, eh? L'afició visitant estarà molt expectant, però de moment no està pegant cap crit quan Luis tenim gol.
2: El gol del Puerto Sagunto per a augmentar la distància. Ha anotat Mateus de Novais, el jugador brasiler, jugador a terra. El partit que queda interromput perquè hi ha Colfran. 5 minuts de la segona meitat. Així en segon, 12-10 al marcador. La sense Sobal està molt emocionant.
1: Hi ha molta igualtat en el partit, molta igualtat en el partit de bàsquet i no podia ser d'altra manera. La partida de pilota, Matías Oliver, continua també molt igualada i portem 1 hora i 53 minuts de partida, eh? Matías?
0: Sí, Salva. Doncs molt igualada, tan igualada que hem arribat a 55 iguals i hem tingut dos vegades xoc a dos, és a dir, 30 iguals, ha tingut oportunitat per a tancar la partida marca amb un val. Ara té el segon, ara mateix estan jugant este 15 que pot ser decisiu si el de Montserrat conclou a menys anotació. Pilota a l'escala, José Salvador que la tira a dalt, no, se queda curta, la tira de nou Marc Tornant en una partida on hem tingut un poquet de polèmica que haguera estat molt bé. Atenció, perquè ara mateix Cos Salvador li pega a la llotxeta, torna a situar el marcador a dos, la gent s'alça, estan ovacionant l'espectacle que ens està donant dos jugadors, no volen que s'acabi la partida. Tenim a José Salvador agenollat en la zona del ref, a Marc, que el tenim sentat ara mateix parlant amb Muedra, amb el seu feridor, pensant en la tàctica que ha de fer per a poder tancar aquest 15 decisiu. I com dèiem, abans de tot això hem tingut una xicoteta polèmica on una persona del trinquet, pensem que ha sigut un Muedra, ha xillat falta en el xoc al dau de José Salvador. Això ha provocat que... No, perdó, xoc al dau de Marc. Era un bal roig i ha sigut un 15 final i això ha provocat que José Salvador se cabreixara molt. També Marc estava cabreixat per la incertesa, però que en aquest cas, com ha guanyat, no ha ficat pressió i finalment els homes bons han decidit que el xoc continuarà abans. Un xicotet, insist, dins d'aquesta partida gran que estem vivint, com dèiem, 55 iguals, José Salvador i Marc, ara mateix a dos, els dos estan a 2-15 de guanyar una partida que es situaria com a líders del grup B en esta fase de quarts de final del campionat individual d'Escala i Corba.
1: Però que estic veient en televisió, en la tele d'Apunt, i Matías, fa molta calor també al trinquet, eh?
0: Disculpa, Salva, és que no tinc molta cobertura així en el trinquet i no puc escoltar molt bé el que dius.
1: Te deia que ha de fer molta calor en el trinquet per les imatges que estic veient en Apunt.
0: Sí, sí, no, fa molta calor, és un trinquet on pega el sol. Però, de fet, ha hagut un moment on Marc ha sol·licitat que taparen el sostre, és com un mini Bernabéu, podem dir, per a que la gent ho entenga, perquè entrava el sol.
2: Gol del Benidorm! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Benidorm! Ja quasi per sentenciar l'eliminatòria. Boníssima arribada del número 23, Alejo. Jugada perfecta. El davanter Cobo, l'espenta al fons de la xarxa, Alejo con Diem, posa el tercer per al Benidorm. Minut ja 16 de la segona part, Benidorm 3, Tavernes 0.
1: Molt complicat ja per al Tavernes alçar esta eliminatòria, marca el tercer el Benidorm, que ja portava un avantatge de 0-1 des del partit d'anada. Tenim en marxa l'handbol al port de Sagunt i de seguida començarà la segona part en el parque de Albacete, així que mentre comença la segona part en bàsquet, se n'anem a l'handbol, Luis.
2: Perquè Dani Martínez, el porter de Fertiberia, Port de Sagunt, comença a agafar el protagonisme en l'encontre. Dos parades, l'última extraordinària en un llançament des de l'extrem d'Agustino Salacán. El marcador 13-10. Torna a agafar avantatge Fertiberia, que està en atac. El llançament de Pozer, però hi ha hagut falta en la defensa d'Agustino Salacán. Demana la banqueta de Fertiberia, que hi havia defensa interior i que per tant hauria de ser llançament des de 7 metres, però finalment els àrbitres diuen que hi ha Colfranc, el llançament ara que se'n va fora per part de Fertiberia. Així que recupera possessió de valor Agustino Salacán. 13-10 al marcador. Allà va Agustino, el llançament i el golàs. El gol de David Quiles per a deixar la distància en dos. 13-11 al marcador. Estem a 20 minuts per a que concloga este partit decisiu per l'ascens a la Lliga Sobal. La pilota de Pelco des de l'extrem, entrega per a Fernández, ataca Fertiberia Port de Sagunt, que guanya per 2. A 20 minuts per a que concloga el partit. Pozer, Fernández, allà va de nou l'atac per a Fertiberia. El contacte en la zona frontal, la pèrdua de pilota per part de l'equip saguntí, el contraatac per Agustino Salacán, amb tota la velocitat del llançament i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Agustino Salacán. I a més hi ha exclusió per a Novaes. Es queda amb un jugador menys, 2 minuts, Fertiberia Port de Sagunt. Com està la graderia a la cantina, Toni Galindo?
3: Mare de Déu, ara sí, ara està bullint la graderia, l'afició a la cantina, que està animant els seus jugadors també. L'Agustino de la canta, ara estan allà, diguem de tot, estan als altres braços, rema, rema, rema. Això és un canvi de dinàmica. Fins ara Fertiberia, Port de Sagunt, estava dominant més clarament. Ara ha canviat un poc la cosa, està remuntant Agustino.
2: Estem en el minut 40, a 20 per a que concloga l'encontre. Super emocionant. Fertiberia Port de Sagunt 13, Agustino Salacán menys un 12.
1: És la 1 i 33 minuts. Esteu escoltant-lo en la sintonia esportiva del Punta a Punt en Apunt Ràdio.
12: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en APUN Ràdio.
15: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
16: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
15: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
14: Vibra amb els esports d'APUN, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
16: Anuncia't de les nostres esports. Anuncia't en APUN Ràdio.
17: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
16: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
14: Vibra amb els esports d'APUN. Connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
16: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en APUN Ràdio.
17: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.

0: esport per a tots a Punt a Punt. L'abismo de Finisterre.
1: La 1:35, hem vist ahir una col·lisió cap contra cap, crec, o cap contra nas, de 12 jugadors a port de Saúl Luis.
2: I que ha conclòs amb l'expulsió de Ponce de León, després d'eixe contacte efectivament en la zona del pivot, ataca al puerto, al travesser! El llançament al travesser, recupera la pilota Agustino Salacán, que va buscar l'atac, allà va buscar el llançament i la parada! Escandalosa la parada, Dani Martínez. Tenia pilota per empatar Agustino Salacán, Toni Galindo, quina parada!
3: I això que Dani Martínez ahir va ser canviat per Sergio Mayo, per seu tècnic, perquè no li eixia res i va veure que no era el seu dia i va dir fora. Villarreal juga a la semifinal. Villarreal va clavar a l'equip en esta final i Dani Martínez està sent protagonista. De tindre un mal dia a ser protagonista en la finalíssima.
2: Estos equips estan en inferioritat numèrica. Cada equip té un exclòs. Ataca Fertiberia, Puerto Segundo, que guanya per un 13-12. Ferrades, el llançament i el gol. Amb molta habilitat, suau, col·locant la pilota en l'altre pal mentre tracta de marcar des del mig del cap Juande, però apareix la mà del porter del Fertiberia, que eixia des de la banqueta a tota velocitat per a impedir que el baló traspasse la ratlla de gol, però ho ha fet llançant-se al pis i quan la pilota estava a centímetres de la línia de gol. 14-12 al marcador. Ataca Fertiberia por de segon. Com estan les aficions així en el municipal segundí. Ataca Fertiberia, ho fa des de la part central. Pilota oberta des de l'extrem, busquen el fly i la parada! Qui apareix ara és Mendieta. El fly cap a la part central. I quan Teixidor tenia la pilota per a anotar a porta buida, d'on ha aparegut Mendieta, Galindo?
3: Pues ha aparegut com un sospir. Quin recital del porter, Luis. Quin recital tant del porter de Fertiberia por de segon com el d'Agustino Salacán. Un espectacle davant dels tres pals.
1: Estan lluïts, dos porters. Tornem de seguida al port de segon. Eixa emocionantíssima final, però ha començat la segona part en bàsquet i al parc de Albacete, Gómez.
4: Arranca el tercer quart, arranca la segona meitat en un triple. Ara per amics Castelló, el llançament de 3 per a retallar distàncies, 42-38 en este primer minut ja de tercer quart. 42-38, 8 minuts i mig per acabar el tercer quart. Ataca Albacete, ho fa Francisco Amiel, es troba en dificultats per a la safata i el tornarà del contragol per a Amis Castelló. Rase, la deixa baix, ahí està l'acció per fora, el llançament de 3 de 9 no entra, el rebot espera d'ells. El rebot espera d'ells després de l'acció malbaratada per Kobe Newton. I ara es novament valor per Albacete. Jugant per fora, ahí està Amiel, perseguir mitja distància, llançament dins, 44-38. Bona selecció de tira i de Albacete Bàsquet, el llançament d'un dels seus millors jugadors. I novament ataca Castelló, de 3, no entra, rase del triple, se queda el rebot Mukundi, però en falta, falta personal que patixa i Mukundi. Lila Chiulen, jo pense que a Miel, però també estava Víctor Aguilar. I per lo tant, serà valor per a Amics Castelló des de la línia de fons. A 7:50 per acabar el tercer quart, 44 Albacete, 38 Castelló.
1: No sé si el joc està de test en segons o s'ha manprès, sí, Luis.
2: No, no, està en marxa el partit. Pilota en atac per Agustino Salacanta amb 14-12 al marcador. Guanyant per dos gols. L'equip de Sergio Mayo, el Fertiberia Puerto Segundo, que vol tornar a Sobal. Mentre Agustinos vol la gesta, Mainoa tastat la màxima categoria de l'handbol espanyol i vol acompanyar Orneo Eón com a única ciutat en tota Espanya amb dos equips a Alacant. En la Lliga Sobal, quan busca l'atac i el gol! Marca Agustinos Alacant, el gol de Quiles, la distància queda de nou en el mínim. 14-13 al marcador, Fertiberia més un, però les mirades se'n van galindo cap a la graderia, eh?

0: No, no, és tremendo, tremendo. Estava ara mateix al costat de l'afició d'Agustinos, com estaven cridant, com estaven animant, com estaven exigint-li al seu equip que ho donen absolutament tot, i no hi ha res que dir de la manera roig i blanca. No paren en tot el partit.
1: Ataca Fertiberia, Puerto Segundo, més un que té en el marcador. Des de la part central busquen a plegar la pilota cap a l'extrem on l'esperava Pelco, però ha col·locat el peu en la zona defensiva reinante, amb la qual cosa hi haurà col franc favorable a Fertiberia por de segon. Pozer, al seu costat Fernández, també Pelco. Fernández que busca Teixidor, la penetració, amaga amb la falta en atac. De nou Fernández, advertix en passiu i el llançament que torna a parar el porter d'Agustinos, encara que continuarà Fertiberia por de segon amb el baló. Estem en l'Equador de la segona meitat. En 15 minuts conclourà el partit. 14-13. Fertiberia guanya per un. Agustinos Alacant. Un dels dos pujarà a Sobal.
2: Se rema el bàsquet de seguida, però busquem també minut i marcador en futbol, Álvaro Molina.
3: Arribem ja al minut 26 d'esta segona part i superioritat total del Benidorm. Hi ha poqueta convicció per part del Tavernes en cada atac, que ja ho veu pràcticament impossible. Hauria de fer 4 gols perquè el partit arribarà a la pròrroga. Molt còmode el conjunt de casa, que està guanyant 3-0. Benidorm davant del Tavernes.
2: Gràcies, Álvaro. Se torna a anar en el marcador i a brecha del Fundación Albacete.
4: Però el triple ara de Amis Castelló per a retallar distàncies. 46-41, torna el més 5 al marcador.
2: He dicho Fundación Albacete y es el del fútbol femení. Sí, sí, sí. Es bueno, Arenas Albacete, sí.
4: El Fundación es Agustinos Alacant també. Exacte. En el Amol. I ara el llançament i el triple novament per a el bueno Arenas Albacete bàsquet. Per a tornar a ampliar, ahí estava el llançament de 3. Un gran triple de Alan García, l'aler espanyol d'este equip d'Albacete. 49-41, 5 minuts, 45 segons, escapa, troba el corredor i anota fàcil Víctor Aguilar. És un més 10 ja, per a Albacete en aquestes dues accions, en el triple i en esta safata d'Aguilar.
2: Ja, crec que ja t'és marrosa.
4: I ho té que parar, sí, ho té que parar José Luis Pichel, perquè se'n va de 10 al marcador. 51-41, guanya Albacete Bàsquet.
2: Temps mort en bàsquet i acaba de concloure Matías Oliver la partida de pilota des del Trinquet del Rullo de Ribarrotxa.
5: Efectivament, final increïble, Salva. 60-55, finalment ha sigut el guanyador Marc, que estava en la zona del Dau, que ha tingut 6 oportunitats amb Val per a tancar la victòria abans. Ha tingut que ser a la sisena, però és que José Salvador ha bregat d'una manera increïble, provant la llotxeta, fent-li mal al de Montserrat, però no ha pogut ser, en este cas, per al de quart de les Valls. Victòria que deixa a Marc com a invicte en este campionat individual d'escala i corda. José Salvador patís la seva primera derrota. Marc serà el primer del grup B. S'enfrontarà a les semifinals amb Salva Palau, mentre que José Salvador s'enfrontarà a les semifinals amb Xiner. Encara no sabem en quin joc serà la partida. Sí que, en quina partida serà en cada lloc, millor dit. Sí que sabem les seus, serà el divendres a Vila-real i el diumenge a Vila-marxant. Demà es farà sorteig tant de feridors com de les seus, i així conclou esta jornada d'escala i corda. Este matí, esta vesprada, tindrem ja la partida que tancarà el grup B, en este cas de Pujol segon contra Julio Palau al Trinquet de Benissa a les 6:30. Que en este cas ja no significa res més en xoc que l'honor dels dos pilotaris. I no sé si tens ahí aclarant tu, si me pot confirmar que ha pogut contar la resta d'informació de pilota.
2: Sí, sí, l'ha donat
6: abans. Sí, hem fet ahí el resumen de la pilota.
2: Sí, sí, sí, sí.
5: Tota una experta, Clara. Doncs això ha sigut tot. Des d'ací, des de Ribarrotxa del Túria, com deien, victòria de març 60-55 davant José Salvador, i ara a esperar les semifinals d'aquest campionat individual d'escala i corda.
2: De seguida escoltarem també protagonistes de la mà de Matías Oliver des del Trinquet El Rullo de Ribarrotxa, la 1:44 minuts, emocionantíssim el partit d'handbol. Abans anem a fer un alto en el camí per a la publi.
7: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
2: La 1:44, tornem al port de Sagún Turrutia.
1: Quan hi ha llançament i gol per Agustinos Alacant, La diana aconseguida per Alberto González es col·loca en els alacantins a un. A més, aprofiten la inferioritat numèrica del Port perquè ha patit la segona exclusió Julen Urruzola, amb la qual cosa tindran minut i 40 segons de superioritat numèrica. El marcador 15-14. Guanyant per un Fertiberia Port de Sagún. Falten 12 minuts i mig per a que el partit concloga. Més igualtat, més equilibri, Toni Galindo, impossible.
0: És espectacular, és una muntanya russa d'emocions. És que un gol alça la banqueta que aconsegueix transformar i enfonsa l'altre, i a la viceversa. És una autèntica, com dia, muntanya russa d'emocions. Anem a veure perquè tenim atac, Lluís, del Fertiberia Port de Sagún.
1: Estundri qui circula, té que tornar l'extrem per a que el porter del Fertiberia torne a la seva posició. Amenacen en passiu per a Fertiberia Port de Sagún. Els homes del pivote en terra. Hi haurà col flanc favorable a Fertiberia Port de Sagún després de la caiguda de Pozer al terreny de joc davant de la defensa de Ponce de León. És el duel més explosiu de llarg que hi ha en el partit. Torna a eixir el xic de la Mopa perquè havien jugadors en terra. Així que es tindrà que parar el partit. 13 minuts per a la fi. Encara 59 segons d'inferioritat per a Fertiberia Port de Sagún. 15-14 al marcador. L'equip saguntí que entrena Sergio Mayo vol aconseguir dos gols d'avantatge. Zungri, el llançament, al pal! Al pal el llançament de Zungri. La pilota espera l'equip saguntí. Ha perdut la sabatilla un jugador del Agustinos Alacant.
0: Sí, sí, ha sigut Soso. Majo Soso, y se está riguet.
1: Ataca per empatar el partit Agustinos Alacant. A 11 i mig per a la fi. No ho ha fet des del 0-0. Baló en atac. Tenen, a més, superioritat numèrica. És Podí qui entrega per a Jiménez. A 10 metres, la interrupció per part de la defensa del Port. Encara continuarà Agustinos Alacant amb la pilota. 11 segons per a la fi, temps mort en la canxa, superemocionant l'encontre. Anem a sentir, en este cas, l'entrenador del Port de Sagún, Sergio Mayo, micròfon de Toni Galindo.
6: Es esta defensa, vale, es esta defensa, vale. En ataque, calma, tenemos que generar un poquito más trabajo de trayectorias otra vez, de 6 con abrir la banda, cortas y demás. Está muy bien, estamos en el momento que queremos, tío, cogemos ahí y seguimos, ¿vale? Igual juega alguna acción de bloqueo ciego, de abrir y no poner bloqueo sin balón, ¿vale? Sí,
8: vamos, vamos, ¿qué es mejor?
0: Bueno, pues después hables del Port de Sagún en este tesmo.
1: Estamos donde queríamos.
2: Sí. Estamos donde queríamos, tío. La diste el mister. Sí.
1: A falta de 11 minuts per a la fi, per davant en el marcador. Encara que la pilota va ser per Agustinos Alacant. Després les indicacions per al proper atac amb els bloquejos secs per a que la pilota puga plegar fins als extrems. Baló per Agustinos Alacant, que vol empatar el partit. Podí, baló per a la parada! Però d'on ha eixit este tío? Dani Martínez, el porter de Fertiberia Port de Sagún. Monumental la seva actuació. La guerra de les galàxies, que tampoc es pot perdre. Esta batalla entre Fertiberia Port de Sagún i Agustinos Alacant. 11 per a la fi, 15-14 al marcador. Pilota en atac per a l'equip de Sergio Mayo, per a Fertiberia Port de Sagún, que ja ha recuperat el seu exclòs. Busca el llançament frontal i gol! Gol de Javi Olivares, més dos per a Fertiberia Port de Sagún. Així que s'endinsem en els últims 10 minuts d'este partit. Un dels dos buscarà l'ascens a Sobal. Recupera la pilota Fertiberia. 16-14 al marcador.
2: Tornem al bàsquet, Gomis, on la cosa no està tan emocionant, eh?
4: 13 minuts 40 segons per acabar el tercer quart i, evidentment, no té res a veure en la emoció dels gols que ens arriben des de Sagún, però és un 53-46, de moment més per a Albacete Bàsquet. i el Amis Castelló, que està, bueno, pues retallant distàncies, eh? És de veres que ha reaccionat un poquet, és un 12-11 de parcial en este tercer quart, i lo important és, si perds, que no siga per molt, eh? Per a el partit de tornada, poder tindre encara més opcions de, bueno, pues de ascendre, no? D'arribar a la primera FEB. El llançament a la de 3 no entra per part d'Amics del Castelló. El baló torna a ser per Albacete Bàsquet, 53-46 el marcador, 3 minuts 10 segons ataca en este moment l'equip local, la defensa Amics del Castelló. Ahí està el llançament de 3 i el triple de Juan Yerrezuelo per ampliar distàncies, per a tornar al més 10, 56-46 el marcador.
9: I en futbol esta vesprada arriba la tornada definitiva dels play-offs d'ascens a Segona Federació després dels partits d'anada, on la Nucía va colpejar fort amb el 3-1 davant l'Atlètic Saguntí i el Llevant B, que també va superar per 3-1 al Villarreal C. Avui es decideixen els finalistes, en xoc un lloc a la segona ref i una categoria nacional, i a un pas molt important per als clubs valencians. A les 6 l'Atlètic Saguntí davant la Nucía i a les 6 i mitja el Llevant B davant el Villarreal C. Dos partides amb molt en xoc i que anem a seguir en directe així al punt a punt.
2: Comunica el Club Deportiu Eldense al respecte que rebrà el trofeu de campió del grup 2 de Primera Federació en la prèvia del partit d'esta vesprada entre el Múrcia i el Eldense. La copa la entregarà al conjunt de Claudio Barragán, el president de la Federació Valenciana de Futbol, Salva Gomar, la 1:51. Li peguem una ullada ràpida al futbol i a aquesta fase d'ascens cap a tercera ref que està disputant-se en Benidorm, a la Molina.
3: I el partit que està pràcticament ja vist per a sentència, són ja 9 minuts els que queden per arribar al minut 90 atacant el Benidorm, i suposa i entenc que l'afegit no serà com el de la primera part, suposa que seran 2-3 minuts, però no serà molt més, perquè recordem així, 3-0 en el partit ja d'anada, el Benidorm que ja va guanyar per 0-1, és a dir que el Benidorm pràcticament ja és equip de final de playoff a falta de 8 minuts per arribar al 90.
2: Sí, anem cap al final del partit al port de Sagunt Urrutia.
1: Pilota en atac per a Fertiberia, Port de Sagunt, que guanya per 2-16-14. Té la pilota, falten 8 minuts perquè conclogui el partit. Zungri per a l'atac, pilota cap a l'extrem, el llançament al pal! A la soca del pal dret, el llançament de Carlos Martín de Bolaños. Així que continua Agustinos Alacant amb la pilota, quan hi ha falta en defensa de Fertiberia, Port de Sagunt. Però quina manera de defendre per part dels dos equips, quines porteries ens estem trobant. Quants gols va fer Toni Galindo, Agustinos Alacant ahir en la semifinal?
0: Pues a veure, estic parlant de memòria, 40.
1: 40?
0: No, si no recorde mal. Sí, sí. A veure, que ho tinc així.
1: Avui, avui està en 14. No, més o menys, home. Avui està en 14.
0: 40
1: gols va fer ahir. Espera que ens donen idea de com està afectant el partit el treball defensiu dels dos equips. Ataca Agustinos Alacant.
0: El que acaba de fer Martín de Bolaños és que ha acompanyat pràcticament més de mig camp, pegat al cos i corregant cap arrere. Ha sigut brutal la defensa de Martín de Bolaños.
1: Allà va el llançament de Jiménez, hi ha blocatge defensiu, amb la qual cosa tindrem llançament des del cantó favorable a Agustinos Alacant. Falten 7 minuts. Està guanyant per 2 Fertiberia Port de Sagunt. Tracta de fer l'eslàlom des de la part frontal. Didac Talents per a Agustinos Alacant. Força el Colflan. De nou Didac, que entrega per aquí les la torre a Didac, a punt de perdre la pilota. Colflan ja espenta per darrere, que vol treure ràpidament Agustinos Alacant perquè se li va el partit. Sis i mig per a que concloga l'encontre. El públic que ja no s'aguanta segur, tots drets per a veure este tram final d'encontre. Hi ha molt en joc, un equip estarà en Osoval, el llançament i el gol d'Agustinos Alacant. El gol aconseguit per David Quiles. 16-15 al marcador. Falten 6 minuts i mig. Qui dona més?
2: Va.
1: Pilota en atac per a Fertiberia Port de Sagunt. Ha ralentit una miqueta la seva acció d'atac. No hi ha exclosos tots els seus homes. És Pofer qui entrega per a Moraes. Moraes per a Zungri, des de 7 metres busca el llançament. Va buscar la penetració i els 7 metres. Hi haurà llançament de 7 metres. Tir de penal per a Fertiberia per l'acció defensiva de Ponce de León. sobre la penetració a tota velocitat de Javi Olivares. Denote que Isir, el chic de la mopa, les protesta Stoney de la banqueta de la cantina.
0: Sí, sí, bueno, y Ponce de León, Ponce de León, cadascuna que ha fet ha dit que ell no feia res. Uai, i jo t'he dit que estic davant que sí que ha fet, eh? S'ha vist claríssimament, però bueno.
2: Però és el líder ahí, no? Quan defensa, quan defensa Agustinos és el líder, eh?
1: El llançament superimportant per a Paco Ruiz. Francisco José Ruiz Cabrera. El llançament de Ruiz i el gol! Per a Fertiberia por de segon! Tenim que anotar una amonestació, una targeta groga per a la banqueta del Port de Sagunt. L'ha vista Manu Etayo, el segon entrenador de Fertiberia Port de Sagunt, qui va començar esta temporada com a primer entrenador del Morvedre femení i que després del canvi a la banqueta en el Nadal se'n vingué fins a l'equip masculí. Últims 5 minuts, 17-15 al marcador. Uf, quina entrada. Hi haurà exclusió de segur.
0: Sí, sí.
1: Per a Zungri.
2: Més físic aquesta segona part. És més física, no, Luis?
1: No, és total, eh?
2: Molt física,
1: eh? Se ho estan jugant tot en defensa. Tot, és com jugar a roges o negres, pues así es jugar-se-ho tot a la defensa.
0: Però quina defensa, equips, Luis, eh?
1: Dos equips estan treballant una barbaritat en accions defensives. Hi haurà Col Frank, però ve una exclusió, per a Fertiberia Port de Sagunt. Falten 5 minuts per a la fi. I jugarà del 5 almenys 2 en inferioritat numèrica. Mentre encara Olivares amb Zungri. Finalment l'exclusió no ha estat per a Zungri, eh? Jo crec que és per a Pozer.
0: A veure, que està passant algo en el baló.
1: Sí, no, és que li posen tanta resina al baló que qualsevol cosa que passi a prop del baló es queda pegada, eh?
0: Això té punt d'honor fer, Luis.
1: Sí, tenen que canviar el baló per a continuar amb el partit. 5 minuts i 9 segons per a la fi. Reprèn l'encontre. Pilot en atac per Agustinos Alacant, que per 2 necessita marcar l'equip de Javier Ariño. La pilota espera David Jiménez. Va a buscar la distribució i el gol! Marca Aquiles per Agustinos Alacant. Deixa la distància en un 17-16. Més emoció impossible en este partit per l'ascens a la Lliga Sobal. 4 minuts i mig per a que conclogui el partit. Atac per a Fertiberia Port de Sagunt, que està més un en el marcador. Jugant-la Olivares. La demana Zungri. L'italià que torna a jugar cap a Olivares. Apareix Pozer. El brasiler per a que la jugui Arnau. Arnau Fernández per a Zungri. L'esquerra que busca l'acció. Recordem, inferioritat numèrica per al Puerto. Va a buscar l'acció individual per al pivote i la falta en atac. Falta en atac del Port de Sagunt, torna a tindre pit.

0: empatar el partit Agustinos Alacant. Falten 4 minuts. Inferioritat encara de 45 segons per a Fertiberia. Agustinos té pilota per empatar el partit després d'anar a remolc absolutament tot l'encontre. Talents. El baló per a que el jugue Quiles. Quiles per a Talents. Atacant des de la part central. No poden trobar els extrems. El llançament de Quiles i la parada. I la mà esquerra de Dani Martínez per a la parada del porter del Fertiberia por de segon. Va ser anomenat MVP de la final,
1: Segur.
0: Toni?
2: Sí. Ara va dir tots els dubtes el protagonista,
1: Era un porter o l'altre.
0: Últims 3 minuts de partit.
1: Aguanta un moment, Luis, perquè s'acosta en el marcador en bàsquet l'amics de Castelló Gomis.
3: Sí, arranca ja l'últim quart i és un 60-57. Acaba d'anotar un triple fonamental César Russell, venint d'un altre triple fonamental de Kobe Newton. I és un 63-57 ara en el llançament de 3 també de Albacete, en el llançament de Víctor Muñoz de 3, però s'acosta a Estàviu, el amics del bàsquet Castelló, 63-57 al marcador, resten 8 minuts 22 segons per a la fi de l'encontre.
1: Partit ja en l'últim quart i partit en els últims minuts al port de Sagunt Urrutia.
0: Només 2 minuts i mig per a que conclogui el partit. Ha errat el seu atac Fertiberia port de Sagunt per la parada de Tomàs Mendieta. I per tant el baló serà per Agustinos Alacant. Falten 2 minuts i mig. Fertiberia guanya per 1, de 7 a 16. I la pilota és per a l'equip visitant. Per a l'equip del Cole. Per Agustinos Alacant, que vol pujar a Sobal. El baló que el Tebodi. Quiles. Ataca Agustinos des de la part central. El bloqueig defensiu magnífic. Ara en la defensa per part de Mateus de Novais. Recupera la pilota Agustinos Alacant. 2 minuts finals. Més un per a Fertiberia por de segon. Ataca Quiles i la parada. Altra volta gola Dani Martínez per a fer la parada per al port. Increïble el partit que està fent el porter del Fertiberia por de segon.
2: Brutal.
0: 10-7-16 al marcador.
2: Brutal.
0: 1 minut i 50 segons per a la fi. El baló per a Fertiberia por de segon. L'emoció de l'embol en el punt a punt per a tota la comunitat valenciana. Dos equips de la nostra terra buscant per pujar a Sobal. La té Fertiberia, si marca, quasi ho té. Allà va Zungri. El baló de Zungri per Olivares. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Olivares per al Puerto. Olivares per al més dos. El atac ara per part d'Agustinos Alacant, 7 metres. Hi ha penal a favor d'Agustinos Alacant. Falten 1 minut
1: i 15
0: segons perquè conclogui el partit. 18-16. Guanya per 2 Fertiberia por de segon. El micròfon de Toni Galindo en el Rotle Alacantí.
1: A veure què diuen, Toni.
2: Parla Alejandro Carrillo.
4: Vamos a mantener la defensa compacta, ¿vale? Solo si el marcador va avanzando y nos apierdan, hay que jugarse algún impar, ¿vale? Si nos jugamos un impar, enseñar el pase largo y lo cortamos al extremo, ¿vale? Ya está, confianza, seguimos trabajando, seguimos remando, ¡vamos!
5: ¡Vamos, vamos!
6: ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,
5: vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
6: ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,
2: vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Anem a veure, perquè recordem que estem en 18-16, va parant en el marcador, Fertiberia per segon, 58-46 en el cronòmetre.
0: Pues anem a veure què fa amb el llançament des de 7 metres, Agustinos Alacant, que pot deixar la distància només un. Falta un minut i 16 segons per a que conclogui el partit.
1: Molt ràpidament, Luis, el València acaba de emetre un comunicat, un part mèdic, després de les proves realitzades a Diego López. El futbolista pateix una lesió del lligament encreuat anterior del seu genoll dret, és a dir, que se va trencar ahir del lligament encreuat anterior del genoll dret. Així que, lesió greu per a Diego López en el València.
0: Adeu a la temporada.
7: Final al Guillermo Amor.
1: Ara anem ahir.
0: El baló per a... Ha anotat el penal Agustinos. Últim minut. 18-17 al marcador.

0: Estem davant de l'atac definitiu si marca Fertiberia. La pilota espera el Puerto. Va a buscar l'atac, la defensa 6-0. Encara que la col·loca a Talens com a avançat. Es mou en la circulació Paco Ruiz. Quan para el partit de nou Sergio Mallo. A falta de 45 segons. Temps mort en el pabelló municipal de Sagunt. Va a parlar Sergio Mallo davant el micròfon de Toni Galindo.
1: Estem acostant-se a Clement.
2: 41 metros. Sí, 6-0, 41
3: metros.
2: Pasivo, pasivo, ya.
3: Pero 41.
2: ¿Qué es 6-0?
4: Y uno contra uno de mata aquí.
2: Si hay golpe franco, jugamos 7 mates y al bloqueo exterior, ¿vale?
3: Vale, pasivo, ya no pasivo.
5: Si queréis, 41, Juan de la línea la ayuda. Si tú te metes de cabeza y si no, tapote.
3: ¡No me salva! ¡Aquí estamos de pasar!
5: ¡Vale, despliegue! ¡Despliegue!
1: Ara està la cosa.
6: Testimoni, Toni.
1: Bueno, això, a mi, això és una via remember, eh?
6: Com estàveu dient,
1: és com tornar a 30 anys darrere.
0: Que bonico. Espectacular el document sonor que ens acosta Toni Galindo i el seu micròfon des de el temps mort. Ja ha demanat Fertiberia, Puerto Sagunto. Esta és la situació del partit. Falten 42 segons per a que conclogui el partit. Està guanyant per un gol Fertiberia Port de Sagunt, 18-17. L'ordre per a que es reprenga el partit. La pilota en marxa. 40 segons, ja s'acaba. El baló en passiu per a Fertiberia. Allà va Zungri. Zungri que amaga amb el llançament, però ja falta en la defensa d'Agustinos Alacant. Falten 25 segons. El gol franc favorable a Fertiberia, li resten dos passades en este atac. La pilota interior per a Poffer, queda per a el llançament i la falta en atac. Els àrbitres assenyalen falta en atac. Té atac per empatar el partit Agustinos Alacant. Falten 10 segons per buscar Jiménez, però la para. I la para Dani Martínez. Sagunte s'assoba. Final del partit. Fertiberia Port de Sagunt aconseguís l'ascens a la Lliga Sobal. Marcador final. Sagunt 18. Agustinos Alacant 17. Els espartans tornen a la Lliga Sobal.
6: Toni Galindo.
7: Alegria immensa, brutal. Sergio Mallo està desencadenat. ¡Mister Asobal!
2: ¡Puerto Sagunt de Asobal! ¡Veníamos para subirlo y eso hemos hecho!
7: ¡Venga, las paraules de Sergio Mallo! ¡Urrusola! ¡Urrusola que le sale las lágrimas al sur! ¡Partidazo, final brutal! ¡Y sos equipo de Liga Asobal!
8: Increíble, un partido muy igualado, sobre todo la segunda parte. No se han rendido Agustinos y nos ha puesto muy, muy difícil, la verdad.
7: ¡Zungri! Bueno, ¿qué me cuentas? ¡Qué alegría! ¡Qué partidazo!
9: No sé, no tengo palabras para explicar esta sensación. La verdad que es hermoso.
7: ¡A celebrar!
9: Lo hemos peleado y lo hemos conseguido.
7: Bueno, Martín de Bolaño. ¡Qué lágrimas al sur!
2: ¡Espectacular! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos, Puerto!
7: Bueno. ¡Eso es una inmensa alegría! ¡Cerradilla!
2: ¡Me cago en la puta! ¡Eso es un puto sueño! ¡Eso es! ¡Vamos, coño!
7: ¡Venga! ¡Es el documento gráfico y sonor de los jugadores de Fertiberia por de Sagunt! ¡Enhorabona, que no se me escape ningún! ¡Atención, porque así tenemos a un jugador! ¡Tenemos a buscar también a jugadores de Agustinos! ¡Alberto González! ¡Alberto, una final brutal, pero brutal! Finalmente la gloria se la lleva Fertiberia. Qué injusto es el deporte, qué injusto es el balonmano. Cualquiera de los dos tendría que haber sido equipo Sobal.
10: Al final lo he montado todo y cuando se da todo, no hay esa pena, no hay esa lástima. A luchar, a pensar ya en el play down y a seguir.
7: Alejandro Carrillo, pasa por Alejandro Carrillo, el técnico de Agustinos. Qué injusto es el sport, injusto es el deporte. Cualquiera de estos dos equipos hubiera sido perfectamente equipo Sobal. Una final brutal, ¿eh?
11: Bueno, yo creo que sí, ha sido un partido muy bonito. Nos han defendido muy bien, nosotros hemos aguantado bastante bien el partido. Bueno, y al final, pues eso, un gol de diferencia. Y nada, felicitar a Puerto Sagunto y nosotros a seguir buscando opciones.
1: El año que viene más.
11: El año que viene más. Bueno, tenemos una eliminatoria.
1: Bueno, las palabras de Alejandro Carrillo, la salutación entre... Es que voy a agarrar a Dani Martínez. Espera que estás... Dani. Luego. Luego, pero... No. Eras el MVP, macho. ¡Qué partidazo!
12: Muchas gracias.
1: Bueno, no va a hablar. Ahí estaba... Es que era el Llevaren, ¿eh? Ahí estaba Calimero Villarreal, tú sí que vas a hablar. ¡Qué partido!
13: ¡Campeones! ¡Estamos a subar!
1: También, así te anima Terrenz. Tal vez has terminado fastidiado, ¿eh?
14: Acaba fastidiado, sí.
1: Físicamente y me va bien moralmente.
14: Sí, pues te... Es un resultado complicado, pero bueno. A ver, físicamente en la primera... Como a mí me estaba reventando y demás, pero bueno. Hace todo lo que ha podido. Y ya, enhorabuena Sagunt per la victòria i Sagunt guanyat, que han fet una molt bona temporada.
1: Bueno, gràcies, les paraules de... Talents.
13: Que no entra.
1: Bueno, a veure que... Així tinc el segon entrenador, així tinc a Manu de Tallo. Manu! Ara, llega el segon!
15: Increïble, un any digamos atípico y acabando con...
1: Yo te veía el sonrible en la banqueta. Lo tenías claro, ¿eh?
15: Que hable el míster mejor.
1: Vamos a hablar. Así voy a tener que hablar todos, mano. Mira a Pozer, habla chiqueta. Está pegado un bot. ¡Pozer! Ella también jugará en Asobal.
15: Ah, ella también jugará en Asobal, digo.
14: Sí, volvemos a Asobal.
1: ¡Qué final, eh!
14: Sí, sufrimos mucho ahí, pero bien.
1: Tú un partidazo.
14: Sí. Demos todo ahí.
1: ¿Y esta afición qué le decimos?
14: Sí, no. Son los mejores.
1: Bueno, Pozer, que no le dicen prácticamente ni las palabras. Mira, aquí tiene... Yo no sé ni a quién entrevistar. ¡Pérez! A Pérez que está así abrazarse. ¡Pérez! Abrazarse a Pelco. Pelco y Pérez. ¡Pelco!
16: ¡Puerto se vuelve! ¿Dónde se va? ¡El Asobal!
1: Bueno, las palabras... ¡Pérez! Pérez, mira, no me fanicas. Bueno, pues ahora, no vais. Bueno, a la Liga Sobal.
16: ¿Eh?
1: A Sobal, equipo Sobal. Menudo partido que os habéis marcado.
16: La verdad es que aún no me lo creo, la verdad, pero muy contentos con el trabajo que hemos hecho con el año y ahora disfrutar. O sea, ya hemos dejado todo en la pista, ahora disfrutar.
1: Oye, ¿y en el vestuario ahora qué? ¿Fiesta total o qué?
16: Sí. Ahora hay que animarse y disfrutar todo lo que sea, porque el trabajo está hecho.
1: Bueno, las palabras de Novais. Ahí ya tenemos el coste técnico. Bueno, pues así estamos. Ahora aquí me estoy pero así. Y es que ya no sé ni a qué entrevistar y aquí no. Ahora es que bueno, igual entreviste a un aficionado, ¿sabes?
17: Sí. Bueno, veig les llàgrimes de Pepa Conesa, la cap de premsa de Fertiberia, Port de Sagunt, tants anys. Veig les llàgrimes del president. Ara pujaré a parlar amb ell tranquil·lament. No, ara diré jo, parlaré amb ell. I estic veient l'alegria absoluta de tota esta localitat del Camp de Morvedre que aconsegueix l'ascens cap a la Lliga Asobal. Agustinos encara pot fer-ho, perquè Agustinos Alacant encara li resta una eliminatòria contra el 14è d'Asobal per a tractar quan concloga la jornada que li resta a la màxima categoria de l'handbol, però la notícia és esta: Fertiberia Port de Sagunt ja està en la Lliga Asobal. Veurem si també li pot acompanyar en este ascens també, perquè encara té una bala en la recàmera. Exacte. El conjunt d'Agustinos Alacant. Una final espectacular.
18: Li anem a llançar el repte a Toni, que se faci un selfie de mascota, lo primer.
19: És un guerrer. I
18: després que entra al vestuari.
19: Porta un casc de guerrer.
17: Al vestuari va segur, eh?
19: No, segur que...
1: Tu veus a la mascota i dius, este ha passat una mala etapa, perquè és tremendo. A veure, què vol la mascota? Vale, mascota,
19: sí,
1: espera. Mascota, com te diuen?
12: A mí me dicen Juan. Juanma. Bueno,
7: ¿cuál es la mascota de Fertiberia? ¿La mascota qué es?
12: Sí, la mascota es el signo de los guerreros.
18: ¿Y cómo se llama de nombre?
12: En honor a los...
7: ¿Tiene algún nombre, la mascota, algún nombre, guerrerino? Cosa...
12: No, no te cam nom. Pueden hablar en malaysia, que puedo hablar en malaysia. Sin voy. ¿Ahí está? ¿Está en directo?
7: Sí, está en directo.
12: ¡Son de Asobal! El por de Sagún es de Asobal. El por Fertiberia, güey. Ha hecho una cosa que estaban esperando fa molt de temps. Bueno. I s'ha complit el son, güey. Aquesta matí.
7: Bueno, mascota Juan, que el catxo ha tercegut uns altres. Anem a veure, este li dones corda i no lo salto, macho. Bueno, pues así tinc, bona que tinc per ací. Así estan els jugadors que estan, mira, partint de Bolaños, que està així amb la marea roja, que, bueno, és el jugador número 8, és el cap dubte de l'equip, perquè està tot el partit animant als jugadors. Anem a veure, així està, bueno, s'ha fet un corredor entre la graderia i la pista, i estan passant tots els jugadors en tirereta.
19: Deixa un moment, Toni, ara tornem allà al port de Sagunt, però queden dos minuts per arribar a la fi del partit en bàsquet, i està la cosa també apretada, Gomis.
20: Sí, molt apretada, perquè encara resten, com dius, un parell de minuts per a la fi de l'encontre, i és un 68-60 al marcador, 1 minut 58 segons, valor per al Castelló, i és el que estem contant, 8 punts de diferència. Lo important seria, si perds, que no siga per molt. Ahí està l'acció, la penetració, Xenix de dins i el rebot espera Albacete. 68-60, resta 1 minut 40. I el valor per Albacete, per fora, defensant en tot. Ahí està l'acció i les mans de Pedro García per a tractar d'evitar la penetració, que sí, per fora és Juan Yerrezuelo el que troba Víctor Aguilar, defensant en tot, el llançament no fa la fintra de nou per a dins, per a Yerrezuelo, i n'hi ha falta personal, falta de amics del bàsquet Castelló. I per lo tant, des de té el xoc en este 68-60, a 1 minut 25 per arribar a la fi del partit, serà valor per Albacete.
19: Ara tornem al parque de Albacete, ja temps mort en canxa, així que se n'anem cap a la festa de Fertiberia al port de Sagunt, Galindo.
17: Estan preparats en la part central del pavelló, una taula amb els dos trofeus per a el primer i el segon, i també les medalles per a tots els jugadors, mentre la festa és espectacular, les dones dels jugadors, també algunes filles que estan en la canxa, els seguidors més fidels de Fertiberia Port de Sagunt, que també no s'aguanten i que baixen, quan jo crec que en un instant va començar ja amb l'acte protocolari d'entrega de medalles cap als dos equips. Honor per a Agustino Saracan, que, com comentem, encara tindrà una oportunitat per a pujar a la Lliga Sobal, i també per al flamant nou equip de la màxima categoria de l'handbol espanyol, Fertiberia Port de Sagunt, que acompanyarà Orneo Eón Alacant. Així que en un instant va començar este protocol d'entregues. Després tindrem temps de parlar amb el president de Fertiberia Port de Sagunt. No es lleva el somriure de la boca Carlos Argente. I també tinc moltes ganes de parlar amb Manu Etayo, el que era entrenador de Morvedre, actual segon entrenador de Port de Sagunt, però serà després, perquè ara, Toni Galindo, és moment de el lliurament de les medalles per als subcampions. Honor, Toni, per a Agustino Saracan.
7: Allà estem en la taula i veig a Pedro Fuertes, president de la Federació Valenciana d'Handbol, veig també a Darío Moreno, alcalde de Sagunt, veig a Luis Cervera, que és el director general de... A Manolo Villar, que és el vicealcalde concejal i tenent d'alcalde de l'Ajuntament d'Alacant. Bueno, doncs estan ahí posant-li ordre, estan arreplegant les medalles.
19: Deixa'm, Toni, perquè està a punt de concloure també el partit de bàsquet. Hi ha un triple que pot ser important per a l'equip valencià, Salva.
20: Triple fonamental de Roger Fàbrega. 68-63, 50 segons per a la fi del partit. És un més 5 per a Albacete, llançament de 3, no entra el triple, el rebot espera Castelló. Vinga, aquest atac és important, ahí està Fàbrega, avançant metres, ahí està Fàbrega, a punt de perdre la pilota, té que trobar a Russell, Russell de 3, fa la finta, no gira, ahí està Russell, la penetració, troba el corredor i la falta, Es falta a favor de Amics del Castelló. L'acció personal ahí. Com avançava metres César Russell, l'anglès, per a que siga a valor per a Amics del Bàsquet Castelló. 68-63 a 37,3 segons per acabar el partit. Tirs lliures per a Russell. 6-8-6-3.
19: S'anota, si vos seria 68-65, que falta bé 37 segons. Gomis.
20: Animen els 150 aficionats de Castelló que han viatjat cap a Albacete. Tapa este pabelló del parque. El primer de Russell dins. 68-64. Li resta un altre tir. I encara tindria una altra possessió per atacar. Caldrà defensar quan acabi este tir lliure. César Russell, vinga, el segon llançament. Ahí està, mà dreta. No entra, el rebot espera d'ells. No entra i el rebot espera d'ells. 30 segons. 68-64. Ataca Albacete. Defensa Russell de prop ahí, però no deixar avançar. Rota en ataca i Albacete busca la penetració. I la safata d'Albacete per a transformar el 70-64. I l'última serà per a l'Amics del Castelló. Amics del Bàsquet Castelló tindrà l'última acció. Temps mort en la pista. El demana Pichel, el tècnic de Amics Castelló, per a tractar de assajar aquesta jugada, de dibuixar-la en la pissarra. Va ser l'última.
19: I viatjar al partit de tornada amb una renda mínima.
20: Sí, més mínima, correcte, possible. De moment és un més 6 per a Albacete.
19: Marcador que valdria en el partit de tornada, no ho oblidem.
20: Aniria en aquest avantatge.
19: Aquesta diferència, vaja.
20: I estem en el temps mort, així que bueno, resten segons d'este partit per a que Castelló retalli al màxim les distàncies, les diferències en Albacete Bàsquet.
19: Ha conclòs el temps d'entrega de medalles als jugadors de l'Agustinos Galindo al port de segon.
4: Bueno, és que Jiménez, el jugador d'Agustinos, va faltar ahir la seva abuela, està tot el món abraçant-se, ovació de tot el pabelló a Jiménez, un dels jugadors destacats d'Agustinos, que té llàgrimes als ulls. Jiménez, emoción sentimental por tu aspecto personal y emoción por una final que no se ha podido ganar. Bueno, ha sido impresionante la ovación que te acaba de rendir el todo el pabellón.
21: Sí, bueno, le hemos dado todo hasta el final. Hemos intentado luchar y sacar puntos fuertes de nuestro equipo. Es verdad que el partido de ayer para nosotros fue muy duro, mucho desgaste y bueno, dar la enhorabuena a Puerto Sagunto por el ascenso y bueno, nos quedan dos finales más que intentaremos sacar adelante.
4: Bueno, Jiménez, que están esperando que acabe de parlar amb nosaltres per a que es clave en la foto de família. Bueno, un tot un detall que s'han esperat.
19: Pues ara bueno, pues la foto. Ara vos demana que tingueu un detall perquè amb Gomis, perquè va narrar la última jugada del partit de bàsquet al pabelló Parque de Albacete, que pot ser definitiva, eh?
20: 20 segons.
19: No hi ha més.
20: Està en marxa. 16, 15, ataca Joan Fàbrega. Ahí està l'acció. No ven per a Roger. El balón que arriba a les mans d'Ignasi Rosa. Novament per a Roger Fàbrega, vinga, 4 segons, se la va a jugar, Fàbrega, estepa, aquel llançament de 3, no, se la dona, el llançament de 3 des de sa casa, no entra el tir de Rosa, 70-64, se acaba el partit, la victòria és de moment per a Albacete Bàsquet, 70-64, són 6 punts de diferència que tindrà que remuntar el Amics del Bàsquet Castelló en el partit de tornada.
19: Tornem a l'entrega de medalles, perquè ara els que passen són els de Fertiberia. Luis i Toni.
22: Toni, tira-li.
4: Pues res, ara s'està rebent ja la medalla corresponent. Fertiberia, Port de Sagunt, el campió, i té així el trofeu gran, que és com lo que és la L corresponent a un dels marcs de la porteria en una xarxa ahí característica i una pilota de metal allà atornillada. La veritat és que està xulo el trofeu. El que ha rebut Agustinos d'Alacant és igual, però d'un color bronze. Este és color platejat. Jo pensava que seria d'or, no, Lluís? Jo què sé. El campió d'or, però bueno. Ah, està repartint-se la medalla.
22: Divisió d'honor plata, es diu esta categoria.
4: Bueno, ja, però jo què sé. Té un detall, home, que la plata també, Lluís... No. No, claro, canvia-li el nom i ja està. Així tinc un artista que ve a saludar a la ràdio de Punt a Punt, totes aquestes persones tan especials i tan... Bueno, que sempre m'agrada saludar i prestar atenció. Ahí tenim a tots els membres del cos tècnic. Bueno, pues así pasa tot el món. Cos metge, tots tenen dret i tots tenen el seu reconeixement. Tots han aportat el seu granet d'arena. Ahí veig a també el departament de premsa, que no para de treballar. Són els últims, a Carlos Argente, que és un home feliç. És un home molt feliç. Ahí està, em fa un guiño a l'ull. Bueno, aquí la felicitat del president, que veu el seu equip de nou ahí, en la màxima categoria de l'handbol nacional, eh? Això sí que és d'or, eh, Gomis? Això sí que és d'or. Bueno, ara va la foto de família. Ahí va, ahí va.
19: Bon el trofeu, Toni.
17: Que el capità de Fertiberia, Puerto Segundo, reba el trofeu que li acredita com a campió d'esta divisió d'honor plata i l'ascens cap a la Lliga Sobal.
4: Ahí está, Olva, acompañada de el alcalde de Sagunt, Tandaria Moreno, també el president de la Valenciana, Pedro Fuertes, també el... El gest de tirar cap amunt del trofeu, 1, 2, 3, ahí va, el confeti que vola, color roig, les camisetes commemoratives, i este és l'ambient. Assista Fertiberia, Port de Sagunt.

0: Bueno, che. I no, que no, i no, menos mal que no canten reggaeton, Urrutia. Mira, sí, que tot això arribarà.
1: Tot arribarà,
2: sí. Vestuari, ara quan entres al vestuari segur que van a posar la morocha i tota la playlist del reggaeton.
0: La morocha barranca.
3: La morocha sona ja, sí.
1: Tot això ja sona des d'ací. Bueno, pues ell està acomiadant-se. Deixa'm un instant. Que s'acomiaden les autoritats.
3: Però, si us sembla, tornem de seguida per escoltar més protagonistes. Mentre tant, aprofitem Gomis per a resumir el final del partit i el que suposa este marcador de 70-64 per al partit de Torrada que es disputarà a Castelló la pròxima setmana.
4: Sí, bueno, pues, un partit que arriba a la seva fi. El partit de Torrada està marcat el 31 de maig a les 12 del matí en el ciutat de Castelló. I, bueno, pues és una derrota que fa mal, no? En este cas, perquè arribes com a un dels equips que donava la sensació de que anava a trobar més premi, però l'Albacete ha jugat un partit increïble. Cal recordar que Amics del Bàsquet Castelló és el campió en quant a classificació de la jornada regular, però després els playoffs són així, no? I en este cas, bueno, pues a veure què és el que passa en el partit de tornada. En este cas, jo crec que a més del Castelló pues, tindrà que plantejar un partit algo més ofensiu que en el dia d'avui.
1: Deixa'm, Salva.
4: Sí,
1: Salva.
4: Sí.
1: Deixa'm només un instant. Carlos, amic, president.
5: Estoy afónico, perdido, perdón. No puedo hablar. Bueno. Gracias a toda la comunidad valenciana que nos apoya.
1: ¿Qué sientes?
5: Tanto. Es un resultado del Fornas, de los del 75 aniversario, que nos han protegido desde arriba para conseguirlo otra vez.
1: Qué emocionante, ¿eh? Ha sido fantástico la emoción de todo el mundo aquí en San Juan.
5: La verdad es que sí, pabellón hasta la bandera. Considero que un éxito de organización y un éxito deportivo. ¿Qué más puede pedir un presidente? Dinero para el año que viene.
1: Vamos a pedirlo. Un abrazo, presidente. Gracias. Enhorabuena. Carlos Argente, el hombre que aduta. Quina veu, eh?
3: No podia parlar, evidentment, la perdua tot a l'home.
1: No, entre l'emoció i la afonia.
3: Sí.
1: Bueno, realment espectacular. Bueno, volíem tindre també el testimoni de la veu del president del Fertiberia Puerto Sagunto després de l'ascens a la Lliga Sobal.
3: Està parlant, Gomis, i parlant-nos del que ha suposat esta derrota de l'amics de Castelló,
4: sí,
3: en aquesta partida anada per a pujar de categoria.
4: Bueno, són 6 punts de diferència, 70-64, és com si el partit de tornada comença 6-0.
3: Més 6 a favor de...
4: Sí, per a Albacete. Jo penso que no és impossible, evidentment. No és com l'altre partit de la final, en què bueno, pues, l'equip andalús, el Caja 87, guanyà 91-72. És una diferència molt més gran. Este partit ha estat molt igualat, així que estarem pendents d'aquest partit de tornada per a que, tant de bo, pues, l'amics del bàsquet Castelló pugui estar l'any que ve en primera FEB.
3: Salva Gomis, gràcies.
4: Fins després, un abraç.
3: Adéu, Salva Gomis, són les 2:28, anem a fer un alto en el camí, una pausa ràpida i tornem de seguida per a continuar en la festa que ara hi ha al pavelló del Port de Sagunt després de l'ascens Lliga Asobal del Fertiberia Port de Sagunt.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
9: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
8: No pintem les coses de color de rosa.
9: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
8: I parlem l'idioma de l'esport.
10: Los 11 que salgan a morder como perros.
11: Tornarem al 4-4-2
12: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
13: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
14: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
15: De tú a tú.
16: Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso.
17: L'esport per a Atocha. Un

0: Dos i mitja entre el final del bàsquet i fonamentalmente per la festa de Fertiberia Port de Sagunt. Hem pogut resumir el partit d'ascens des de la Lliga Comunitat a Tercera Federació, des del Guillermo Amor i sa victòria de Benidorm contra Tavernes de Valldigna. Així que Álvaro Molina, resum del partit amb un domini aplastant del Benidorm sobre el Tavernes.
1: Ha sigut un domini total del Benidorm, com bé dius. Ja en els primers minuts ha fet eixe gol, s'avançava com amb un remat de cap espectacular. Després hem tingut eixe golàs que convida tot el món que puga veure eixe segon gol d'Álvaro, del jugador del Benidorm, des de mig del camp. I jo crec que ja en eixe 2-0 que hem arribat al descans, el Tavernes veia que era molt complicat, ha fet un triple canvi l'entrenador del Tavernes, no ha sorgit efecte, i ja quan arribàvem ja als últims minuts, eixe també bon gol d'Alejo arribant des de segona línia, 3-0, allí en el partit d'anada va ser 0-1, este Benidorm que té pinta de poder arribar, jo crec, a tercera ref, encara li queda aquest últim passet, aquesta final també a doble partit, i com bé diem, un partit complet, totalment controlat per al conjunt del Benidorm, que avui ha guanyat 3-0 i que està en la final, d'aquest playoff.
0: Ah, és el que vull que me contes, però... que encara li resta, bueno, pues una eliminatòria que serà ja la definitiva i la que has de superar-la li donaria l'ascens a tercera federació al Benidorm.
1: Aixina és, el partit que serà de tornada esta vesprada entre el Ribarroja i el Torrevieja. Tot el món així ja estava dient que el clar favorit és el Benidorm, per plantilla, jo crec,
0: sí,
1: que també...
0: per projecte...
1: Per instal·lació, sí. Perquè ho estava comentant ara amb Álvaro, el golejador del Benidorm, i és que vinguin així els rivals en gespa natural, un camp tan gran, a ells li es ve molt bé, i jo crec que és el clar favorit a estar en tercera ref, el Ribarroja o Torrevieja, que com bé diem, jugaran esta vesprada a les 6, però que este Benidorm sí que té ese puntet més i tot el món li dona com a clar equip ja per a jugar en tercera ref la temporada que ve.
0: Álvaro Molina, gràcies.
1: Una abraçada, companys.
0: Ara de seguida escoltarem protagonistes des del partit que ja ha donat accés a aquesta fase definitiva que pot conduir-lo cap a l'ascens a tercera federació al Benidorm davant l'equip de Tavernes de Valldigna.
2: I anem a fer un apunt de motor amb protagonisme valencià al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, on la F1 Academy, doblet espectacular de Campos Racing en la primera carrera amb Alisa Palmowski liderant i Megan Bruce completant una actuació brillant per a l'equip d'Alcira, i en la segona prova, menys sort per a l'escuderia valenciana, amb la catalana Natàlia Granada, única espanyola de la graella, acabant quarta com a millor resultat. I atenció, perquè a les 3:30 arriba la tercera i última carrera del cap de setmana. I també en Fórmula 2, Campos Racing continua fent soroll. El mexicà Noel León va conquistar la cursa sprint, mentre que el català Mari Boya va acabar en 15a posició, i la carrera principal serà esta vesprada a partir de les 6:05. Així que motor internacional a màxim València.
0: 2:33, demana pas des del pavelló del Port de Sagunt, Toni Galindo. Toni.
3: Tinc protagonistes i per partida doble. Bueno, un que ha disputat així la final, que és Paco Ruiz, especialista des dels 7 metres i especialista també en ascensos, no, Paco?
4: Sí, bueno, la verdad es que un partido mágico, ¿no? Aquí, con un club histórico, encima 75 aniversario de volver el equipo a la máxima categoría. Y bueno, eso, segundo ascenso consecutivo. También aquí está Toni, que ha sido el partícipe, el que, el que me trajo aquí y me ha dado la oportunidad de poder vivir esto. Y a lo mejor también de poder disfrutar de una final que, desgraciadamente, el año pasado no la pude disfrutar.
3: Te digo spoiler porque, Paco, bueno, estem así, Antoni Valla, el ex-tècnic de Fertiberia Port Sagunt, que, bueno, va rebre una oferta de l'equip de Lliga Sobal i, bueno, ha estat així que no s'ha volgut perdre la final. Bueno, Toni, s'ha completat el camí que tu iniciares.
5: Bueno, jo crec que això és independent, no? Avui jo crec que els xavals han fet uns 5 mesos espectaculars. Era molt complicat, després d'una sortida com la meua, poder revertir la dinàmica, i crec que els xavals han mostrat durant aquests 5 mesos una maduresa increïble. Hi ha hagut moments difícils, evidentment, a final de la Lliga, però jo crec que s'ha fet una fase de les últimes que han vist els últims anys espectacular, fantàstica, i només em queda felicitar no només als jugadors, sinó a Sergio, que va agafar una renda difícil, no? I ho ha sabut treure endavant, i també a la directiva i al president.

0: hoy este pueblo es de Asobal una vez más, pues bueno, máxima satisfacción.
1: Estaba Toni Maya por ahí, bueno, ha dicho, bueno, habla muy mal de ti, ¿eh? Entiéndeme la ironía. Sergio Mayo, el año que viene continúa aquí, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a seguir con el proyecto, con la misma ilusión, a ser valientes. Agradecérselo a Toni porque fue el primero que creyó en mí al venir aquí, esto también es suyo. Es como un hermano para mí, bueno, aquí lo está celebrando con nosotros, con todo merecimiento, porque también es parte de esto.
1: Sergio, entrenador, disfruta, relájate, asimílalo, tío. Bueno, pégate una abrazada el técnico de Fertiberia por segon, que ja ho sabeu, continuen així davant del projecte.
2: Bé, doncs resten 20 minuts per arribar a les 3 de la vesprada i és el moment de tancar aquesta connexió des del port de Sagunt. Si te queda alguna cosa per afegir, per dir, per comentar, Luis Urrutia?
3: Pues que me alegre moltíssim per els espartans, per la gent del port, que conec des de fa tants anys i que tant que treballen per el món de l'albol i que li desitge el millor, i que el nostre micròfon estarà també en eixa eliminatòria d'ascens a la Lliga Sobal que jugarà Agustinos Alacant. Avui hem vist una matinal històrica així en Sagunt, en el Fertiberia, ja en la Lliga Sobal, al que clar que sí acompanyarem també la propera temporada.
2: Gràcies, Luis Urrutia, i Toni, adeu. I Toni Galindo, crec que com que ja no te queda ningú per entrevistar, pues te deixem anar a dinar, Toni.
1: Pues me parem molt bé, perquè sí, recordeu que avui esta vesprada està el Atlètic Saguntino, la Nucía, partidàs, buscant aquesta classificació per a eixa ascensa a segona federació.
4: Vinga, Toni, però ella té el truco, perquè este matí ben pront ja m'havia enviat que s'havia agarrat una bona dosis de jengibre per a fer-la
1: molt bé. Escolta, li he dit a Luis Urrutia, avui has de tastar el jengibre. No vaig a dir-te la barbaritat que m'ha soltat. I bueno, com és el xèrif, m'ha tocat callar-me. Però jo, la meva missió avui era que Luis Urrutia tastara el jengibre. I bueno, vaig a dir-te que m'ha enviat a fer punyetes.
2: Normal, i jo haguera fet el mateix. Toni, a dinar, gràcies.
1: Vinga, companys, adeu.
2: Adeu, Toni Galindo, Luis Urrutia, que ens han portat des del pavelló del port de Sagunt, l'ascens Lliga Sobal de Fertiberia, port de Sagunt, les 2:43. Esta vesprada afegirem a partir de les 5:30 aproximadament un nou contingut al punt a punt de la jornada d'avui. És Lliga Hypermotion, la Lliga Hipertensión, la segona divisió, i el partit que juga a Osca el Castelló. Ens el contarà José Luis Igual. Hola, Igual, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, què tal?
2: Bé, pues Castelló, que encara està en zona de playoff d'ascens, però no pot tornar a fallar davant un equip que, si erra, se'n va el clot del descens, igual.
5: Sí, és una final per a tots dos, el Castelló, perquè depèn de si mateixa per a, bueno, continuar defensant ixa plaça de playoff d'ascens a falta de només dos jornades, i per la seva banda la Societat Deportiva Huesca, que té que guanyar sí o sí si vol encara tindre opcions de salvació.
2: Amb quines novetats, igual, viatja Pablo Hernández, quin és el possible 11?
5: La única novetat és l'absència per lesió del francès Jeremy Melot, que per tant deixa de nou una vacant ahí en la línia de 4 de defensiva per a Pablo Hernández. Veurem si aposta, com ha fet en les últimes situacions semblants, per Gene Navarrena com a lateral dret, donant entrada a Ronaldo Pompeu en el centre del camp. N'hi ha altres alternatives, podria jugar Fadel, que també està dins de la convocatòria, el jugador del B, o el mateix Pablo Santiago. De la resta, pues en principi la idea seria donar continuïtat en Camarà com a punta, en Jacobsen per l'esquerra, Calatrava en la mitja punta, i en la dreta segurament Cipenga, no? Que pot ser un dels últims partits per a ell abans d'incorporar-se a la selecció de la República Democràtica del Congo de cara a la Copa del Món.
2: I en jornada unificada, pendents, jornada de transistor també, en la zona de banquetes, pendents de molts partits esta vesprada, igual.
5: Home, hi ha una carambola que pot ser positiva per al Castelló, però aquesta carambola passa per la victòria a Huesca. Si el Castelló guanya el Cora davant del Huesca d'Oltra, el Eibar, que rep la visita del Córdoba en Ipurba, no passa bé l'empat i perd el Burgos en el Reino de León, el Castelló, a falta d'una jornada, seria equip de playoff. Aquesta és la que busquem, i l'obligació dels homes de Pablo Hernández, evidentment, és sumar els 3 punts en un partit en el que tindran menys recolzament del que voldrien, perquè la directiva del Huesca només va facilitar 189 entrades. El que volen allà, evidentment, és que el factor pressió des de la grada siga a favor dels homes d'Oltra, que juguen la vida i que reconeixia el tècnic valencià en la prèvia, no? En la compareixença de premsa davant dels mitjans de comunicació, que no es queda l'altra que tractar de guanyar per a tindre vida de cara a l'última jornada.
2: Pues a veure si arribeix a Carambola. El partit és de les 6 i mitja amb José Luis Gual i Emilio Isiert en els comentaris. Gual, gràcies. Bona vesprada.
5: Sí, després, adeu, gràcies.
2: Adeu a José Luis Gual i estés en la roda de premsa prèvia al partit, Pablo Hernández.
6: Otros con otro, te puedes imaginar el partido de mil maneras, pero luego pues hay tanto alrededor del partido, ¿no? La tensión, los nervios, la presión, muchas veces pues eso hace que los partidos no sean como uno espera, pero bueno, al final nos tenemos que ceñir a lo que hemos visto, a lo que hemos estudiado del Huesca, lo que viene haciendo, lo que hizo el último partido sobre todo, que cambió también la estructura, y bueno, y sabiendo que ellos es una final, igual que para nosotros lo es, para lucha de nuestro objetivo, para la lucha del suyo, es una final también para ellos, o sea que va a ser un partido donde ellos van a dejarse todo, igual que nosotros, y espero un partido donde pues haya una fase donde nos apretarán y otras fases donde, si somos capaces, ¿no?, de tener tranquilidad con balón, darle ritmo, hacer lo que solemos hacer bien, ¿no?, de movilidad, de buscar espacios, atraerlos y buscar espalda, pues podemos hacerles daño y tenemos que estar finos ahí, ¿no? Así como otros partidos lo hemos estado y nos ha dado mucho, otros como el de otro día que no estuvimos tan precisos en los últimos metros, pues es un partido donde vamos a necesitar eso porque acumula mucha gente y va a ser difícil, ¿no?
7: José Luis Gual para el Punto a Punto de Apunt Radio. Quería preguntarte, Pablo, un poco siguiendo con la pregunta de Enrique, el hecho de que el Huesca tenga que ganar sí o sí si quiere salvarse, ¿eso puede ser beneficioso para los intereses del Castellón? Eso sí, vosotros también, si queréis seguir dependiendo de vosotros, necesitáis los 3 puntos allí. No sé cómo valoras el hecho de que ellos tengan esa obligación, porque quizá en otro supuesto podían plantear a lo mejor otro tipo de partido más incómodo.
6: Sí, es lo que hablaba antes, ¿no? Que cuando hay tanto en juego, cuando hay tantas circunstancias alrededor del partido, ¿no?, que puede influir, pues es difícil, pero bueno, como dices, ellos es una final, finalísima para ellos, saben que tienen que ganar sí o sí, y eso pues obviamente yo creo que en momentos va a ser favorable para ellos porque tienen a su gente, juegan en casa, creo que he leído en algún sitio que van a tener un recibimiento también, que la gente va a estar volcada con ellos, cosa normal, y al mismo tiempo pues bueno, pues nosotros también tenemos esa necesidad, ¿no?, de ganar para, como dices, depender de nosotros mismos la última jornada para el playoff. Pero hay que intentar llevarlo, ¿no?, con naturalidad, intentar quitarnos esa presión, saber que tenemos que dar nuestro máximo nivel, que tenemos que sacar el terreno de juego nuestra mejor cara, como hemos hecho en muchos otros campos con ambientes como el de Málaga, ¿no?, o otros campos como el de Deportivo, ¿no?, que hemos sido capaces de desplegar nuestro juego y ganar, y nos tiene que servir como ejemplo.
8: Hola, Pablo. Victorio Gómez para Sino Radio Castellón. Te quería preguntar por los jugadores disponibles. Conocíamos durante la semana esa lesión de Mellón, no sé si puedes ampliar plazos y si cuentas con él o ya lo descartas para lo que resta de temporada. Y luego hemos visto que han entrado también jugadores del B, en este caso Carlos Segura, Fadel, no sé si cuentas también con ellos para esta recta final.
6: Sí, respecto a Mellot, pues sí, lo perdemos algunas semanas, no se sabe exactamente, pero va a ser difícil, ¿no?, que vuelva a jugar esta temporada, pero bueno, conociendo a él también, pues seguro que va a intentar hacer todo y dar todo, ¿no?, para estarlo cuanto antes, pero al final obviamente sabemos que se está acabando la temporada y que va a ser difícil, pero bueno, ojalá que haya posibilidades de que vuelva, son buenas noticias para todos, ¿no?, para él y para nosotros, que querrá decir que estamos más semanas jugando, ¿no?, y eso quiere decir que estamos en el playoff, así que iremos valorando a ver cómo va su recuperación. Y en cuanto a Fadel y Segu, pero bueno, Fadel ya ha estado en dinámica durante todo el año desde que fichó, y Segura también ha entrenado muchos días con nosotros, y ahora pues creemos que nos pueden ayudar en entrenamientos, y obviamente pues creemos que estos partidos que quedan, cualquier cosa que pase o que ellos se lo ganen, pues porque no pueden estar también en las convocatorias.
9: Buenas, Pablo Casado para MediTV. Quedan 2 jornadas, os estáis jugando entrar en el playoff, aunque el Castellón no esté obligado, ¿no?, a entrar en, o no estaba obligado a entrar en ese playoff, no está obligado a ascender. Para el jugador, ¿cómo es? Tú que también has sido jugador estas dos jornadas, que aunque no tenga esa presión igual del club, de la afición, de sí o sí tenemos que ascender, pero se está jugando un playoff, ¿no? No sé cómo el jugador afronta esos partidos que son dos finales como las que tenéis, y cómo también desde el cuerpo técnico intentáis, como has dicho, rebajar esa presión a los jugadores para que jueguen más tranquilos, ¿no? Como has dicho.
6: Sí, obviamente presión existe. Está claro que cuando uno juega por objetivos, ¿no?, y se está jugando tanto como estamos jugando, obviamente pues esa presión está ahí. Luego hay jugadores que la lleva mejor, que convive mejor con ella, a otros les cuesta más. Al final no depende ya de cada jugador, sino depende de cada persona, de cómo es, ¿no?, su forma de ser, su forma de afrontar las cosas. Pero viéndolos entrenar y jugar, obviamente en algún momento lo ha podido afectar, pero los veo con muchas ganas, ¿no?, de estos dos partidos que quedan de la liga regular, dar el máximo, ganarlos y meterlos en playoff. Y obviamente, pues luego es lo que hablamos antes, ¿no? Podemos imaginar un partido de una manera, de lo que puede pasar, pero cuando hay tanto en juego en este tipo de partidos a esta altura de temporada, luego el terreno de juego durante 90 minutos pueden pasar muchas cosas, pueden afectar, como dice, la presión, para bien, para mal. Hay cosas que no se pueden controlar, pero lo que sí los veo es preparados, y ellos lo saben de la oportunidad que tenemos. Yo se lo he dicho, ¿no? En el mundo del fútbol, yo he jugado 18 años como profesional y las oportunidades que hay de jugar playoff o subir o ganar un título, en el 95% de los jugadores son muy pocas, y hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo y hay que intentar cogerlas, ¿no? Así que es lo que...
2: Paraules en rueda de prensa de Pablo Hernández, vos en portar la previa, y también me escoltando un fragmento de esa rueda de prensa previa al partido del Tecni del Castelló. El duelo a les 6 y mecha, vos se lo oferirem desde les 5 y mecha aproximadamente en esta sintonía, en el tram de vesprada nit del Punta a Punta Punte Radio. Hem de acabar, arribarem fins les 3 de la vesprada, escoltant protagonistes de tot el que vos hem oferit este matí en esta sintonía, y por ejemplo desde la pilota valenciana, desde el trinquete del Rullo de Ribarrocha, Matías Oliver, está José Salvador, semifinalista del individual de escala y corda.
10: En punt a punt parlem amb José Salvador. Avui derrotat, però José, jo crec que per als aficionats ha sigut una autèntica victòria tot el que has donat avui.
11: Crec que per l'aficionat, com bé dius, partida molt bona, no? De les que fan afició. Bueno, és una derrota que ha estat ahí, no? A punt de ser una victòria. Marc també fa una brillant partida i també mereix guanyar. I en 55 igual, si hi ha 2, 4 o 5 voltes, té que guanyar un, no? Cau la moneda per a ell. Just guanyador, haguera pogut caure al meu costat. Però per sensacions, la línia a seguir, no? Des del primer moment, seguir a Xina, i crec que este és el camí a seguir. Ja el lament per a semifinals, recuperar el millor possible després de la palissa d'avui, però ja te dic, crec que la classificació per a semifinals venia ja feta, i avui, pese a donar-ho tot, se podien permetre ixa derrota.
10: Afortunadament, punt a punt, ha pogut seguir prou partides d'aquest individual, pot veure el teu nivell i té moltes ganes de veure't contra Xiner. Tu què opines d'aquesta semifinal?
11: Partida molt igualada, no? Xiner està en un bon moment de forma.
10: Però tu també, José.
11: Sí, jo també ho ficaré complicat, i ja t'assegure que si un dels dos vol estar en la final, ningú ho ficarà fàcil, i el que millor estiga ese dia serà el que s'enduga el gat a l'aigua. Jo vaig a donar-ho tot, vaig a lluitar cada 15 i que siga el que tinga que ser, però més probabilitats d'estar ahí quan lluite cada 15.
10: Són ja moltes semifinals les que has tocat. És l'hora de pegar un pas endavant, José?
11: Sí, per això se sacrifiquem, no? I a veure si d'una vegada ja toca, no? I aquest premi de poder estar en una gran final. Però ja t'he dit, ara recuperar el millor possible, descansar de la millor manera i enfocar les semis amb la mateixa il·lusió que el primer dia que vaig començar l'individual.
10: Doncs a veure com va aquesta semifinal. I enhorabona, José, de veres.
11: Moltes gràcies.
2: José Salvador Matías Oliver, semifinalista de l'individual d'escala i corda, com a segon del grup B. Escoltarem el campió d'este matí, però abans tenim pendent també escoltar des de la plantilla del Benidorm a un dels seus futbolistes. Amb Álvaro Jimeno està Álvaro, també, que ha guanyat el Benidorm este matí al Tavernes de Valldigna. Classifica per a la final d'ascens des de la Lliga Comunitat cap a Tercera Federació. L'escoltem.
12: Estem en directe en el punt a punt amb Álvaro, que avui ha fet un autèntic golàs, jugador del Benidorm. Álvaro, primer, enhorabona, i després, com ha sorgit fer aquest gol?
13: Moltíssimes gràcies. La veritat que, bueno, ha sigut una jugada que he rebut en banda i ha alçat el cap, ha vist el cop que em tirava un desmarque i quan ha vist el porter, diu, bueno, vaig a pegar i ha entrat.
12: Quina valoració fas del partit? Un autèntic partidàs, 3-0, allí ja 0-1, este Benidorm, bon l'ascens.
13: Sí, no, anaven a la idea de guanyar allí, sabien que allí era difícil, però bueno, l'estadi, nosaltres som molt forts, durant tot l'any hem encaixat 3-4 gols i sabien que si traiem un bon resultat allí, pues allí, així ells, crec que amb un camp tan gran i el césped natural sofririen molt i bueno, això ha sigut bé, així tot com volíem.
12: I una última pregunta, un missatge per a l'afició que no deixa d'animar, fa calor, però així no deixa d'animar i que volen ells ascens a Tercera Ref.
13: No, l'únic que podem fer és donar-li les gràcies perquè han estat tot l'any ahí i en dies grans com el d'avui sabien que no anaven a fallar i confiem en ells, ells confien en nosaltres i anem a per l'objectiu.
12: Enhorabona, Álvaro, les paraules de Álvaro, el jugador del Benidorm, que avui ha aconseguit aquesta final, aconseguís el billet a la final de playoff a Tercera Ref.
2: Victòria del Benidorm este matí davant del Tavernes de Valldigna. Gràcies, Álvaro Molina. Tornem amb Matías Oliver i a la pilota valenciana. Crec que Matías està en Marc Jiménez. Matías.
10: I en punt a punt tenim el guanyador de la partida d'avui, vigent campió de l'individual, Marc Jiménez. És que no tinc paraules per a descriure la partida, també te dic.
11: Bueno, moltes gràcies, primer de tot. I crec que jo tampoc tinc paraules. Crec que José i jo s'hem dit a tot el que ens quedava avui. Hem vingut, no ens jugàvem entre cometes res, sí que ens jugàvem un poc la classificació de primer i segon, però bueno, crec que avui hem donat la talla, hem donat la cara els dos i crec que les energies que ens quedaven esta setmana per donar, crec que se les hem dit a totes així, crec que el públic ho haurà gaudit i prou.
10: Estàveu ja classificats per a semifinal, serà un poc, pues, doncs, tal volta elegir, no sé si volíeu elegir o simplement guanyar, però bueno, el que vull que me contes és com afrontaves esta partida i quines sensacions volies extraure?
11: Pues la afrontava un poquet rara, de volguem dir, se m'havia llevat un poc la motivació en el sentit de ja estàs classificat, el que comentes, sí que jugar contra un jugador o un altre. Venia un poc ja de lo que te comenté l'altre dia, me faltava un poc de rodatge, crec que aquestes dos partides m'han anat bé, però també físicament m'han esgotat, que és el que comente, que falta un poc de ritme. I bueno, avui venia també un poc a agafar sensacions, a veure com me trobava del colze, també perquè l'altre dia vaig tindre un percans, una trompa contra un espectador en Guadassuar i res, això és el que volia veure, sí que m'ha molestat un poquet al principi el colze, després ja no, espero que no siga això ja res més i puguem preparar la següent partida ja el millor possible i en el crono ja darrere de que van passant ja les hores.
10: I vas a tindre a Salva Palau, que ja tots el conegam, esquerra, potència i també li pega molt bé la dreta, o sigui que va estar complicada la semifinal.
11: Sí, crec que és un jugador que els últims anys sempre, pues, bueno, per una cosa o per altra, sempre m'ha tocat jugar les fases prèvies o alguna semifinal, com fa dos anys, contra d'ell. És un jugador sempre complicat de jugar, però bueno, ja sabem la manera que té de jugar. El que comentes que té una pilota sempre violenta, té una dreta també molt bona i defensiva, i és que el que comentava també al principi del campionat, crec que així no anava ningú un jugador que anarà a donar ninguna sorpresa en el cas de passar a la final o guanyar i estan, crec que estan donant tots un molt bon nivell de joc.
10: Pues Marc, estàs a un passet només de poder defensar el títol, així que estarem ahí i enhorabona per l'espectacle d'avui.
11: Moltes gràcies.
2: Nosaltres serenem, tanquem amb pilota valenciana este primer tram, el matinal del punt a punt. Arriben els companys dels serveis informatius d'esta casa i el punt a punt continua després, de seguida. Gràcies, adéu, bona vesprada.
14: L'esport per a tots a punt a punt.
15: Són les 3.
16: Hola, com estan? El sumari judicial de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de Plusultra es coneixerà molt pront i el terratrèmol polític no cessa. Els informes de la UDEF assenyalen que l'expresident hauria liderat una xarxa organitzada per obtindre fons gràcies als seus contactes. Un exercici d'influències del qual l'empresa de les Filles hauria sigut la principal beneficiària. Així obrim este informatiu del 24 de maig, que té altres temes destacats en sumari. I estem molt pendents del possible acord entre els Estats Units i l'Iran que posaria fi a la guerra al Pròxim Orient. Si es confirma l'acord de pau, es recuperarà el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Una bona notícia per a l'economia mundial que s'ha vist greument afectada després de vora 90 dies de bloqueig. I el personal docent que afronta la tercera setmana consecutiva de vaga indefinida amb un nou calendari de mobilitzacions. Demà dilluns hi haurà concentracions davant la Conselleria d'Educació a València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana. L'activista valenciana Emilia Nacher, segrestada per Israel quan es dirigia a Gaza en la flotilla Gobla al Saman, ha tornat a casa. Escoltem l'horror patit.
17: Había una habitación oscura donde les torturaban y por las noches era escalofriante oírles llorar.
16: Alacant ha estallat les fogueres amb l'exposició del ninot Cristina Badal.
18: Es va inaugurar divendres i tots aquells que vulguin ja poden passar per la llotja del País d'Alacant per veure els 92 ninots adults i els 92 ninots infantils i emetre el seu vot per primera vegada de manera digital.
16: I en els esports, cinta especial ahir per a l'Elx i el Llevant. Raül Pina, bona vesprada.
19: Bona vesprada, Imma. Tant l'Elx com el Llevant són de primera. Es va complir el guió, l'Elx va empatar a una Girona i aconseguia la salvació. El Llevant, tot i la derrota, 2-1 al camp del Betis, també va certificar la permanència i quan el València va superar 3-1 el Barça, però amb la victòria el Getafe no li va donar per a estar en conferència. Des del 2020 porta l'IM a un projecte de mínims i deixant el València fora d'Europa. A més, Diego López es va lesionar trencament de l'encreuat anterior entre 6 i 9 mesos de baixa. I esta nit, el Villarreal a la Ceràmica s'enfronta a l'Atlètic de Madrid en joc el tercer lloc en la taula. En segona, el Castelló juga a Osca, penúltima jornada des de les 6:30, jornada unificada, recordem. Cal no errar per a jugar el play-off d'ascens a primera.
16: Penúltima jornada que seguirem al llarg del dia i després t'esperem de nou.
19: Segur, en el punt a punt.
16: Pel que fa a l'horatge, última setmana de maig amb sol i calor que s'intensificarà a partir de dimecres. Lluís Obiols, bona vesprada.
20: Bona vesprada. Acabarem el cap de setmana amb sol, també alguns núvols que estan creixent a l'interior de Castelló sense més conseqüències i amb temperatures elevades. Ja s'ha arribat als 31 graus, per exemple, a Vilafamés, a Requena, concretament a Cases del Riu, a Gavarda, a Sumacàrcer o a Orihuela. Més frenades a la línia litoral, a més temperatures de 24 a 26 graus. Esta pròxima nit i matinada ja serà bascosa al litoral, encara relativament fresca a l'interior, i demà i després de mar, les temperatures no tenen tendència a canviar. Continuarem amb eixes màximes de 30 a 33 graus a l'interior. Però atenció, perquè a partir de dimecres, dijous i divendres s'intensifica la calor. De fet, ja podríem parlar de màximes superiors als 35 graus. Tot amb sol. Demà, última hora del dia, poden aparèixer alguns núvols a l'àrea del Golf de València, però en general estem davant d'una setmana molt càlida, amb eixe ascens tèrmic a partir de dimecres. I això sí, dijous podríem tindre alguns núvols més, fruit de la calor, en zones de muntanya.
16: I un apunt abans de començar. La policia busca un conductor fugit a Sagunt després que va atropellar un home de 35 anys que va resultar mort. Busquen tant el vehicle com el conductor. Ara sí, els parla Inma de la Concepció amb Manolo Palomar en el control de so. Comencem quan són les 3 i 4 minuts de la vesprada.
21: Som la veu de tots. Som A Punt.
22: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
0: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
0: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
23: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
24: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
16: Pendents que en les pròximes hores podria anunciar-se l'acord entre els Estats Units i l'Iran per a parar la guerra al Pròxim Orient, Donald Trump dona per fet i a falta de la lletra menuda se sap que hi haurà un alto el foc de 60 dies en tots els fronts, inclòs el Líban, i també que reobrirà l'estret d'Hormuz, informa Remy Blasco.
25: Després de 85 dies de guerra, Teheran hi ha cautela sobre l'acord de l'Iran amb els Estats Units, que segons totes les fonts és imminent. Hi hauria una pròrroga de 60 dies per l'actual alto el foc en vigor des del 8 d'abril. Es reobriria l'estret d'Hormuz. Els Estats Units desbloquejarien els ports iranians i Teheran podria reprendre la venda de petroli. En un parell d'hores podem tindre bones notícies, almenys sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz, diu el secretari d'Estat Marco Rubio des de Nova Delhi. Assegura que han complit els objectius.
26: Those objectives were achieved. Those were the targets of our operation.
25: I alhora reconeix que, com volia l'Iran, el programa nuclear i l'entrega de l'urani enriquit poden quedar a fora del memoràndum i negociar-se més avant. Anticipant-se a les crítiques, diu que Trump és el president que més ha fet perquè l'Iran no siga una potència nuclear.
26: Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that.
25: El règim dels ayatolars reconeix que queden per resoldre un parell de temes i que no es pot descartar la represa de la guerra. L'Esborrany exigeix un alto el foc al Líban, un punt que Israel sempre ha rebutjat. El primer ministre Benjamin Netanyahu reuneix avui el gabinet de seguretat. Fins ara ni tan sols ha respectat la treva parcial en vigor des del 16 d'abril.
16: Gràcies, Romeu. Un conflicte que ha tingut un impacte directe en el preu i subministrament dels combustibles. En el cas del querosè, el que utilitzen els avions, i Europa ha arribat a una situació límit. Xavi Carrao.
27: La crisi del querosè no ha esguitat fins ara els aeroports valencians. De fet, el de València manté per a l'estiu més de 100 rutes. Tono Franco és director de la Fundació Visit València.
28: Estamos conectados con 110 ciudades de 32 países diferentes. De cara a este verano esperamos buenos resultados.
27: I així ens ho han confirmat també diverses aerolínies. Andrés Enrado és portaveu de Wizz Air.
29: Estamos decididos a operar nuestro calendario completo de verano.
27: La valenciana és ara mateix una destinació refugi, com confirma Mabel Pisa, que és professora d'economia de SIC.
30: Aquests turistes estrangers que han anat més a la part mediterrània oriental, pues ara, com ja no estan segurs o es costa o no poden aplegar, s'estan redirigint cap al nostre país.
27: Segura per al turisme i amb el subministrament de querosè garantit a totes les companyies. Això sí, amb vols més cars i, per tant...
30: Si tenen un pressupost per fer per les vacances i ja part d'aquest pressupost se ho han gastat en els vols, pues, òbviament queda menos diners per a poder gastar-se les quantes així.
27: Perquè sí, el preu del querosè ha encarit els paquets turístics. El límit legal, una volta contractat, és d'un 8%, com ens en recorda Julián Tío, que és director de Bacu.
31: Que seria esa cantidad en la que el consumidor podría decir, bueno, pues como excede de ese 8%, resuelvo el viaje, no quiero seguir adelante con ese viaje.
27: Esta és la radiografia a dia d'avui, però amb una situació internacional tan convulsa, tot pot canviar d'avui a demà.
16: A casa nostra, el personal docent afronta la tercera setmana consecutiva de vaga indefinida amb un nou calendari de mobilitzacions en la moure endavant.
32: Sí, els sindicats i assemblees de professorat mantenen les protestes després que ahir una manifestació traguera al carrer 30.000 persones, segons dades de la delegació del govern espanyol. Enceten una nova setmana de mobilitzacions i demà dilluns està previst que així a la conselleria, com se'ls ha sol·licitat, presenten un nou document amb les seues reivindicacions: baixada de ràtios, millora de les infraestructures, menys càrrega burocràtica i també pujada de salaris. S'esperen tornar a sentar-se a negociar amb la conselleria, encara que no saben quan ni en quines condicions. Mentre no arriba a aquest acord, han programat diferents actes descentralitzats en comarques, dimarts i dijous, dimecres una gran manifestació unitària i divendres noves assemblees.
16: Gràcies, Anna. I en clau política, les pròximes hores són transcendentals a la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero perquè es van desvelant els informes de la UDEF. És una crònica de Marc Gomar.
1: La filtració de part dels informes de la UDEF protagonitza l'actualitat del dia al voltant del cas Zapatero. Segons la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que ha dut les investigacions, l'expresident del govern espanyol es trobaria en la cúspide de la xarxa dirigint les seues accions. Un exercici d'influències a favor de tercers que, com a clients de l'organització, pagarien per seus servicis. En aquest aspecte, els principals beneficiaris serien el mateix Zapatero i les filles a través de la societat What the Fab. En una altra part dels informes filtrats, la UDEF hauria interceptat converses en què els implicats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra intentaren tallar la investigació judicial assenyalant que la fiscal era amiga. Les converses intervingudes també assenyalen que els directius de l'aerolínia rescatada apuntaven Ábalos i Zapatero com la clau per a influir en el govern espanyol.
16: Moltes gràcies, Marc. I els tres activistes valencians que formaven part de la flotilla Matxuda Humanitària a Gaza, assaltada per Israel dilluns, ja han tornat a casa. A l'arribada a l'aeroport hem pogut escoltar el relat de l'infermera valenciana Lourdes Espinosa. Endavant.
2: Efectivament, Emilia Nacher arribava a ir a l'aeroport de Madrid amb altres espanyols on els esperava una comitiva de benvinguda i ha explicat l'horror patit durant tres dies de captiveri.
5: He estado llorando desde el primer día, incesantemente mañana, tarde y noche, no solo por las palizas dadas a nosotras, sino por oír el dolor de los compañeros. Había una habitación oscura donde les torturaban y por las noches era escalofriante oírles llorar.
2: Dilluns, l'exèrcit israelí es va capturar en aigües internacionals i es va tancar en un vaixell.
5: Yo entré en esa sala, que era como un barco lleno de contenedores, todas mis compañeras y compañeros estaban con sangre, con fracturados.
2: Maltractament físic i també maltractament psicològic.
5: Apuntándote, disparándote, a mí me cayó una granada, era simplemente detonadora de sonido, pero mi pierna, yo pensaba que se me volaba, ¿no?
2: La Global Summit prepara accions legals per agressions i vulneració del dret internacional contra els 400 activistes, entre els quals hi ha 44 espanyols.
16: Gràcies, Lourdes. I més coses, milers de persones han manifestat pel centre de Madrid este matí per exigir la regulació dels preus de la vivenda i en contra dels rendistes i els especuladors. Esta protesta es traslladarà el pròxim 6 de juny a València i Alacant. Alicia del Río és la portaveu del sindicat de llogateres.
6: La desobediencia es el único camino para cambiar las cosas y la desobediencia es la herramienta legítima cuando no podemos pagar estos precios, cuando vivimos con miedo a que nos echen, mientras una minoría se enriquece.
16: El primer cap de setmana de Zas al barri de Russafa passa quasi desapercebut per a la majoria d'implicats. Parlem de les zones acústicament saturades. Tot després que la declaració de zona ja ha creat una gran controvèrsia, informa Fran Martínez.
7: 11 de la nit del primer cap de setmana, després de la declaració de zona acústicament saturada a Russafa. Opinions diverses entre veïnat i restauradors.
8: Encara que tanquen una mica més tard, la gent continua per els carrers i el barullo continua ahí.
9: No son los restaurantes que estamos aquí, no somos los bares, son ya otras cosas, las discotecas.
7: Discoteques que sí estan realment afectades per la SAS. Tancaran màxim a les 4 i mitja de la nit. El portaveu per una hostaleria responsable de Russafa, Vicente Pizcueta, denuncia que això provoca una eixida no escalonada.
10: A les 4 i media és impossible cerrar una discoteca que no provoqui un ruido que hasta ahora no se está produciendo en este barrio, en esta calle.
7: El portaveu de la plataforma per Russafa, Fernando Trenor Colomer, coincidís amb el veïnat en que l'horari de tancament no és el principal problema.
11: Gente deambulando a altas horas de la noche, discotecas, despedidas de solteros, gritos, suciedad, orina, vómitos, borrachera y botellón.
12: Yo les voltes que he hagut de ir a cridar al balcó per a dir que es callen. Totes les vegades han sigut turistes.
13: Para dormir es un poco complicado, ¿no? Que hay mucha fiesta aquí.
7: Per al veïnat, la SAS es queda curta. Per als hostalers, motor econòmic del barri, és excessiva i no té en compte mesures antisoroll ja aplicades als locals. I tots dos coincideixen en la falta de control als carrers de l'ordenança de soroll.
16: Gràcies, Fran. I anem a Castelló de la Plana, on abaixa la persiana un nou comerç, una de les últimes firmes Inditex que funcionava al centre de la ciutat. El centre, per tant, continua canviant el model de negoci en un context de declivi del xicotet comerç. Escoltem el veïnat.
0: Si tú llegas a una ciudad y te encuentras con un centro deteriorado, te llevas una mala imagen de esa ciudad. Con lo cual hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que hacer todo lo posible para mantener los locales comerciales abiertos.
3: I el rovellet de l'ou, que per nosaltres era Zara, és que ens està fent bastant de mal.
4: No podemos ir a la Salera o podemos ir al campo porque te tienen que llevar o coger un bus.
14: Lo malo es que te tanquen un y no abren dos. Pero duremos poco.
0: Hay que ir con cuidado con esto de no convertir solo el centro de Castellón en una zona de restauración.
16: I continuem en clau municipal perquè Jaime Ruiz ha rebut la vara de comandament de la Pobla de Vallbona i s'ha convertit així en l'alcalde més jove d'Espanya al capdavant d'un municipi de més de 15.000 habitants. El nou alcalde assumís el càrrec en virtut del pacte de legislatura amb el Partit Popular i després d'una trajectòria política que va començar molt pronte amb només de 9 anys, l'escoltem.
15: Que la gent te veig accessible, pròxim, i per tant, pues, això és una de les virtuts que sempre m'ha agradat destacar, perquè també reflectís el que el poble vol, no? Que veig l'Ajuntament com una institució al costat d'ells i no front a d'ells.
16: Canviant d'assumpte, l'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA Assaig, estudia un sistema amb malles per a combatre la pinyolada dels cítrics, un problema històric que afecta la rendibilitat de les explotacions agrícoles. Rosa Mateu.
17: Este estudi se centra en parcel·les de varietats més tardanes i especialment sensibles a la pinyolada. S'han instal·lat unes malles que cobreixen estaronxers. Estan dissenyades per a impedir l'accés de les abelles a les flors i evitar la polinització, que és la principal causa de la pinyolada. Ana García és la directora de la finca Sinyent.
18: Lo que tenemos que evitar es la polinización. Tenemos que evitar que se acerquen las abejas y hagan la polinización de la flor. La única forma que tenemos de evitar que la abeja se acerque es colocar este tipo de mallas que tiene un tramado especial para que la abeja no se pueda acercar.
17: Però al mateix temps, este sistema permet l'aplicació de tractaments fitosanitaris.
18: También estamos colocando papel hidrosensible para ver que realmente los fitosanitarios, a pesar de la malla, están entrando y están mojando bien, porque aunque tengamos las mallas colocadas, nosotros necesitamos seguir haciendo tratamientos de fitosanitarios y nutricionales.
17: La col·locació de les malles s'ha fet a través d'un sistema mecanitzat i també de manera manual en aquelles zones on no es pot accedir amb la maquinària. Els resultats estaran en el mes de gener o febrer, quan es recolecten aquestes varietats.
16: I més de l'agricultura, perquè la sembra de l'arròs és enguany la més cara de la història. AVA Assaig xifra el sobrecost dels arrossers de l'Albufera en 3 milions d'euros, problema que se suma a la caiguda de la producció en algunes varietats. Lourdes Espinosa.
2: Sí, estos días se ha completat la sembra de l'arròs. Javier Matoses, vicepresident de la Junta Local d'AVA Sueca, explica quins són els problemes de sobrecost enguany.
19: Enguany s'ha duplicat el gasoil, que nosaltres gastem pues, 300-400 litres per dia per cada tractor, i el guano s'ha duplicat també per tot el tema de la guerra.
2: AVA Saja xifra el sobrecost dels arrossers de l'Albufera en 3 milions d'euros, problema que se suma a la caiguda de producció en varietats tradicionals com bomba o albufera per la falta de solucions fitosanitàries per a fer front a la pericolària.
19: No tenim productes perquè estan prohibits per poder tractar la pericolària i a més el preu, els últims 3 anys ha caigut un 30% del preu de l'arròs.
2: Demanen igualtat de tracte per a tots els països perquè hi ha fitosanitaris permesos a França o Portugal que estan prohibits a Espanya.
19: Determinades polítiques mediambientals que no tenen cap sentit i que fan una desventatge competitiva que ofegues i abraors, pues, que s'eliminen.
2: El 70% de l'Albufera són arrossals i adverteixen del problema que seria deixar-los morir.
16: I avui és el Dia Europeu dels Parcs Naturals i hem visitat el Parc de la Marchal de Pego-Oliva, un exemple de convivència entre l'activitat humana i la preservació de la biodiversitat. El nostre company, José Manuel Martínez, ha estat amb Edu García i Sílvia Raya, tècnics d'educació ambiental.
20: Els usos compartits són un tret dels parcs naturals valencians. Un bon exemple d'ells és a la Marchal de Pego-Oliva, un espai natural on molta gent aprofita per a refrescar-se.
21: Que és un dels ullals que tenim ací al parc natural, que bueno, pues l'aigua es troba pràcticament a la mateixa temperatura durant tot l'any. Gràcies a la quantitat d'aigua i a la qualitat que té, pues això ve associada en una gran biodiversitat tant de fauna com de flora.
22: Volem connectar els diferents factors que formen el parc natural. Parlarem de territori, parlarem d'agricultura, parlarem, òbviament, de natura, parlarem de projectes que tenim ací dins del parc.
16: I precisament amb motiu d'este Dia Europeu dels Parcs Naturals, les administracions demanen respecte i prudència a la població que els visita. Este cap de setmana, al Parc del Desert de les Palmes, s'ha fet la solta d'una tortuga mediterrània, Teresa Violeta.
1: La recuperació de la tortuga mediterrània és una de les prioritats dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Si al Parc Natural del Desert de les Palmes s'ha assistit a la solta d'un d'estos exemplars que està 2 anys recuperant-se d'una llarga malaltia al Saler, al Centre de Recuperació de Fauna del Saler. El conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus, ha assistit a esta solta de tortuga i també ha instat la població a respectar el temps que gaudir d'estos espais naturals.
5: Que vinguin, que vagin a tots els espais naturals que es visiten, però que ho facin de forma programada, organitzada, i quan ho facin en tot el respecte a les normes que s'estableixen.
16: I també ens agrada disfrutar de la platja i per a fer-ho amb total seguretat, la policia de València, de la Malva Rosa i les postes de Creu Roja disposen ja de polseres identificatives perquè els més menuts no es perden a les platges. Un servei nou i gratuït, molt aplaudit per pares i mares. Mateo Chiles, portaveu de la policia local de València.
6: Como es algo bastante normal que se extravíen niños en la playa, hemos hecho unas pulseras que son resistentes al agua y cualquier persona que quiera puede venir al retén de la policía local, apuntamos en la pulsera el nombre del padre y el número de teléfono, se la ponemos al niño, nosotros guardamos registro. Es una forma muy fácil de encontrar al niño en caso de que se pierda.
16: Anem amb la sanitat perquè augmenten les infeccions de transmissió sexual en persones majors de 60 anys. Els últims 10 anys s'han triplicat i hi ha múltiples factors que ho expliquen, entre ells una major activitat sexual i alhora una baixa percepció del risc. En molts casos apunten les expertes per falta d'informació i de campanyes de prevenció adreçades a aquestes edats. Anna Moure.
23: Ho confirma la cap de la Unitat Especialitzada en Infeccions de Transmissió Sexual a València, Consuelo Ramírez. Els contagis s'han multiplicat per 3 en edats avançades.
24: Estamos notando un aumento progresivo en ITS, infecciones de transmisión sexual, en personas mayores de 55-60 años.
23: Persones que en molts casos, per falta d'informació, no són conscients del risc de mantindre relacions sexuals sense protecció.
24: No utilizan el preservativo, por ejemplo, porque en esta franja de edad está ligado a los embarazos no deseados. Las que más detectamos, clamidia, gonococia y sífilis. Pero no debemos olvidar el virus del papiloma, el herpes.
23: Natàlia de Ancos es sexóloga.
25: Han estat en parella durant molt de temps i a lo millor no han tingut mai una experiència d'infecció de transmissió sexual.
23: Una major esperança de vida i alguns canvis socials han portat a la població a tindre una vida sexual més activa.
25: Ara arribem a 60, 65, 70 anys en molta salut, que això produeix també que en molts casos pues, hi hagi també més interaccions sexuals.
23: Però això no vol dir que els tabús s'hagin superat.
24: Quan tu vas a la consulta, que el médico te pregunte sobre tu sexualitat, però que tu també le puedas contar.
25: No cal demonitzar la sexualitat, sinó que s'ha de saber quins riscos comporta també i poder protegir-se.
23: Segons les expertes, calen campanyes de prevenció de malalties de transmissió sexual específicament adreçades a aquestes edats.
16: I ara escolten.
26: Jo em sent a nivell cognitiu molt millor, tinc més il·lusió, socialitzes també.
27: Continuar activant el cervell, vamos, estar contínuament aprenent, no?
16: Són només 2 exemples que confirmen els beneficis que té aprendre un idioma a partir dels 60 anys. Segons veus expertes, l'aprenentatge d'altres llengües fa que el cervell es mantinga més actiu i es retarda fins en 5 anys l'aparició de malalties com podien ser la demència o l'Alzheimer. Patricia Ramírez té els detalls.
28: I un del que diu el refranyer, el saber sí ocupa lloc, almenys al cervell, i a més és beneficiós per a mantenir l'activitat cognitiva en plena forma a pesar dels anys. Ho confirma Enrique Noé, director d'investigació de l'Institut de Neurorehabilitació Vitas.
29: Nos permite envejecer de forma más sana y el aprendizaje es una manera muy sana de conservar nuestro cerebro.
28: I en este procés d'aprenentatge, parlar altres idiomes quan passem dels 50 és un dels tractaments preventius que ajuden a protegir el deteriorament cognitiu. Un dels programes que obri a les persones majors esta oportunitat està a la nau gran de la Universitat de València. Miguel Martínez López és director del programa d'anglès.
30: Realmente los hablantes bilingües tienen una capacidad de aumentar la reserva cognitiva respecto a los monolingües.
28: Mari Carmen i Maite, alumnes septuagenàries del programa, són conscients dels beneficis.
26: Jo em sent a nivell cognitiu molt millor.
27: Dona molta motivació, és divertit, tens més vocabulari, que mentalment estàs més activa.
28: I tot i les dificultats...
27: El listening, pues no... Es dificilísimo.
28: Els professionals ho deixen clar.
29: Podemos aprender un idioma a cualquier edad.
0: Als Estats Units, atac a prop de la Casa Blanca. Ara ho escoltaran els tirs que senten els periodistes abans d'interrompre la connexió que estaven fent.
3: It's to remain far apart.
4: No. It's weakening.
0: Un home és el que ha obert foc de manera indiscriminada contra un control d'accés al recinte presidencial. Hi ha una persona ferida en estat crític. L'agressor, de 21 anys, ha sigut abatut i ha mort fa unes hores a l'hospital. I canviem de tema perquè el Congo eleva a 204 les morts per l'epidèmia d'Ebola. Ahir, tres voluntaris que treballaven per a la Creu Roja van morir per casos sospitosos del virus. 10 països africans estan en alt risc. Alguns, com Ruanda, han tancat les fronteres mentre es mobilitzen recursos per a posar fi a aquesta emergència sanitària. Les ONG alerten de la necessitat d'una resposta mèdica a gran escala. És una crònica de Carme Pastor.
7: Sense vacuna ni tractament, la millor medicina per a frenar la variant d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo és la detecció precoç. I perquè aquest treball sigui efectiu, cal reforçar els centres sanitaris del país col·lapsats per l'allau de malalts i casos sospitosos. Es ho explica Mercè Rocaspana, coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres.
8: Fer tot un centre d'aïllament i tractament que tingui unes mesures específiques amb uns circuits pels pacients i pel personal.
7: Una altra necessitat és conscienciar dels riscos de contagi, ja que la malaltia es transmet per contacte directe amb fluids corporals i això obliga a evitar tota classe de celebracions o reunions multitudinàries com els funerals.
8: El virus es va multiplicant dins del cos i quan la persona mor és quan hi ha més quantitat de virus. Per això és un cadàver, és molt contagiós.
7: Els esforços per controlar el brot s'han vist obstaculitzats pel conflicte armat entre l'exèrcit i una milícia que controla part del país.
8: Hi ha més d'un milió de persones desplaçades en aquest moment en aquesta zona del Congo i que les estructures sanitàries ja es trobaven debilitades i les persones ja tenien un accés a la salut, en alguns casos, molt deficient.
7: L'Organització Mundial de la Salut ha destinat 3,9 milions de dòlars per a fer front a l'epidèmia i evitar que creui fronteres.
0: Obrim la finestra dels esports i ampliem la informació. Bona vesprada de nou, Raül.
9: Hola, Imma, molt bona vesprada de nou. La de nit era una jornada de passió en primera, jornada de transistors, jornada de futbol, quan acaba un campionat, sobretot per als nostres, no? Perquè l'Elche va empatar a una Girona i això el deixava en la màxima categoria. Álvaro va ser l'autor del gol i gran protagonista. La seua Diana passarà la història. El davanter estava molt content.
10: Me han dado la oportunidad de desarrollarme como persona y como jugador y esto es lo mínimo que puedo hacer por el club. Es el año donde más feliz he sido. Creo que, bueno, gracias a todos los compañeros, a todas las personas que han ayudado a mí y a todos a llegar hasta aquí y nada, el Elche està on se merece estar.
9: Álvaro Rodríguez, el Torito, content i emocionat també. El conjunt franjavert va ser rebut a les 3 i mitja de la matinada a l'estadi Martínez Valero. L'afició estava en èxtasi. Els 43 punts signifiquen la millor puntuació de l'Elx en la seva història en primera. El Llevant també es va salvar, tot i caure amb el Betis 2-1. A la Cartuja, el que ha fet l'equip granota és una autèntica gesta. Molts els donaven per descendit, però l'encert en l'elecció de Luis Castro per a la banqueta va provocar la reacció de l'equip. L'entrenador portuguès estava satisfet.
11: Tenía que haber muchos resultados contra para que descendésemos. Entonces, el más importante es el objetivo final. La maratona está hecha y yo pienso que el sentimiento más grande que tengo en este momento es mucho orgullo de todos los granotas que están dentro del club y afuera también.
9: Quant al València, Aymar, el València, que va superar 3-1 del Barça, però amb la victòria del Getafe no li va donar per estar en conferència. Així valora la qüestió Carlos Corberán.
12: Y desafortunadamente no hemos podido conseguir el objetivo que teníamos hoy, que era hacer todo lo que dependía de nosotros y el equipo lo ha hecho, pero sabíamos que desafortunadamente no dependía conseguir la conferencia hoy del Valencia, sino de otros resultados y por eso nos quedamos dolidos.
9: I digue, mare, perquè des del 2020 porta l'IM amb un projecte de mínims i deixant el València fora d'Europa i castigant a tota l'afició valencianista. A més, Diego López es va lesionar, trencament de l'encreuat anterior, entre 6 i 9 mesos de baixa. I esta nit a les 9, el Villarreal a la Ceràmica s'enfronta a l'Atleti de Madrid, en joc el tercer lloc en la taula classificatòria. Serà l'últim partit i l'adeu de Marcelino a la banqueta dels groguets. I en segon, el Castelló juga a Osca, penúltima jornada des de les 6 i mitja, jornada unificada. Cal no errar per a jugar el play-off d'ascens a primera divisió. Els aragonesos també es juguen molt. És l'equip entrenat pel València Oltra i són un rival complicat. Es juguen la salvació. En primera federació, ahir el Villarreal B de David Albalda va concloure la competició regular empatant a 1 amb l'Atlètic Sanluqueño. Ara li espera el play-off d'ascens. A segona s'enfrontarà a les semifinals a partir d'anada i tornada a la Zamora 2 Carcano. I acabem amb handbol. El Fertiberia Port de Sagunt ja és equip de Sobala, guanyat este matí Agustinos d'Alacant per 18 a 10. El Fertiberia torna de nou a la màxima categoria de l'handbol espanyol i els alacantins encara tenen una última oportunitat. Hauran de jugar davant del l'avantpenúltim de la Lliga a Sobal quan concloga eixa competició, la de la màxima categoria de l'handbol espanyol.
0: Raül Pina, moltíssimes gràcies.
9: A tu, Imma.
0: De la cultura al Festival de Cannes, los Javis aconseguien anit emular el seu admirat Pedro Almodóvar en rebre el premi a la millor direcció. De les tres pel·lícules espanyoles que participaven, s'emporta el reconeixement del jurat de Cannes La Bola Negra. Escoltem Javier Calvo.
2: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso.
0: I obre l'exposició del Ninot de les Fogueres d'Alacant. Enguany es poden veure exposats 92 ninuts i per primera vegada es vota el ninot indultat sense papereta, només amb un codi QR. Els veus per les fogueres ho tenen clar, escolten.
3: Yo valoro más el conjunto que no las variedades esas tan largas que hacen.
13: Bastante crítica muy constructiva, por supuesto, sobre el tema de todo el esfuerzo que hacen los gremios de artistas.
14: De tots els motius d'Alacant, el Benacantí, la Palmera, l'Esplanada, la Mar.
15: Y esta parte me ha encantado de momento.
3: Son artistas lo que hacen esto, de verdad.
0: Ja saben, tenen de temps fins el 14 de juny per a votar i amb això acabem este temps de notícies. Ara, temps d'esports, els companys de Punt a Punt.

Salutacions, què tal? Novament, molt bona vesprada. A les 3 de la vesprada i 33 minuts reprenem el pols de l'actualitat informativa a nivell esportiu en la sintonia del punt a punt després d'un matí que ha estat molt intens i que hem acabat fa uns minuts amb els companys dels serveis informatius per a contar tot el que està passant en la comunitat valenciana, en Espanya i en el món. Un matí que ha tingut de tot, que estava per així Salva Folgado al capdavant repassant tot el que ha ocorregut en el punt a punt des de les 12. Comencem, com sempre, de la mà de Prince Royce.

0: Comencem en el repàs, per exemple, de que este matí el Fertiberia Port de Sagunt, el conjunt dels espartans, torna a la Lliga Sobal, un partit que hem viscut en la sintonia del punt a punt. Fertiberia Port de Sagunt 18, Agustinos Alacant 17. En un final absolutament frenètic, en un pavelló Port de Sagunt ple de gom a gom, en les dues aficions recolzant, empentant, i que finalment s'ha decidit pràcticament a 10 segons del final, en una parada en l'última acció. Així hem viscut tot en la veu de Luis Urrutia i de Toni Galindo.
1: Falten 10 segons per buscar Jiménez, però la para! I la para! Dani Martínez! Segundes a Sobal! Final del partit! Fertiberia Port de Sagunt aconseguís l'ascens a la Lliga Sobal! Marcador final! Sagunt 18! Agustinos Alacant 17! Els espartans tornen a la Lliga Sobal.
2: Toni Galindo.
3: Alegria immensa, brutal. Sergio Mayo està desencadenat. Mister, a Sobal.
4: Puerto Sagunt en la Sobal. Veníamos para subirlo y eso hemos hecho.
3: Venga,
1: els espartans tornen a la Lliga Sobal.
2: Toni Galindo.
3: Alegria immensa, brutal. Sergio Mayo està desencadenat.
5: Mister,
3: a Sobal.
4: Puerto Sagunt en la Sobal.

0: increíble, un partido muy igualado, sobre todo la segunda parte. No se han rendido Agustinos y nos ha puesto muy, muy difícil, la verdad.
1: ¡Sugre! Bueno, ¿qué me cuentas? ¡Qué alegría! ¡Qué partidazo!
2: No sé, no tengo palabras para explicar esta sensación. La verdad que es hermoso.
1: ¡A celebrar!
2: Lo hemos peleado y lo hemos conseguido.
3: Bueno, pues ha estado una bochería absoluta, ¿eh? El ambiente que en Biscute en el pabelló por de Sagunt, la transmisión de este matí, y que efectivamente ens dona al Samans del Esporte de l'Handbol la temporada que ve una notícia espectacular, perquè no només estarà el EON Orneo Alacant, el conjunt alacantí, en la màxima categoria de l'Handbol nacional, sinó que també el Fertiberia Port de Sagunt torna per la porta gran, torna a banda jugant en casa al playoff, guanyant ahir, guanyant avui i fent del pabelló una absoluta festa este matí. Enhorabona a la ciutat de Sagunt, enhorabona al Fertiberia i també, com no, enhorabona a l'Agustinos Alacant per una temporada espectacular i que no ha terminat encara, perquè està la via del playdown encara per disputar. Això ha estat protagonista en el punt a punt d'este matí, però no ha estat l'únic partit que vos hem contat. Per exemple, també hem estat en eixe Guillermo Amor de Benidorm per a contar-vos el Benidorm 3 Tavernes 0 en el partit de tornada d'esta eliminatòria de playoff a Tercera Federació. El Benidorm, que ja és finalista, esta vesprada coneixerà el seu rival, que serà o bé Ribarroja o bé Torrevieja, però el triomf del conjunt benidormí ha estat incontestable en els gols de Cobo, de Álvaro des del mig del camp, en un gol espectacular que, si no ho he vist, vos recomano que entreu en les xarxes socials del punt a punt per a repassar-lo. El gol de Álvaro, el 2-0 per a el Benidorm, i el tercer i definitiu ha estat obra de Alejo. Victòria merescuda per a el Benidorm, que continua endavant en eixe playoff, jugarà la final a doble partit. La Unió Esportiva Tavernes, que ahir, per exemple, va tindre un dels seus, a Carlos Espín, abastant la permanència en primera divisió, pues bé, el seu equip, l'equip del seu poble, que no ha aconseguit passar a la gran final del playoff, acaba la seva temporada, jugarà l'any que ve en Lliga Comunitat. Deixant a banda el futbol, este matí també hem tancat parlant de bàsquet. Primera Federació en eixa eliminatòria de playoff d'ascens a primera, FEB, i el bàsquet Albacete, que li ha guanyat a l'Amics Castelló per 70-64. No ha estat bé el conjunt castellonenc, que és de veres que ha estat un dels dominants durant tota la temporada en el tercer escaló del bàsquet nacional i que en este playoff per a pujar a primera FEB pues no ha estat massa bé en el seu partit. 70-64, 6 punts de diferència que el conjunt castellonenc haurà de remuntar en el partit de tornada, que en principi, si no hi ha canvis, es disputarà el 31 de maig a les 12 del migdia en el pabelló Ciutat de Castelló. I tanquem el repàs del matí parlant de pilota valenciana, perquè este matí hem tingut una altra de les eliminatòries per a tancar la fase de grups en el grup P de l'individual d'escala i corda masculí. Marc li ha guanyat 60-55 a José Salvador en un partit que ha estat espectacular, una partida que heu pogut viure en la tele, en la tele d'Apunt, i que ha estat llarguíssima, més de 2 hores de partida, molt intensa, i Marc en esta victòria que acaba com a primer del grup B. Marc s'enfrontarà en semifinals a Salva Palau, mentre que José Salvador ho farà davant Marc Giner. Les partides van a ser les semifinals esta setmana que entra, al Trinquet de Villarreal el divendres 29 i al Trinquet de Villamarchant el diumenge dia 31. Estarem molt pendents perquè, ja sabeu, la pilota valenciana sempre té el seu espai, la seva finestra, així en el punt a punt.

després de repassar tot el que ha tingut lloc este matí, hem de repassar tot el que està per vindre esta vesprada, que n'hi ha moltes coses. Igual la gent pensava que en un dissabte com el d'ahir, en el qual contarem l'última jornada unificada o quasi unificada de Primera Federació, l'última jornada unificada o quasi unificada de Primera Divisió de la Lliga, pues ja estava tot fet, però no, amics i amigues, avui n'hi ha esport en directe i tenim un fum de cites importants així en el punt a punt. Encetarem en el repàs que anem a fer d'ací uns minutets de tot el que va passar ahir a la nit, eh? El València, que finalment va guanyar al Barça, però no se va classificar per a Europa, i patint moltíssim, però els Club de Futbol i Llevant continuen una temporada més en Primera Divisió. De seguida fem el repàs, de seguida escoltem els protagonistes. També parlarem en Juan Luis Mora per a fer un anàlisi més en profunditat d'una figura com és la de Juan Luis Mora, que ha estat futbolista, que ha estat responsable esportiu, que ha estat en el món de les agències, que coneix perfectament totes les aristes, totes les vessants dels tres equips que van ser protagonistes ahir en el punt a punt. Després, a les 4:30, estarà per ací Carlos Urrutia per a la seva secció, un clàssic, el que ningú ens conta del

Futbol, amb els millors analistes per a fer també un recull, no?, de com acaba la temporada i del que està per vindre per als equips de la comunitat este estiu, sobretot a nivell de mercat. Començarem a canfar motors a partir de les 5 i mitja aproximadament i ja a partir de les 6 comença la traca. Futbol, Primera Federació, grup segon, jornada 38, tanquem temporada i ho fem en un regust, meravellós, superdolç, super feliç, perquè el Múrcia rep a l'Eldense, un partit sense més transcendència, un partit que se disputa en l'estadi Enrique Roca, en l'antiga Nova Condomina, i que ens va contar Gonzalo Blanes. No n'hi ha res en joc. Múrcia i l'Eldense, l'Eldense ja és equip de segona divisió, el Múrcia va abastar la seva permanència fa un parell de setmanes. Això sí, l'única diferència, l'únic matís, és que avui és l'últim partit de Pedro León, que es retira del futbol, i que, si no m'enganye, té 39 tacos, està a punt de fer els 40 i deixa el futbol en actiu el de Mula, el jugador murcià, després de tota una vida jugant al futbol. A les 6 també, tornada del playoff d'ascens a segona federació. Atlético Llevant, Villarreal C, serà en la ciutat esportiva de Buñol, ens portarà tots els detalls Carlos Gallardo. També en eixe playoff d'ascens a segona federació estarem en l'altre partit, com no, en el Nou Camp de Morvedre, Atlético Saguntino en la Nucía, el partit és a les 6, ens contarà tots els detalls Toni Galindo, que de fet no li agarra massa lluny del pavelló Port de Sagunt, que estava este matí en la ciutat de Sagunt, pues en el cas de el Nou Camp de Morvedre està a molt pocs quilòmetres. A les 6 també, futbol, tornada del playoff d'ascens a tercera federació, Ribarroja, Torrevieja. Ja sabeu que el Benidorm està esperant en la gran final, en el partit d'anada i tornada. Ribarroja i Torrevieja, que van empatar 0-0 en el partit d'anada, es mesuren esta vesprada. Contarà tot des del Roberto Gil en Ribarroja, Javier Vicente Lozano, a les 6. 6 i mitja, pues arribem als canons, arribem a lo gros. Segona divisió, jornada 41, jornada unificada, Huesca-Castelló, amb José Luis Gual i Emili Isierte, tot el que passa en l'estadi l'Alcoraz, en esta penúltima jornada de la categoria d'argent, ojo, cuidado, José Luis Oltra, Huesca, Pablo Hernández, Castelló. José Luis Oltra, ex del Castelló i que té una història i una vinculació molt especial en la ciutat castellonenca, pues, va ser avui el principal obstacle per a que el Castelló tracte d'abastar una plaça en els play-offs de cara a la postemporada. Després, a les 8 de la vesprada, anem a contar, tot i que València Bàsquet no ha pogut arribar, la gran final de la Final Four de la Eurolliga, Olympiacos Real Madrid, el partit és a les 8, és en l'OAC Arena, el contarà Luis Urrutia, i tancarem a les 9 de la nit en un partit, anava a dir sense història, però sí que n'hi ha història perquè està la tercera posició de la Lliga en joc, Villarreal, Atlético de Madrid, de la mà de Salva Gomis en la narració i Patricia Campos en els comentaris en l'estadi La Ceràmica. Per cert, este matí ja el Villarreal començava a mostrar el que pot ser eixa rajola homenatge en l'estadi La Ceràmica que li va a homenatjar a Marcelino García Toral, que avui tanca la seva segona etapa al capdavant del Villarreal. El partit és en La Ceràmica, és a les 9 de la nit i el contarem en el punt a punt. I a partir de les 11 aproximadament, punt a punt dels últims 90 minuts de la mà de Manolo Montalt i Salva Folgado per a tancar el cap de setmana i per a repassar tot el que ha ocorregut. A les 3 i 44 hem de fer un repàs de tot el que ha tingut lloc en l'última jornada en primera divisió.

0: 5 de la vesprada, 31 minuts en directe en la sintonia del Punt a Punt, així des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Avui ja sabeu que tenim jornada unificada en la categoria d'argent, unificada d'aquella manera, perquè n'hi ha un parell de partits que estan en la recta final, ja en la segona part, i estan passant cosetes, eh? Mentre estava parlant en la secció El que ningú os conta del futbol, Carlos Urrutia amb les companyes, amb Irene Pallardó, amb Cristina Bea i amb Paula Lerín, hi ha hagut gols. Continua perdent l'Andorra 0-1 davant el Ceuta, però en el Carlos Belmonte ha marcat el Albacete per partida doble i està guanyant 2-1 a la Real Societat B. Albacete 2, Real Societat B 1. Estem ara mateix en el 10 de la represa, en el minut 12 de la segona part, en el camp del Andorra. I ja sabeu que a partir de les 6 i mitja de la vesprada, jornada unificada en segona divisió. Se van a jugar la resta de partits, els 9 compromisos restants. Repassem que se va a jugar un Cádiz-Leganés, també el Cultural y Deportiva de Leones avante el Burgos, Eibar, Córdoba, Las Palmas, Zaragoza, Málaga, Racing de Santander, Mirandés, Granada, Sporting, Almería y Real Valladolid, Deportivo de la Coruña. I també, a partir de les 6 i mitja, des de l'estadi l'Alcoraz, Huesca, Club Esportiu, Castelló, un partit que anem a contar en la sintonia del Punt a Punt, com sempre amb els comentaris d'Emili Sierte i la narració de José Luis Gualquellat i alineacions. Hola, José Luis, què tal? Bona vesprada!
1: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Paco. També salutacions per a tota la família del Punt a Punt de Napunt Ràdio. Jornada decisiva, transcendental en la Lliga Hypermotion. És la penúltima, cada volta queda menys. I ara cada pas enrere, evidentment que costa i que passa factura. Juga la Sociedad Deportiva Huesca, el conjunt de José Luis Oltra, el nostre benvolgut Oltra, al que avui volen que perga el partit, encara sí, que lamentablement això puga repercutir en el descens del conjunt aragonès, davant d'un Castelló que també està necessitat, que té que guanyar si vol dependir de si mateixa en l'última jornada d'aquest partit que jugarà a Castalia, rebent la visita de la Sociedad Deportiva Eibar. Els números estic en el cap, quan vulguis, Paco, jo te'n recordaré.
0: La calculadora humana.
1: Pot anar-mos, això és futbol, pot sí, anar-mos molt mal, pot anar-mos regular o pot anar-mos molt bé. Perquè si el Castelló guanya, Palma al Burgos i l'Eibar a casa davant del Córdoba no passa bé l'empat,
0: vale,
1: se n'anirem d'ací en el Castelló ja, en el tiquet del playoff i pensant...
0: En la butxaca.
1: Efectivament, contra qui tenim que jugar. Que sí, que és una carambola, que és complicat, però pot passar, com també pot passar, evidentment, que no depenguem de nosaltres mateixos en l'última jornada. Per això volem que guanyi el Castelló. Bueno, anem ja a les alineacions, si te pareix. Per part del Huesca també està confirmada. Juga Dani Martín en porteria. Col·loca a José Luis Oltra 4 homes en defensa, que seran Mier i Carrillo com a laterals. En l'eix de la tanca seran Piña i Pulido, que s'acomiada per cert de la Sociedad Deportiva Huesca, va tindre un acte entre setmana molt emotiu en el seu comiat. Doble mig entre per Álvarez i per a Sielva. Portillo serà la mitja punta. Les bandes per a l'una a la dreta, per a Jordi Martín la esquerra. Dalt, com a referent, se va situar Sergi Enric. En el Castelló hi ha novetats, eh? I novetats importants en defensa, perquè recordem que està lesionat Jeremy Miló. El seu lloc és per a un migcampista. I tampoc està en el 11 Lucas Alcázar, que crec, intuïs, que també té problemes físics, encara que no va dir res en la prèvia del partit, Pablo Hernández. Per tant, juga Roman Matis en porteria, el belga. Quatre homes darrere, Pablo Santiago lateral dret, Agus Sierra lateral esquerra, com a centrals Alberto i Fabri Virignani. Per davant, al mig centre, la parella habitual, Diego Barri i Gere Navarrena. En Brian Zipenga per la dreta, Adam Jacobs en el danès per la esquerra, la mitja punta per a Alex Calatrava i dalt juga Usman Camará. Ixe és l'11 de Pablo Hernández, equip ofensiu, equip en canvis obligats per a jove els problemes físics en defensa, però equip que evidentment està perfectament capacitat per a guanyar avui.
0: Sí, de cara a la segona part també té guardes, pues, futbolistes que poden ajudar, mig del camp també en aquesta zona de tres quarts, Mavil, Ronaldo Pompeu, Tincho, i també per a donar un poquet més de múscul d'Oué de cara al segon acte. Però bueno, l'11 del Castelló, en Pablo Hernández, que juga en principi en dos jugadors ofensius, que són Camara i Jacobsen. Anem a veure si li funciona davant un Huesca que té moltíssim en joc en la jornada d'avui, està jugant bàsicament la permanència en la categoria. Ara de seguida estarà per a Simil i Sierte per a fer eixe primer anàlisi del partit. Compte enrere, són 55 minuts per encetar el Huesca-Castelló. Però també ja sabeu que en la sintonia del Punt a Punt avui tenim protagonisme per a la Primera Federació, perquè juga el campió, juga el Deportivo Eldense de Claudio Barragán, del xamán de Manises, que ja ha pujat a l'equip a segona divisió. La setmana ha estat de festa total en la ciutat d'Elda i avui toca un desplaçament relativament còmode a la nova condomina, que es diu des de fa uns anyets Estadi Enrique Roca, per a jugar davant el Real Murcia de Curro Torres. I a banda, avui a l'Eldense li van a donar la Copa de Campió d'eixe grup segon de la Primera Federació. Murcia-Eldense, jornada 38, l'última de la Primera Federació. Des de les 6 de la vesprada, anem a contar tot el que passe en el Enrique Roca de la mà de Gonzalo Blanes, ja amb els 11 confirmats. Hola, Gonzalo, bona vesprada.
2: Paco, salutacions, punt a punt, bona vesprada. No és un partit, és una festa. Com bé has comentat, per a l'Eldense és l'adeu de la primera federació, és el campió i tindrà la seua copa. I per al Reial Múrcia és l'adeu de Pedro León, que sense cap dubte va ser el protagonista tant en la prèvia com en el moment que li demana a Curro Torres el canvi. És un partit de festes i és un partit de rotacions. Sobretot a l'Eldense, on Claudio Barragán premia els que habitualment no han jugat, començant per la Porta, on jugarà València, que va destacar per la seva actuació a la Copa del Rei. En defensa tenim a Dúmic, que avui portarà el braçalet de capità i que habitualment no ha tingut opcions de jugar, acompanyat, això sí, per Arnau Gaisas, Floris Esman, David Ruiz i Òscar Vega. Avui la sensació és que ells en defensa de 5, en dos laterals, habitualment no han jugat, començant per la Porta, on jugarà València, que va destacar per la seva actuació a la Copa del Rei. En defensa tenim a Dúmic, que avui portarà el braçalet de capità i que habitualment no ha tingut opcions de jugar, acompanyat, això sí, per Arnau Gaisas, Floris Esman,

0: Hamza, Clemente i fins i tot Dioni, que es queda fora de la convocatòria perquè tenia problemes físics. Per a l'Eldense, una festa i el adeu a la Primera Federació. I el Reial Murcia de Curro Torres, en Diego Piñeiro en la porta, Cristo, Palmer, Vicente Jorquera, Marín, Óscar Gil, Sergio Mollita, Pedro Bonito, Flacus i el més important, Pedro León, en el 14 a la esquena, que va ser la referència titular en el conjunt de Curro Torres. Xiula David Cambrero, el partit comença d'ací a 23 minuts a Múrcia, a l'Enrique Roca.
1: Presentat el partit de l'Enrique Roca de la nova condomina. Per cert, n'hi ha hagut més gols en segona divisió. Acaba de marcar Lluís López per a l'Albacete, que ja li està clavant un 3-1 a la Real Societat B en un partit sense cap tipus de transcendència. Ja sabeu que també en segona divisió continua l'Andorra 0, Ceuta 1. L'Andorra en un home menys des de la primera part. Hem presentat el partit de segona, també el de Primera Federació. Un Castelló que busca el playoff per a pujar a la Lliga. Un Eldense que ja és equip de Lliga Hypermotion en la temporada 26-27. Però també avui és un dia de playoffs en el punt a punt. Avui 24 de març de 2026, este de diumenge, és un dia per a conèixer quins són els equips que passen a les següents rondes en les promocions d'ascens de final de temporada. Per exemple, clavats estem tota la temporada comptant el que ha passat en aquest grup sex de la Tercera Federació, ja estem en els play-offs d'ascens i avui se van a disputar els dos partits de tornada d'estes semifinals. En la anada, Villarreal C 1, llevant B 3, l'avantatge per al conjunt granota. Avui el partit de tornada se disputa a partir de les 6 en la Ciutat Esportiva de Buñol. Llevant Atlètic davant el Villarreal C, ens conta tot el que va passar Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada de la Ciutat Esportiva, de la felicitat del Llevant Unió Esportiva, perquè així tots estan comentant de la cafeteria com van viure ahir aquesta permanència del Llevant. Molts comentaven que van estar a Sevilla, aixina que molta felicitat avui en una Ciutat Esportiva on l'Atleti Llevant vol passar a la segona de les tres eliminatòries que té que passar per a aconseguir l'ascens, i el Villarreal C també, que tindria que remuntar, com bé has dit, el partit, el resultat favorable 1-3 per a l'Atleti Llevant en el partit d'anada en la Ciutat Esportiva Grogueta. El conjunt de Álvaro el Moral, el Atleti Llevant, que va aixir amb Asier Herrera en porteria, en zona defensiva en Hussein, Martín Krug i Pérez, lateral Salva Brull i Aitor, en el mig del camp Calatrava, Pablo Rosón, Dani Cervera i Mario Cesset, Alt, Moreno i Brandon. Per part del Villarreal C, del tècnic de Almasora, David Cifuentes, Yago en porteria, en zona defensiva Pedro Luque, Palomares, Keita i Mauro Roca, en el mig del camp Adrián Ruiz, Fofana, Traoré i Nico Sánchez, Dalt, Mario Cervera i Baratucci. El árbitre Ignacio Sánchez Calvet, Farragut Calvet, assistit per Nicolás Adell i Sergiu Oyonut Nita, és el trio arbitral que xiularà este encontre a partir de les 6 per a conèixer un dels que jugarà la final valenciana del playoff, la semifinal, la segona ronda de 3, per aconseguir aquest ascens de tercera a segona federació.
1: Sentat el partit en la Ciutat Esportiva de Buñol, i en l'altra semifinal, en el partit d'anada, va guanyar la Nucía de manera relativament sorprenent, o pot ser no tant, una victòria per 3-1 davant l'Atlético Saguntino, i avui se juga el partit de tornada. Atlético Saguntino, la Nucía, l'home que ha passat tot el cap de setmana en Sagunt i que avui s'ha apropat al Nou Camp de Morvedre, el duel que comença a les 6, Atlético Saguntino, la Nucía, amb Toni Galindo. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada!
3: Hola, Polito, Paco, què tal? Salutacions des de territori romà. Efectivament, vaig acabar empadronant-me així en Sagunt perquè vaig aquí en cap de setmana. Bueno, objectiu de l'Atlètic Saguntí, empatar l'eliminatòria, perquè això, com que ha estat millor classificat en lliga regular, li donaria l'accés a la següent fase d'ascens a esta segona federació, així que s'ha preparat, com se diria en castellà, una encerrona per al rival, dient que a les 5 i mitja de la vesprada es tancarien les portes, volien el camp ple, les portes estan obertes quan són ja les 5:06 passades ja, el públic està a rebentar, està omplint este nou camp de Morvedre, això sí, ha pegat una xiulada molt tímida a la Nucía quan hagi d'escalfar, la gent està sent molt respectuosa amb el rival, el Llorenç està pegant de valent, mare de Déu, quina calor està fent així a Sagunt, però bé, ja tenim les alineacions confirmades per part de l'Atlético Saguntino, entrenat per Guillem Beltrán, amb un 5-3-2. Això fa preveure una jugada o que jugue al contracolp, a veure què passa. Huesca en porteria, defensa de dreta a esquerra per a Albert, Climent, Marcos Cano, Quique Torrent, Marí, mig del camp per a Gastón, Aitor, Magariño, i per davant Adama i Palomero. Per la Nucía, de Vicente Mir, especialista en ascensos, 4-4-2 amb Fluixà en porteria, d'esquerra a dreta defensa per a Daniel, Atienza, Morgado, Zarzoso, mig del camp.

0: per a Juan Cargorcha, Joaquín Víctor i parella atacant per a Matsuki i Castillo. Això és tot de moment, fins les 6 de la vesprada, així en el Nou Camp de Montvedre, en este Atlético Saguntino, la Nucía.
1: I per a tancar les primeres comunicacions tenim un absolut partidàs també en Lliga Comunitat, en els play-offs d'ascens a Tercera Federació, en les semifinals. Ja sabeu que en la gran final, que se disputa a partir de la setmana que ve, espera el Benidorm, que ha guanyat este matí en contundència a la Unió Esportiva Tavernes per 3-0 al Guillermo Amor, però l'altre finalista va eixir des de Ribarrocha Torrevieja, que se disputa a partir de les 6 de la vesprada, que en la nada va acabar en 0-0 i que ens va contar ja en alineacions i en ambientats en el Roberto Gil, Javier Vicente Lozano. Hola, Javier, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada i benvinguts a Municipal Roberto Gil, on el Ribarrocha del Túria i Torrevieja presenten la seva candidatura per a passar a la gran final dels play-offs d'ascens a Tercera Divisió. Els dos conjunts saben el que és estar en la categoria nacional i volen retornar a ella. Recordem que el partit d'anada va acabar en empat a 0 i en cas de seguir amb un resultat d'empat jugaria en pròrroga i posteriorment dels penals. Gran ambient de futbol en el dia d'avui, així en el camp de Túria, on l'equip roixet s'ha vestit de gala per a rebre els aficionats, i que són bastants, que arriben des de Torrevieja. Es que espera en la final, com tu dies abans, Paco, és el Benidorm que va eliminar este matí al Tavernes. I ja tenim alineacions per part del conjunt visitant de Piquero. Jugarà en Pizzana, baix espals, en la defensa de 4, en Manresa, Àlex, Conesa i el Capi Morales en el mig del camp. Pucho, Abadía, Gálvez i Breno, Hidal, Maltías e Ismael. Per part de Ribarrocha, el conjunt local, el conjunt que dirigeix en este cas el conjunt roixet, estarà format per Àlex Baixespals, la defensa per a Nathan, Patrick Bou i Pablo Alcaide, la defensa en el mig del camp, Carlos Ferrer, Patrick i Martín, Hidal, la tripleta de Nacho, Sergi Asensi i Sant Feliu. I tenim al presi, a José Luis, el presi del Ribarrocha, que imagine que estarà molt content en el dia d'avui perquè s'està omplint la graderia d'ací de Ribarrocha.
3: La veritat és que sí, molt content, perquè l'afició està responent molt bé i, vamos, s'està creant un ambient d'una vesprada de futbol total.
2: I José Luis, la veritat és que m'imagine que l'objectiu és passar a la següent eliminatòria, no?, i retornar a la Tercera Divisió.
3: Correcte. Portem ja moltes promocions ahí, peleant-les, i la il·lusió és eixa. Passar de ronda i a lo que és la Tercera Divisió.
2: Acabem parlant, presi, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: José Luis Mateu, el presi del Ribarrocha. Sergi Canut, que ja està en els seus en la banqueta. El míster del Ribarrocha, també en Piquero. El míster del Torrevieja. En acabant tindrem a tots, així en el micros de punta a punt. Recordem, a partir de la 6, Ribarrocha, Torrevieja.
1: Pues ja estan presentats els 5 partits que anem a oferir esta vesprada en el punta a punt. I ja sabeu que a banda tenim, evidentment, la final de l'Eurolliga. També el partit del Villarreal, que va jugar en casa amb l'Atleti de Madrid a partir de les 9 de la nit. Tenim una vesprada intensa, sí, en la ràdio de l'esport en València, en la ràdio de A Punt, i ja sabeu que, com no, vosaltres sou una part fonamental. @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram, i també la possibilitat d'enviar-nos els whatsapps habituals, al número que tenim sempre habilitat per als vostres comentaris, que recorde és el 611-3873-17, 611-3873-17. Xicotet Paró i a la tornada estem en Emili Sierte, fem la prèvia del Castelló, la prèvia de l'Eldense, la resta de prèvies, i a partir de les 6 comença l'Obó, comença el futbol, així en la sintonia del punt a punt.
4: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Radio. De tú a tú.
5: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. sintonitzen-se a El Comtat 103.0.
8: De tu a tu.
9: Punt a punt.
1: 13 minuts per arribar a les 6 de la vesprada, preparats per a viure el partit del Club Esportiu Castelló, que se la juga en esta jornada unificada, tota excepte dos partits, que per cert acaben de veure més gols. Per exemple, ha marcat el Ceuta en la seva visita a l'Andorra, Andorra 0, Ceuta 2, mentre estàvem en la Publi, ara mateix guanyant el conjunt ceutí davant una Andorra que està en un home menys. I el que deia, el Castelló que se la juga avui, després repassarem novament el que ha dit abans José Luis Gual de les combinacions, però ja està per ací Emili Sierte. Hola Emili, què tal? Bona vesprada.
10: Bona vesprada, Paco.
1: M'imagino que preparat per a, pues, avui, duel d'alta tensió, i és de veres que una llàstima jugar-te tantíssim davant el Huesca d'un José Luis Oltra que evidentment tenim així molt, molta estima.
10: Sí, quan arribes a les finals de temporada hi ha molts adjectius de posar els partits que se juguen per dalt i per baix, dramàtics, importantíssims, intensos, bueno, jo crec que té un poc de tot esta jornada per a molts equips, i està clar que el partit d'avui el Huesca se juga un altre, diria, la millor, molt més, perquè al final jugar pel descens, jo, per a mi és més important que un ascens, però els dos equips se juguen molt, i el Castelló se juga molt perquè al final porta diverses jornades sense puntuar, sense guanyar, i al final li complica i està obligat a guanyar tant un equip com l'altre.
1: Estava mirant per ací, avui en funció dels resultats, segurament equips com el Saragossa o la Cultu se poden anar al clot, inclús tots se poden anar al clot, els quatre que estan ara mateix en llocs de descens. Per això et dic que bueno, pot acabar sent un drama la jornada, sent una festa per a altres, com per exemple el Cádiz, que porta patint moltíssim, el Leganés, que també està ahí a punt de, bueno, ja està salvat pràcticament, però bueno, fer-lo oficial, i sobretot en la lluita de dalt, jo, les darreres jornades, el tema de l'Eibar i el Burgos, metemos catel, són dos equips que han aparegut ahí en la recta final per a fer un push i tractar de clavar-se en eixa última posició, però és el que ha dit igual abans, és que les combinacions te poden anar bé, però lo primer és guanyar tu.
10: I no fiar-te, perquè al final moltes vegades dius, bueno, no passa res que si empatem, no
1: passa
10: res
1: que ve, setmana que ve,
10: ja no quedem més setmanes. I va i se posa per davant. Quan tu no depens de tu, és molt fotut. Està clar que si depens de tu, ells van veure partits de primera i depenies de tu i no guanyes el partit. Però és molt difícil que si no depens de tu en una última jornada traure les coses. Jo crec que avui el Castelló té que guanyar i a veure quin resultat se dona, i a la millor la setmana que ve te val l'empat. No que sigui al revés, no? No que sigui al revés, que digues, no, empatem avui i la setmana que ve guanyant.
1: En casa, en la meva gent.
10: Tal, les pressions pugen, ve l'Eibar, a veure si l'Eibar se juga o no se juga tant. I jo no me fie, veníem parlant en José Luis, no me fie del Burgos. El Burgos està tot l'any guanyant sempre 0-1 a 0, 0-1 a 0 en el descompte. I entonces jo crec que avui és un partit importantíssim, que l'equip torni a estar en la línia de fora de casa, de dominador. Crec que el partit va ser així, va ser dominador, va estar tot el rato en el camp del Huesca, i aprofitar el que fa dues o tres setmanes estem dient, aprofitar les ocasions. No pot ser, la setmana passada van ser menys ocasions, però vam tindre per fer el 2-0, i esta setmana crec que és fonamental també no desperdiciar les ocasions que tingues per a matar el partit.
1: Tindre un poquet més d'efectivitat, igual, hem parlat abans de l'alineació, que després recordarem a 10 minuts d'encetar el partit a les 6 i 20 aproximadament, però és de veres que el sabor de boca de fa 7 dies és, hem arribat a un punt de la temporada en el qual les que tingues has de facturar-les, perquè ja perdonar ja no t'ho pots permetre, ja no és la jornada ni 30, ni la 20, ni la 15, no, ja estem al final.
11: Sí, altres voltes durant la temporada saps que discrepa de Emilio quan dia, no, ui, té que guanyar el Castelló i aquestes coses. Jo crec que no tenia aquesta pressió el Castelló de tindre que guanyar tots els partits fora de casa. Ui, sí, perquè ara estàs en el ball i si vols continuar ballant ara no te queda altra que guanyar. Jo el que espero i desitge, sobretot, evidentment els partits, sempre dic, es guanyen i es perden els futbolistes, però que se prenguen les decisions de manera correcta i buscant única i exclusivament el resultat. Després, si vols, recordarem l'11. Estic mirant en xarxes socials, sé, Paco, que hi ha molta gent, molts aficionats del Castelló, lògicament, que creuen que en este 11 que t'ha apuntat a des, jo pense que va jugar en línia de 4 darrere, però hi ha molts aficionats que pensen que va eixir en línia de 3, Pablo Hernández.
1: 3 centrals.
11: Avui d'eixida. En qualsevol cas, la tessitura és ixa. El Huesca si jo, està on està, mira, a mi me sap molt de mal, perquè jo recordo el dia del Racing que estava començant la temporada, José Luis Oltra estava sentat en esta cadira.
1: Sí, és de veres, sí. És de veres.
11: Emilio ha coincidit molt ell, també, en ell de manera professional, però bueno, jo aprecio molt a José Luis Oltra con tota la casa, això és evident, però el Huesca està ahí perquè el veus i dius, mare de Déu, senyor. Ell no pot dir-ho perquè evidentment està...
1: És l'entrenador i va arribar ja en la casa en flames, no?
11: Està conduint i té que conduir fins que això acabi, no? Fins que acabi la cursa. Però tu veus el Huesca i veus la necessitat que té hores del Castelló si vol jugar de veres el playoff, i este partit el tens que guanyar sí o sí.
1: Sí o sí.
11: Altra cosa, que no siga guanyar este partit, a lo millor començarà a dir que igual acabes sense ballar.
1: Sí, no, i en una temporada, en la qual, efectivament, la il·lusió te l'has merescuda tu. A principi de temporada arribes a la jornada 41 amb l'equip clavat en eixa sisena posició i jo te dic que el 90% de l'afició firmava. Però sí. Firmava, però increïblement, eh?
10: I és una llàstima, i tot el món posaríem notable sobresalt en la temporada, que s'escapare ara després de lo que s'ha fet en la segona volta i lo que s'ha disfrutat de la segona volta. Jo crec que se va aconseguir, I bueno, per tornar un poquet a lo que dius tu, a mi no me dona, no veig que pugui ser defensa de tres, perquè els carrils Pablo, Santiago i Jacobsen, si juguen a la banda, no me pareix que puguen
11: no seria,
10: ser carrils. Ja, però aquí poses a centre de carril.
11: No, que jo veig, jo quan he cantat el no sé, li he donat com
1: has cantat línia de 4.
10: Sí, per això dic jo que m'estranya. I per això dic jo crec que se va aconseguir. Crec que el Huesca posarà el partit difícil, perquè a més el Huesca crec que farà el mateix de la setmana passada, posar un partit molt serio i buscar la seva oportunitat, tant a la contra com a valor parat, que són forts, i el Castelló, la clau estarà en eixe domini i eixes ocasions que tingui, aprofitar-les, com aquestes dues últimes setmanes, només.
1: És la frase de la temporada per a mi, o la paraula de la temporada, contundència, que diu el Xolo Simeone, pues és un dia per a que el Castelló porti eixa contundència per Montera i siga un equip efectiu en la seva visita a l'Alcoraz, que va estar bramant, perquè avui és un dia clau per al Huesca i per al seu la seva afició. 6 minuts per encetar el partit també en segona federació, estan a punt de votar els protagonistes. Aprofite Gonzalo Blanes també per a recordar, és el dia de la despedida, de l'adeu de Pedro León, i estan ara mateix els jugadors del conjunt murcià fent-li el corredor a la eixida dels protagonistes i també d'un eldense que va a rebre la Copa de Campions d'este grup segon de la Primera Federació.
8: Eixa és la primera imatge, el corredor dels jugadors del Reial Múrcia, el públic que ha vingut d'Elda també per a festejar, tranquil·líssims, perquè evidentment és un dia de festa, i ahí està eixint el club eldense, campió de Primera Federació, i que l'any que ve, en tot el mèrit del món, jugarà en el futbol professional.
1: S'han tenyit el moño tots, eh? Pràcticament sí, tots.
8: En el look de l'ascens.
1: El look de l'ascens.
8: I ja t'he dit, estan eixint tots, eh? No sols els titulars,
1: també,
8: els suplents...
1: També Claudio s'ha tenyit el moño, també.
8: Sí, Claudio l'ha tingut més fàcil. Ahí estan tots els protagonistes, absolutament tots, fins i tot Dioni, que està fora de la convocatòria també. La imatge, la foto dels campions, la copa que li van a donar i que ja té la mà Fidel Chávez, el capità de l'Eldense, i en la prèvia del partit, el moment en el que... Ui, que se li cau.
1: Alça
8: la copa Clemente. Ahí està el Eldense festejant en el Enrique Roca, que són campions d'esta competició tan complicada com és la Primera Federació. La ovació del públic local també, de la gent que ha viatjat d'Elda, i ara, com bé has comentat, també hi haurà un moment d'emoció local, perquè avui és l'adeu d'un jugador mític del Reial Múrcia com és Pedro León. Així que primer protagonisme per a l'Eldense en la Copa que té Clemente com a campions, i després per a Pedro León abans de jugar-se este partit que tanca la temporada en Primera Federació entre el Reial Múrcia i el nostre Eldense.
1: Qual?
11: Volia comentar, està pendent ahí Gonzalo Blanes, en ese estadi va pujar el Castelló a segona divisió, en el Enrique Roca.
1: És de veres.
11: Una vesprada memorable, perquè Pedro León, que diu que es retira, va tindre a última hora un penal que va parar Gonzalo Cretaz. Bueno, imagina com estava jo en aquella cabina, saps? te pots imaginar? Bueno, n'hi havia, jo crec que 3.000 aficionats del Castelló, una barbaritat de públic. El Castelló va mantindre el resultat i al dia següent se va confirmar l'ascens del... Crec que era el Córdoba, no? L'ascens del Castelló. Però vaja.
1: Que va ser en 2022, això?
11: Sí,
1: fa 4 anys, no?
11: Esta és la segona temporada del Castelló en segona divisió. Fa 3 campanyes,
1: correcte.
11: Sí. Sí, sí, i ahir en Nice Estadi, en l'Enrique Roca, que fa una galvana de por, segurament avui, farà 30 i tants graus, ahir va pujar el Castelló de Veres, encara que ho van celebrar a posteriori.
1: Bueno, jo tinc records de, ja en la nova condomina, abans del canvi a Enrique Roca, de fer partits ahir de, del València, del Levante en primera divisió, estava molt xulo, però clar, la imatge ara de la graderia res a veure en aquella època, fa 20 anys. L'afició que mobilitzava el Múrcia era un espectacle també.
10: Tot el món pensava que esta última jornada, este últim partit podia ser decisiu per l'ascens.
1: Sí, sí, és una curiositat també de, bueno, de com si li va posar torta la temporada a Gonzalo al Múrcia, finalment Curro Torres, que ha pogut salvar la situació i ahí està, jo crec que més tranquil, i de cara a la temporada que ve el Múrcia, que té afició, que té projecte, jo crec que l'any que ve ho tornarà a intentar, esta vegada en principi en Curro Torres com a entrenador.
8: Sí, segur que sí. Pedro León, que es queda, ¿eh? Es queda a partir de ahora a treballar en el club. Y hay que decir que...
1: El que no ha dicho es de qué. Anterior... ¿Treballar de qué? No ha especificado. Pues, pero se ha parlat de executivo, no, en... de presidente. Míralo, ahí está.
8: Correcte. Parlen de... Bueno, de... Correcte. De, si no de president, com si fora president, no? Ja, ja veurem, no? Perquè, evidentment, hi ha un propietari i també tenen que parlar. I ahí está. Es Pedro León. No hi ha molt de públic en la zona de sol, però sí, en la tribuna... La gent està, com ha explicat perfectament José Luis Gual, evitant el sol perquè estem per damunt dels 30 graus, i és l'homenatge que tenim en la prèvia d'un partit que és un partit festiu. La setmana passada, efectivament, este partit es podia parlar d'una final per el Múrcia per la permanència i l'Eldense per el títol, però tot es va solucionar fa exactament 7 dies, per això avui moltíssima tranquil·litat en les grades. El Múrcia, que es queda en primera federació i que vol l'any que ve ser un equip clau en la lluita per l'ascens, i òbviament l'Eldense, que jugarà en segona federació, en una categoria en la que torna, només un any ha estat en primera federació, i ja està de nou l'equip de Claudio Barragán en el futbol professional.
1: Pues anem a aprofitar que n'hi ha minut de silenci en la nova condomina, més ben dit, a l'Enrique Roca. A mi me costa encara, mira que han passat ja un parell d'anys, però bueno, vaig a aprofitar per a preguntar on estan els protagonistes a punt d'arribar a les 6 de la vesprada, per exemple, en eixe playoff d'ascens a segona federació en la ciutat esportiva de Buñol, Carlos Gallardo.
12: Pues els jugadors a punt d'eixir, mira, mateix eixen hacia el costat del, on es trobem la taula del punt, a punt ràdio, els jugadors del Villarreal, Sella, Atleti, Llevant, en una temperatura de 26 graus i moltíssima expectació. S'està jugant el partit en este camp anexe que està al costat del pàrquing en l'entrada de la ciutat esportiva de Buñol, i ja eixen els jugadors amb banderins, amb els colors del Llevant, en la minigraderia que hi ha en este camp. I per cert, per la veu del Real Murcia, sona molt el nom de Sergi Guilló, com a possible entrenador pròxim. Diuen que està entre la continuïtat de Curro Torres i l'entrenador il·licità, ex de l'Orihuela, Sergi Guilló, com el pròxim entrenador del Real Murcia per a la pròxima temporada.
1: Pues anem a veure, però...
10: No... El Curro, jo crec que tenia un any més i salvava l'equip.
1: Sí, n'hi ha que veure, perquè me pareix a mi que també, que tenia un mes un ahir, però bueno, al cap i a la fi el Murcia, d'una situació crítica que és la que ha tret endavant, pues, arribarà a l'estiu i ja en fred se poden prendre decisions. A punt de començar el partit en la ciutat esportiva de Buñol, també busquem eixe Atlético Saguntino, la Nucía, Toni Galindo, on estan els protagonistes?
0: Pues en el Rogla Zeta, la punta ja de posar en marxa, la pilota serà l'Atlètic Saguntí qui posa l'esfèrica en funcionament. Atem, jo he parlat en els mandos de la Guàrdia Civil on de començar el partit, m'han dit que no hi havia un dispositiu especial, però sí, hi ha 8 armaris, 8 armaris empotrats, que la veritat causen un respecte tremendo, amb xalecos, cascos i... proteccions especials, per veure què passa, perquè recordem que en el primer partit va haver rock and roll. Sí. Així que estem ja a punt d'arrencar el partit, estem ja esperant que l'àrbitre xiule, així que tot a punt d'ací en el Nou Camp de Morvedre perquè rode la pilota.
1: Per a mi la notícia és que Toni Galindo ha parlat en la Guàrdia Civil i no se l'han emportat. A punt d'arribar a les 6 de la vesprada i faltava per conèixer on estan els protagonistes, al Roberto Gil, en Eixer, Ribarrocha, Torre Vieja, Javier...
2: Están en el rectangle de choc, a punt de començar el partit, com diem, així la tornada de la semifinal del... Per a començar, com diem, a punt de començar el partit, la primera pilota serà per al Ribarrocha, davant del Torrevella, de moment, com diem, a punt de xiular l'àrbitre, i primera pilota serà, com diem, per al conjunt de Sergi Carot, per al Ribarrocha.
1: Pues en marxa el partit en Ribarrocha, en marxa el partit en la ciutat esportiva del Llevant, també en el camp de l'Atlético Saguntino i també en primera federació, en l'última jornada, en tot ja embastat, Gonzalo Blanes en el Enrique Roca.
8: La primera possessió per al Real Murcia, en marxa el partit, recupera l'Eldense, atenció perquè està dins de l'àrea, Hugo Alba cau, però l'àrbitre diu que no ha passat absolutament res. Per cert, que el partit ha començat puntual i crec que té mèrit l'àrbit, perquè hi havia que donar la copa i havia que fer l'homenatge, però ahí l'àrbit ha estat dirigent i el partit ha començat en hora. La primera opció ha sigut per a Hugo Alba, un jugador que va arribar al mercat d'hivern, que recordem que va ser campió en el juvenil del Barça d'Europa i que ara està així a Elda Cedit i que ja veurem si continuarà o no l'any que ve. El director esportiu i la secretaria tècnica ja han parlat de que la base del futbol de l'any que ve de l'Eldense va ser el plantel actual, és a dir, el que ha lograt l'ascens. Evidentment hi haurà reforços per a millorar perquè és una lliga prou competitiva, però molts dels jugadors que han lograt l'èxit van a continuar lligats al conjunt d'Elda. De fet, hi ha 14 jugadors que tenen ja automàticament la renovació del seu contracte en segona divisió. Ja roda la pilota així a Múrcia en més de 30 graus. Minut i mig de joc en primera federació. Empat a 0 entre el Múrcia, que salva, i l'Eldense, que és Paco, el campió d'aquest grup de primera federació.
1: Buscant també pujar a segona federació en este cas. Tornem a la ciutat esportiva de Buñol. Carlos Gallardo, qui ha començat dominant en este llevant de Villarreal, sem?
12: Pues acaba de arrancar el partido, fa 10 segundos, Aixina que té el primer valor ara el Atleti llevante en el lateral, en banda dreta, y destacar eso, la gran presencia de aficionats en una vesprada de moltíssim calor, así la ciutat esportiva de Buñol, ho intenta l'Atleti llevant, lluitant, però el valor la té per banda esquerra Aitor, intenta connectar amb Mario Sesean, el jugador de quart de Poblet, una de les sensacions dels millors jugadors d'esta temporada, la tercera, que ho intenta per banda esquerra avançar posicions, però defensa del Villarreal, ja toca en Dani Cervera, el jugador català, també un dels millors jugadors en ese millor 11 que van traure en el futbol més nostre, votat per els propis jugadors. Valor per a Aitor, esta retrasa per a Hussein, i estem en el primer minut de xoc de partit així en Buñol, en l'encontre amb el resultat inicial de Atlètic llevant 0, Villarreal C0.
1: Anem a anar recordant evidentment també el que va passar en els partits d'anada i qui estaria classificat ara mateix. Després d'este 0-0 estaria l'Atlètic llevant, que se clavaria en la gran final d'ascens autonòmic, autonòmic important, per el 3-1 del partit d'anada, i també de moment en el camp de Morvedre no n'hi ha novetat. Eixe 0-0 donaria classificació per a la final a la Nucía, que va guanyar 3-1 en el partit d'anada. Gallardo, no me vaig a cap puesto perquè volia també afegir per als oients el sistema de classificació. Per exemple, avui en cas d'empat, què passaria en esta categoria d'ascens a segona federació?
12: En este playoff d'ascens de tercera a segona federació compta el millor classificat, és a dir, si hi ha empat global eliminatòria, si juga una pròrroga de 30 minuts, i si no es resol l'empat, passaria l'equip millor classificat. Per exemple, així en este Atlètic Llevant Villarreal S, passaria l'Atlètic Llevant, que va ser millor classificat, o en el partit del Saguntino a la Nucía, en cas d'empat després de pròrroga, passaria l'Atlètic Saguntino. Atenció, que el primer xut el té Aitor per l'Atlètic Llevant, en un baló que se l'ha quedat quasi en el punt de penal, i quina gran aturada del porter Iago per part del Villarreal S. La primera gran ocasió en l'encontre ha sigut per al conjunt granota en ese xut d'Aitor, i quina gran mà ha ficat Iago per evitar el 1-0 en el marcador.
1: Pues això en esta categoria, i per al·lusions, Toni Galindo en el nou camp de Morvedre, en el cas de l'Atlético Saguntino, li podria valdre un 2-0, perquè l'Atlético Saguntino va acabar en la segona posició de la temporada regular quan...
8: Ojo! Del Murcia, marca el primer gol el conjunt local, marca Pedro Benito en un remat de cap, estava massa soles dins de l'àrea, la centrada és bona, però quina facilitat ha tingut ahí Pedro León. Es nota que és un partit sense la tensió competitiva, primera centrada a l'àrea, primer remat, no ha pogut fer res el porter, que avui és titular, Pablo València, marca Pedro León per avançar l'equip de Murcia.
2: Del Riba Rocha, minut 4 de partit, banda esquerra del conjunt roixet, la sentada, i un jugador sense voler de la defensa del Torrevella acaba tapint a Pizzana. Marca el Torrevella, marca Riba Rocha, marca en prova meta el Torrevella, Riba Rocha 1, Torrevella 0.
1: Una jugada per banda esquerra i la centrada a l'àrea, efectivament festejava el jugador del Riba Rocha, però ha estat un defensa del Torrevella el que s'ha clavat el gol en pròpia porteria, Héctor Pizana, el porter del Torrevella, que no ha pogut fer absolutament res. Colpeja primer el Riba Rocha, recordem, Javier, que ho deia abans, en esta categoria sí que n'hi haurien penals, i en la nada va ser un 0-0 en Torrevella.
2: Correcte, qualsevol empat aniríem a la pròrroga, i si no se meneja el marcador, doncs aniríem als penals. Recordem que l'últim ascens a tercera divisió el va lograr el Riba Rocha, així en este feudo, crec que va ser davant el Novelda, ja fa anys, en Pepe Reig com a president de l'entitat Rojilla. I, a més, en un penal que va llançar Pepe Aguado, un central del Ribarrocha, i que va significar l'ascens del, del conjunt del Camp de Túria.
1: Bueno, pues avança el Ribarrocha, ja n'hi ha gols també, equips rogets, ha marcat el Ribarrocha, ha marcat també el Múrcia en el partit de Primera Federació, en l'Enrique Roca. Recorde que ha fet el tercer l'Albacete, Albacete 3, Real Societat B 1, i també que està a punt d'acabar l'Andorra 0, Ceuta 2. I faltava preguntar, jo crec que és una vesprada també per estar pendents, José Luis Gual, en el cas del Castelló, dels rivals, en quin altre partit diries que un aficionat del Castelló ha de tindre parat un percentatge de la seva atenció? Més enllà de que el Castelló ha de fer la seva tasca, però estava mirant en la lluita per l'ascens, ara mateix el més important és les trepitjades de Burgos i d'Eibar, no? Són els dos, els sí, dos equips als que ha de continuar.
11: Objectiu número 1, que palme el Burgos a tota costa, jugar el Reino de León
1: i
11: davant
1: la
11: de la Cultu.
1: Se salvaria provisionalment, bueno, tindria opcions encara en l'última jornada de salvar-se.
11: I recordem que va guanyar contra tot pronòstic, podien dir, 2-1 la passada jornada.
2: Sí. Gol en la Ciutat Esportiva de Buñol, marca Mario Cervera en la primera ocasió de Sroguet, a buscar la porteria per el centre, ha xutat ras i ha fet un gran gol Mario Cervera, el dorsal número 17 del Villarreal C, per a donar-li molta emoció i creure en la remuntada grogueta. Estem en els primers minuts d'encontre, estem exactament en el minut 5 de partit, en la Ciutat Esportiva de Buñol, marca en el Villarreal C, Mario Cervera, Atlètic llevant 0, Villarreal C 1.
1: Pues poca broma, perquè se posa ara mateix a un gol d'empatar l'eliminatori i forçar la pròrroga, això sí, l'Atlètic llevant com va acabar per damunt en la classificació de la temporada, en cas d'empat al final dels 90 més 30, seria l'equip classificat, però bueno, reacciona, m'imagine, d'esta forma, Carlos Gallardo, el Villarreal, sé que lo que volia era fer un gol ràpid i ja ho ha aconseguit.
12: Sí, sí, i li ha tornat el que va passar en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, que ahí a la primera va ser l'Atlètic llevant qui va golpejar i va fer el gol. En esta ocasió, a la primera que ha tingut el Villarreal Seno, ha perdonat en ese gol de Mario Cervera, que s'ha anat molt bé buscant ahí l'espai pel centre.
2: Gol de Torrevella, empata en el minut 7. El conjunt de Diego Piquero.
1: Bueno.
2: La rematada d'un jugador de Torrevella. No bloca bé Àlex i en el rebuig ha sigut un jugador, ara confirmarem qui ha rematat en cama esquerra i ha acabat ficant el segon gol del partit, l'empat a 1 per part del conjunt visitant, marca Matías, marca el davanter centre del Torrevella, Ribarrocha un, Torrevella 1 en el minut 8 i 2 gols.
1: Pues Matías que fa l'empat i ara mateix empata 1 en el partit, també empata 1 en l'eliminatòria, l'eliminatòria que se n'aniria a la pròrroga i també a potencials penals. Ja sabeu que espera el Benidorm en el tram final, en l'última eliminatòria per a pujar a la tercera federació. Parlava José Luis Gual d'eixe partit del Burgos, que com bé has comentat abans, la cultura treia ja li va xafar la guitarra a l'Eibar, precisament l'Eibar davant el Córdoba, això sí, Joan Ipurua, que és un avantatge important.
11: Sí. Els plans del Burgos passen per guanyar ells dos partits i que guanyi avui l'Eibar per a tindre possibilitats de cara a l'última jornada en Castàlia. Els plans del Castelló, evidentment, guanyar el Castelló en l'Alcora davant del Huesca i a partir d'ahí, si perd el Burgos, l'última jornada estaríem només pendents de l'Eibar. Si a banda ve la derrota del Burgos, no guanya l'Eibar, pues inclús en esta jornada, com te deia des, se podia inclús classificar de manera matemàtica per al play-off. No crec que siga tan fàcil, eh? El Castelló no, li sol costar tot molt. Per tant, jo me conforme en guanyar el partit i jugar-se l'última jornada.
1: És que te dic més, encara, el Córdoba, si guanya el seu partit i se la pega al Burgos i se la pega al Castelló, arribaré a l'última jornada en alguna opció també, que me pareix una cosa tramboliquíssima, però se pot donar. Vull dir, la matemàtica està i hauria de fer també les travesses dels triples empats i demés, perquè el Córdoba ara mateix té 60, tindria 63, i perden la resta, n'hi hauria dos equips en 66, que són Castelló i Burgos, i clar, juguen entre ells en l'última jornada. Si guanyara o empatara l'Eibar, sí que tindria alguna opció.
10: Per recordar algo, el Córdoba portava 6 partits seguits guanyant i la setmana passada va perdre en casa.
1: Sí, no,
10: si
1: és molt curiós.
10: Estaria en el lío més encara.
1: És molt curiós, sí. Molt curiós. Tornem a el camp del Múrcia. La pregunta, Blanes, és si el Dense reacciona o no després d'encaixar.
8: Ara està tocant, està buscant la porta defensada avui per Diego Piñeiro, però la realitat és que el partit no té esa intensitat d'un partit en el que està en joc punts decisius, però si és de veres que el Dense està pressionant, que Claudio Barragán ja l'he vist dos vegades que s'ha alçat a dir-li al seu equip que tenen que posar-li un poc més d'intensitat, i el Reial Murcia, que busca un joc més directe, buscant per exemple ara a Pedro Benito, la passada segur de l'altre Pedro, de Pedro León, Pedro Benito, que ha sigut l'autor del gol per part del Murcia, que ha arribat en el minut 4 en una jugada en la que no ha estat bé la defensa de l'Eldense, que avui té molts canvis en David Ruiz, en Dumic i també en la presència d'Òscar Vega, però la realitat és que el domini i el control en este moment és del Murcia, però l'Eldense ni molt menys està renunciant a la contra i a buscar, sobretot per l'afició que ha vingut, l'opció de marcar un gol. Atenció, perquè ataca el Murcia, la pilota a l'àrea i Xevaló, que no va rematar ningú, que li queda de nou a Pedro la centrada al punt de penal i de nou rebutja, en este cas Dumic, però no està expeditiu avui l'Eldense i la pilota de nou le cau al conjunt de Curro Torres, que ara està millor i que està buscant el 2-0 quan estem ja en el minut 11 de la primera part. De moment guanyant el conjunt local, val el gol de Pedro Benito.
1: Faig una correcció en segona divisió. El Córdoba no pot arribar, bàsicament perquè l'última jornada tenim eixe Castelló a Eibar i inclús empatant el Castelló ja tindria 67 i si guanyara l'Eibar en este cas i el Castelló no sumarà, se posaria en 67 en cas de, bueno, tractar d'arribar. És a dir, avui el Córdoba no se juga res, problema de cara als interessos del Castelló en cas de que busquem eixa carambola, eixa retruc que ens doni ja el bitllet abans de l'última jornada.
11: Sí, no és molt difícil. No és tant de la moda de Bosso i Banania, però si guanya en Eibar se li pot convidar a un paellonet tranquil·lament.
1: A un paellonet tranquil·lament, sí, ahí en
11: Castelló. El faria Emilio.
1: Emilio, que té bona mà, per a la cuina, clar que sí. Bueno, pues esperem que el Córdoba faci la seva feina. Ja sabeu que tenim gols pràcticament en tots els camps, però falta Toni Galindo este matí, t'has fartat a cantar-los en el pavelló Port de Sagunt, però avui en el nou camp de Morvedre de moment continua tot igual en l'inici de partit.
0: Bueno, Poli, jo crec que no tardarem molt en cantar un gol, perquè atenció, ara que tenim una oportunitat per a la Lucía, ja està molt ben defensa l'Atlètic Segutí. Ui! Atenció, quina falta, atenció, que ja pot ser la primera targeta groga, efectivament groga per a Daniel de la Lucía. Mare de Déu, quina entrada per darrere li ha pegat. Crec que ha sigut el verd de l'Atlètic Segutí. Això li ha fet molt de mal al jugador de l'equip del Camp de Morvedre. Com t'estava dient, a l'Atlètic Segutí li fan falta gols. L'Atlètic Segutí està apretant, ha tingut una molt bona al minut 2 de partit, una rematada d'Aitor i una parada espectacular de Fluixà. De moment no hi ha gols, així, al nou Camp de Morvedre, però l'Atlètic Segutí l'està buscant, també la Lucía, però amb més insistència l'equip que entrena Guillem Beltrán. Així que així al nou Camp de Morvedre no hi ha gols, estem en el 13 de la primera part, Atlètic Segutí 0, la Lucía 0.
1: Anem a aprofitar este 0-0 per a fer una mini ronda abans de recordar-les alineacions del partit del Castelló, que comença d'ací a 15 minuts. En primer lloc, evidentment, Gonzalo Blano en Múrcia.
8: Estem en el minut 13 de joc de la primera part. L'Enrique Roca guanya l'equip local amb el gol de Pedro Benito. Reial Murcia 1, Eldense 0.
1: Gonzalo Blanes, que estic fatal. De moment 1-0 està guanyant el conjunt Murcia. També volien conèixer el minut i el resultat. Carlos Gallardo en la Ciutat Esportiva de Buñol.
12: Gran connexió entre Fofana i un dels seus companys Baratucci, que a punt d'estar de marcar el segon gol per al Villarreal C. Estem en el minut 12 de partit, continua el 0-1, Atleti llevant 0, Villarreal C1.
1: I faltava per buscar també el partit amb més gols de moment en esta vesprada en el Roberto Gil, Javier Vicente Lozano.
2: Estem en el minut 13, camí del 14, de moment 1-1, Ribarroche, que ha marcat en el minut 4, mitjançant una desafortunada acció de la defensa del Torrevella, i ha empatat en el minut 8, Matías, Ribarroche 1, Torrevella 1, en el minut 13 de la primera meitat.
1: Mira, i imperdonable també, no he preguntat, però ho vaig a fer de manera telegràfica també, ambients en els camps, en Ribarroche, Javier, el Roberto Gil està ple o no?
2: Yo te diría que sí, aproximadamente unas 100 personas de Torrevella, la gradería está plena, ple de gom a gom, con diem, encara está entrant gent, com diguem, xiquets i demés en les portes de Ribarroja, i ja dic que n'hi ha molta gent de peu, així que se pot dir que està ple el municipal de Ribarroja, el Roberto Gil.
1: En Lliga Comunitat, recordeu l'antiga preferent en este playoff d'ascens a tercera federació. En el camp de l'Atlético Saguntino, en el nou camp de Morvedre, Toni Galindo, públic i temperatura...
0: Ple a reventar, així estarem entre les 2.000 i les 3.000 persones. Ai, mare, que tinc així un guarda civil al costat. Ja crec que t'has sentit a tu, Paco.
1: Jo crec que estan posant el pinganillo, Sí,
0: jo que sí, mira, atenció que tenim l'oportunitat per al segon tir, arrematada de Mari Sangarell per damunt del travesser. Contenia Paco Polín, jo no he vist més gent en ma vida. Així al nou camp de Morvedre, calor repartir la que vulguis. Això és una barbaritat. Llorenç està pegant de valent. Jo porto una suada espectacular, així com tota la gent que està així a l'ombra. A l'ombra no, al sol. A l'ombra està molt a gust i molt fresquets. Però molta calor, molta gent, molt bon ambient així al Nou Camp de Morvedre. De moment no hi ha gols. Anem a veure què passa.
1: Toni Galindo està aixina per a que si tracten d'atrapar-los es pare, per a poder escapar-se de les autoritats. També buscam en el públic i temperatura Carlos Gallardo en Buñol.
12: Confirme el que diu Toni Galindo, fa moltíssima calor, així el mòbil em diu que fa 27 graus, però la sensació és que fa més, també estem, que estem al sol, i molt bona expectació, eh? La minigrada que hi ha en este camp que està al costat del pàrquing està absolutament plena, i al voltant del camp també moltíssima gent, deixant que unes 300 persones segur que estem així, disfrutant, gaudint d'este partit de filials de moment, que continua amb este 0-1 favorable al Villarreal C, però pot arribar el gol, prepara qualsevol dels dos equips, ho intenta Mario, se prepara el Atleti, llevant desplanta l'àrea rival, el balón que finalmente fica esa barrera el Villarreal para que no avance. Estem en el minut 14, quasi 15 de encontre, amb este 0-1 favorable al Villarreal C.
1: I per últim Gonzalo Blanes, la temperatura ja ho saben que són uns 29 graus ara mateix a Múrcia, que està pegant un Lorenzo interessant, però de públic, sobretot en la zona de tribuna, bona entrada igualment, és la entrada mitjana, no?, per a la temporada del Múrcia.
8: Sí, el problema, bueno, el problema és que en el tir de càmera no es veu bé perquè en sol pràcticament hi ha molt poca gent.
1: Que la gent
8: sí
1: que està fora en la grada central són uns valents, eh?
8: Sí, sí, correcte. El que ha posat l'horari també és un crac, eh? Ja que és l'últim partit que donava el mateix, que no coincidís amb ningú a les 8 i mitja. Però bé, coses de la federació i de les teles. Dit això, molt de mèrit la gent d'Elda, eh? Perquè hi ha un sector en uns 200 aficionats, no es jugava res el conjunt de Claudio, però volen continuar la festa i estan així també alentant al conjunt de Claudio Barragán.
1: Pues els públics i temperatures repassades dels partits que tenim en marxa en el punt a punt. En 12 minuts comença el partit del Castelló. Repassem les alineacions.
11: Tot preparat, Vera, queda així, només uns minuts. Te contem des de les 6 i mitja en l'Alcoraz i ese partit important en la Hypermotion, penúltima jornada. Huesca, que lluita per la salvació. El Castelló per assegurar-se el play-off d'ascens cap a la primera divisió. José Luis Oltra en el conjunt aragonès aposta per estos 11. Dani Martín en porteria. Quatre homes en defensa. Javi Mier i Carrillo com a laterals. Aleix de la defensa, Íñigo Piña i Jorge Pulido. Per davant van a jugar en el doble migcentre Jesús Álvarez i Òscar Sielva. Portillo en la mitja punta. Luna per la dreta. Jordi Martín per l'esquerra. El referent en atac serà Sergi Enric. Per part del Castelló juga Roman Matis un dia més sota els pals de la porta albinegra, que tindrà en principi quatre homes en defensa. Pablo Santiago, lateral dret. Agus Sierra, l'argentí, lateral esquerrà. Com a centrals, Alberto Jiménez i Fabri Brignani. Per davant d'ells, en sala de màquines, un dia més, Diego Barri i Gerena Barrena. En Brian Cipenga i Jacobsen pels costats. Àlex Calatrava en la mitja punta. Dalt per als gols, Usman Camara.
1: Bueno, pues todo preparado para el partido del Castelló. Volía preguntar a Emili Siert en esta vesprada de... Bueno, tenim per así imatges també del camp del Ribarrocha, en marxa el partit de l'Eldense, els partits de play-off d'ascens. Este futbol és el que mola, sobretot quan arriba este mes, eh? Quan arriba el mes de maig, que tota la temporada, tot el que has fet,
10: sí,
1: si te la pegues, el fem. Ara, si la temporada està d'ací a ací, però estàs el dia que toca, pues l'alegria al final de temporada és espectacular.
10: És molt bonic perquè tot hem fet en coses i inclús hi ha partits que estan en la Lliga Comunitat pendents, sí, de si n'hi ha pujades o baixades, sí, sí, d'ascensos. Sí, sí, sí.
1: Els arrossegaments,
10: exacte,
1: correcte.
10: Exacte, pel que pugui passar i des de luego ojalà tingueren tota la gent que va als camps de preferent i de comunitat i de tercera, ganaren tot l'any, no? És bonic.
1: Mira, al respecte d'això, informació important, Carlos Gallardo Buñol, perquè ja sabem quins dos equips van a ser els rivals dels guanyadors del grup valencià en eixa fase d'ascens de tercera a segona federació.
12: Correcte, el Tribal Valderas, que és d'un barri d'Alcorcón.
1: Alcorcón.
12: I Las Rozas. El Tribal Valderas ha guanyat al filial del Leganés. Bé, bueno, ha empatat en el partit de tornada, però li val per a passar-li eliminatòria. I Las Rozas, que ha sigut davant del Torrejón. Aixina que o bé el Tribal Valderas de Alcorcón o Vela Roza será un des dos el equipo que supere la segunda eliminatoria de la tercera de Madrid y siga el último rival del conjunt valencià que busque ese playoff de ascens y se ascensa a segunda federación, que recordemos jugará esa última eliminatoria, creo que son el 15-14 y el 20-21. El 20-21 seguro es el último cap de semana, ahí es decidirá si ya ascens y también se afecta arrossegament posible, la salvación o no de la Xeneta y la salvación o no, por ejemplo, l'Alqueria, en la comunitat.
1: Efectivamente, pero eso era importante y bueno, Emili, sobre todo la mala sort, porque al cap y al fin son boles y un bombo, pero le ha tocado a la Comunidad Valenciana, al grupo de la Comunidad Valenciana, al grupo madrileño, que es tiene mala sort también, porque normalmente el nivel es superior a altres grups.
10: Sí, es de los más difíciles que n'hi ha y es mala sort porque al final son equipos al final que tienen Madrid de molta gent, de molts equipos, de molt nivell. I ha passat a
1: Castellonense la temporada passada, sí, en el Talavera, sí. Per exemple, també.
10: Hi ha molta gent que te diuen el sorteo, no passar, toque qui mi toque.
1: No.
10: Sí, quan més fàcil sigui, millor.
1: Efectivament. Carlos,
12: la sort que han tingut en este sorteig és que la tornada en aquesta última eliminatòria davant d'un conjunt de Madrid serà a casa, que serà la tornada a casa, així que tindrem aquest aspecte positiu, no? per a aquesta última eliminatòria definitiva per al conjunt valencià que la jugue.
1: Aprofite per a preguntar-te també si el gol del Villarreal C ha provocat reacció en l'Atleti i Llevant ja quan estem camí del 20 de la primera.
12: Gol!
1: És que el partit està molt obert, des d'inici.
12: Segon. Gol de Torrevella! En el minut 20, la rada defensiva.
1: La defensa.
12: I crec que ha sigut un altre viatge Matías el que ha fet el segon en el minut 20, que ha aprofitat esa errada i ha batut per baix a Àlex Ibáñez. Segon del Torrevella, arriba Rocha 1, Torrevella 2.
1: La passada en llarg i crec que la defensa, Javi, està molt blaneta perquè hi ha dos defenses, se passa pel mig Matías i aprofita també la errada del defensa del central que no pot rebutjar bé.
12: Sí, han estat molt lentos, a més de molt fluixos, no? No ha sigut contundents ni José ni Asensi, i han aprofitat, ja dic, que Matías puga agafar la pilota i batre per baix, com diem, Àlex Ibáñez. Segon de Torrevella, arriba Rocha, un Torrevella 2.
1: Pues Matías, que està sent protagonista en este 1-2 favorable al Torrevieja, que s'ha fet els 3 gols. S'ha fet 2 en porteria rival i 1 en porteria pròpia. Tenim 3 gols ja en només 22 minuts de partit. Preguntava Carlos Gallardo també pel minut de resultat i si reacciona l'Atleti Llevant o no.
12: Estem en el minut 20, continua este 0-1 favorable al Villarreal C, i és que el partit continua molt obert, els dos equips buscant la porteria contrària, aixina que ha tingut alguna aproximació també perillosa a l'Atleti Llevant, però també el Villarreal C per a fer el 0-2, aixina que partit obert quan estem pràcticament en l'equador de la primera part, en este minut 20 i 46 segons, 0-1 favorable al Villarreal C, encara que este resultat li valdria encara a la filial granota per a passar a la següent ronda.
1: A Múrcia, Gonzalo Blanes continua el domini del conjunt de Curro Torres, això sí, l'Eldense, pues defenent-se i dient, l'1-0, així com ja està la feina feta, no passa res.
8: Sí, ha hagut una opció molt clara per al Múrcia ara en un remat de nou de Pedro León i una molt bona intervenció del porter Pablo València, i abans Hugo Alba ha retallat al porter local i pràcticament a soles ha errat el empat a un. Per tant, el partit està obert, el partit és entretengut, però és evident que defensivament no hi ha avui la pressió d'altres moments, així que el 1-0 es manté. I estem en l'Enrique Roca, en este Murcia Aldense, en el minut 23 de la primera part.
1: Voten els protagonistes en l'estadi El Alcoraz, Huesca, Castelló, Gual, i ahí tenim a l'afició del Huesca, evidentment, que s'està jugant moltíssim el partit d'avui.
11: I que per aquest motiu només ha oferit 189 entrades als aficionats del Castelló, que estan col·locats ahí en un raconet i l'estadi El Alcoraz, on hi ha 28 graus de temperatura, és a dir, també apreta de valent la calor. I bueno, hi haurà que fer front a tot això, i s'envien en teoria hostil, en suport dels homes de José Luis Oltra, que juguen la vida per la salvació en la categoria davant un Castelló que també necessita, com diem, guanyar per a dependir de si mateixa de cara a l'última jornada. Jugadors ja damunt del terreny de xoc. Veurem si acaba jugant el Castelló en 4 darrere o en 3, però en principi jo crec que serà en defensa de 4.
1: Ahí va a veure la tele si posa també.
10: També posa defensa de 4, però serà de 3.
1: Sí, sí, segurament.
10: De 3 o de 5, com ho hem dit, no?
1: De l'àrbit avui no han comentat res.
11: Bueno, que és murcià, jo crec que en això està tot dit, perquè en castellà no agraden gens. No me mires en aquesta cara. En castellà, els murcians no han agradat mai.
10: Jo això sempre ho dic. Ho vaig dir jo el primer.
11: Sí, tu el primer?
10: Està Lluís aquí, que tampoc està especialista en el
11: àrbit. L'home no té cap culpa, evidentment, però van a eixer a Murcia, Rafael Sánchez.
1: Però bueno, pues Rafael Sánchez, esperem que no la lie avui, perquè, com deia abans, hi ha molt en joc en este partit per als dos equips. A veure què fa la tele, col·loca línia de 4 darrere, eh? I a Brignani en la esquerra. Pues res.
10: No s'entén.
11: Brignani no jugarà en l'esquerra, això, vamos, espere i desitge que no.
1: Esperem que no, perquè si ja és perillós en el centre de defensa, lateral esquerra pot ser un... Pues Unai, efectivament. Tot preparat en l'estadi de l'Alcoraz, els dos equips que jo crec que han sigut molt de molt avançats respecte a l'horari, i va passar com la de sempre, no? Que teníem a tota la resta d'equips ja també preparats. Per cert, ha acabat el partit, Albacete 3, Real Societat B 1 i l'Andorra 0, Ceuta 2. Partit sense cap tipus de transcendència en la categoria d'Argent. Faltava per repassar Toni Galindo en ese playoff d'ascens a Segona Federació, el partit en el nou Camp de Morvedre.
0: Bueno, ha tingut una ocasió ara fa uns instants Adama per a l'Atlético Saguntino, ha anat fora la creuada, atenció ara perquè està l'anunciat d'Islana, la cabotada de Matsuka i del el futbol de Matsuki. Matsuki que ha rematat, ha acabat en les mans de Huesca. Atenció perquè tenim un contra des per a l'equip de Camp de Morvedre. T'havia dit que l'entrada de Daniel, el lateral esquerre de la Lucía, era molt forta sobre Albert, però finalment se l'ha carregat, ha tingut que ser substituït. Albert l'ha tingut que agafar, sostindre-lo, perquè li estava dient de tot a Daniel. Volem dir, bueno, que s'ha acabat en mi, que m'has finiquitat el privilegi de poder jugar este partit. Bueno, se l'han endut, ha tingut que ser substituït. Omar ha entrat en el seu lloc, quan ara tenim a l'Atlético Saguntino que està jugant, ahí la pelota que el tira cap arrere, atenció ara que té que eixir el porter Huesca de la seua porteria, la pelota que se'n va cap amunt, se'n va cap a la banda dreta, serà fora, banda a favor d'aquí, a favor de la Nucía. Estem en el 25 a mi del 26 de la primera part, la Nucía 0, Atlético Saguntino 0.
1: En Huesca, igual, a 3 minuts de començar el partit, homenatge al capità Pulido.
11: I m'encanta, perquè al final fan plorar i estarà mollet en el arranc de partit. Jorge Pulido, que diu adeu, últim partit d'ell ahí en el Alcoraz, i bueno, ja te comentava des, no?, que li van fer una roda de premsa esta setmana de comiat, i ara també el club li entrega, crec que era una reproducció de l'estadi, i també hi ha, bueno, com un quadre al central i capità del conjunt aragonès.
10: Que l'any que ve seré jugador de l'Almeria.
1: 35 anys, eh?
10: Dos anys.
1: Jorge Pulido. I
11: si pugen a primera també?
10: Potser. Ja va tenir una polèmica al mes de Nadal, que se'n volia anar i al final no el van deixar. Que
1: la teva va estar enmig d'una pica baralla i en ple partit, que va acabar com el ball de Torrent.
10: Era el lío, sí.
1: Sí. Per cert, quina ocasió acaba de tindre el Murcia, Gonzalo.
8: Sí, en una rebutjada jo crec que massa curt del porter, menys mal que el llançament ha anat tan planet. Atenció que ara és Hugo Alba el que volia tornar-li l'opció al Murcia, i ha dit que pràcticament sense porter han rematat però sense força, i un defensor ha salvat el possible 2-0, i ara en la contra Hugo Alba, que ha llançat ras, però ha estat bé el porter Diego Piñeiro. És de veure que el partit almenys és entretengut, té opcions. Continua en el minut 27, el 1-0 per al Murcia.
1: Esforce, pràcticament en 30 graus en la nova condomina. Ara ha dit Enrique Roca, té poques ganes de córrer en aquest partit. Tot preparat, estàvem mirant també l'afició del Huesca, poquet a poquet, sí, també omplint-se el camp. Emili, volies afegir també?
10: No, que estos últims partits els àrbits te fan deixar 7 o 8 minuts antes, sí, i per això, sí, estan, bueno, esperant.
1: Estan esperant per a començar tots, sí, al, sí, mateix temps, a les 6 i mitja de la vesprada. Recordem tot el que va passar en segona divisió, a banda del partit del Castelló, el Cádiz Leganés, Cultural i Deportiva Leonesa Burgos, partit per estar atents, Eibar Córdoba, partit per estar atents, Las Palmas Zaragoza, també a veure si cau o no el Zaragoza a primera ref, Málaga Racing, Mirandés Granada, Sporting Almería i Valladolid Deportivo de la Coruña, el Depor que també busca en la zona de dalt, en una victòria, el Depor també podria pujar de manera matemàtica. Tot preparat, igual, queden segons, 40 segons per arribar a les 6 i mitja.
11: Sí, van a esperar a que sigui l'hora per a començar els partits de manera unificada. Després també, una volta acabe el temps de descans, se passarà el mateix. És a dir, que hi ha partits que acaben abans, aquests primers 45 minuts, i n'hi ha que esperar.
1: En el moment en què acaba l'últim, clar, se compten 15 minuts. Igual alguns equips descansen 25.
11: Correcte, correcte.
1: Una cosa molt rara, però bueno.
11: Pues bueno, ahí en este cas fa tanta calor, no?, que també fer-los esperar allà futbolistes, no sé si s'hauran pogut hidratar per última volta, pegar dos tragues d'aigua, abans de que arranque el partit. Està tot preparat per a que rode la pilota en el Alcoraz. Ahí està José Luis Oltra en la banqueta local, vestit de traje, seriós, conscient de que el seu equip ja se juga moltíssim. És un knockout claríssim. La obligació de guanyar avui davant del Castelló. El mateix li passa a Pablo Hernández en la banqueta albinegra. I bueno, esperant en este cas Usman Camará, que l'àrbitre doni el vistiplau per a que comence el partit. Quina tensió, quina tensió en estos partits. Pablo Hernández, mira, va de curt. El tècnic albinegre també està serio. Este se'n riu també poquet, no és de normal,
1: Poca broma, sí. Poca broma.
11: I ahí està l'àrbitre esperant pel pinganillo. Què pensen en aquest moment els futbolistes, Emilio? Tu quan estàs ahí baix?
10: Que comence ja, quan portes 7 minuts ahí esperant, el que vols és començar. No pots ser 10 minuts esperant en el camp perquè te poses nerviós.
11: Tu com a porter no li dius al defensa,
10: no
11: la
10: lies, No
11: li dius a Rinyani, Ui, pega-li, trompa, acaba avui, no...
10: Sí. Però tot el món se posa nerviós perquè se tarda molt en començar i se perd ahí un poc de calentura, no?
11: Bueno, pues està preparat l'àrbitre. Mira, comença el partit. Roda ja la pilota, menejada i sida al Castelló. I que juga cap arrere, balo per Alberto Jiménez, toca Alberto Jiménez per a Diego Barri. Primera posició dels albinegres, per cert, no està ni molt menys ple l'Alcoraz, no sé si la gent està entrant a ultimíssima hora perquè fa moltíssima calor, però allà el que volien és que crec que té una capacitat al voltant de 14.000 espectadors per a que estiguera ple i per a que donaren suport al conjunt aragonès que dirigís José Luis Oltra. Va a través des de la banda del Castelló. Va ser Agus Sierra el que la va col·locar des d'aquest costat. Ara ens confirmarà de seguida el nostre comentarista Emilio Isierte si evidentment està jugant el Castelló en 4 darrere o hi ha algun altre tipus de sistema de dibuix per part de Pablo Hernández, perquè també té l'obligació de guanyar. De moment juga l'argentí, o fa darrere Brignani, ahí en semierrada es complica la vida, fosa la cama esquerra per a quedar-se la pilota que tenia Serris. Vol eixir en progressió per la banda esquerra el Castelló, recupera el baló el Huesca, que colpeja amunt, venia en la lluita i Sergi Henry, però ha arribat molt abans Roman Matis, que vestís de groc, treig en l'esquena, ja diem que no és supersticiós. Primer minut de partit en l'Alcoraz, Teo conta el punt a punt. Huesca 0, Castelló 0.
1: Ja ho has dit, anem a aprofitar ronda de 6 i mitja. Ja ha començat el partit en l'Alcoraz, busquem també com va la cosa en Murcia, Gonzalo.
8: Perdona, Òscar Gil, el segon per a l'equip local, minut 30 de la primera part, Murcia 1, Eldense 0.
1: Baixem de primera federació, aixem playoff per a pujar a segona federació, Carlos Gallardo en Buñol.
12: Pausa per hidratació en la ciutat esportiva de Buñol en el minut 29 d'encontre amb el resultat Atlético llevan 0, Villarreal C1.
1: Busquem l'altre partit de les semifinals, eixe Atlético Saguntino en la Nucía, Toni Galindo.
0: També en pausa d'hidratació, estem en el 30 de la primera part, així que no hi ha gols així al nou camp de Morvedre. Atlético Saguntino 0, la Nucía 0.
1: I tanquem en Lliga Comunitat en eixe playoff d'ascens a tercera federació, partit de tornada de les semifinals, Javier Vicente Lozano en Ribarroja.
2: Estem en el minut 31 de moment, guanya el Torrevieja.

0: Costa d'esquerra, filtra el valor, orienta per a Cipenga, Cipenga la descarrega en la frontal, ahí venia apretant, lluitant Jacobsen, però torna a ser el valor per als homes de José Luis Oltra. Valor que vol traure des del costat de Javi Mier. El marcador de Brian Cipenga, veig ja moviment en la banda. Alguns jugadors de la banqueta han començat a fer l'activació. Això vol dir que Pablo ja estava rondant algun canvi.
1: I anulen el gol en el Molinón. Continua el 2-0 favorable a l'Sporting davant l'Almeria.
0: Pues estava mirant jo en xarxes i també estan dient-los de tot, els jugadors de l'Almeria. Ui, per ahí. Balo per a Sielva, el retall. Que ve Alberto. Balo a córner. Estan reclamant, lògicament, en el Alcoraz, que això pot ser penal. N'hi ha bé tot ahí.
1: Alberto, que s'ha tirat el davanter.
0: Una pica baralla, però s'havia plantat Sielva tot sol de nou davant de Matis. Tercera volta, eh? Tercera volta que, com està jugant en la defensa tan avançada, se te planten damunt del porter.
2: Està, continua jugant, és que...
0: I no hi ha targeta, eh? Sí. Li diuen de tot a l'àrbitre i no hi ha targeta. Bueno, pues córner en contra del Castelló. Jo crec que...
2: La rada del central, no sé si és Brignani o Sienra, que és el que fa la despejada que va darrere o vol passar-li de Matis i se queda molt curta.
0: Estan revisant o què?
1: Sempre revisen, però Alberto està reclamant que l'acció és neta absolutament.
0: Bueno, Sienra.
1: Alberto, mira que bé, recupera.
0: Sí.
1: Sí, molt bé, no n'hi ha res.
0: No ha res,
1: és super neta l'acció.
0: Luna.
2: Té la sort de que fa el
1: reguet que va fora. N'hi ha contacte en el porter, que és l'únic dubte que n'hi ha ahí, eh? Per a mi, però és córner.
0: Ahí va la centrada, va lo que buscava el primer pal, rebutja Cipenga, torna a col·locar-la dins de l'àrea. En este cas era el futbolista.
1: Ui!
0: Jordi Martín. Pot girar la contra el Castellón, a veure que ve molta gent. Arranca 3 per a 2, té que ser esta. Pablo Santiago per a Cala la frontal, Cala per acabar. Cala molt forçal, i ha entret el valor. I serà groga. No puc veure qui és el jugador del Huesca que ha fet la falta, però no li quedava d'altra. Estan protestant els jugadors, n'hi ha que veure en la feta,
2: Jordi Martín,
1: la groga, i és la tercera groga en la mateixa acció, perquè han tractat de pegar-li una patada per darrere. No sé què ha estat el jugador que ha tret la contra, però...
0: Calatrava.
2: Sabia que l'equip, que el Castelló ha pogut eixir a la contra, està a punt de matar el partit, de matar i fer el gol, però li falta això, matar el partit, perquè és una contra 3 contra 1, 3 contra 2 al final.
0: Bueno, l'agarren una o dues voltes, sí. Finalment es tira a terra l'altre jugador que venia acompanyant.
3: Gol de Dani Cantero, gol per al Villarreal. Marca el conjunt groguet en el minut 80, marca el segon gol que igualaria la eliminatoria i la portaria a la pròrroga. Marca Dani Cantero per banda dreta, entrat per a xutar ras després de mereixer. Ha tingut diverses ocasions el Villarreal per a fer el segon en els últims minuts, i tant de tocar a la porta optes el premi del segon gol. Marca el Villarreal C, Atlético llevan 0, Villarreal C 2.
1: Eliminatoria empatada, se forzaría la prórroga. Si en la prórroga no n'hi ha més gols, evidentment l'Atlético llevan tenia eixe avantatge de cara a la classificació, de cara a la final. 0-2 favorable al Villarreal C, i tenim falta molt perillosa en el Alcoraz.
0: Falta perillosíssima, favorable per al Castelló. Esta té que ser la bona. La planta Pablo Santiago. El balón està molt centrat, pràcticament fa una línia recta cap al punt de penal. Per davant just de la corona de l'àrea, i ha rebut la falta Àlex Calatrava, que també està a prop del valor. Veurem qui li pega dels dos, perquè està tan centrat que podria ser un dretà o un esquerra, qualsevol dels dos. 10 minuts de la segona part, moment important del partit. En directe el punt a puntera, punt ràdio, recordem. Huesca 0, Castelló 0, necessita guanyar el Castelló. Estan guanyant els seus rivals, a hores d'ara està fora de llocs de playoff.
2: Que vagi a porteria.
0: Col·loca 4 Betanca, i Dani, que vaig a dins. 4 Betanca, col·loca el Huesca. Tensió màxima per al porter. Va a pegarle, ve Pablo Santiago, ve Calatrava, ve Pablo. A la tanca, rebucha la pelota a la línea de 4 que había colocado el Huesca. El balón torna a ser para Calatrava la centraba al área. Venía el primer pal, Jacobsen, era reclama absolutamente todo. Rebucha la defensa del Huesca, que aguanta el 0-0. Qué lástima, buena manera.
1: La pregunta de la vesprada, Emili Sierte, ¿tú sabes si el porter del Huesca es Bo o Roy?
2: No. Bueno, Rubín no será, pero...
1: Ha de ser Bo, evidentment, pero es una pregunta metafòrica, pero sí. Canvis, hi ha canvis.
0: Se va Sergi Enric.
2: Dos delanters.
0: Entra Inol.
2: I Jordi. Me parece que era Jordi. Es del València.
0: En va Jesús Álvarez també, que ha tingut un mamà. Ha sigut un des que ha tingut el mamà davant de Matis.
1: Sergi Enric.
0: Jordi Escobar, sí.
1: 36 palos, eh?
0: Jordi Escobar, que es el que va a colocarse de davanter, ¿no?
2: Lleva un mid-centro.
0: Y Enol darrere, ¿no?
2: Sí. Enol, que está medio delanter centre o según punta.
4: Final del partido.
2: No, si fa... continuarà igual, més o

0: agafar el 4-4-2, però bueno, són dos puntes, eh? Sí. Són dos puntes, clarament.
1: Un segonet, hem de fer el resum molt ràpid. Gonzalo Blanes acaba l'última jornada de temporada regular d'un Eldense.
2: Mira, acabarà! Acabarà a terra, valor que continua viu, que llàstima, no hi ha manera, Cipenga. És que està tenint tot tipus de situacions el Castelló dins de l'àrea. No sé què volia fer ara Camarà per a pegar-li a porteria. Tant se l'ha preparada que finalment ha aparegut un defensa del Huesca.
1: És la repetició de la setmana passada del partit. Gonzalo Blanes, el resum d'esta última jornada d'un Eldense que ja és campió, que puja a segona divisió i que avui ha estat de passeig, pràcticament.
3: Sí, sí, efectivament. L'homenatge per a Pedro León, el més significatiu. El Múrcia ha estat més pràctic i més certer, 3-0, però l'Eldense és aquí de... Primera Federació, el més important és que ha rebut la Copa de Campió i que l'any que ve estarà en segona. Espere que no hi hagi derbi davant el Castelló. Serà bona senyal, però l'Eldense l'any que ve estarà al futbol professional.
1: Salvem algú del partit o res?
3: Sí, Manu Molina, perquè este és un crack. Té 34 anys, ha jugat tot i avui ha completat els 90 minuts. A mi, en el meu equip, sempre vull que un futbolista com a Manu Molina, que ha sigut clau en l'ascens del conjunt d'Elda.
1: Àrbit, bé regular, malo, desastrós.
3: Espectacular, no ha donat ni un segon ni en la primera ni en la segona part, així que sense cap problema,
1: un fenomen, sí. Clar que sí, un abraç, Gonzalo.
3: Un abraç.
1: Tanquem la temporada de l'Eldense, l'any que ve farem partits així en el punt a punt de l'Eldense en segona divisió. Bueno, continua l'assetjament ara mateix del Castelló. Ui.
0: Estava en posició fora de joc, no haguera valgut Adam Jacobsen, que jo crec que li queda un ratet molt curtet, damunt del terreny de joc. Entenc que ell té que ser un dels jugadors substituïts per part de Pablo Hernández quan estem en el 13 de la segona part. Que ràpid passen els minuts quan no hi ha manera, eh? Ja estava clarament en fora de joc, com dic, s'aprofita del rebuig i ara sí que està tenint situacions dins de l'àrea. És que n'hi ha que prendre la decisió correcta, Emilio, que això és molt complicat.
4: Sí, i ser molt ràpid, perquè té molta gent defendent dins de l'àrea i Camarat podria ser més ràpid.
1: Ara sí que n'hi ha gol en segona divisió, marca ara sí l'Almeria, i este sí que és legal, marca Miguel de la Fuente. Sporting 2, Almeria 1. No canvia absolutament res l'Almeria, que per a rascar i continuar en llocs de privilegi hauria d'almenys rascar un puntet en el seu partit. Tira l'igual.
0: Pues en el Alcoraz toca en defensa el Huesca, tocant a la banda dreta. Per ahí havia buscat Javi Mier al futbolista, crec que era ell, no? El que s'ha incorporat ara en el transcurs de partit. No, era Silva, que està fent un bon encontre, eh? Molta arribada, tapant molt de camp este futbolista ja veterà, Òscar Silva, i que afortunadament no ha estat resolutiu en l'acció que s'ha plantat tot sol davant de Roman Matís. 14 minuts de la segona part, en directe el punt a punt d'Apunt Ràdio, 0-0 té compte de moment, este empat sense gols del Castelló, que necessita guanyar com també ho necessita el Huesca. Pot acabar la jornada molt malament per a tots dos, però són les coses, les qüestions del calendari. La centrava a l'àrea de Silva, busca el segon pal, botava un home, ve la pilota solta per ahí, valo per a Pulido, Pulido que la centra, Añagur rematada dins de l'àrea de Jordi Escobar, que afortunadament no era Pulido, no ha atinat a col·locar-la entre pals.
4: El que remata és Pulido, perquè sempre busquen a Pulido en l'estratègia i quan se vol valor dins de l'àrea sempre busquen i sempre les toca o té possibilitat de rematar.
1: És com Grignani, té un imà, és espectacular.
4: És un home... molt perillós en l'àrea.
1: Més gols en segona divisió, marca el tercer el Mirandés per a un Unax del Cura amb el seu doblet, marca el Mirandés. Mirandés 3, Granada 1. Està pegant el Granada, en la seva visita al Mirandés, que està tractant d'ahir d'aferrar-se amb tot el que té a la categoria, tot i que el té molt, molt complicat. El Mirandés, que se quedaria en 40 punts, si tot continua igual entre Cádiz i Leganés, estaria virtualment en segona. Anem en primera ref, a veure què passa. Tornem novament a el Alcoraz.
0: I n'hi ha que dir una cosa, eh? Assistència, 7.200 espectadors. Crec que la capacitat està al voltant dels 14 i segurament hagueren anat molts aficionats del Castelló.
1: Sí.
0: Són les coses del futbol.
1: No volen diners. Esta gent no vol diners.
0: Sembla que no, que en tenen prou. Mira, ve Jacobsen. Jacobsen en la frontal. Jacobsen per a Cipenga. Cipenga, porteria. I sa rematada és, jo diria que de Benjamí o infantil de primer,
4: Lo que diuen normalment és que ha calentat. El porter ja ha calentat.
1: Sí, ha calentat un poquet, no?
4: És molt fàcil.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Calatrava! Gol, gol, gol, gol, gol! Centre des de banda dreta, que l'ha rematat de després una treta de Canto Calatrava. Primera parat en una gran intervenció. El porter Iago per part del Villarreal se quina Madrid, però el rebuig ahí Calatrava la fica dins de la gàbia. Marca l'1-2 Atlético llevant un gol molt important perquè li donaria el pas a la segona ronda eliminatòria. Marca Calatrava, Atlético llevant un Villarreal 0-2 en el minut 87.
1: Ah, anava a preguntar-te això, en quin minut estem? Estem a 3 de l'afegit. L'Atlètic Llevant que colpeja novament 1-2, però este marcador li donaria la classificació per a la gran final del playoff en segona federació. Tornem a... ¡Ojo! 3-2.
0: Recupera Jakobsen, 2-2, 2-2. Jakobsen la visa per a Camara, queda curta, de nou torna per a... Zipenga, más ayer que se va lo que se va a escorar. Quina manera de perdre l'avantatge. Continua Zipenga tirant de bicicleta. Zipenga, Zipenga en el área. Volia col·locar-la ahí, la mitja centrada. Camara que se desespera. Però és que també vaya passada que li has donat al teu company. Continua atacant el Castelló. És Sierra. Sierra per a Barri. N'hi ha que fer un golet. Són 7 de la segona part. Continua el 0-0. Ja para't el partit perquè hi ha un jugador del Castelló. Estès a terra prèviament. No sé si ho heu vist. Però hem jugat en foc en una acció sí. De Portillo que l'ha tirat del pontet Alberto Jiménez dins de l'àrea del Castelló.
1: Anotem la groga per aquí.
4: El Jordi Martín.
0: Jordi Martín.
4: Per Huesca, sí. Otra vegada una contra, 3-2. I el passe de Camarás és molt ruïn per a... És que és claríssima la contra.
1: És molt, molt ruïn, molt ruïn. Bueno, pues anem a aprofitar que n'hi ha un jugador en terra. Queden 6 minuts per a començar també la gran final de la Euroliga 2025-2026. Un partit que se va a disputar, com deia, a partir de les 8 de la vesprada en el OACA, que va ser l'escenari del partit el passat divendres d'eixe duel entre València Basket i el Real Madrid. Olympiacos Real Madrid des d'eixe Telecom Center, des de l'OACA Indoor Hall. Un partit que anem a contar amb Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, Paco, ahí volguerem estar en l'OACA i que València Basket poguera estar en la final de la Euroliga, però no, el Real Madrid.
0: Mira, acabarà. Gol. Usman Camara al fi marca el gol del Castelló. 17 per a 10 de la segona part. Ho celebren esvora 200 aficionats que han visitat l'Alcoraz per a donar suport. Els homes de Pablo Hernández, ara sí, Camarà, ells soles, aprofitant l'errada d'un defensa del Huesca per a plantar-se pràcticament a porta buida i per a fer el primer, per a recuperar llocs de playoff el conjunt albinegre. 18 minuts de la segona part, l'Alcoraz ha arribat per fi el gol. Camarà arriba a la dotzena, Huesca 0, Castelló 1.
1: La passada és una passada, mai millor dit.
4: Espectacular, d'Alberto, sí.
1: El defensa està molt mal, és Pulido precisament, l'homenatjat. Que bé la definició de Camarà, se'n va del porter.
4: Se li va un poquet el baló, tarda sí. Molt el porter en eixir, perquè el baló se li va prou, però tarda molt el porter d'eixir i al final ho fa molt bé driblant-lo i fent el gol. La veritat és que ja mereixia l'equip en les ocasions que estava tenint i faltava acertar i és importantíssim, posar-se per davant i que l'equip se cregui que pot guanyar.
1: Bueno, pues el gol del Castelló, quan estàvem en mig de la presentació, precisament està ahí, la presentació en l'OACA Arena, Luis Urrutia, dèiem d'esta gran final entre Olympiacos i Real Madrid.
5: Que va començar en 4 minuts i on vulguérem estar al costat de València Bàsquet, però va caure llastillosament divendres en les semifinals. S'enfronten dos equips que quedaran primer i tercer en la lliga regular d'esta competició i que van obtindre dos victòries molt clares en les semifinals. Tot el favoritisme per a l'equip local, per a Olympiacos, que a més vol alçar la Copa de Campió d'Europa en la canxa de Panathinaikos, la qual cosa li dona molt més mèrit i ganes per a els seus seguidors, que són majoria abrumadora en la graderia, al voltant de 500 seguidors del Real Madrid. 18.000 són els que hi han d'Olympiacos. En el Real Madrid recordem les baixes de Garuba, que es va trencar l'Aquiles en el partit davant de València, de Tavares i de Lena. Així que tot preparat, es presenta el Real Madrid. En un instant ho faran davant d'Olympiacos. En un no res, lluita pel ser el millor equip d'Europa esta temporada entre els grecs i els madrilenys.
1: El bàsquet també tindrà protagonisme en el punt a punt a partir de les 8 de la vesprada. Ara mateix pràcticament el focus posat en eix estadi l'Alcoraz. Ara mateix en este marcador el Huesca se'n va al clot i el Castelló manté novament posició de playoff wall.
0: Però els partits n'hi ha que tancar-los, els partits n'hi ha que tancar-los. Acaba de tindre un 2-2 de nou el Castelló. Camarà per a Jakobsen, que l'ha resolt xutant mollet. Jo quasi que estaria per dir-li, si està escoltant el punt a punt, que se posi la camiseta a Pablo i que isque i li doni la pilota a Camarà, que segur que Pablo la tira dins. Però com se pot fallar tot això, Emilio?
4: Però a més és que ara el Huesca anirà cap avant. Sí, anem claro. A tindre moltes contres, anem a tindre possibilitat de fer el segon, però darrere hi ha que estar serio i darrere hi ha que defendre bé. Això digo que a vegades els partits últimament que han perdut o que no s'ha guanyat és per no defendre el més seriós possible i fer el segon gol. Claro. La clau està en fer el segon gol.
0: Mira, ahora de nuevo ha trobat un home ahí en la frontal. Crec que era Enol. Rebutja Alberto Jiménez, que no oblidem, eh? Ha evitat segurament el 1-0 en esa internada dins de l'àrea de Dani Luna.
1: La realitat és que a 3 minuts de les...

0: Joshua!
1: Buah, quina cabotada!
0: En el 49 de la segona meitat! La centrada des del vèrtice de l'àrea i la rematada de cap de Joshua, que va tapitzana per dalt de Can Condiem, empat al Ribarrotxa, Ribarrotxa 2, Torrevieja 2, 49, ja 50 de la segona meitat, d'ací no es mou ningú, perquè si continua així, se n'anirem a la pròrroga.
1: A la pròrroga i als penals, perquè en aquesta categoria sí que fan falta penals per a buscar el finalista del play-off d'ascens a tercera federació. Aprofite per a fer una mini ronda en dos d'abans, perquè volia també conèixer, per exemple, Toni Galindo, minut de resultat en el Nou Camp de Morvedre.
2: Estem ja passant 6 minuts llargs d'esta segona part, per tant, estem ja més que en temps afegit, així que continua la victòria per un gol a zona de l'Atlético Saguntino, que busca el segon, però no arriba. Atlético Saguntino 1, La Nucía 0.
1: I faltava Carlos Gallardo, com va la cosa en Buñol després del gol del Llevant.
3: Estem en el 93 i mig, atenció a lo que pensava el Villarreal, estem en el 93 i mig, s'han afegit 7 de temps afegit, continua este Atleti llevant 1, Villarreal C2, però en el global de l'eliminatòria 4-3 per al Conxo Granota.
1: O sigui, ara mateix tot està en l'aram i tanquem la ronda tornant a l'Alcoraz. Quina contra acaba de tindre novament el Castelló, igual.
4: Que tampoc ha tingut en este cas la possibilitat d'acabar esa transició, la pilota de Cipenga que buscava Camará, però ho ha llegit molt bé el defensa, per cert ha fet doble canvi ofensiu José Luis Oltra. De seguida el comentem, però tenim córner per al Castelló, 23 de la segona. Àrbitre, l'hora, per favor, xiule vostè la fi, que el 0-1 ens val. Va traure des del cantó a la dreta de la porta de Dani Martín, el Castelló. Ahí es pentes entre
1: el
4: Camarà.
1: Li ha furtat a l'àrbitre el xiulit Juanjo Romero, eh?
4: Segurament.
1: L'ha amagat ahí en el pantaló.
4: Quin patiment, el final de temporada, la emoció. En el punt a punt, en a punt ràdio, està guanyant el Castelló, 0-1 al Corà. De moment, recuperant posició de playoff. N'hi ha que tancar el partit. Crec que la va col·locar de nou. És Pablo Santiago, molt passada al segon bala i sí, no hi ha absolutament
2: tio.
4: Ningú.
2: Mira el segon!
1: Per l'amor de Déu. Acaba el partit en segon?
2: Acaba el partit en segon amb la victòria de l'Atlético Saguntino, insuficient per un gol a 0, 3-2 en el global de la eliminatòria. Per tant, la Nucía passa a la següent ronda.
1: Pues ara de seguida estem novament en tu, Toni, però tenim una contra molt clara per al Castelló.
4: Que ha estat a punt d'empatar el Huesca, eh? Jordi Escobar se ho ha fet ell tot sol, l'acompanyava Liberto Beltrán en la banda esquerra, jugador natural del Castelló. I afortunadament, no sé si li ha pegat a Matis o ha pegat en el pal.
5: Sí, la para Matis. És una contra després d'un corne que t'estan pillant en una contra en Jordi Escobar, que és el jugador de més qualitat. Té altres coses que no estan tan bones, però el més qualitat del Huesca.
1: I ojo que això pot canviar les coses, eh? Marca el segon el Cádiz. Cádiz 2, Leganés 0. I este gol pràcticament ja que liquida l'assumpte. De seguida vos comenta el golejador. Però el Cádiz en este segon gol, que ja als 4 de Valls es deixa pràcticament sentenciat. Acabem l'acció igual.
4: Pues el balón está en el centro del camp, la té Usman Camará, ara vol, bueno, pues baixar una miqueta les pulsacions al partit, tindre més valor el Castelló, però no acaba d'aconseguir-ho, perquè la pressió és important per part dels homes del Huesca, torna a tindre la Calatrava que enganxa, s'equivoca en la pilota, que volia combinar ahí en Jakobsen, balón que recupera el Huesca, de nou arrencant Jordi Escobar, tirant l'autopassada, estirava a terra Alberto Jiménez, l'àrbitre diu que això no és res. Sembla que volia enganyar, no?, a l'àrbitre murcià, però el baló continua sempre al Huesca. Emilio, m'estàs posant nerviós, per l'amor de Déu. Baló per a Liberto Beltrán. Dissen contant-ho tot bé. Liberto Beltrán, que tirava l'autopassada, es tira a terra. No l'he vist mai tan nerviós, eh?
1: Es
4: imaginemos
1: que...
4: en el playoff, eh?
5: Que veig coses que
4: hi ha que comprar pastilles per a Emilio i Sierte.
5: No, però que veig coses que en el camp... Vas guanyant 1-0, els dos migcentros tenen que estar posats en el puesto, el lateral dret, que no tenim lateral dret.
1: Totalment d'acord.
5: Posar un lateral dret i ser serios, i un equip ordenat.
1: Marca el Racing per empatar el partit de la Rosaleda. Màlaga, un Racing, un ha marcat Andrés Martín. Això li fa una faena al Màlaga, se quedaria en 72 punts i el Racing, que seria, bueno, ja és superlíder i encara podria ser campió. Recordem que està guanyant també el Deportivo de la Coruña. N'hi ha canvis, un paronet ara mateix en el estadi de l'Alcoraz i aprofite per a fer el resum. Per exemple, Galindo, els millors del partit telegràficament en el Atlético Saguntino 1, La Nucía 0.
2: En el Saguntino, Magariño, espectacular. I en la Nucía m'ha agradat molt el mig del camp, Gorxa.
1: L'àrbit, bé regular, malo, desastrós.
2: Bé, ha tingut molta feina, però ho ha resolt bé.
1: Te deixo per ahí, Espigolan, protagonistes. T'escoltarem ara després al descans del següent partit. Un abraç, Toni.
2: Molt bé, abraçada.
1: Fenomenal el treball del nostre company Toni Galindo. Atlético Saguntino 1, Lanusia 0. Passa, això sí, Lanusia, que va guanyar 3-1 en l'anada i s'enfrontarà al guanyador de l'altra eliminatòria. Pregunte per l'altra banda, en Ribarrocha. Ha acabat el temps reglamentari o no, Javi?
0: Sí, acaba el temps reglamentari. De moment 2-2, se n'anem a la pròrroga. Per cert, que està acabat el partit en una acció, en una falta sobre Àlex Ibáñez, el guardameta del Ribarrocha, que està sent atès per part de la gent del conjunt roig. Aixina que veurem si fa un canvi o no, perquè n'hi ha una altra finestra, ara sobre una altra finestra de canvis. Aixina que veurem si fa un canvi o no, en este cas Sergi Carot.
1: 2-2 entre Ribarrocha i Torrevieja per a buscar eixa
3: final a Buñol.
1: Plaça per a la final d'ascens a tercera federació. Acaba el partit de la Ciutat Esportiva de Buñol, se classifica el Llevant. Carlos.
3: Ahí sí, eso, celebren els jugadors de l'Atleti Llevant, un partit en emoció fins al final per este 1-2 en els gols de Mario Cervera i Dani Cantero per al Villarreal C amb el gol de Calatrava en el minut 80 per al Atleti Llevant, li dona el passe al conjunt granata que jugarà davant la Nucía eixa segona ronda eliminatòria. Al ser millor classificat l'Atleti Llevant jugarà la tornada a casa, a seguir el pròxim cap de setmana la Nucía, Atleti Llevant, després en Muñol, eixa Atleti Llevant, la Nucía.
1: Telegràficament, millors del partit
3: per part de l'Atleti Llevant, Salva Brull, per part del Villarreal, sent que entre Mario Cervera i Seidou Llopis.
1: L'àrbit, bé, regular, malo, desastrós.
3: Bé.
1: Perfecte, te deixes Pigolan, protagonistes, parlem després. Un abraç, Carlos.
3: Un abraç.
1: Tornem a l'Alcoraz, Gual.
4: Pues en el Alcoraz buscava la centrada des del costat dret a l'escantero, el baló que trau ahí Matis, allunya, Guere Navarrena, fer triple camp i recordem Pablo Hernández, n'hi ha que resituar-ho, però ara hi ha falta de, crec que de Calatrava, a Jorge Pulido. Han entrat Marco Dué en lloc d'Adam Jacobsen, ha entrat Álvaro García en lloc d'Usman Camará i Ronaldo Pompeu per Barri. M'ha aparegut veure un gest de Ronaldo dient 3, però no sí. Sé si és que juguen entre
5: centrals. M'agrada lo de dels tres canvis, m'agraden dos, un no tant. M'agrada lo de Jere, perquè Jere l'ha posat de lateral dret, a Pablo Santiago el posa dins en Dué i Ronaldo per igualar els tres de dins. Lo que no m'agrada és lo de Camará, perquè l'equip en la contra en Álvaro no té tanta velocitat. Té més xoc aeri, però no té la velocitat de Camará per aixir a la contra.
1: S'aferra un impossible, no va a passar perquè està guanyant el Cádiz. Ojo, primer ataca el Castelló.
4: Cipenga contra tres, molt escorat el del Congo. Tira la mago Cipenga, sí. Se'n va del primer Cipenga, la col·loca en l'àrea. Venia per acabar, la parada finalment de Dani Martín, la rematada crec que està per part de Pablo Santiago,
1: Bueno, ha marcat el Zaragoza, marca Marcos Cuenca per empatar el partit davant de Las Palmas 1, Zaragoza 1, el Zaragoza igualment estaria descendit.
4: I el partit n'hi ha que tancar-lo, està tenint opcions de tots els colors, de nou el Castelló, que el tema dels expected goals és increïble. Estàs sempre, contínuament, molt per davall de tot el que generes, i això està clar que el que o el rifle no és bo o el que apunta...
5: Hi ha que fer el segon i matar. Els canvis del Huesca, coneixent amb José Luis, ha posat tot l'ofensiu que té, claro, per fora, per normal, dins, per tot el puesto, i anirà a l'atac, se quedarà defenent en un, en dos, pràcticament, i n'hi ha que matar i fer el segon. Pues estar molt serios i fer el segon.
6: Els gols per al Castelló és 1.84.
1: Sí, dos gols per avui. Sí. Però bueno, estan ara mateix el temps parats en el camp de l'Alcoraz. Estem pendents de fer la primera comunicació en la Ceràmica. Ja tenim els 11 gols finals, però abans ha començat Luis Urrutia la gran final de la Final Four en avantatge per al Madrid.
7: El Real Madrid que ha anotat les dos primeres cistelles per a Gesonja i per a Lyles. Estem en el minut 2, 5 inicial per part de l'equip grec. World Cup, Bezenkov, Papanikolaou, Dorsey i Milutinovic. Per part del Real Madrid, Lyles, Soqueque, Abalde, Campazzo i Gesonja. Minut 2 de la primera meitat en l'OACA. Olympiacos 0, Real Madrid 4.
1: Reconfirme que tenim a Salva Gomis disponible perquè hem de fer aquesta primera comunicació, perquè ja estan les alineacions confirmades del Villarreal Atleti de Madrid i de seguida, com deia, anem a fer aquest primer pas per a conèixer en qui va eixir Marcelino García Toral en esta última jornada en el seu partit d'acomiadament. Tenim cooling break ara mateix en l'Alcoraz, aprofite, jornada 38, primera divisió, Villarreal Atleti de Madrid, comenta el partit Patricia Campos, 11 confirmats, narració per a Salva Gomis en la Ceràmica. Hola Salva, bona vesprada.
8: Què tal, Paco? Com estàs? Bona vesprada. Pues des de la cabina microfònica de Apunt Radio per a viure esta última jornada de la Lliga, on el Villarreal repa l'Atleti de Madrid, el Cholo Simeone, un Villarreal en el que avui se'n van tres peces fonamentals, com han estat Marcelino García Toral, també Dani Parejo i Alfonso Pedraza. Són els tres que avui s'acomiaden del club. N'hi haurà també homenatge al acabar el partit, però anem als 11. Marcelino Keixen, Arnau Tenas, baix els pals, en Santiago Mourinho, Pau Navarro, Rafa Marín i Alfonso Pedraza en línia de 4, doble pivot per a Pap Gay i Dani Parejo, les bandes per Alberto Moleiro i Nicolà Pepe, en punta Ayoce i George Mikautadze. En les banquetes, Tainon Buchanan, Pau Cabanes, Sergi Cardona, Logan Costa, la Sandiata, Alex Freeman, Alfon González, Willy Canguala, Luis Junior com a porter suplent, Carlos Macià, Tani Oluwaseyi i Renato Veiga. Per part de l'Atleti de Madrid, el Cholo Simeone, en Musso, baix els pals, línia de 4, en Janko per el costat esquerre, en Marcos Llorente en el costat dret, Lenglet i Marc Púbil com a parella de centrals, mig del camp, doble pivot en Coque i en Obed Vargas, les bandes són per Àlex Baena i Giuliano Simeone, Baena que torna a la ceràmica, i en la punta d'atac dos davanters, Ademola Lookman i el últim partit de Last Dance de Antoine Griezmann. En les banquetes de l'Atleti de Madrid, en Rayan Belaid, en Boñar, en Cubo, en Julio Díaz, en Salvi Esquivel, en Luque Morcillo, Jano Black com a porter suplent, en Alexa Puric, en Roger i en Alexander Sorlot, són els protagonistes d'esta última jornada de la Lliga en la ceràmica, on està tot preparat i on hi haurà un ambient espectacular, perquè s'han repartit milers de banderetes en les que fica la força de l'afició en color groc.
1: En 52 minuts comença aquest partit en la ceràmica de la mà de Salva Gómez i de Patricia Campos. Després tornarem per a fer la prèvia en condicions. El que deia, continuem en el cooling break ara mateix en l'Alcoraz. Com ha començat la pròrroga en Ribarroja, en el Roberto Gil? Javier Vicente Lozano.
0: Való, per a Ribarroja està començant un poquet fort.
1: Ahí estem. Tira.
0: Ha acabat. Ha ficat un gol important.
1: Tira, tira.
0: Sí, que ha ficat un gol importante el conjunt Rocheta, y Sina que está apretando ahora el conjunt local, que busca un gol para la victoria y el pase a la final de la Sense para la tercera división.
1: Bueno, pues 2-2, temps de prórroga ante Ribarroja y Torrevieja. Si arriben al temps reglamentari de la prórroga sense més gols, hi hauria tanda de penals per a veure qui és el rival del Benidorm en la gran final per a pujar a la tercera federació. Tornem a l'Alcoraz. El cooling break han estat 4 minuts. 4 minuts veient aigua. Bueno, i lo que no és aigua.
4: Alguna tangana ha vist targeta
1: baralla,
4: sí, sí. Sergi Ripollès, i estava queixant-se molt, que també ha estat amonestat per cert Sergi Enric, ha estat ja relevat el punta del Huesca per una colzada. Nosaltres no podem veure què ha passat exactament. I s'ha reprès el partit en un canvi per part del Huesca. Ha entrat ara mateix Dani Ojeda en lloc de Íñigo Piña, el central. Entenc que és un altre canvi ofensiu per part de José Luis Oltra. Atacant per la banda esquerra el Huesca, que se queda sense temps, està a poquet encaminant-se cap als últims 10 minuts de partit. De moment guanya el Castelló, que és el que tenia que fer, encara que per la mínima no ha aconseguit tancar-li en contra, i això que ha tingut ocasions molt clares després del 0-1, quan ara colpeja cap amunt Jorge Pulido, la pilota que la busca Jordi Escobar, tocava ahí en la pentinada, balo que trau el Castelló, balo que té Due jugant cap arrere, Due per a Matis, el belga que no vol contemplacions, li pega de primeres, balo que no acaba de agafar massa distància, però ara sí ve Mirignani per a tocar en Calatrava, per la pilota Calatrava. Calatrava ahí mateix venia a recuperar, però el baló torna a ser per a Deix. Atacant Cantero per la banda dreta, volia anar-se'n en este cas de Sierra. Recupera l'argentí, n'hi ha que aguantar, eh? N'hi ha que aguantar.
1: Que bona activació Emili de Calatrava, que efectivament ha fet ahí un taquet, un luxe, però treballa ràpid per a recuperar la pilota.
5: Sí, sí, sí. És innecessari, jo crec que ixe taconà, te pot ixir bé, és bonico, però després ha reaccionat molt bé tras la pèrdua, però aquestes coses no hi ha que fer-les ara en la necessitat que tens de mantindre el baló, no?
4: Ara buscaven de nou l'esquena i d'Agus Sierra, l'ha enviat a fora l'argentí, està tractant de percutir per esta banda dreta el conjunt de José Luis Oltra, que en este moment evidentment està en primera federació. Baló de nou per a Deix, baló que toque ahí Javi Mier, el 3 per a 2 per fora, treballa també en defensa Cipenga, continua la conducció per part del futbolista del Huesca, acaba traient el baló el Castelló, ara està molt arrere, l'equip de Pablo. Baló per a Pulido, s'anima, la col·loca a la banda dreta, pega-te en Cantero, ve encara aixina com a passada per a Mier que retalla, el baló de nou que van a penjar dins de l'àrea, la col·loca Portillo al primer pal, venia tot sol, el futbolista del Huesca, està entregant molt de camp.
5: Queden molts minuts, no hi ha que tirar-se cap darrere i posar-se dins de l'àrea. I ha queixit cap avant, estar en la línia més adelantada, i jo crec que ens equivocaríem si estarem els 10 minuts o 15 minuts que falten defenent i defenent i defenent. Hi ha que assustar, hi ha que atacar i n'hi ha que buscar el segon.
1: Has tingut 20 minuts per a fer el segon, sí, de contres, contres, contres, sí, dos per a un, tres per a dos, i t'està passant la de l'altre dia. Exactament igual, eh?
4: El que passa que hi ha un canvi que és difícil d'explicar, és a dir, si vas a tindre molt d'espai que te va obligar el rival perquè no li queda altra de tirar un passet enrere, ha col·locat a un tio de 2 metres quan realment a l'espai es estaves matant-los. Té raó, Emilio, en sí, el tema de Camara. Sí, sí. Tenies que haver-lo mantès.
5: Estava, per a mi estava sent el millor home del partit, Camara, dintre que s'equivocava en algun passe, però estava creant molt de perill. Ara tens a Cipenga, la possibilitat d'eixir en Cipenga, però el normal és que Álvaro faci el gol, per parlar, no?
4: Bueno, que el faci tu.
1: Però has de rajar més. Aixina, te veig poca convicció, sí, sí, sí, sí, sí, en els rajes.
5: Aixina, Jacobsen quasi marca, doncs ara Álvaro farà gol. Sí, sí.
4: A mi me val que faci el gol el que siga. Té igual, encara que siga en pròpia porteria. Baló per a Calatrava. Calatrava en l'àrea, Calatrava que retalla. S'ha emborratxat de baló. Calatrava recupera de nou el Huesca, que vol eixir a la contra per ell. Ve a tancar ahí Marco Due, que està fresc. Dubta el futbolista del Huesca, finalment contacta ahí per dins en Enol. Enol que se lleva de damunt la pressió inicial de Ronaldo Pombeu, el brasiler, que ha entrat en el centre del camp en lloc de Barri. El partit continua madurant, estem en el 37 ja de la segona part. En este moment, recordem, el Castelló segueix en equip de playoff, i això que ha estat molts minuts durant la vesprada fora del playoff, tenint en compte que el Burgos pràcticament ha començat guanyant el seu partit a Lleó. No hi ha novetats allí, 0-2, no, entenc, 0-2. No hi ha ninguna emoció. I el té lligat, i ben lligat, i se triomf el conjunt de Ramis, també guanya l'Eibar, i això evidentment li favoreix al Burgos, perquè l'Eibar se jugarà coses en l'última jornada.
1: En l'última jornada marca l'Sporting el tercer, això sí, i per fi un gol que no marca Jon Otero. Este ho ha fet Pablo Vázquez per al tercer, Sporting 3, Almeria 1. Bueno, quina relliscada l'Almeria en este tram final, i és un dels poques gols que tenim en esta recta final. Portem una estoneta de sequera, en tota la jornada, en els nous partits no passa absolutament res, però de moment ara mateix lo més important és que en esta victòria el Castelló mantindria els 69 punts i mantindria aquesta posició per davant del Burgos per l'averaix de cara a l'última jornada.
4: Ara la transició que la conduís Due, que ha vist que tenia davant Álvaro i que no era una opció molt veloç. Toca a la dreta per a Calatrava, ja torna molta gent del Huesca. Calatrava que retalla, Calatrava que li pega. Li ha pegat fenomenal, però el balón ha trobat porteria. Correcte. Està Calatrava en ganes de fer gol, porta 13 gols. Està ja un golet Camarà en el de Ui. I n'hi ha córner per al Castelló.
1: Va dir en la prèvia José Luis Oltra que Calatrava era top 3 de la categoria. Futbolistes de, pues això, box to box, jugadors de mig del camp, d'arribar. Anem a veure. Ahí està el canvi que demanava.
4: Sí, però no per Calatrava.
1: No, efectivament. Este no era.
4: Entra Suero.
1: La meitat del canvi està bé. Era el jugador que demanaven, però no el substituït.
4: Podem extraure com a conclusió que Suero no és molt del gust de Pablo Hernández, no?
1: Igual no. Té pinta que no.
4: Bueno, pues se'n va a Calatrava. Ha fet un bon partit. No ha estat
5: I és la primera que
4: molt
5: la
4: encertat, no?
5: Ell està acostumbrat a que el marquen molt damunt i no el deixen. Els equipos saben de la potència que té ofensiva i al final està sempre molt marcat i molt...
1: I sí, este córner.
4: Va al córner, la pengen al segon pal, molt tocada la pilota, ahí hem vist les dificultats que té el porter, que tampoc té molta alçada, però no hi havia ningú en el segon pal.
1: És el quin córner que va al mateix joc. Segon pal, més allà.
5: Quan estàs en la banqueta, Lluís, que estàs mirant-me, que te posa de molt mala llet quan tu estàs entrenant l'estratègia i te desespera, que dius tu, bueno, posem el millor llançador, posem a tot el món col·locat, a on té que anar el valor, tal, i sempre va mal tirat, i sempre va mal tirat. I dius, bueno, com és possible?
7: Es bloquejos, tots es col·loquen, i després el que tira li pega una pepina que l'envia.
5: Exacte. És un camp estret, com diem, i és curt, i tots els balons al segon palo, passat sense, a més, opció a poder rematar.
4: Ve Liberto, volia filtrar la pilota des de l'àrea, recupera de nou Due, s'adorma Ronaldo, cau a terra.
5: Liberto, son pare voldrà que guanyem, son pare.
4: Segur. Bueno, sí, voldrà que guanyi el fill, però si no pot ser, pues que siga contra el Castelló, va, està clar.
5: És com Romero, volen, però ja que baixa el Huesca, no?
1: Pues que lleig, que lleig, aquest comentari, que... Sí. No va sentir, perfecte.
7: Perquè en este 0-1 el Huesca baixa.
1: Se va al club.
5: Perquè guanya el Cádiz, baixen tots. Sí.
4: Però no baixa per culpa del Castelló. Al final, que ens ho pregunten a nosaltres, quan baixes després de 42 partits, és perquè ha fet les coses molt malament, més malament que 18 equips. Que 18 equips que t'es per davant. I mira que el Cádiz te ho ha ficat en safata, Perquè el Cádiz ha començat a puntuar, mira, Castalia va començar a puntuar, però ha fet una segona volta horrible. Ara hi ha falta favorable al Huesca. a falta de 5 minuts per a
1: la fi. Els duels directes d'esta temporada entre Mirandés i Leganés, perquè crec que ahí està el fet de que avui el Mirandés siga ja directament equip. Ah, que es juga a l'última jornada. Ah, pues per això. El Leganés-Mirandés la setmana que ve. És que el Mirandés igual té opcions de salvació i tot. És que és pa flipar. Si acaba la jornada com està ara mateix, eh? En 40 punts.
4: I és un cas molt semblant al del Girona, eh? La temporada passada va estar un pas de primera divisió.
1: Anem a recordar que ara mateix en tot el que n'hi ha, el Mirandés té 40 punts, el Leganés... El Leganés està caient davant el Cádiz, rival directe, i setmana que ve Leganés-Mirandés. Si guanya el Mirandés se salva, el Leganés cau.
4: Això sí que és un drama. Això sí que és un drama. Pues estem en el 41 ja de la segona part. Costa molt, que passen els minuts en esta segona part des que ha fet el gol. Gran gol, de Usman Camará. Aprofitant l'errada de la defensa, però després retallant, limpiant clarament el porter. I a porta buida marcant el gol que fa la dotzena en la present campanya. Baló per al Huesca, que trata de, com sol dir, cremar els últims cartutxos. El balón la banda dreta, molt forçat ahí per a Javi Mier. Javi Mier evita que se perga la centrada, que busca àrea. Més mal que ha tret de Brignani. Venia molt de perill.
5: I molta gent en àrea.
1: Sí, ja estan carregant en tot. Sí, per cert, sí. Expulsió en el Valladolid, sense Viero Rocha i al carrer. Se queden un menys. Valladolid 0, Deportivo 2. El Depor que ja festeja pràcticament el seu ascens.
4: I ara la contra portada per part d'Álvaro García. Acompanyava Suero, però Álvaro prefereix jugar darrere. El baló que ve per a Pablo Santiago, incansable. Pablo Santiago, bon partit del futbolista que tornava a l'11 inicial, tenint en compte l'absència de Jeremy Melo, el francès, en esa banda dreta defensiva. Toca el Castelló, n'hi ha que tindre el baló, clar que sí, n'hi ha que fer córrer els jugadors del Huesca, que vagin passant els minuts i que perguen definitivament qualsevol possibilitat, no?, de buscar l'àrea que defensa Matis, que també hi ha que dir-ho, participa poquet, però ha tingut ahir un parell d'accions que han sigut claus.
1: Les dos que ha aparegut, ho ha aparegut bé, ha fet molt bé.
4: Ha millorat molt, s'està fent un porter més sobri, perquè al principi de temporada, de quan en quan, l'inicia esa versió guitarrera.
1: Guitarrera xirigotera.
4: Trau la pilota i el Huesca ho intentava. Ha tocat de cap Guerena Barrena. Baló per a Suero. Suero Ronaldo. Suero ahí pegadita a la línia de cal en la banda dreta. Se la queda Suero, que clar que sí. Toca darrere per a Matis per a estirar el camp, per a fer córrer els homes de José Luis Oltra. Últims dos minuts de partit. En directe el punt a punt en Apunt Ràdio. Recordem que està guanyant en gol de Camaral Castelló. Huesca 0, Castelló 1. El Huesca que perdrà la categoria. El Castelló que es mantindrà de cara a l'última jornada. Ja pots anar comprant alguna cosa pels nervis, en l'últim partit a Castellà, Milo. Ja t'ho dic com a deures durant tota la setmana. Sí, sí, pues...
1: Que l'herbolari del cantó que n'hi ha allà en Castalia li vas a fer gasto esta setmana, sí. D'espècies.
4: Li portarem mate, no? Una botella d'ices de
1: Valeriana,
4: de
1: Valeriana. Valeriana. Sí, sí.
4: És que va ser un partit dramàtic,
5: Bé, claro.
4: En el Burgos jugant a casa davant de l'Andorra i el Castelló Eibar, els dos lluitant per el mateix, Però bueno, ho contarem, però sent diumenge de nou jornada unificada des de les 6 i mitja al partit de l'Skyfy Castalia. A l'Alcoral li queda poquet, algo més d'un minut. Quan ha fet girar?
5: 4 o 5, segur.
6: No, més.
1: Sí. Entre el paró del cooling break són 4 minuts com a poc.
6: La groga a Pablo i...
1: Sí, sí. Jo crec que 7 o 8. Sí, sí.
4: Pues ara defensa Brignani, Suero. A Suero les pentechen. És futbol, diu l'àrbitre. Encara així, continua Suero rebutjant la pilota, que no se perd per fora. Venia a lluitar-la ahí Álvaro, però ha tret el baló cap amunt. Jorge Pulido la rebenta a Ronaldo Pompeu. Baló que se'n va per la línia de banda. Traurà des dels tres quarts. Mira, va entrar Billman, Estem ja inclús en premis, Per a Billman, que està inèdit. Jo crec que és el seu debut en el primer equip del Castelló.
1: Sí.
4: Futbolista polonès.
5: Lleva el 18, a Valibore.
4: Sí, a Pablo Santiago.
5: Així és un home molt que ha jugat tot l'any en el filial. Ha anat moltes vegades convocat.
4: Tot l'any és una manera de dir-ho, Emilio.
5: Sí, però ha jugat. I tot l'any ha anat moltes vegades convocat en el primer equip. És polonès, no?
4: Sí.
5: I és un jugador molt ràpid. Jo crec que pot posar-lo per davant. Ha jugat en el filial com a lateral dret i com a central. I m'imagina que el posarà per davant de Jere. L'equip està ara ben ordenat. Jo no el posaria per darrere, el posaria per davant de Guerre.
4: Pues ara el que ha rebutjat a segur de nou Israel Suero. El baló que ve per al porter del Huesca. Se va complir el temps, Se va complir el temps. Veurem quan afegixen. No ho han donat?
1: No, m'he fet curt.
5: Vale,
4: 9 minuts d'afegit. I ara està Alberto Jiménez a terra, bueno, per a perdre una miqueta de temps i per a desesperar el jugador del Huesca.
1: Billman concretament ha jugat 711 minuts en guany en el filial, 12 partits, I de titular...
4: I algú de la mater media que quan ha jugat han perdut. O sigui que Emilio l'ha posat molt bé, però...
5: No, jo l'ha posat que Emilio, no, en el filial, Emilio igual és el però ha anat molt en el primer equip convocat. Però no,
1: deveres.
7: Deixeu tranquil·la la colla de Juanfran.
5: Quan el van fitxar, el van fitxar com un lateral de dret de projecció, sí, ofensiu, i no jugat en, ha debutat avui.
1: La cara que fa José Luis Oltra és de...
5: resignació.
1: Sí. Pues queden 8.
4: Colpeixen ja Roman Matís. Ja en la prolongació, 9 minuts. S'ha complit el primer d'aixòs 9 minuts. El baló que se'n va fora. Serà baló per a el Huesca. I veig els aficionats ahí que estan en l'Alcorà. M'imagino que escoltant que les notícies que venen no són bones.
1: Que no canvia res, eh? No n'hi ha gols. Però des de fa 15 minuts.
5: Sí. Ja demana, el Huesca vol demanar que posen, no sé si ho ha llegit, Saragossa i Huesca en diferents grups, per no coincidir l'any que ve en el mateix grup.
1: Bueno, pues...
4: Home, sí, però per demanar, això que és, a la carta?
5: Imagina que la federació tu demanes la possibilitat d'estar en un grup o en l'altre. Sí, sí, pot ser. L'equip és que ho demanen.
1: L'avant el vici de demanar, la virtut de no donar.
4: Ha recuperat el valor el Huesca en zona defensiva, volia progressar ahí a l'Escandero, ha vingut a tallar Ronaldo Pompeu, que li diu a Cipenga que apriete, i Cipenga diu, a mi no me queda gasolina, estic en reserva i faig el que puc. Tensió en Pablo Hernández, eh? Avui sí que estic veient lo nerviós al tècnic del Castelló, que sap que és un dia important, que n'hi havia que guanyar i el seu equip ho està fent. És de veres que podia estar una miqueta més desahogat en el marcador, una miqueta més d'encert, però és un poc la creu d'este Castelló, no? Que genera molt, però que li costa molt facturar.
1: I un segon, perquè estem en l'última acció, Luis Urrutia, del primer quart, que el Real Madrid se va emportar amb molt avantatge.
7: Ha dominat amb molta claredat l'equip del Real Madrid des del parcial inicial. 3-15 amb Lyles matxacant des de l'exterior. L'atac del Real Madrid, Andrés Feliz, que juga de 3. El baló que no entra des final del primer quart. El Real Madrid se'n va amb 7 punts d'avantatge. Deneu 26.
1: Deneu 26 en Grècia. Ui, a la càrrega del Castelló, vinga!
4: Vol Isir Due que la col·loca a l'espai. Per allà corria Kerena Barrena, però ha interceptat de nou la defensa del Huesca. Baló en zona de migcampistes. Busquen a Cantero. Cantero la voy a col·locar dins de l'àrea. Pegat ahí en Sienra, que envia el baló fora. Serà de nou treta lateral per al Huesca. Anem a veure si la col·loquen dins de l'àrea o juguen en curtet. Decidissen jugar en curt. Baló per a Cantero. El centre, la centrada de Cantero. Baló dins de l'àrea, que queda sol. Més mal que ha aparegut per ahí Suero.
7: Descansen Ribarrocha.
1: Descansen Ribarrocha. Tot continua igual 2-2. Estem en la recta final del partit i, per cert, ho he comentat abans, continua tot igual, eh? En la victòria del Cádiz 3-0 és ja impossible per al Huesca alçar-se d'este colp. A veure...
4: La centrada dins de l'àrea Peré. Ha arribat més mal de nou Sienra, rebutjant el baló. L'acció era la centrada de Liberto des del costat esquerre. No s'entrega ni molt més la Sociedad Deportiva Huesca, perquè són 48 de la primera, nova centrada dins de l'àrea. Baló molt passat, sense ninguna opció. Per això me que buscava el baló en el segon pal.
5: Pulido,
1: sí,
5: Pulido
1: de que li han, de que li han pegat.
5: Sí, Pulido ja no se meneixa d'ahí. Tots els partits quan va perdent Pulido ja se queda davant del centre. I és perillós, és molt perillós. I Cantero, que està jugant en banda dreta, que és del ex del Llevant, és un home rapidet i que s'entra prou bé, pues, contínuament buscaran a Pulido.
1: Hi ha jugadors en terra, estan revisant ara una possible acció. Aprofite per a demanar també Javier Vicente Lozano en Ribarrocha com està la primera part de la pròrroga.
7: Molt igualat, però tal vegada acaba terminant millor el Torrevieja. De moment 2-2 i resten 15 minuts. I si tot continua i sina, se n'anirem als penals.
1: Pues Ribarrocha 2, Torrevieja 2, només 15 minuts per davant. Si acaba el partit sense més gols, n'hi haurà penals per a veure qui se classifica per a la final del playoff i juga davant el Benidorm. Una imatge ara també bonica, no?, de la graderia. Una aficionada del Huesca fent-li una foto a la seva filla que estava plorant perquè el Huesca està només 4 minuts igual de ser equip de primera federació.
4: Sí, sí, sí. Quan els xiquets que ho viuen tot amb molta, molta intensitat, no? Tots els sentiments són molt forts i, bueno, esperem, no?, que continuen sent del seu equip, no?, tot i estar en primera federació, que tenen que comptar a l'afició del Castelló el que és estar en aquestes categories. I això és esport, això és futbol. El Castelló que té que mirar pels seus interessos i estan, evidentment, en el somni, no?, de l'ascens cap a la primera divisió, quan ara jugada de nou en llarg, que Matís ha volgut pentinar, en este cas... Crec que és Kerena Barrena, que s'ha llevat ahir la...
5: O Willman, és el
4: Willman, és?
5: Està per davant, sí. De carremata de cara.
4: Algo que juga en llarg el porter. Toca ahí...
1: Bueno, un segon. Acaba el partit del Deportivo de la Coruña. 0-2 ha guanyat el Depor davant el Valladolid. El Depor és nou equip de primera divisió. Moltíssims anys després. És així, evidentment, enhorabona. Ojo!
4: A punt està d'arribar a ese baló, deixa passada tensa per part de Bilman. Álvaro García en el primer pal, replega la pilota en l'altre costat, Cipenga, Cipenga que baixa les pulsacions, toca la pilota per a Due, este li va pegar, este li va pegar, Due, Due des de l'àrea, ha acabat atropellant a un defensa del Huesca, l'àrbitre diu que això no és falta, toca Due, baló per a Suero, ara sí. Ara sí que ha xurat la falta.
1: Acaba el partit del Burgos. Cultural i Deportiva de l'Onesa 0, Burgos 2. La Cultu és equip de primera federació, descens per al conjunt de Lleó, mentre que el Burgos en esta victòria se col·loca, continua igualat a punts amb el Castelló provisional. El Burgos, sèptima posició, Castelló 69 també en la sexta posició, però el Castelló encara no ha guanyat.
4: Recordem que el Castelló va empatar a 0 al Plantillo i després va guanyar a Castalia no fa molt, per tant el gol a veràs particular.
1: Favorable.
4: El té guanyat el Castelló.
1: I acaba el partit l'Eibar també, 2-0 al Córdoba, l'Eibar que també serà candidat a aquesta sexta plaça de playoff, l'Eibar que té 67 a 2 del Castelló, s'enfronten en l'última jornada en Castalia.
4: Que va ser jornada de molts nervis, sense dubte serà la rematada molt fluixa per part de, crec que era Enol, a les mans de Roman Matis. Ha blocat el porter belga, ben situat, bon partit de Roman Matis, després d'una altra errada defensiva perquè no, han permès a Jordi Escau.
5: La falta de mig centros que ajuden a aquests balons.
1: Acaba el partit el Mirandés, Mirandés 3, Granada 1, el Mirandés en 40 punts encara tindria opcions de permanència l'última jornada. S'enfronta al rival directíssim, que és el Leganés, que va a perdre davant el Cádiz, està perdent 3-0.
4: I en el Alcoraz resten 2.5 per arribar a la fi del partit. El Huesca que tracta d'intentar-ho, però ja la desesperada, no? Sense massa idees, rebutja el Castelló, regala la pilota. Ha perdut el control del partit, clarament. Després d'aquests últims canvis...
5: Està buscant amics per jugar el baló i
4: no
5: que li passa el baló a Due, Due... Pues,
1: Ja és un partit estarifat, absolutament.
4: Sí. Ve Due, Due per Álvaro, anem a veure Álvaro, Álvaro a la dreta, baló per a Bilman, ha arribat molt abans, ahí.
1: Cap decisió, eh? Cap ni una bé. No. En línia de tres quarts se t'apaga la llum.
5: Tot a favor, Suero l'està fent bon
9: toques,
5: però al final quan combinen algun companyero, hi ha que reconèixer que són els últims minuts i que n'hi ha molta... Molta pressió per part del Huesca, però que així n'ha falta un poc de qualitat en algun dels jugadors per a poder continuar la jugada cap avant.
4: I que content està Usman Camara, que ha fet un gran gol, ha fet un bon partit i avui tindrà post d'Instagram guanyat a pols, eh? I jo ho celebre, sense dubtes. Baló per a Suero, Suero dins de l'àrea, Suero molt escorat ahí en la línia de fons, té que treure el baló, fa molt bé darrere per a Ronaldo, Ronaldo per a Due. Due que se preparava per a rematar però no tenia espai físic. Toquen arrere, la pilota ve per a Sierra. Sierra bascula, canvia l'orientació, baló en banda esquerra per a Cipenga, Cipenga que atrau rivals, busca la trena en Due. Due per a Cipenga, venga Cipenga, Cipenga, baló dins de l'àrea, ah, apareix ahí, corner. Era Bilman, no? Bilman que ha rematat en l'esquerra però és córner. I ara sí que el drama està instal·lat en la banqueta del Huesca, eh? Perquè és l'últim minut, córner per al Castelló. I això és dur, eh?
1: Buah.
5: És el pitjor que hi ha, baixar de categories. No puges, no guanyes un campionat, tot és dolent, però baixar de categoria, jo crec, per al deportista professional, per tot el món és el pitjor.
1: La teta de cantó, va perdre temps el Castelló, acaba el partit en el Molinón, Sporting 3, Almeria 1, acaba el partit en les Palmes 1, Zaragoza 1, el Zaragoza a primera federació. Ha arribat el moment, el Zaragoza cau a la tercera categoria del futbol nacional. Què ha passat ahir?
4: Falta. Pues que hi ha hagut falta, com és a Suero, i pràcticament això ja està finiquitat, perquè... Venen a protestar-li alguns jugadors del Huesca, i està Sielva, en Ronaldo, s'estan dient de tot. I bueno, la tangana, però això afavorís evidentment el que està guanyant el partit. N'hi ha treta lateral per al Castelló, però el partit s'esgota, a penes 20 segons per arribar al 99 d'encontre.
1: Acaba el partit en la Rosaleda, Màlaga 1, Racing 1. El Racing ja és equip de primera, el Màlaga que crec que ja consolida el playoff, 72, ja és equip de playoff, evidentment de forma matemàtica, passa el que passa en l'última jornada. I ja sabeu que l'avantatge en el playoff és molt important, eh? Molt important el lloc de la classificació de cara al final. I estem ja en el 99, temps complit, igual.
4: Sí, i aguanta per estirar el cronòmetre.
5: Final.
4: S'ha acabat, final del partit en l'Alcoraz, no ha deixat pràcticament ni un segon extra. L'àrbitre o celebra la banqueta del Castelló. Triomf importantíssim, 0-1, l'abraç de Pablo Hernández que consola evidentment a José Luis Oltra. Després de la derrota que fa que es consume el descens de la Sociedad Deportiva Huesca, el MVP, evidentment, Usman Camara, més 3 per al Castelló, que tirant d'argot ciclista, encara que siga fent la goma, aguanta el maillot del playoff almenys una setmana més.
1: Sí, la realitat és que el Castelló de Pablo Hernández s'ha guanyat tindre l'última bala en la seva pistola en l'última jornada, que és una situació que el 99% d'aficionats del Castelló al principi de temporada firmaven. Emili.
5: Sí.
1: I avui no ha estat un partit brillant.
5: No ha sigut brillant. Ha pogut passar qualsevol cosa, perquè les que té el Huesca, les 3, 4 o 5 ocasions que té el Huesca són claríssimes. Has pogut marcar antes, has pogut sentenciar fer en el segon, però el partit no ha sigut bo. Però el que toca en aquests partits és guanyar i fer el que toca, sumar de 3, si és el que volíem, no? Jo crec que al final la setmana que ve serà un partit de molta tensió, de molts nervis, de... important, però jo preferi jugar-me-ho en casa, jugar-me-ho en la meva afició, jugar-me escacaos, com diem, en casa, i serà un partit pues, de molta tensió, però hi ha que guanyar, hi ha que guanyar.
1: Els números del partit, els expected goals, vale? 0,66 per al Huesca, 2,12 per al Castelló, has fet un gol. Possessió 61% per al Castelló, 31 per al Huesca, rematades 16 per al Castelló, 9 entre pals, 7 per al Huesca, 2 entre pals. Corners, 9 per al Castelló, 2 només per al Huesca. Grogues, 3 per al Huesca, cap per al Castelló. Jo estava mirant per així el tema de les faltes, però crec que les ha guanyades també el conjunt local. Ah, pues no, el Castelló ha rascat més, 12-11. Però mira, ahí està, en el XG i en les expected goals i en les rematades i ocasions, 7 tirs, 9 entre pals, un gol. És un gran resum, De vegades la estadística sí que... Al contrari del que deia Paco Gémez, no és com els tangues. De vegades l'estadística mostra lo important també.
4: És una constant del Castelló tota la temporada. El Castelló, si haguera tot el que ha produït ho haguera facturat una miqueta més, no sé si haguera pujat directament a primera divisió, però haguera estat molt més a prop del que està.
5: Jornades i fases de l'any que sí que ha fet 2-3 gols contínuament.
1: Sí, sí.
5: Fa 3-4 partits, la mitja eren 2-3 gols. Sí. S'ha baixat molt, claro.
1: Bueno, del partit, destaquem els millors o el que més vos ha agradat, igual?
4: Usman Camara, millor per a mi del Castelló, i bueno, jo crec que l'àrbitre, des de tot, no he vist la jugada aixa en la que s'ha anul·lat el gol a Camara, no l'ha pogut veure en...
1: Ni tu ni ningú.
4: En nitidesa per a saber si...
7: Ah, en alguna repetició sí que donava la sensació de que l'havia tocat en la part alta del braç.
1: En el muscle, en el braç, sí.
7: Que no l'encerta en el cap i que la toca en la part alta del braç.
5: Jo me quedo en Camara i les dues jugades d'Alberto, en defensa i el passe del gol... Per a mi és molt important.
1: Avui el capità, molt bé. L'àrbit ja m'has dit que... Vale. La setmana que ve, recordeu, la finalíssima...
4: Porta gran o enfermeria, la setmana que ve.
1: La finalíssima de tots les finals. El Castelló en casa, 6:30, diumenge, davant l'Eibar. No ho he comentat, però sí, repassem abans d'acomiadar-vos els resultats. Cádiz 3, Leganés 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0, Burgos 2, Eibar 2, Córdoba 0, Huesca 0, Castellón 1, Las Palmas 1, Zaragoza 1, Málaga 1, Racing 1, Mirandés 3, Granada 1, Sporting 3, Almería 1 y Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 2. El Racing ya es equipo de primera, 79, Deportivo de la Coruña, hoy es equipo de primera división, 77, y después de todo el que ha pasado, al cap y a la fi, a ver si actualiza la clasificación que estaba pero así pendent de posarse al día. Però se queden Almeria en 71, Màlaga en 70, Las Palmas en 70 i Castelló en 69. Ara mateix, aquests 4 són els que estan en llocs de playoff. Ara bé, el Burgos té 69 i l'última jornada, com deies, segurament s'ha de comptar també en aquesta victòria. L'Eibar té 67, encara en opcions de playoff també. És a dir, que ara mateix l'únic que pot donar-se pot ser l'Almeria, no? Però això 71 punts, però està molt, molt ajustat. Está muy ajustado. Yo es una cosa que no... Feia temps que no recordaba también una jornada como esta, ¿no? En la recta final. De cara a la semana que ve, para tancar igual, el que deia, tota Castalia ha d'apretar, tota Castalia ha d'estar, tota Castalia ha de bramar, perquè s'està jugant un playoff i una postemporada a 90 minuts.
4: No tinc dubte, si fora per Castalia i pel públic, el partit està guanyat. Castalia apretarà, Castalia estarà, l'equip és el que té que tirar del carro, n'hi ha que guanyar aquest partit. Estic totalment d'acord amb Emili. Jugues una final, la jugues en ta casa, la jugues davant d'un rival directe, depens de tu mateixa. Si guanyes el diumenge jugaràs el playoff, que és un premi extraordinari, una gran temporada. I després has comprat bitllets per a la rifa, veurem si toca. Si toca bé, si no, pues a continuar l'any que ve.
1: Emili, lo mateix. El partit de tots els temps la setmana que ve, esperem que siga el primer de 4 més que estigui en la postemporada.
5: Sí. Espero que l'equip estigui el més tranquil possible. Serà un partit de molts nervis i molta pressió per part dels dos equips, però, com dic, la major... jo preferir jugar-me a la casa. Jugar-te-la fora de casa, sigui el que sigui, un descens, un ascens, un tal, és molt fotut, i lo normal, en l'apoyo de la gent, que tingues moltes més possibilitats de guanyar.
1: Pues la setmana que ve, diumenge, estarem ahí, al costat del Club Esportiu Castelló, per a fer força, per a recolzar Castelló-Eibar, el partit de partits esta temporada, en l'última jornada de temporada regular després de la victòria d'avui del Castelló, 0-1 davant el Huesca. Un abraç molt gran a José Luis Oltra, al seu staff, perquè ha caigut el conjunt aragonès a la Primera Federació. Un abraç, Wal.
4: Igualment, i pam, pam, orellut.
1: Pam, pam, orellut. Un abraç, Emili.
5: Un abraç, Paco.
1: Un abraç als nostres comentaristes i anem a tancar i fer un xicotet paró, però abans hem d'actualitzar, per exemple, en la final de l'Euroliga, Luis Urrutia remunta Olympiacos.
7: Sí, però continua dominant el Madrid el partit. Estem en l'Equador del segon quart, Olympiacos 28, Real Madrid 33.
1: I també a punt d'arribar al final de la pròrroga, volien conèixer el minut i el resultat, Javier Vicente Lozano en Ribarrocha.
0: Estem en el minut 8 de la segona meitat de la pròrroga. De moment, Ribarrocha 2, Torrevieja 2, i una ocasió que ha tingut el Torrevieja, però que no ha pogut materialitzar. De moment, se n'anirien els penals.
1: I, a banda de tot això, hem de fer la següent comunicació. En l'estadi i la ceràmica són les 8 de la vesprada, 37 minuts. En 23 minuts comença el Villarreal Atleti de Madrid. Així en el punt a punt, de tu a tu.
9: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
10: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu

0: Punt a punt.
1: Vuit de l'esplai, 38 minuts. Tenim polèmica ara mateix en Riba-roja, Javier.
2: N'hi ha un jugador, Pues sí, n'hi havia un jugador de la Torre Vieja en terra. No han llançat la pilota a fora. Riba-roja ha continuat. I ara n'hi ha una picabaralla ahí. Moltes jugadors. Benchema ahí al porter. A Pitxana, que diu que no. En terra, ja dic, està per una banda el dorsal número 2, Morales, del Torrevieja, per una altra el dorsal número 16, Joshua, del Riba-roja. I la veritat és que tots queixant-se de l'àrbitre perquè no ha xiulat pràcticament res entre les assistències. La veritat és que des de la segona meitat n'hi ha hagut una trifulca ahí entre els dos banquetes perquè estaven perdent temps el Torrevieja. I la veritat és que l'ambient ara mateix està un poquet enrarellit en aquest sentit i en aquest aspecte. Targeta roja a un membre de la banqueta del Torrevieja, que no és l'entrenador, no és Piquero, no és Diego Piquero, no sé qui és.
3: Bueno, estava mirant, Javier, 115, queden 5 i més que va afegir perquè tens porta parat des de fa 3-4 minuts. De seguida tornem, però abans hem de tornar a fer comunicacions. Primer, Luis Urruti en la final de la Euroliga retalla diferències. Olympiacos se posa 2.
4: A només 2, a falta de 3 minuts i mig per a que conclogui la primera meitat. Olympiacos 34, Real Madrid amb un llull espectacular 36.
3: Està retallant sobretot carregant el joc interior el conjunt grec a un Real Madrid que està molt mimbat. Alex Len, que no està, tampoc Ousmane Garouba lesionat l'altre dia i evidentment tampoc Edi Tavares. El que deia, 20 minuts per al partit en la Ceràmica, ja hem conegut abans les alineacions de la mà de Salva Gomis. Salva, les recordarem d'ací a uns minutets també, i tens amb tu a Patricia Campos, si no m'enganye. Hola, Patricia, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Paco.
3: Bueno, pues anava a dir que avui en joc n'hi ha una tercera posició, que no és poca cosa, però és de veres sí, que ja els dos equips tenen tot el seu fet, i és dia d'acomiadaments, d'acomiadar a Parejo, d'acomiadar a Marcelino, d'acomiadar a Griezmann. És un dia molt emotiu. Sí, senyor.
5: Sí, además de bueno, una liga que finalice la temporada, comentaba abans en Salva, ¿no? Que moltes estrelles ya no estarán, también per part del Barça, Lewandowski, ¿no? O sea, que equips que per, bueno, jugadors sobretot a nivell internacional que han transcendit en esta lliga i en les altres, i bueno, els anys passen per a tot, les temporades també, però és un partit bonico per, bueno, per lo que és la tercera plaça, per al Villarreal, ja t'assegura de la seva plaça a Champions, i per les despedides, però despedides a lo gran, com és el fet que Marcelino se'n vaixa i se'n vaixa d'una bona manera, que se'n vaixa a Parejo d'una bona manera i que se'n vaixa a Pedraza després de 15 anys en el club.
3: Del partit d'avui, per cert, què està passant, Luis, ara mateix? Picabaralla?
4: No.
3: Sí, sí, sí.
4: Ja tens mort, ho demana el Real Madrid, ho demana Escariolo, perquè és el primer avantatge en tot el partit per a Olympiacos, 38-36 en el marcador, ja està dominant l'equip de Barjogas.
3: Un segon perquè baixa la policia a zona de banquetes en Riba-roja, s'està liant la recta final, Javier.
2: Sí, però bueno, ha pujat un aficionat, no sé si és un aficionat o un membre del club de Riba-roja, ha passat per darrere de la banqueta del Torrevieja i s'ha pujat ràpidament. De moment no passa res, han expulsat a una persona, ja dic, del cos tècnic del Riba-roja, l'han dit que no podia estar en el túnel de vestidors, l'ha mandat cap amunt. I no sé, sí que ha hagut ahí també una trifulca entre l'àrbitre i l'afició de Torrevieja, perquè li estava dient algo, però bueno, al final els nervis a flor de pèl, se podia dir així en Riba-roja.
3: Sí.
2: És que clar, n'hi ha molta gent que no té fitxa, jo crec que està en la zona de banquetes.
3: Efectivament.
2: I ara...
3: I poca policia, Javier, poca policia, poques autoritats per
2: Correcte.
3: A el que n'hi ha en joc ara mateix. Continua el 2-2 i el partit que se'n va anar més enllà del 120. Un segon perquè està Fernando Roig, el president del Villarreal Club de Futbol, en la tele ara mateix, amb els companys de Movistar. A veure què comenta.
6: Hemos conseguido y vamos a tratar de que el año que viene se repita.
7: En el año en el que se despide Marcelino, segunda etapa, ¿cuál es el legado del técnico asturiano en este club?
6: Yo creo que nos ha posicionado las dos veces que ha llegado, nos ha escogido con dificultad, una en segunda división, que yo me acuerdo siempre el primer partido que estuvo, fuimos a jugar con el Castilla y perdimos, una barbaridad, muchos goles. Y el primer partido después de haberlo. Y luego esta segunda etapa nos ha hecho dos. Yo creo que nos ha posicionado las dos veces que ha llegado, nos ha escogido con dificultad, una en segunda división, que yo me acuerdo siempre el primer partido que estuvo, fuimos a jugar con el Castilla y perdimos. Una barbaridad, muchos goles.

0: Champions o pelear por estar en Champions y competir mejor en Champions, que es verdad que este es un poco el debe del equipo esta temporada?
1: Nosotros lo primero que hacemos es estar el año que viene otra vez en primera división.
0: Los 43 puntos, bueno, ¿no? Los 42.
1: Nosotros brindamos con los 42 y no, al año que viene brindaremos con los 44. Si los conseguimos los 44, lo primero, y luego no renunciar absolutamente nada de lo que venga y aspirar a lo que estamos, jugar en Europa, y si podemos jugar en la primera división de la Europa, mejor, eso es lo que tenemos que aspirar.
0: Ya termino, porque al entrenador lo tienen ya firmado, entiendo que no me va a decir el nombre si es así, y si no, ¿cuándo lo van a hacer público? ¿Cuándo lo van a hacer oficial?
1: Cada cosa tiene su paso, ¿no? Hay que terminar la liga, tiene que terminar. Yo, a principio, sobre el 3-4 de junio, lo haremos oficial.
0: Muchas gracias, pues estaremos pendientes.
1: Muy bien, gracias.
2: Bueno, per afegir, pues això, el següent entrenador, Íñigo Pérez, quan el van a fer oficial després de la final de la Conference League. Jo crec que tampoc té massa misteri. Dos coses molt ràpides. Fournier està fent tabac ara mateix al Real Madrid. Se posa més 5 Olympiacos.
3: Està rebentant l'equip d'Escariolo, que no té respostes més que els tirs de 3 de Lyles, que torna a encertar des del cantó. Jo crec que és el quart o el cinquè triple ja per a Lyles. Estem en l'últim minut d'esta primera meitat, 21 punts per a Lyles, 44 Olympiacos, 42 per al Madrid.
2: Pues jo crec que ara seguida tornarem per al final del segon quart. També volia Javier Vicente Lozano, finalment la policia que ha aconseguit aplacar al personal. No sé si han donat més afegit més enllà del 15 de la represa.
4: Jo crec que seríem sobre el 18, estem ara mateix en el
2: minut 200. Anem a minut 200, jo crec.
4: Sí, correcte. D'ací no es mou ningú, perquè ja ha dit 2-2 i se n'anem a esperar. Estem en el minut quasi 17 de la segona meitat de la pròrroga.
2: Les línies obertes ara mateix en Ribarrocha, línies obertes en aquesta final de la Euroliga, i també Patricia Campos Salva Gomis. Hem comentat abans en segona divisió que la cosa està molt picant de cara a l'última jornada. Per cert, aprofite per abonar novament el nostre abraç, no?, als aficionats dels equips que han baixat avui, al Real Zaragoza, la Cultural i Deportiva Aragonesa, i també al Huesca de José Luis Oltra. El Mirandés, que se la jugarà en l'última jornada davant el Leganés. Mirandés-Leganés, si guanya el Mirandés, se salva. Si empata o guanya el Leganés, se salva. I el Cádiz ja, evidentment, en tot el que ha passat, pues, té el haveràs guanyat davant el Mirandés, i per això el Cádiz ja és equip de segona divisió, se manté una temporada més en la categoria. Però bueno, del partit avui, has escoltat al president, Patricia, ha dit que se celebraran els 44 punts, primer perquè la permanència en guany ha estat en 42-43, però jo vaig afegir, per a sacar 44 punts en el Villarreal, pues igual Marcelino sí que te valía. No sé.
5: Bueno, pero tú sabes que eso es una forma de decir que es un club humilde, que es un club de poble, pero que s'aspiren.
6: Per a mi deurien de deixar ja de celebrar això.
2: No estic d'acord.
6: Jo sí.
2: Perquè
6: jo
2: és una tradició. Papo, és una tradició.
6: Els 44 es fan en una primera volta.
2: Sí, però Salva, és que esta tradició...
6: No, però això és com lo del Cholo, diguen que és l'equip del poble. No, ja està.
2: Però que Salva, sí, el component...
5: Però en este caso es un poble.
2: No és una celebració pròpiament dita. És una celebració per a homenatjar la figura de José Manuel Llaneza, que va ser el primer en establir esta tradició.
6: Paco, però el primer que ha dit és que lo important és jugar en primera l'any que ve, vull dir, el Villarreal ja no està en aquesta realitat.
5: Bueno, yo vos entengas dos, o sea, pero yo pensé que es una forma de hacer agradecimiento.
2: Es una motivación.
5: La vida,
2: es una motivación.
5: Digo, bueno,
2: si tú celebres 44 punts en gener, es una motivación, porque ya sabes lo que has de pelear la resta de la temporada. Però més enllà del record de José Manuel Llaneza, jo crec que el Villarreal està molt bé que no perga pues eixa identitat d'un equip que lluitava per estar entre els més grans. Per a mi ja està entre els més grans.
5: Jo, Paco, t'ho dic, que jo veig com una forma de agrair a la vida on estàs i el que s'aconseguís, una població...
2: De valorar les coses.
5: Sí, de valorar les coses. Jo per això ho veig bé, jo també soc de poble, mentalitat de poble, i soc agraïda a les coses que tinc i les valore, perquè a voltes... Salva, donem per anteses coses que tenim que són molt xules, no? Mira, esta la siesta és per a vosaltres, mira que xulo està en la ceràmica, sí, per a la tua companyia, o sigui, és d'agrair, saps?
6: Sí, i passa el mateix en València Bàsquet, no n'hi ha que acostumar-se a l'èxit, no? En este cas, però, home, jo crec que la realitat del Villarreal des de ja fa uns anys, no?
5: Però tu saps que el futbol és molt complicat, Dona
6: sí,
5: compte
6: però jo,
5: la trajectòria...
6: Però este projecte està més consolidat que el Girona, per exemple, que va jugar la Champions i s'ha anat a segona divisió. Bueno, pense jo, és la meva manera de pensar, que em sembla bé, i sobretot per l'assumpte que comentava Paco, que és una tradició i un homenatge també a José Manuel Llaneza, però la realitat d'este Villarreal ja no és la de l'equip que pujava de segona divisió, sí, quan va estar Marcelino en la primera
5: però
6: etapa.
5: Però ja tu m'ho veus que el futbol és tan complicat que mai saps el que va passar, ve un altre entrenador, se'n van alguns xous que és cert que Parejo

0: A lo mejor no ha participado molt esta temporada, pero a lo mejor era un líder dins y fuera del vestuari. No saps el que va passar, tal volta ese equipo se reforce molt bé la temporada que ve i patisques un poquet més, no? I això de tindre ja dos Champions, classificacions en Champions consecutives és molt important i és molt difícil de fer perquè n'hi ha equipos que usas superbons en la Lliga Espanyola i és una forma d'estar ahí i com dieu vosaltres, si la primera volta tens els punts, pues, ja d'ahí per davant amb molta tranquil·litat i sobretot fer les coses millor en Copa del Rei i en Champions esta temporada que ve.
1: Un segon perquè ara de seguida vaig en Salva per a recordar les alineacions, però abans, primer en Grècia, acaba la primera part. Quina remuntada en este segon quart de l'Olympiacos.
2: Ha plegat a tindre 12 punts d'avantatge el Real Madrid, però se'n va al descans per davall en el marcador. Pausa en el Oaca. Olympiacos 46, Real Madrid 44.
1: I en Ribarroja, en eixe playoff de Lliga Comunitat per a pujar a tercera, Javier Vicente Lozano, acaben els 120 minuts, tindrem tanda de penals.
3: Correcte, s'acaba el partit en Ribarroja 2, Torrevieja 2, per tant n'hi haurà penals. Ara mateix els jugadors estan en un rogle, els dos equips, i d'un moment a un altre serà el tour d'escapis per a escollir si es comencen o bé agafen porteria.
1: Pues tornem de seguida a Ribarroja per a viure la tanda de penals. Anem a avançar, Sony 49, 11 per al partit de la Ceràmica. Anem amb les alineacions.
4: El Villarreal, que avui en Arnau Tenas baix els pals, en línia de 4 en Santiago Mourinho i Alfonso Pedrazas laterals, la defensa en la zona central per a Pau Navarro i Rafa Marín, el doble pivot per a Pap Gay i Dani Parejo, les bandes per Alberto Moleiro i Nicolà Pepe en atac, doblet de davanter Sayoce Pérez i George Micautatze. Per part de l'Atleti de Madrid, des del Cholo Simeone, quixen en Juan Musso, baix espals, línia de 4, en David Janko i Marcos Llorente, als laterals, en Lenglet i Marc Pubí com a parella de centrals, mig del camp per a Coque Llobet Vargas, les bandes per a Àlex Baena, ex-Villarreal, i Giuliano Simeone, en atac, Ademola Lukman i Antoine Griezmann.
1: Pues tot preparat en l'estadi La Ceràmica. Després recordem l'àrbit i després te pregunte per el tema de la rajola d'homenatge a Marcelino García Toral, que ha estat incorporat a aquest passeig de la fama groguet dins de l'estadi de La Ceràmica. I de fet, ho podeu comentar encara, perquè estan en Ribarroja sortejant encara els camps. Conta'ns, Salva.
5: Bueno, és que pues ha estat aquest homenatge en el que ha destapat aquesta rajola per la seva brillant trajectòria en la banqueta del Villarreal. Són... És l'entrenador en més partits en la història del Villarreal, 298, i el rècord de victòries, 145 victòries en el Villarreal. És història d'aquest equip i Marcelino avui s'acomiadarà de la seva afició així en Villarreal.
0: No, i sobretot destacar la tornada del Villarreal a la màxima categoria del futbol espanyol 2013, o les 5 classificacions europees entre UEFA Champions League i Europa League, 2 semifinals, una d'Europa League i una altra, la de Copa del Rei de 2015. Per tant, són molt bones sensacions les que ha dit Marcelino. Molta gent se seguirà preguntant-se per què se'n va, però sí que és cert que en el plantilló que tens faria falta alguna cosa més, no, de cara a la Copa del Rei de la temporada, esta temporada, o la Champions, sobretot la cantera tan important que tens i de xos amb tantíssima qualitat, utilitzar-la un poquet més.
5: És un dels punts que sempre se li ha ficat, no? La creueta en esta temporada, en la Champions,
0: evidentment. És que tens molt bona gent a la cantera, Salva, jo, que veig el Copa, B i el C. És que són jugadors molt aprofitables, que si es ficares en gent amb tanta experiència segurament que millorarien, no? Acompanyar-se d'ells.
5: Parlaves, Paco, dels àrbits. Estan ja retirant-se els jugadors dels dos equips. Ara de seguida eixiran al terreny de xoc i ja també està la gent preparant aquestes banderetes que ha repartit el club per tota la graderia per a fer una rebuda espectacular a l'equip per aquesta festa que també n'hi ha programada, perquè el que n'hi ha en xoc és la tercera o la quarta plaça. És el que es juga en Villarreal i Atleti de Madrid, que ja tenen assegurada la seva presència en la pròxima temporada en la Champions League. Però ens faltava per comentar els àrbits. Avui arbitra com a àrbit principal Miguel Sesma. En el VAR estarà Rubén Ábalos. I com a quart àrbit, per a acabar la conya mig política, estarà Bárcenas Torres.
1: Arrea, el que faltava. Pues tot preparat en el Estadi La Ceràmica, tot preparat Javier Vicente Lozano per a una tanda de penals frenètica que s'espera en l'Estadi Roberto Gil.
3: Sí, ara la imatge és dels xiquets, i no tan xiquets, correguent a la banda de la dreta. Si estàs en tribuna, és la banda de la dreta on està la porteria, on es van a fer els penals. Hem vist, además, una imatge molt bonica, molt tendra, i és que Sergi Carot, el míster del Ribarrotxa, que en avancament, si puc, te contaré una cosa que no sap, que jo crec que és l'únic que no sap el nostre company, ostres,
1: Carlos Gallardo. Ara
3: el nom. Carlos Gallardo, correcte, que és l'única cosa que no sap Carlos Gallardo.
1: M'extranyaria, perquè el tio està enterat.
3: Sí, no, ja t'he dit que sí. Bueno, a lo millor sí que ho sap. I ja ha cridat al seu fill per a donar-li un beset i probablement estarà en la tanda de penal. No, mira, li han dit que no pot estar ahí el xiquet i se té que anar un altre viatge a la graderia. I per part del Torrevieja, tots els jugadors en el cercle central, i veurem qui és el primer en llançar, que jo crec que va ser el Ribarrotxa el primer que va llançar el penals. Aixina que d'un moment a un altre començarà la tanda de penals que inicia, pues no, va ser el Torrevieja. Va ser el Torrevieja.
1: Jo tinc imatge així, Javier, però arriba com 20 segons darrere de tu,
3: Bueno, pues anem a contar-ho. El Torrevieja, Sergi Carot, per cert, està, m'he tingut que vindre pràcticament a la bocanada del túnel de vestidor perquè m'havia quedat sense llum en el Quantum i l'únic punt de llum que n'hi havia era així, que hem trobat uno i m'he ficat ahí i estic veient, i Sergi Carot està totalment a banda. L'última jugada s'ha anat al vestidor perquè no volia veure-la. En fi, pues va a lanzar en cama izquierda el jugador del Torrevieja. Agafará carrereta, baixa el pas, está Ale, llança, gol del Torrevieja. 0-1, as comienza guañante el Torrevieja en la tanda de penals.
1: Bueno, pues el Torrevieja que había colpechado primero en el partido, en ese, bueno, en autogol, recordé, el Ribarrotxa había posado per davant, autogol del Torrevieja, después doble de Matías, 1-2 ha posat y finalmente Joshua ha empatado el 94, prácticamente en el final, abans del temps reglamentari. Se apropa per a llançar, qui per part del Ribarrotxa?
3: Patrick, el jugador del Ribarrotxa, en cama dreta. I és que els números, no per res, però és que els números del Ribarrotxa es veuen molt bé, els del Torrevieja no tant.
1: No també. Pizana baix els pals. Sí.
3: Correcte. Que t'ha donat récords, per cert. Allí va! Gol! De Patrick, empata un la tanda de penals.
1: Que jo el conec des de que tenia 17 anys, a Héctor Pizana, i que ja, pues això, que té 30, ja és un senyor, ja és una persona més maura. I ahí està en el Torrevieja lluitant per a pujar a tercera federació. 1-1, continua.
3: Lo primer que m'ha dit és donar records en el moment que anava a eixir al calfar. Sí. Va a preguntarte enseguida, pero tú. Pues allí va un altre jugador del Torrevieja en cama dreta, baix espals, Àlex Ibáñez. L'àrbitre diu que avant. Ara sí, xiula, agafa carrereta, cama dreta, llança i gol. Enganya Àlex Ibáñez, gol del Torrevieja. 2-1 o 1-2 en la tanda de penals. De moment no falla ningú.
1: Matís important, ja sabeu que com ja portem molts tirs pegats, tinc amics en el Ribarrotxa també, en la direcció esportiva. Així no n'hi ha preferències. Així el que m'agrada és que sempre li vaig a veure a la gent coneguda, a la gent que treballa molt bé en el futbol base. Ara torn precisament per al conjunt roixet.
3: Correcte, el torn és per al dorsal de Díuit, per a Vargas, que va llançar en cama dreta. Baix espals de nou Pizana, que estava intentant ficar nerviós, com diem, el jugador de Ribarrotxa. En cama dreta, hi està Vargas, llança i gol. Gol de Vargas, 2-2.
1: Ja veurem si arribem a l'inici del partit en la ceràmica. Salva Gómez, Patrita Campos, preparats per a l'inici del partit, però ara mateix tenim a dos poblacions, a Torrevieja, en Alacant i a Ribarrotxa, volcades en esta tanda de penals. Tot el món escoltant del punt a punt, tot el món escoltant d'esta lliga comunitat en el playoff d'ascens a tercera. Torn per al Torrevieja, Javier.
3: Correcte, i crec que és Caleb el que va llançar. No, Otman, crec que és Otman, el 2-23. I també pendent el Benidorm, que espera en la final a un altre. Allà estava en cama dreta. Ja ens ha jugat el Torrevieja i gol. Gol de Otman. 2-3 per al Torrevieja. No ha fallat ningú de moment en els penals. Ara el torn per al Ribarrotxa. 2-3, que llançarà per empatar esta tanda de penals.
1: Mare meva, tota la temporada de Lliga tensió, Comunitat, te claves en els play-offs, lluites a doble partit, jugues la pròrroga, tanda de penals per a jugar-te dos partits decisius per a pujar a la categoria nacional ara mateix.
3: Ahí está el jugador de Ribarrotxa, en cama dreta, va llançar... Para, Pizzana! En la mà dreta, s'estavella en el larguer. Aixina, que de moment 2-3, agafa avantatge al Torrevieja.
1: A veure, que m'està arribant per missatge. Uau, quina parada! I li pega en el pal, té sort, ahí Héctor Pizzana també. Però la primera parada és molt bona. I erra el seu llançament ara mateix, 3-2 favorable al Torrevieja, que pot posar el quart ara mateix en la tanda, Javier.
3: Correcte, baix el pal, s'està Àlex Ibáñez. Tot el Ribarrotxa pendent del guardameta del Ribarrotxa. Anem a veure, va llançar en cama dreta el jugador del Torrevieja, agafa carrereta i el gol del Torrevieja. 2-4. No pot fallar ara el Ribarrotxa.
1: Dos boles de final, dos boles de classificació per a la final del play-off d'ascens a Tercera Federació. Anem a veure qui és el bonico que llança este penal en màxima pressió per al Ribarrotxa.
3: Pues anem a veure. Crec que Joshua, el que va llançar en cama dreta. Baix espals està, com dia Héctor Pizzana, que si para... Será el héroe de la tanda de penals. Ahí está el jugador del Ribarrotxa, autor del empate a dos, en cama dreta. Ahora sí, agafa carrereta, llança y gol de Joshua, no ha fallado, 3-4.
1: Pues ahora estem en la mateixa avance. Bola de clasificación nuevamente para el Torrevieja y en este caso sería clavarles el 5 llançaments desde el punt de penal. Javier.
3: Va Osama el jugador del Torrevieja, el saluda a Pizzana. Va a agafar la pilota.
1: El partit en la ceràmica, estem de seguida ahí, però primer el penal.
3: Anem a veure si marca, s'acaba això i passa el Torrevieja. N'hi haurà derbi entonces, en este cas, del grup sur de la Lliga Comunitat. Ahí està. Va a agafar carrereta. Osama va ser el pas, Àlex Ibáñez, Osama llança, para Àlex, 3-4, ventatge. Per al Torrevieja.
1: Molt ràpid.
3: Ara té que ficar el Ribarrotxa.
1: Per empatar l'eliminatòria, molt ràpid, comença el partit en la ceràmica. Salva.
4: Arranca el partit, primer minut ja de xoc, 0-0 el marcador. Avui el Villarreal de Groguet, l'Atleti de Madrid en una equipació negra i verd fosforet, que és la segona equipació de la pròxima temporada.
1: Estem en l'opció A4 de àudio de Movistar per escoltar el partit en Apunt Ràdio, però ara mateix estem pendents de Xer Ribarrotxa, Torrevieja, tanda de penals. Tira-li, Javi.
3: Crec que és Martín el que va llançar. Anem a veure. Baix a espai, com diem, Pizzana, en cama dreta, el xudador de l'E. Ribarrotxa, que va llançar. Uf, quin penal que té que llançar. Baix espalda d'Héctor Pizzana, de groc. Si marca, forçaria el penal número 6. Si erra, és el Torrevieja que passaria a la final. Cama dreta del jugador de Ribarrotxa. Fora! Guanya el Torrevieja en els penals. N'hi haurà final a l'Encantina. Torrevieja Benidorm, la setmana que comença. El Ribarrotxa se queda en els semifinals. Ribarroja 2, Torrevieja 2. Passa el conjunt de Diego Piquero en la tanda de penals.
1: Bueno, pues d'infart, esta tanda de penals. Espectacular, de veres espectacular. Passa finalment el Torrevieja i com el Torrevieja va acabar tercer i el Benidorm va acabar segon en el grup sud de la Lliga Comunitat, la anada serà en Torrevieja, la tornada serà en Benidorm, la gran final per a pujar a la Tercera Federació. Molt ràpid, Javier, dels millors del partit no comentem res perquè pràcticament en contacte del partit, no? Molt igual a tot.
3: Sí, correcte, molt igualat. Diguem que les àrbitres no han estat molt bé. I l'únic apunt de la final, que recordem que en cas d'empat n'hi hauria penals, O sea, no valdría ser segon o tercer en este cas, ni hauria també penals.
1: Efectivament, igual que en esta eliminatòria. Es de l'àrbit de regular malo, desastrós.
3: Regular, diré a regular perquè no agrada ni a Piquero, ni tampoc a Sergi... Ni a Sergi Carota, i sinó que regular un àrbitre que no ha tingut la seua tarda.
1: Pues te deixe que te baixes a la Xespa, que ara mateix està a la festa ahí del Torrevieja, classificat per a la final del playoff d'ascens a tercera, i colarem als protagonistes ara en directe. Ara escoltem les seues veus. Un abraç, Javi. Tanquem provisionalment. De seguida estarem en la Xespa d'eixe campe del Roberto Gil Arriba Rocha. 2-2 en temps reglamentari. Passa per penals el Torrevieja a la final davant el Benidorm. Com han estat els primers minuts en la Ceràmica, Salva?
5: Pues en ocasions per als dos equips, la més clara per al Villarreal, per a Nicolás Pepe, una transició rapidíssima en la que el control era magnífic per part del Georgi Mika Utadze, i la definició de Nicolás Pepe se n'anava per un metre del pal dret de Juan Musso, i en l'Atlètic de Madrid un parell d'arribades també en perill. Ataca el Villarreal, 0-0 el marcador, controla el xoc ara l'Atlètic de Madrid en mig del camp. Ahí està l'Englet combinant amb Marc Pubill. Està xulíssima, Patri, la camiseta de l'Atlètic de Madrid. A mi m'agrada molt, eh?
0: Està ben parlant, lo que és negre en els números fosforitos, sí. No? I també té com dissenys per la part de darrere, marcant com és la camiseta, o el pantaló està molt xula i molt llamativa.
5: La segona equipació, sí, de l'any que ve, de l'Atlètic de Madrid, ja desvelada en el dia d'avui, dia en el que també s'acomiada Antoine Griezmann, un dels jugadors que, bueno, pues, ha fet història en la Lliga, ha fet història en l'Atlètic de Madrid, en la Real Societat, en el Barça. Bueno, una trajectòria espectacular del francès. Sí. També es retiren un altre històric, com és Dani Parejo. I, bueno, retiren no, se'n van. Se'n van Dani Parejo i també Alfonso Pedraza, que se'n va a la Sèrie A.
0: Per això diem que són jugadors superimportants en la Lliga. En el cas de Griezmann, pues, se'n va a l'Orlando City d'Estats Units, que bona falta li farà la seva arribada. Ara mateix a 11 classificat, va empatar davant del Cincinnati, i ja del pròxim partit és davant del San José, però segurament per la temporada que ha fet Griezmann, no, talvolta volta s'hauria pogut quedar un any més en l'Atlético de Madrid, perquè segur que aportarà moltíssim, perquè, bueno, no és que estigui en el suprem, però sí que és cert que després de tornar del Barça, que pareix que està un poc de capa caiguda, s'ha segut refer-se, i este any ha sigut molt important per a Cholo Simeone.
5: Mossega Vara Moleiro ahí, la presión para tratar de forzarle el balón a Marcos Llorente, pero es refala el tío de Madrid de Sobet Vargas. Ahí está, brinca para la banda derecha donde espera Marcos Llorente. Wissem Suyeres de color, ahí está Alex Baena, jugante y combinante en Giuliano Simeone. La pelota arriba de nuevamente a Marcos Llorente, la frontal es Griezmann que esas varas no puede llançar, y la recupera el Villarreal en el mig del camp, encara que la pasada es llarga de Pep Gay, pero a que esperga per línea de banda recuperará la Leti de Madrid.
1: Y también sí, ha comenzado un segonet en la segunda parte en el OACA Arena, y Uafete, más o menos continuant la bona dinàmica d'Olimpiakos, Luis.
2: Amb una anotació de Makisic per a l'equip local, respon també el Real Madrid. 2 minuts i mig d'esta primera meitat en l'OACA. Olimpiakos 49, Real Madrid 46. És l'últim partit d'esta Euroliga.
1: Està superigualat ara mateix el partit en la gran final de la Final Four, en una vesprada en la qual hem contat un fum de coses. Per exemple, que ja tenim eixa final del playoff d'ascens a segona federació, que van a disputar el Atlètic Llevant i la Nucía. Els dos han perdut el seu partit, però els dos tenien eixa renda del partit d'anada. I també, com no, hem contat la classificació del Torrevieja després d'empatar a dos i de guanyar la tanda de penals, i s'enfrontarà al Benidorm en eixe duel a la Cantim en la gran final de la Lliga Comunitat per a buscar eixa tercera plaça de pujar a categoria nacional, a tercera federació.
5: Periquem el Villarreal, llançament de Pepes, marxa per el pal dret de Juan Musso, però l'últim en tocar el jugador de l'Atlètic de Madrid. Serà córner a favor del Villarreal, Paco.
1: Pues, i faltava també el repàs, recordar que el Castelló ha guanyat el seu partit 0-1, el Castelló que està en llocs de playoff i que depèn de si mateix en l'última jornada de segona divisió, la setmana que ve, a les 6:30 diumenge en l'estadi Sky-Fi Castalia. I també contar la derrota de l'Eldense davant el Múrcia, 3-0 en un partit sense història, perquè l'Eldense ja és des de la setmana passada equip de segona divisió. Salva!
5: El córner que el ficarà en marxa Dani Parejo, cama dreta. Pot ser en curt perquè s'acostava ahí Pedraza. Sí, efectivament és en curt, la pilota de Pedraza dins l'àrea. El remat de Ayoce Pérez, serà córner de nou, Patri, per al Villarreal.
0: No, no, i ho està intentant. I de Messi en transició, si gira molt bé l'equip el Villarreal. Bona passada de Rafa Marín quan comença la jugada per a Gueye. Tenia l'opció de Ayoce i de Mika Utadze per a aquesta passa de l'amor, però preferís jugar-se-la en aquesta bona cama esquerra que té, i per lo tant ben fet. No estàs dins de l'àrea, pràcticament molt justet en la línia de la xicoteta, pots intentar-ho, no? Una vegada volta més.
5: I de la banqueta, el fill de Marcelino, per a donar indicacions, és Dani Parejo el que marca la jugada. En el braç esquerre, el baló de Parejo que viatja dins l'àrea, rebutjat per la defensa de l'Atlètic de Madrid, recupera ahí, és Pau Navarro el que vol ficar dins l'àrea, perite que és Sir Juan Musso. per atrapar aquest baló que buscava a George Vicautatge.
1: Sí, un segon perquè demana passe Javier des de la xespa de Ribarroja. Javier. Javier Vicente Lozano, que demanava pas fa dos segons.
3: Pues bueno. A la vespre.
1: Tira, tira. No s'escolta, se talla. Pues bueno, a veure si podem recuperar aquesta comunicació des de la xespa del Roberto Gil de Ribarroja després de la victòria de el Torrevieja en la tanda de penals. Tornem, mira, per una banda, a la final de la Final Four, perquè havia empatat el Real Madrid, Luis. Tironet novament d'Olimpiakos.
3: Que torna a notar des de l'arc, des de la zona de 3 punts i torna a col·locar-se per davant. Estem a 6:30 de que concloga este tercer quart. Olimpiakos domina per 3, 52-49.
1: Estava mirant per ací també el duel en les banquetes també, perquè estem parlant de dos clàssics com són Escariolo i també Barsocas.
3: No es pot comparar. Per Escariolo és la primera final de la Eurolliga.
1: I Barsocas té...
3: Barsocas les porta totes.
1: Molts pegats en Olimpiakos, que és un habitual de les Final Four. Ara sí que sí, Javier, que demana passes de Ribarroja. Javier. I a la segona tampoc. Pues no n'hi ha manera. No passa res. De seguida estarem quan n'hi hagi bona comunicació. Tornem al futbol.
3: Ara pareix que sí.
1: Ara, Javi, vinga.
3: Ara sí. Tenim a Pizana, el guardameta del Torrevieja, que ha fet una extraordinària parada que ha significat el pas del seu equip a la següent ronda. Pizana, bona vesprada.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: La verdad que, bueno, pues importante, ¿no? El partido de hoy, pasar con la afición.
6: Sí, súper importante. Bueno, ya se ha visto de qué está hecho este equipo. Nos hemos levantado de dos golpes durísimos en un playoff, empezar perdiendo en el minuto uno, minuto dos, y luego de un gol en el 90 y pico cuando ya parecía que lo teníamos cerrado. Hemos hecho una gran prórroga, hemos tenido dos o tres ocasiones para poder llevárnoslo, pero bueno, al final ha sido los penaltis, pero creo que en cómputo general no lo merecemos.
3: Bueno, la verdad es que la temporada es muy larga, ahora toca lo bonito, ¿no? Que son los playoffs, y más si cuando... ¿no? Ahora el Benidorm, equipo que lo conocéis perfectamente.
6: Sí, lo conocemos perfectamente. Es un súper equipo, súper plantilla. Es un club con mucho poderío para la categoría. Y bueno, sabemos que entrenan 5 días por la mañana. Nosotros llegaremos esta noche a Torrevieja a las 1:30, a las 2, y mañana a las 7 se nos ha despertado para ir a trabajar. Eso va a ser un punto importante en la eliminatoria, pero bueno, habéis visto cuánta gente se ha desplazado de Torrevieja. Luego allí meteremos muchísima gente también, y a ilusión no nos puede nadie.
3: Muchas gracias.
6: Muchas gracias, un saludo.
3: Héctor Pizana, guaciamos el guardameta de Torrevieja, que ha hecho un grandísimo trabajo en el día de hoy.
1: Te deixem espigolar més protagonistes. De seguida tornem, Javier. Per cert, donem-li enhorabona a Luis a l'Atlético Guardés, que ha guanyat la EHF European Cup, que va jugar si no m'enganyo, l'Atlético amb Olells.
3: Sí, va ser el botxí de l'Elx. Sí.
1: Efectivament, pues finalment ha guanyat la gran final i són campiones el conjunt, és de Coruña o gallec, de
3: sí.
1: Pontevedra, no?
3: Sí, sí.
1: De per allí. Bueno, pues el conjunt gallec, efectivament, campió de la EHF European Cup. Des d'ací, evidentment, l'enhorabona, la competició en la qual va estar involucrada i competint molt bé al nivell el Atlético Handbol Elx. Estan ara mateix revisant una acció en...
3: Sí, jo crec que ja l'han expulsat, sí, en el partit entre el Real Madrid i l'Olimpiakos, perquè l'acció d'Abalde és antiesportiva, tant com la del jugador d'Olimpiakos. Així que estan revisant per si han expulsat en el partit. A 6 minuts per a que concloga l'encontre, 54-50, continua guanyant Olimpiakos.
1: Cobra Kai, estan pegant-se ahí els jugadors, sí, i no ha acabat la cosa malament perquè no ha acabat més malament. Anem a veure la review, però de moment tornem a la Ceràmica Salva, en un partit que està molt picantó, això sí, perquè els dos equips no se juguen absolutament res, que no siga la tercera posició.
5: Sí, però una altra ocasió claríssima, per al Villarreal, en botes de Micautatge, en una jugada en la que li demanava el públic que tirara primer, segon, tercer control, jo crec que s'agrada massa, no? Sí. Micautatge.
0: I a medida que transcurre la temporada veiem una versió encara millor de Micautatge, i com que ve que s'entén amb Moleiro, que ve que s'entén amb Pepe, o sigui, està molt bé el partit, com tu dius, Paco, i sobretot veiem posicions diferents en el cas de Baena, no? Per la part dreta, deixen a Griezmann la part esquerra, el Dogman totalment soldat, i bueno, la figura de Parejo, no? Que és una espècie de despedida en ese entrecampo, ese doble pivot en Pape Gueye, no? I veurem què passarà en altres, qui serà sobretot el jugador que vinga, no? Per Parejo, que es parlen, es baratxen diferents jugadors de la Lliga Espanyola, i veurem qui serà el que arribarà.
1: Un segon, perquè també continua demanant pas Javier Vicente Lozano en protagonistes. Anem a veure si la comunicació se manté. Javier.
3: Sí, tenim a Diego Piquero, el míster de Torrevieja, que hoy está, me diría, que muy cansado, ¿no, Piquero?
7: Muy buena, sí, la verdad que muy cansado, porque para mí como entrenador es la primera prórroga que he tenido. Como jugador he vivido varias, pero creo, no sé si cansa más como jugador o como entrenador.
3: Bueno, la verdad es que era importante pasar a la final y lo habéis hecho, ¿no? Con mucho sufrimiento, pero al final habéis pasado a la final.
7: Sí, creo que el mayor problema ha estado en el partido de ida, porque sí que es verdad que en nuestro campo fuimos muy superiores, generamos muchísimas ocasiones. No pudimos meter el gol que nos hubiera dado un poco de margen para seguir atacando y haber tenido más oportunidad, haber podido marcar más goles quizá. Y nada, en la vuelta creo que ha sido una parte para cada uno. El primer tiempo creo que hemos dominado nosotros, hemos metido dos goles, ellos nos han metido uno en un accidente, porque es la única ocasión que llegan prácticamente. Y en el segundo tiempo ha cambiado el partido, ellos se han hecho dueños del balón, han atacado, nosotros nos hemos dedicado a defendernos. El físico ha bajado mucho, la gente ya ha tenido que hacer los cambios por necesidad, porque me iba levantando la mano cada jugador que no podían más. Y nada, somos un equipo pues humilde, que no está acostumbrado a viajar, pues un viaje largo, haces parada, comes aquí, el calor, todo se complica y bueno. La verdad que nada, felicitar a los jugadores, felicitar a la afición, darle las gracias, porque la verdad que ha sido increíble.
3: Y esto no para, porque dentro de 7 días, en una semana, jugaréis en casa contra el Benidorm.
7: Sí, este es el primer paso, ¿no? Ahora a jugar contra el Benidorm, que es un equipo que conocemos más, que nos ha ganado 2 veces en la ida y en la vuelta, que yo personalmente tengo una espina clavada con ellos, pero bueno, somos conscientes de que ellos es un club que tiene la obligación de subir sí o sí, nosotros tenemos la aspiración de subir y soñamos con ello y lo vamos a intentar.
3: Enhorabuena, mister.
7: Muchas gracias.
3: Diego Piquero, como decíamos, el míster del Torrevieja.
1: Bueno, pues te dice Mespi Golanta, a ver si pueden también tener algún altre protagonista para tancar, pero ya me escolta tal porter clau en la tanda de penals de la victoria del Torrevieja y también el seu entrenador. Per cert, no ho he comentat abans, ha acabat avui la Premier, ja sabien cosetes de la zona de dalt, és a dir, els equips que anaven a la Champions, Arsenal, Manchester City, United, Aston Villa i finalment el Liverpool també. El Bournemouth i el Sunderland van a la Europa League i el Brighton a la Conference. Se queda fora d'Europa el Chelsea, que l'any que ve estarà entrenat per Xavi Alonso, i en la zona de baix, de manera pràcticament miraculosa, el Tottenham s'ha salvat en l'última jornada i ha caigut a segona el West Ham de Nuno Espírito Santo i de Paco Gémez. És a dir, la Premier acaba d'una forma pràcticament inesperada en la zona de baix. El Sunderland, que és aquest equip que té un documental des de fa unes temporades, Sunderland Tiraidai, que és molt recomanable, de com va baixar de categoria a tercera, després va pujar a la segona. Bueno, ha jugat en Premier enguany i s'ha classificat per a l'Europa League la temporada que ve. Un absolut miracle que hem viscut en la Premier League, guanyada per l'Arsenal de Mikel Arteta. Tornem a la Ceràmica, Salva!
4: Atacar el Team Madrid, la pilota dins l'àrea, és Lukman el que volia fer la passada de l'amor, però arriba abans Parejo i el valor serà per a Santiago Mourinho. Aguanta la pilota el Villarreal, ahí está Parejo, combinante en Ayoce, Ayoce que juega de esquenes, que se pega la volta, que vol donarle la a Mika Utase, pero es más allarga y aparece Pubil, espera que recupere el Atleti de Madrid, aparece Griezmann, ahí la doble tacón, le dice el regate, per la pilota y a la contra el Villarreal, ahí está Nicolás Pepe, per banda derecha, Nicolás Pepe, davant l'Englet, li retalla, guanya el primer, invita ahí l'Englet y recupera la posesión en cara Nicolás Pepe, espera que redistribuisca el choque a Penrere, per a Pau Navarro y este en Dani Parejo. Continúa atacante el Villarreal, tot el equip de Marcelino en terreny de xoc del Atlètic de Madrid.
1: Està en pendents també a banda de les declaracions de Pablo Hernández després de la victòria del Castelló, que crec que ja arriba a sala de premsa, a veure si poden recuperar almenys la primera resposta del tècnic del conjunt Orellut.
8: Pues comenzamos la rueda de prensa. 0-1
1: ha guanyat el Castelló.
8: Este Huesca 0, Club Deportivo Castellón 1. Identificáis con nombre y medio, Víctor.
9: Hola Pablo, Víctor Uy de Molins para Sino Radio Castellón. Bueno, una primera valoración del partido, una victoria muy trabajada, muy, muy sufrida, pero hoy sí se ha conseguido mantener la ventaja en el marcador y también portería cero.
10: Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado donde íbamos a tener bastante posesión, íbamos a tener bastante dominio del terreno del juego, ¿no? Que íbamos a jugar bastante tiempo en campo contrario, como así ha sido, pero sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Buscarnos y crearnos ocasiones, porque ellos cerraban con 3 centrales y los 2 carrileros, era difícil encontrar espacios, pero bueno, así lo hemos intentado, hemos tenido algunas ocasiones. Es verdad que en la primera parte ellos han tenido dos transiciones que nos han pillado ahí en unas malas decisiones a la hora de salir a cortar el balón. Se han podido adelantar, nosotros también hemos tenido acciones para meter gol. Y la segunda parte yo creo que hemos dado un pasito más, hemos manejado un poquito mejor las situaciones en ataque. Y bueno, al final una victoria muy importante, hemos conseguido mantener la portería a cero. Ellos pues al final sabemos que se iban a volcar, pero aún así creo que no hemos sufrido demasiado. Y contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
1: Les palabras de Pablo Hernández, pues sí, Donatens al descanse, recuperaré mis comentarios del Sagua rueda de prensa. Primera parada en Atenes, perquè Luis Urrutia, Andrés Feliz, que l'altre dia davant València ja ho va fer molt bé, se está destapant com un factor decisiu en este tercer quart.
2: Primer Feliz, després Gesonja per a anotacions i enviar al Madrid amb 6 punts d'avantatge. Temps mort de Barzokas perquè el Real Madrid guanya 54-60.
1: En la recta final del tercer quart. Tornem a la ceràmica, Salva.
4: El balón per a l'Atleti de Madrid és Marc Pubill, el que juga en tres centrals. Ahí en Clement Lenglet, pressionat per a Jofe, avança a metres, creu a la separadora, combina en l'Àlex Baena, que ve a rebre. Este en coque de primera, s'obrin cap a la banda dreta on espera Marcos Llorente, projectant-se per el carril del 2. Ahí està Juliano Simeone, que rep la pilota, banda dreta, retalla davant de Moleiro. Juliano que continua, Juliano que combina, la pilota filtrada per a Griezmann, és massa llarga, però era una bona idea, Patri, de Juliano i Griezmann, el balós per Arnau Tenas.
0: I Llorente que apareixia per la part dreta, no? Desdoblant-se, donant-li opció a Simeone. Llorente, que quan té l'Atlètic la pilota, és clave per dins sumar una cama més en el centre del camp. És Coque qui vaig a fer de central, Xuna Lenglet i Pubill abans un poc en la seva altura, no? Com a carriler dret, però bueno, es posiciona en bloc mig els dos equips i ve el Villarreal, un parejo que te ganes, està motivat, està molt participatiu, inclús el podem veure un poquet més d'energia de lo habitual, no? que és una llàstima que no està la temporada passada, que ve com diem perquè t'aporte esa seguretat, no? De saber el que tens que fer en cada moment, és, bueno, pues 6 temporades en el Villarreal.
5: Jo crec que Parejo sap que avui no juga 90 minuts, eh?
0: Bueno, de més, la despedida de
5: Puri,
0: evidentment, i va aconseguir l'Europa League en la temporada 21 davant del Manchester United. Recorda la final en tots els penals que es van xutar, la semifinal de la Champions, classificació de Champions, no? Una altra temporada, un home importantíssim. I jo crec que si Marcelino haguera continuat tal volta i s'haguera quedat per aquesta relació tan especial que tenen, no? També s'està traient el títol d'entrenador, té una edat... No,
5: està en el San José.
1: Sí, correcte. Sí. En un dels equips de futbol 8.
0: I jo l'únic que me quedaria és que sols vaig jugar 4 partits en la selecció i jo pensé que haguera pogut tindre més recorregut ahir. Quizá li va faltar exposició i madurar en su futbol un poquet abans, no? Perquè en el València quan estava més madur se'n va anar, bueno, i va arribar al Villarreal d'una forma, bueno, molt bé per al Villarreal, junta a Cafú, no? També i Coquelin, i s'ha hecho yo del València, però sí que és cert, no? Que quan està millor el València se'n va anar d'ahir, però per a mi un jugador molt interessant, a voltes criticat perquè peix que tinguera falta d'ambició per la seva forma de jugar al futbol, però és un futbol incomprès, no? Per part dels aficionats, per a mi és un gran jugador.
4: Un Dani Parejo que avui està portant la batuta d'este Villarreal i que les està demanant totes en el mig del camp. Ara el balón per a l'Atleti de Madrid. Està Marcos Llorente. Marcos Llorente en profunditat buscant a Juliano Simeone, que la controla en l'esquerra, que la para en la dreta. Encara ahí a Rafa Marín. La pelota per a Juliano. Juliano que encara de un, de dos. Ahí està clavant-se dins l'àrea. Té que recuperar Pedraza, però està molt intens. Està molt intens Juliano. Té que anar a terra Pedraza per a salvar la pelota. Encara li cau Àlex Baena, línia de fons. Endarrerim cap a Marcos Llorente. La pelota per a Marc Pubill. Aguanta la posició de l'Atleti de Madrid. Ahí està en Coque. Presionat per a Jofe, el balón que arriba a les botes de Clement Lenglet, el des del Barça i del Sevilla, avançant metres, ahí està Lenglet trobant d'espai, troba Lukman, tira la taconada, a veure l'Atleti de Madrid, per ell Obed Vargas, la pilota, l'últim en tocar és Pau Navarro, serà córner per a l'Atleti de Madrid.
0: I deixa'm que afegis que una cosa més de Parejo, recorda quan Valverde arriba al València, que sol va estar crec que 6 mesos, sí. Retrasa la posició
1: 2013.
0: De
1: Parejo,
0: està de...
1: Parejo Vanega. Javi, sí,
5: era jugar de pivot, sí.
0: Sí, retrasa la posició de mitja punta per a jugar en la base, no? Que és el que com ha continuat la seva carrera.
5: Sí, correcte.
0: Que el va sentir també per al Barça abans de que arribara Rakitic, que també estava Valverde en el Barça.
5: Tots els entrenadors que han entrenat a Parejo l'han volgut després, és així, perquè la qualitat és innegable. El córner ara per a l'Atleti de Madrid, el baló al primer pal, rebutjat per a Jofe. La pilota aquí és rebotada pràcticament al mig del camp on espera Marcos Llorente, que la controla i la deixa enrere per a Musso. Ahí està l'argentí jugant en Obed Vargas. Està guanyant minuts, guanyant importància en les últimes jornades en l'Atleti de Madrid.
1: Un segonet, mentre estem arribant a l'Equador de la primera part, Villarreal 0, Atleti de Madrid 0, demana pas Javier Vicente Lozano des de el Roberto Gil de Ribarrocha. Javier.
3: Correcte, ja a poc a poc se van anant la gent d'ací de la Xespa, però continua molta gent encara de Torrevieja, entre ells Cayetano Sánchez, el president del Torrevieja. Cayetano, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
3: Bueno, la verdad es que importante, en un partido de 120 minutos, hablamos con Diego Piquero, decía que estaba el más cansado de los jugadores.
11: Pues sí, la verdad es que la tensión ha sido muchísima, hemos jugado los dos equipos muy bien en Torrevieja, fue un partidazo, hoy ha vuelto a ser un partidazo muy disputado, y lo de las eliminatorias te quitan un poco de vida o te dan, no lo sé, ¿no? Ha sido muy entretenida, y bueno, para nosotros al final feliz porque hemos vencido, pero bueno, quiero felicitar al equipo contrario, quiero felicitar a Ribarroja porque han hecho un gran partido en la eliminatoria, dos buenos partidos en la eliminatoria, y nada, yo creo que mucha deportividad, mucha afición, no lo hemos pasado bien, aunque hemos sufrido mucho ambas aficiones, ambas directivas y los entrenadores seguro.
3: Eso iba a decir, tensos, se podría decir, dentro del partido, sobre todo a última hora, pero al final no ha habido incidentes, ¿no? Que es lo más importante entre los aficionados. Ha habido fair play en ese sentido en las gradas.
11: Fair play total. Yo he estado en todo momento con aficionados de uno y otro equipo y había fair play total. Entre los jugadores también, cuando ha acabado, digamos, los 120 minutos, se han abrazado la mayoría de ellos. Es decir, un comportamiento muy, muy deportivo, que es lo que debe de ser. Y bueno, nuestro club quiere hacer bandera de esto. El Ribarroja lo ha hecho, Ribarroja lo ha hecho. Y bueno, fair play, juego limpio y bueno, pues ha ganado. Pues no sé si que más se lo ha merecido en el fútbol, es así, es complejo y uno de los dos tenía que ganar. Y bueno, por nuestra parte, muy contentos y por la afición que se ha desplazado desde Torrevieja por haber logrado la victoria, por los jugadores, el cuerpo técnico, estamos muy contentos.
3: Eso te iba a decir, más de 100 personas hoy aquí de Torrevieja.
11: Sí, yo diría que sí, unas 150 personas, pero bueno, estamos llenando nuestro estadio en casa, la última vez 2.000 personas, creo que tendremos más de 2.000 personas, nos acercaremos a 3.000, espero, en la siguiente eliminatoria contra el Benidorm, y bueno, muy contentos con la afición, porque siempre están con el equipo, y eso ayuda mucho, y cuando el equipo afloja, la afición te ayuda a no bajar el nivel.
3: Enhorabuena, Presi.
11: Muchas gracias.
3: Cayetano Sánchez, el presi, como decíamos, de Torrevieja. Y si me das un par de minutitos, a ver, sí, si tenemos a Sergi Carot.
12: Perfecto, pues ahora de seguida estaré en Peratancar, en protagonista del Ribarrocha también. Y Tancar definitivamente el camp en Ribarrocha, el Roberto Gil. Per cert, estem pendents de la final de la Final Four, l'Euroliga, en Grècia. Està per ahí Spanulis en primera fila, que m'imagino que s'ha pegat una fartera gran de bàsquet estos dies, però no pot l'Olimpiakos almenys igualar el partit.
2: També Giannis Antetokounmpo recolzant el jugador de l'NBA al seu Olympiacos, però el Real Madrid que els està superant. Estem en l'últim minut del tercer quart, 59-61. L'equip d'Escariolo domina per dos.
12: Tornem de seguida ara al final del tercer quart, però abans en la Ceràmica, superar l'Equador de la primera part. Ara mateix el partit que ja no està tan divertit, els dos equips que ja estan protegint-se un poquet més en este partit per la tercera posició. Salva!
13: Estem ja superant el minut 25 de xoc, recupera l'Atlètic de Madrid, Esco, que resurrecciona el que avança metres en el mig del camp, creuant ixe... I la línia del tren de xoc, el llançament de Baena, propet de la porteria d'Arnau Tenas, que s'estirava per a tractar de tocar-la. Jo crec que no la toca i serà porteria per al Villarreal.
0: I dia, Paco, que no està tan divertit, però és que també estem ja, falten 3 setmanetes per al Mundial, eh? O sigui, que sí, com és el dia 11 de juny, no?
12: Mira, te dic una cosa, Patricia, n'hi ha jugadors que tenen el bitllet de l'Uber preparat per a les 11:30, sí, botar en les maletes directament del camp a l'Uber, anar-se'n a l'avió i de l'avió a Eivissa, a l'altra punta del món, o les vacances. La gent està allà en el camp, sí, pensant en altres coses.
0: I a més, a part del tema de les lesions, no? Possiblement veurem a Llorente, Baena, no ho sé, Moleiro, o Bet en Mèxit, Pubil, Gueye, o sea que són xors que possiblement saben que van a estar, que ja sap que va a estar segur, però la llista de Lluís de la Fuente és el dilluns, però molta gent tindrà molta cura, no?, de clavar el pull, de lesionar-se. Mira el cas de Fermín del Barça.
13: Sí, una llàstima que Fermín no pugui estar en el Mundial en Espanya. Ara la falta és dura a Moleiro, la patada de Giuliano Simeone es du la groga, és la primera targeta del partit. En el minut 26, camí del 27, targeta groga per a Giuliano Simeone. Una entrada dura, Patri, ahí a Alberto Moleiro.
0: És un xuaur dur, les seves característiques, sí, li fiquen moltes ganes als duels, té velocitat i sobretot té molta energia. Perdia la posició contra del Villarreal i en la Lliga ja coneix les transicions de Marcelo, que són perillosíssimes, una falta ben feta.
13: Ara la pilota la ficarà en marxa el Villarreal, ahí està Dani Parejo. Es el que redistribuye el choque cap a la banda derecha, en espera Santiago Mourinho, el uruguayá, el balón Yar, que vol buscar ahí a Nicola Pepe, pot ser penal a favor del Villarreal. A per Raim Juan Musso.
0: Se equivoca totalmente el porter argentí. Sí, sí.
13: Toca, yo creo que toca Ai, de manera lleugera, i ajuda molt PP en
12: se l'emporta per davant,
13: jo no sé si el toca tant, en directe no em sembla que
12: fallen els dos, Salva, fallen els dos, sí, la pilota passa
13: Pepe,
12: pel mig.
13: PP vol regatejar, sí. Ara salsa no, partint-se de risa,
0: jo crec
13: Pepe,
0: que PP vol tocar la pilota pel dar del porter, no regatejar, sí, sí. Crec, vorem.
13: Sí, fer-li un barret.
0: Fer-li
13: un barret a Juan Musso. Y Musso, que no es la primera traca que lía en la temporada. Y bueno, pues que el penal, si ni a contacto, es clarísimo, no ni a fuera de choc, porque trencaba la línea de fuera de choc. Cree que Omar Pubil. Sí, Marc Pubil.
12: Marc Pubil.
13: Y ahora en la repe, vosotros la tendré un mes clara.
12: Paréis un penal, pero como
13: yo
12: un piano.
13: Que en directo me ha semblado que ha chudado el PP, ¿eh? En...
12: No, es penal. Es penal.
13: ¿Sí?
12: La banda es que el porter no trau la cama. Jo crec que sí, jo crec que és penal. Si l'àrbit a banda l'ha xilot en primera instància...
13: Jo he tingut sols una repe i no ho tinc molt clar, però...
12: Bueno, si anem a veure si revisa.
0: Saps què passa, Paco? Que
13: en el bar estava valós, eh?
0: Que el porter no meneixi la cama per a res, o sigui, és Pepe qui xoca la seva cama. Per això jo tinc dubtes com te salva. Des de la nostra posició, el que
12: bueno,
0: estem veient ara.
12: Parejo preparat per a llançar
13: sí.
12: el penal.
13: Està Dani Parejo preparat. Pues desde el VAR diuen que es penal, perquè va llançar Dani Parejo. Cama dreta, braçalet de capitán, el braç esquerre. Dani Parejo, dorsal 10, preparat, baix els pals, Juan Musso, ahí va. Minut 28, ja 29 de xoc, 0-0 en la ceràmica, però pot avançar-se el Villarreal des dels 11 metres. Dani Parejo, ahí està el capità. Cama dreta, Parejo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Dani Parejo, anota el capitán en el día de, en la hora H, Dani Parejo, para celebrar en la gradería, para celebrar en la seua familia, pero mira a la grada, porque está ahí la seua familia, para celebrar el último día en la camiseta del Villarreal, marca el equipo Groguet. Marca Dani Parejo desde el 11 metres.
12: El gol de Dani Parejo, la celebració en la ceràmica. Ara de seguida estem en l'anàlisi d'este penal i del gol del Villarreal. Acaba el tercer quart, Luis Urrutia en Grècia.
2: Tindrà que remuntar l'Olympiacos si vol guanyar la Copa, la Euroliga en Atenas, perquè el Real Madrid està guanyant per 4, falten 10 minuts. Olympiacos 61, Real Madrid 65.
12: I anem a tancar la comunicació en eix estadi. Roberto Gil demana pas en últim protagonista, Javier Vicente Lozano. Javier.
14: Pues sí, estem en el míster de Ribarrocha, en Sergio Carot. Sergio, bona esperada, bona tarda.
12: A veure si torna la comunicació. El pas no s'escolta, Javier. Pues anem a veure si podem tornar la comunicació amb Javier Vicente Lozano, que està en Sergio Carot, amb el míster del Ribarrocha. Mentre continuem amb la narració, continuem la ceràmica en aquest gol del Villarreal. Salva.
13: Sí, en el gol de Parejo, que s'ha avançat des dels 11 metres, una definició, Patri, magnífica, eh?
0: Sí, a més, a molta, sempre la Issa Seguretat ja són 17 gols en la seva història en el Villarreal i 36 assistències, però és cert que Cavaló para, te dona moltíssimes coses, com la certesa de que és molt difícil que falli, no? Issa confiança, Issa Seguretat que té, perquè, bueno, és un jugador que té molt de temps de fer esta feina de ser futbolista i ho fa les mil meravelles.
13: Superada la mitjora de xoc, ataca el Villarreal pràcticament en estàtica i estan fent un rondet Parejo i Nicolás Pepe en en eixes botes roses. És Mourinho el que ara rep la pilota des de les botes de Parejo i Mourinho que obre cap a la banda esquerra en espera Rafa Marín incrustat ahí en eixe cantó esquerre. Novament Mourinho que es clava com a tercer central.
0: I Mourinho és el que fa la passada a Pepe i sa boníssima sí. passada per darrere la defensa, o sigui que tot partís de Mourinho.
13: Espera que recupera la tia de Madrid, ve Coque, avança metres i està Coque obrint cap a la banda dreta, en espera Alex Baena, li dobla Giuliano Simeone, ve la tia de Madrid, per ahí, Baena dins l'àrea, el balo per a Lukman, la deixava de cara per a Griezmann, es queda curt i recupera Pepe. Però la idea era boníssima de Lukman, que ha vist com arribava Antoine Griezmann, se la deixava de cara per a l'esquerra.
0: Totalment, perquè girar-se davant de Pau Navarro era molt complicat, per cert que Pau Navarro a lo llarg de la temporada sona per a l'Atlético de Madrid la temporada que ve, però sí. era bona opció de tocar-la, però menys mal per al Villarreal que l'eixi curteta.
13: Està especial, avui Dani Parejo, com li fa aixir al Villarreal, ahí està Pap Gay avançant metres, li furta la pilota. És Abed Vargas, que en això és un especialista, el mexicà, el baló per a Coque, Coque en el balcó a l'àrea, la pilota que la fica per dalt, ahí està la pilota per a Lukman, Lukman dins l'àrea, té que lluitar en Pau Navarro, encara que se la queda, és jugada de Pati de Coletxe, demanen mans, i n'hi ha mans de l'Atleti de Madrid, serà baló per al Villarreal, marcava Griezmann ja quan no valia,
0: sí.
13: Però quina passada de Coque com no, fa la cullereta, dit,
0: Estem parlant de Parejo, de Griezmann i de Coque, que pareixia que també estava en els últims moments de la seva carrera, i fija la temporada que ha fet espectacular. Sí que és cert que la lesió de Barrios també li ha deixat participar més del que ha sigut normal esta temporada, però continua l'any que ve, però que ve que ho està fent també. Pareix que rejuvenís que no en els anys jugar al futbol.
13: De nou Parejo, la pilota per a què? La juguen Pau Navarro. Pau Navarro que oteja l'horitzó i troba ahí la passada en llarg, la pilota que pot trobar Alfonso Pedraza, la lluita en Marcos Llorente, dos gaseles per banda esquerra, ahí està Marcos Llorente lluitant en Pedraza, se la furta Pedraza pel xafararia, Pedraza la deixa passar, Moleiro, gol arriba el segon, la jugada de fe d'Alfonso Pedraza per banda esquerra, per a xafarària, per a la centrada, la deixava passar Mica Otatge, el balós queda mort i entre Canaris, a veure qui la volia, o a Jose o Moleiro, la replega Jose per a fer el 2-0 en el 33, Villarreal 2, Atleti de Madrid 0.
12: A Jose Carpanta, en molta fam el davanter canari, Patricia per a fer este segon gol en qüestió de 4 minuts, colpeja per segona vegada al Villarreal.
0: Falta de comunicació entre Llorente i Simeone i sos dubtes aprofite Pedraza que també se va del Villarreal, té profunditat, té gol, té assistència, té potència física i mira la fi que hi ha una posició complicada per als centrals i entre Ayoze, no? I Moleiro al final és Ayoze qui fusile totalment a Musso i 2-0 ja, falta molt poc per a que finalitzi esta segona part, molt bé per al Villarreal.
13: Era pràcticament jugada d'Olibri Benji, tiro combinado, anaven els dos, uno en cama esquerra que és Ayoze el que remata i l'altre en cama dreta que era Moleiro. Pero finalmente es Ayoze, el ex davanter del Real Betis, que marca el segon i que fa embochir la graderia de la Ceràmica. Minut 34, 2-0 al marcador, guanya el Villarreal, que estaria guanyant-se la tercera plaça.
0: Sí, perquè cal recordar que el Villarreal necessita empatar per al, i el Atlético de Madrid necessita guanyar el partit.
13: Correcte, el Villarreal no perdre li val per a... quedar tercer classificat, que és un, són jocs, no està tan dalt des de la temporada 2007-2008 que va quedar subcampió de Lliga.
12: I és el que anava a dir, que el Villarreal ara mateix en este 2-0 té 3 gols de marge per a estar tranquil en aquesta tercera posició que ocuparien 72 punts el conjunt de Marcelino García Toral. Un segon perquè, mentre ara de seguida farem l'última comunicació en Ribarroja també, Luis Urrutia estan revisant una acció polèmica quan s'havia posat per davant Olympiacos i novament un triple del Madrid el posa per davant.
2: Una defensa dura per part del Real Madrid, falta personal. Es mira si és o no en acció de tir, la sensació és que sí, que tindrà dos tirs lliures i efectivament els té Olympiacos per a tornar a col·locar-se per davant en el marcador. Falten 7:38 per a que conclogui l'Eurolliga. El Madrid guanya per un 67-68, però hi ha dos tirs lliures per als grecs.
12: Bueno, pareix que ha reaccionat Olympiacos esta recta final de partit. Anem a veure com aguanta el Madrid també, però a mi jo crec que estic flipant és Lyle, Gavi Deck, Andrés Felip, novament, i evidentment Mario Sonja, que és l'estrella de l'equip. Entre quatre tios estan pràcticament tombant la resistència d'Olympiacos.
2: Sí, davant de les baixes, de, sobretot de Tavares i de Garuba, el Real Madrid que comença a fer un joc coral i que el col·loca per davant en el marcador a falta de 6 minuts per a que conclogui el partit quan era clarament favorit Olympiacos.
12: Bueno, pues partit empatat ara mateix en la gran final, 68 iguals entre Olympiacos i Real Madrid. Tornem de seguida a la Ceràmica, però abans anem a tancar des de Eixe Roberto Gil en la victòria del Torrevieja que passa a la gran final d'Eixe Playoff de Ascens a Tercera. Tanquem en últimes declaracions i el que ha comentat, te ha comentat a tu, Sergio Garot, el tècnic del Ribarroja. Javier.
14: Pues estaba triste el entrenador del Ribarrocha, que estaban parlant de lo que havia passat feia any i mig, ara pràcticament un equip que estava en un puesto molt complicat a nivell econòmic el club, i en any i mig ha posat al Ribarrocha pues Dalt en la Lliga Comunitat i a punt de tornar a una categoria nacional, i jo crec que aquest treball és molt bo el que ha fet, com diem, el Riba-Roja. I ara mateix ja se van tancant poquet a poquet els focos, se van anant ja els jugadors de Torrevieja, que han estat pràcticament fins a fa 10 minuts en el vestidor celebrant la victòria i el passe a la final.
12: Bueno, pues estarem molt pendents del Torrevieja i de eixa gran final i aquest derbi novament a la Cantí davant el Benidorm. Un abraç, Javier.
14: Vinga, bona nit, amics.
12: Este company, Javier Vicente Lozano, des del Roberto Gil. Tornem a la ceràmica, Salva.
4: Balón per a Griezmann, cama dreta, Griezmann, Arnau Tenas para. El rebuig ara de Pap Gay, l'ocasió ara de l'Atleti de Madrid, recupera el Villarreal, mig del camp, està Pedraza. La pilota de Pedraza en llarg, buscant tornar a mig del camp, però recupera Janko, apareix ahí. El jugador de l'Atleti de Madrid per a la passada cap a Lukman, però està molt més ràpid Nicolás Bebé per a tallar i entregar a Pap Gay per a que el Villarreal torni a controlar el baló en el mig del camp. El canvi d'orientació per a que la controli, l'acomode en el pit. Ahí està Alberto Moreiro, encarant a Marcos Llorente, combinant en Mica Utache. Ahí fa la trena, la jugada novament entre Canaris, s'entenen. Ahí està Moreiro en Ayoce, este de nou en Moreiro per a Nicolás Pepe, cama esquerra, el llançament, Musso. La para, sí. Musso.
0: Ho estan intentant, sobretot per la part de dreta, el Villarreal i Pepe en cama canviada i Gueye també intentant fer limar, perquè bueno, com tu dius, ha sigut Musso, ho hem vist, no? en Champions, no? I en la Lliga, que ha estat un poquet irregular, no? Bueno, en la lesió de obra, però ve el Villarreal, sobretot en el centre del camp, mantenint ese doble pivote en Gueye i Parejo, que està molt acertat, com tu dius, en la pilota, però bueno, no hi ha que descuidar-se, perquè són jugadors el Atlético de Madrid de moltíssima qualitat, i si se junten Griezmann, Coque o Baena, no? que no està molt participatiu, ahí li pot fer al Villarreal, però demostre, no?, la posició, que és la tercera de la classificació, perquè està ahí, perquè està sent superior, no? És un partit un poquet intrascendent, però enteme que encara i sin a Joan Erdo sense molta intensitat està sent molt millor el Villarreal per a mi.
4: Minut 39, continua el 2-0 i el balón per l'Atlético de Madrid. Està Antoine Griezmann, el principito, jugant en Coque Resurrecció, el que juga en Àlex Baena, endarrerint el joc cap a Marc Pubil obrint a la dreta per a que repa la pilota. Ahí està Marcos Llorente, però proyectant-se en banda dreta i apoyant-se en Juliano. Novament el balón per a Marcos Llorente que vol fer la finta en la centrada, però se'n va cap a dins per a que entrega Coque Resurrecció. Este novament en Marcos Llorente el que vol és jugar en Àlex Baena, que està pressionat ara per Alfonso Pérez. La pilota per a Llorente és bona dins l'àrea per a l'Atlètic de Madrid. Llorente, la pilota dins, serà treta de cantó, la pot evitar Rafa Marín, sí, la salva Rafa Marín, i el baló espera a Pedraza, que la juga en llarg, peri, que Bellóce a Soles, Bellóce creu a la separadora, persegui per Bubil, ei, Bellóce, bolxa Ferrària, se la deixa a Mica Utache retalla dins, Quin golaç! Com retalla Ayoce! Com se la deixa Mica Utache! Que para el temps! Que retalla dins l'àrea! I que rebenta el baló per a fer el 3-0! La ceràmica és una festa! Marca Mica Utache en el 40, el 3-0!
12: Espectacular, la contra de Manuel, Patricia, sí, sí, y este equip que està desatada davant l'Atleti, evidentment, que bueno, n'hi ha poc en joc en este partit, però el Villarreal demostrant que igual en guany en aquesta competició europea un poquet més de rendiment podria haver tret, eh?
0: Sí, a més és que dona compte la solidaritat de Ayoce, que haguera pogut colpejar a porteries, la seix a Mica Utache, que sobretot és fer-hi ser retalla a l'Englet i fusili a Musso, però sobretot és que per a mi és un exemple este partit el que és el Villarreal durant tota la temporada. És com se gira un equip, com corre la contra, com aprofita les ocasions que té, i com tu dius, en esta plantilla s'esperava un poc més en Copa Rei en Champions, però esta és una demostració de lo que pot ser este Villarreal, no? Si les coses li quadren, si és més segur en defensa i sobretot si l'any que ve té algun xor en el centre del camp, en la eixida de Parejo, com parla de Luis Milla, no? Però sempre que controli ese tempo, que se puga girar i que enllace en Pepe, Moleiro o Mica.
4: Bueno, l'Englet encara està pensant en el lío que li acaba de fer Mica Utache, eh?
0: Sobretot
4: la foto és,
0: però sobretot el primer lío, perquè la pilota li bote davant en Ayoce, sí. La primera jugada ja ho fa malament, és que l'Englet no està tampoc molt acertat aquesta temporada.
4: La pausa que fa Mica Utache,
0: sí, sí, sí.
4: Quina confiança, de primeres,
0: sí.
4: Controlen cap a dins en l'interior.
0: Correcte, quina confiança en fer les coses, sí,
4: acció,
0: sí.
4: Tècnica increïble de
0: per això te diria que a medida que transcurre la temporada Mica Utache pensa que està fent molt millor les coses encara.
4: Sí, per ell, que va a Marí, Juliano, Arnau a córner, Arnau Tenas a córner, l'acció i embolicada per a que Giuliano Simeone en cama dreta poguera retallar distàncies a favor de l'Atlètic de Madrid. Es feia gran, es feia pràcticament porter d'handbol ahir Arnau Tenas per enviar-la a córner.
12: A veure la teta de Cantó i de seguida actualitzem tot el que està passant en Atenes. Primer el córner.
4: Minut 42 serà. Córner per a l'Atlètic de Madrid. És Antoine Griezmann que la fica al segon pal. Gol. Arriba el gol. Gol de l'Atlètic de Madrid. Retalla distàncies. Així Arnau Tenas, que no ha medit bé. Wow. I marca Marc Pubill en el cap. Al segon pal, absolutament a soles. Retalla distàncies l'Atlètic de Madrid. Marca Marc Pubill. 3-1 al marcador en el minut 42.
12: A Perfigues, Patricia Aixit, el porter del Villarreal.
0: I també és un altre tema que es podia parlar d'este Villarreal, no és porter, Júnior no convenç, Tena quan ha estat a voltes tampoc convenç, però bueno, és cert que és un partit, com diem, intrascendent i la diferència de, del marcador és prou gran, però uah, te dona certa inseguretat, no?, de Issa Aixit i que remate amb tantíssima facilitat Marc Pubill i sobretot la rada del porter, que no sabem exactament què volia fer ahir.
12: Pues que se topeta, crec que és... No sé si és Juan Dorsal 6,
0: sí,
12: és que no veig.
0: Sí, però tu saps que des de l'àrea, en una situació així, vas a tindre molts xuaos davant de tu que te van a fer bloquejos, no, que porter, te van a molestar. I...
12: El porter ha estat fatal.
0: Sí, però bueno, però Paco, fatal. Marc Pubill demostrant ahir a Luis de la Fuente, no?, que un central que està fent una grandíssima temporada, ex del Llevant, lateral dret, central...
4: Ui, espera, que furta el Villarreal en l'àrea de la...
0: Exactament, què volia fer ahir,
12: pues
0: eh?
12: Pues que se topeta, crec que és... No sé si és Juan... Dorsal 6,
0: sí,
12: és que no
0: però
12: veig.
0: Tu saps que des de l'àrea, en una situació així, vas a tindre molts xuaos davant de tu que te van a fer bloquejos, no, que porter, te van a molestar. I...
12: El porter ha estat fatal.
0: Sí, però bueno, Paco, Marc Pubill demostrant ahir a Luis de la Fuente, no?, que un centre...

0: quedar de mitges.
1: En la guitarra i la pandereta. Un segon perquè en Grècia, en Atenes, Luis Urrutia, el partit que està en un fil, han canviat 9 vegades d'equip liderant el marcador.
2: Sí, el partit és superequilibrat. Estem en els últims 5 minuts de partit. Hi ha temps mort en la canxa demanat per la tele. 70-71. Està guanyant per un punt el Madrid Escariolo.
1: Predicció del que va passar.
2: Guanya Olympiacos.
1: Guanya Olympiacos. Anem a veure. Córner en la ceràmica.
0: El valor rebutjat per Juan Musso, la pilota per l'Atlètic de Madrid, és Baena el que vol pentinar per a buscar a Lukman, la pilota té que arribar Pepe abans, en l'aire, el valor que no baixa, és un que no caiga, pràcticament de pati de col·legi, però el que la punxa molt bé, és en molta qualitat, Nicola Pepe que arranca la moto, ahí està Nicola Pepe per banda dreta, retallada davant de Ubet Vargas, ahí està Nicola Pepe, la pilota en la frontal per a Bagué, quin golaç, quin golaç, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Bocheria de Pabgué. La pilota de Nicola Pepe Arrere. Espera que arribe Pabgué. Espera que carregue el canó en la cama esquerra. Y la clave en l'escaire. Minut 45. Torna a marcar el Villarreal. Villarreal 4, Atleti de Madrid 1.
1: Poques satisfaccions en la vida, Patricia, com la forma de pegar-li en peine interior de Pau Gay, sí, sí, cama sí. Esquerra, a les teranyines de l'escaire de la porteria de l'Atleti.
3: Però és que quan Paco te la deixa en aixina, l'únic que pots fer és marcar
1: gol. Posar el peu i dir, esta va dins.
3: La força perfecta, col·locar el peu a l'interior, ahí, bumba, i col·locar-la per l'esquadra totalment ben límpia. Però que bé, Pepe, de nou, generant avantatges, arrastrar hasta fins tres defensors, deixa la pilota clarament. Fins tu com fica l'interior per a col·locar-la, no la impene. L'interior és
4: un golaç.
3: És un golaç, però bueno, que sabem... Bueno, ya este va en Senegal al Mundial,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
3: A Pape Cis y Nicola Jackson, es que es un jugador espectacular. Cómo ha puchat el nivell de forma, el van por el Sevilla, se recordeu, quin jugador tan diferent ha convertit des de jugador Marcelino.
1: En un segon, perquè s'està liant ara mateix en Grècia.
2: No, hi ha hagut un triple de Sasha Vesenkov que col·loca per davant a Olympiacos 73-71, i ara qui ataca és el Madrid, 4 i mig per a que concloca el partit, més 2 Olympiacos.
1: Tira-li, que estem en... Mira, van a perdre possessió.
2: El llançament que no entra per part de Feliz, el rebot en defensa.
1: I falta.
2: Que l'agafa Alec Peters, falta personal del Real Madrid, i com que ja està en bonus, tindrà tirs lliures el conjunt grec.
1: La onada comença a anar ara desfavorable al Real Madrid, guanyant per 2 i tirs per al conjunt grec. De moment el partit està en un fil absolutament. Mentre que la festa a la ceràmica és plena, quina golejada, només en 45 minuts tenim afegit, Salva.
0: Sí, tenim ja temps d'afegit. Seran 5 minuts, anirem cap al 50. Ja s'ha complit pràcticament 2. Estem en el 46, que mira el 47, que s'acaba de complir. Treta de cantó per l'Atleti de Madrid, al segon pal. Remata, queda morta dins l'àrea. És Mourinho que vol rebutjar aquest baló. En segona instància també el baló per a Micautatge, el contragol per Villarreal. Ve el Villarreal, el baló per a Mourinho. El baló llarg per a Micautatge. Ahí va Micautatge, este que va arribar. Baena, Micautatge, Moleiro. Baena, Juan Musso rebutja. El baló per a Pap Gay en el mig del camp. És que encara és atac per al Villarreal. Ve en Ayoce per banda dreta. Ayoce que vol centrar el baló al segon pal. Espera Moleiro, rebutja Marcos Llorente. Encara espera Micautatge. Micautatge que controla. Es passeja per el balcó de l'àrea. Aguantarà la pilota el Villarreal. És Pau Gueye el que vol clavar-la en la cama esquerra, ahí en la banda esquerra per a Moleiro, que es gira, que vol ballar davant de Moleiro, que vol dir-li, ahí està Moleiro en Baena, dorsal 10, dorsal 10 del Atlético de Madrid contra el dorsal del Villarreal, el 20. Ahí està la lluita, aguanta el baló el Villarreal. La pilota per a Griezmann, la per recupera Pagué. Està tornant-se boig el partit en este afegit, Patri.
3: Totalment, però bueno, que coses més xules veiem d'intentar anar-se'n, intentar dir, clar, jo pense que Moleiro s'equivoque perquè tenia ja Baena perfilat malament, era girar cap a l'altre.
0: S'agrada massa,
3: no, en este resultat. I bueno, la situació, l'ambient, les despedides, però bueno, està intentant agradar-se, i la situació del baló que envia, crec que era Pedraza buscant a Moleiro, que arribava a Micautatge, sí. I que ve Llorente clavant el gos, perquè físicament també és molt potent, però una altra ocasió per al Villarreal, i veurem després de les estadístiques, però el Villarreal efectivitat, quasi 100%,
0: Sí, pràcticament, sí. Jo crec que ha tingut 6 ocasions a transformar 4, i de moment es golejada a favor del Villarreal. Olés en la grada de la ceràmica, minut 48, camí del 49. El balón arriba, les botes de Pedraza. Continúa en el sol.

0: Se pressiona l'Atleti de Madrid, està ballant el Villarreal, està fent un rondet, ahí està Griezmann, pressionant Lookman també, el baló que arriba a Mourinho i continua la posició per al Villarreal, troba Moleiro per dins, Moleiro el que vol jugar en l'exterior de la cama dreta per a Mika Utache, ataca el Villarreal per Ikebe, Mika Utache li ajuda Moleiro, vol xafar l'àrea al Georgia, ahí està Mika Utache dins l'àrea, perseguit per Bubi, la terra, no n'hi ha res, demanava penal Mika Utache, però no n'hi ha res, diu el col·legiat.
1: Sí, era combinar i s'aparet a Moleiro, no? Que li estava demanant i després
0: continua la jugada.
1: Sí, volia fer algo que ja tenia massa damunt a Marc Pubill.
2: Mal client, Marc Pubill. I anem a veure la llista de demà, que està entre la preselecció de 55. Anem a veure demà a migdia. Coneixerem els 26 de Luis de la Fuente. Tira-li.
1: Sí, per a mi ha fet una bona temporada. De més,
0: per a mi mereix anar,
1: aquí, lateral dret, central dret, té corpulència, té centímetres, sí.
0: És l'última d'esta primera meitat, serà per a l'Atleti de Madrid, i està Baena dins l'àrea, la pilota per a Antoine Griezmann, és que no xiula res, el valor rebutjat, l'últim en tocar és Obed Vargas, serà treta de porteria per al Villarreal, i així morirà la primera part, perquè estem ja al minut 50.
1: I m'agradaria saber què està pensant Baena, no? Este és l'equip que jo vaig jugar i vaig fer també esta temporada en l'Atlético de Madrid, no ha lluit molt, no ha comptat molt, i sí que és cert que quan arriben nous jugadors a Simeone
0: es costa
2: adaptar-se. Un any, sempre, no? El primer any és d'adaptació.
1: Que veurem en el Mundial, perquè en aquesta posició hi ha diversos jugadors, alguns que venen de lesió, veurem la llista, no? Que n'hi ha sorpreses, no? Sentem per ahí, però una pena, perquè saben que Baena és un grandíssim jugador, ho va demostrar el Villarreal, però sobretot entrant de l'esquerra, no per la dreta com la fica avui Simeone.
0: Miguel Sesma, que ja pot traure, ahí està el baló que va llarg i s'acaba. S'acaba la primera meitat en la Ceràmica, arribem al 50 i mig, 30 segons extra als 5 d'afegit, però diu el col·legiat Miguel Sesma que jugadors a vestidors, temps de descans en la Ceràmica, Villarreal 4, Atleti de Madrid 1.
2: No sé si fer el resum dels números de la primera part, perquè és una absoluta bogeria, però a nivell estadístic, Patricia Campos i Salva Gomis, el Villarreal té un expected goals de 1.92, ha fet 4, i 0.88 de l'Atleti, ha fet 1. Possessió 45 per al Villarreal, 55% per a l'Atleti, rematades 11 en total del Villarreal, 6 entre pals, 4 gols. 6 en total de l'Atleti de Madrid, 3 entre pals, un golet només. Corners, 4 per al Villarreal, 5 per a l'Atleti de Madrid. Grogues, 1 per a l'Atleti de Madrid. I faltes, que era l'últim detall que volia, 6 per a l'Atleti, 1 només ha fet el Villarreal. De la primera part, Patricia Campos, m'imagine que a gaudir d'este partit des del punt de vista més neutral.
1: No, i a part que si mirem la banqueta que té Simeone, tots són jugadors del B, excepte Ruggeri, que es defensa, lateral esquerre, i Sorlot, o sigui, tot el més són jugadors del B, no? Que no crec que puguem millorar el que està fent ara l'Atlético de Madrid, o sí, no? Perquè són jugadors que no van al Mundial i a lo millor hi ficaria més energia com el dia de Mestalla, no? En ganes de demostrar-hi. Per part del Villarreal tens a Buchanan, tens a Olua Seguí, tens a Paco Abanes, que t'avolta, no? Que ha vist la lesió tan greu, puga participar uns minuts per a disfrutar d'esta temporada, però jo me quedé sobretot en lo que vos dia abans, no? D'un Villarreal que les transicions és brutal, sí. és que te mates, que si tu deixes girar al Villarreal te fa moltíssim de mal, perquè té jugadors de moltíssima qualitat, jugadors que ara mateix estan participant, com és Gueye, com és Moleiro, Mika, Ayoces, que estan en la banqueta, i tu saps que Ayoces esta temporada no ha sigut la seua, no? Però que són jugadors que si està bé tenen moltíssim, com ha pujat el nivell Pepe, Gueye, en este Villarreal aporta moltíssim durant tota la temporada, no? O sigui, jo pense que en el nou entrenador ojalà, no? Siga aixina, que és un entrenador més modern, que buscarà altres coses, que contarà més en la pedrera. M'agradaria veure a Diatá de Junta Gueye, tal volta
0: Carlos
1: Macià, i se centra el camp, que són jugadors molt joves, però que si es deixes minuts durant tota la temporada amb jugadors en experiència t'agarraran la forma i seran jugadors que trauràs molt de profit en totes les competicions que tindrà el Villar la temporada que ve, però sobretot me quedaria en les transicions durant tota la temporada que veu a fer Marcelino, en la eixida de baló. Saben que Parejo a voltes sí que, bueno, comets algunes errades, no? Que compliquen la vida, però és una característica d'ell i el volem encara aixina. Però sobretot quan tu deixes girar-se a Pape Gueye, la pilota la rep Moleiro, la rep Mika, i s'escot rapidíssimes per la part dreta, per la part esquerra. Pedraza l'any que ve no estarà, però tindràs possiblement a Carlos Romero. Bueno, pues són jugadors que d'igual forma te donen moltíssima profunditat per la part esquerra i fas el clam molt ample i fas espais més grans per a poder clavar aquestes transicions.
2: Un segon, Pau Navarro en la tele, a veure què diu el de la Vilavella, el xiquet. En la tele.
3: Creo que no está cerrado.
4: Teníais claro, ¿no? Lo de buscar las transiciones, además estáis generando mucho daño, haciendo muchas ocasiones y además con efectividad.
3: Sí, bueno, creo que estamos haciendo mucho daño ahí, pero cuando los hundimos y el bloque bajo y los movemos, también estamos encontrando oportunidades, así que nada, a seguir en la segunda parte.
4: Gracias, Pau. Pero, a seguir en la segunda parte.
2: ¿Cómo? Pau Navarro, ara de seguida tornarem Salva, d'ací uns minuts, però abans hem de fer un xicotet paró. Ja sabeu, està guanyant el Villarreal 4-1 a l'Atleti de Madrid, una primera part espectacular, i també Luis Urrutia tenien que actualitzar quan queda per al final i qui està guanyant en eixa final de l'Eurolliga.
5: Un minut i 22 segons per a que conclogui el partit, el Madrid que perd per 2, Olympiacos 82, Real Madrid 80.
2: I estan en plena revisió, a veure qui ha tocat l'última pilota, 9 i 54, tornem de seguida en la recta final del bàsquet i la segona part del futbol.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Sostenibilitat, de llatí sostindre, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
8: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
10: De tu a tu.
2: No de l'any 56 minuts, mare meva, la polèmica que hi ha ara mateix en l'OACA, Luis Urrutia, han xiulat ahí una falta... que se xula perquè està jugant en Grècia.
4: I per què és falta, home?
2: I per què és falta?
4: Per què és falta? La falta de Campacho sobre World Cup, la falta només l'han vista els àrbitres, és falta.
2: Es que a ellos se l'emporten els dimonis, eh?
4: Així que és com... Són festes, pues lo mismo, que m'han tancat el carrer.
2: No
4: pues
2: passa res.
4: És el mateix, eh? Tirs lliures per a Olympiacos, World Cup, el primer dins, un minut i 22 segons per al final. Olympiacos guanya per 3, 83-80, té la segona oportunitat per a llançar des del tir lliure el base nord-americà de l'equip de Barzokas, que anota amb certa fortuna, però anota també el segon tir lliure. 84-80, el Madrid perd per 4, 1 minut i 20 segons per a que conclogui el partit, jugant la Campazo, busca el bloqueig de Gesonja, se la juga de 3, el llançament curtíssim, el rebot per a Bezenkov, ja juga Olympiacos, la pilota per a que la bote World Cup, va a buscar Milutinovic, la té el francès Fournier, que ha fet un partit extraordinari, l'exjugador de New York Knicks, continua Fournier botant la pilota davant de la defensa desesperada del Madrid, falta.
2: Falta. I feliç que no s'ho creu.
4: Falta personal d'Andrés, dixes faltes que en la CB li permeten fer al Madrid, sí. I així no.
2: Feliç no està content, efectivament.
4: Així que tornarà a la línia del tir lliure, ja quasi per a sentenciar el partit Olympiacos. És que mira, le està...
2: Però claríssima.
4: Sí, la que falta claríssima. De Feliz és claríssima, però jo dic que és que no està acostumat el jugador del Madrid a que en la Lliga Espanyola li julen aquestes faltes
2: famós
4: personals.
2: Famós arbitratge Eurolliga versus arbitratge ACB.
4: I això que està en canxa el millor àrbitre d'Europa, sí, que sí. És Serret en Radovich.
2: Correcte. Doncs pues anem a aprofitar per anar també avançant algunes de les declaracions que hem tingut en esta vesprada. Ja sabeu que en el punt a punt hem comentat bueno, els partits de l'Atleti llevant davant el Villarreal C i anem a recuperar algunes de les declaracions. Per exemple, també... Eixe Atlético Saguntino l'anuncia, comencem per ahí. Anem amb Guillem Beltrán, amb el tècnic del Saguntino, que ha estat en el micròfon sense fils de Toni Galindo.
11: Estem amb Guillem Beltrán, tècnic de l'Atlético Saguntino. Guillem, bueno, l'equip ha lluitat, ha peleat, però bueno, ha pogut ser victòria 1-0, però l'eliminatòria en el global, pues, bueno, pues deixa fora de l'opció de pujar de categoria.
12: Sí, al final yo creo que a nosotros no se nos puede pedir mucho más. Pero los playoffs tienen estas cosas. La primera parte allí no estuvimos bien. En el cómputo global podemos decir que la segunda parte allí fue buenísima. El partido ya ha sido buenísimo. Pero si al final la primera parte pues no estuviste como toca, pues te deja fuera del playoff con el gran esfuerzo que hemos hecho.
11: Pero la afición de Deu, ¿eh?
12: Sí, sí, a ver, aquí Sagunto siempre nos ha apoyado, siempre nos ha dado ese aliento que nos hacía falta y bueno, hoy pues el campo, no sé cuánta gente habría estar aquí, pero increíble, increíble.
11: Guillem, continuemos avante en el proyecto.
12: Bueno, pues tenemos que hablarlo, tenemos que sentarnos, las bases están asentadas, si al final el club puede aspirar a seguir con esto, pues seguiremos con el proyecto para intentarlo otro año.
11: Guillem, moltes gràcies per les teves paraules al Punta Punta Punt Ràdio. Gràcies, Guillem, les paraules del tècnic de l'Atlético Saguntino en esta victòria de l'equip del Camp de Morvedre, però per 1-0 contra la Nucía, però insuficient, ja sabeu que 3-2 en el global de l'eliminat. La Lucía passa a la següent fase.
2: Les paraules de Guillem Beltrán, hem tingut tirs favorables a Olympiacos i ara la perd el Madrid en atac.
5: Després del llançament de 3 punts de Gesson, ja que no entra, el rebot és en defensa. Per a Olympiacos continuen les protestes dels jugadors del Real Madrid, però que és claríssim, que és Lyles l'últim en tocar la pilota abans de que isca per línia de fons. Falten 42 segons. Scariolo demana temps mort. 86-80. El Madrid per persis. I la pilota serà per a l'equip grec. Està embogint l'Oaca, que veu com Olympiacos pot ser campió d'Europa en la cancha de Panathinaikos.
2: Anem a fer un paral·lelisme molt senzill per a aquell que no està posat en idiosincràsia ateniense, i és que bàsicament això és per a un madridista com anar al Camp Nou i guanyar una final de Copa.
5: Això és.
2: O una final de Champions. Una final de Champions.
5: Sí.
2: Pues en el cas
5: jo crec que és més exagerat que un seguidor del Betis se'n vagi al camp del Sevilla per a ser allí campió d'Europa.
2: Campió de la Champions. Nada, anem a escoltar l'Escariol, a veure què diu. 86-80, en l'últim minut. Anem a veure, perquè a banda és possessió per a Olympiacos. Sí. Tenen ara mateix la situació molt complicada. Estem en directe, les 10 de la nit i un
5: el
2: minut.
5: El dubte és si el Madrid ara farà falta o defensarà la jugada, no? De segur que primer tractarà de furtar el valor, però clar, perdem per 6, faltant mig minut.
2: Són dos triples.
5: Les opcions de guanyar són realment poques, així que si fas la falta, envies altra volta a la línia del tir lliure als jugadors de Olympiacos, així que anem a veure, perquè falten 42 segons. World Cup trau ràpid i el Real Madrid, que no fa la falta, Bezenkov, el baló espera Olympiacos, sí. I la falta de Gesson ja sobre Fournier diu que havien passat els 8 segons abans de que travessara la meitat de la canxa, així que la decisió de Redovic és assenyalar la falta personal, seran tirs lliures. Continua el ploró d'Escariolo protestant a l'àrbitre del partit.
2: També te dic una cosa, este arbitratge Euroliga del qual ja hem parlat, també té cosetes amb el Madrid, i és que a qualsevol altre entrenador l'haurien fet fora ja, i l'haurien fet una tècnica primer i després al carrer per passar-se literal tot el partit protestant.
5: No, però deixen molt,
2: Sí, no, en esta Final Four han deixat particularment molt, sí. I no me pareix tan bon malament.
5: Deixen que els entrenadors puguen expressar sobretot les seues frustracions en total normalitat. Pues són dos tirs lliures més per a Evan Fournier, l'aler francès, el primer tir lliure dins, 87-80. El Real Madrid contra les cordes, falten 36 segons per a que concloga l'encontre. Quin ambient que hi ha en l'Oaca. El segon tir lliure per a el jugador de Olympiacos, que també transforma, 88-80. 30 segons per a que concloga el partit, ja llança de 3 i no anota el Real Madrid, i el rebot és en atac per a l'equip blanc. Anota Lyles després de l'errada de Campazzo, i a falta personal que no assenyalen els àrbitres, i ara sí, falta sobre Lyles.
2: Però bueno.
5: Hi haurà tirs lliures per al Real Madrid, 88-82.
2: Però quin escàndol, mare meva. Han pegat 4 pals de manera consecutiva baix l'anella, pràcticament, i ha furtat el Madrid, pues, eixa pressió que ha estat més Aito García Renés Escala té pres que pressió normal. Però mira, l'ha eixit bé la jugada, retalla 2 punts, té tirs el Madrid, i queden encara més de 20 segons.
5: Des de la banqueta, Milutinovic advertís els seus jugadors que això està fet, que no cal precipitar-se. Però el Real Madrid, i ho coneguem bé de la semifinal de la Copa, és un equip que ho lluita tot. 22 segons per a que concloca el partit. Tirs lliures per al Real Madrid. El primer, que ja l'ha notat, 88-83. Segona opció de tir lliure per al líder de la Lliga CB, que va buscar també aconseguir este Eurolliga. És Trai Lyles de llarg, el millor jugador del Madrid en el dia d'avui. Lyles que llança a errar. El rebot és en atac per al Real Madrid. El Facu de 3 no entra al triple, però ja falta personal. Tindrà 3 tirs lliures. El Facu Campazzo, li ha eixit bé la jugada al Madrid. Tir lliure llançat a errar. I després el rebot d'atac per al llançament, la falta de World Cup.
2: La falta està hiper mega provocada.
5: Sí, sí, sí, obri moltíssim la cama dreta per a buscar el contacte. El Facu Campazzo.
2: Quina barbaritat.
5: I anem a veure si la protesta de Barzoka es fa que revisen l'acció o no. 18 segons per al final del partit. Encara són 5 punts d'avantatge, però els tirs lliures són per al Real Madrid. El Facu Campazzo que anota el primer. 88-84, crec que són 3 tirs lliures, eh? Hi havia dubtes si estava xafant o no la línia en un instant, ho comprovarem. Segon tir lliure per al Facu Campazzo, també entra, són 3 tirs lliures, així que tindrà un més.
2: Buah.
5: Es col·loca a 3 el Madrid, falten 18 segons per a concloure esta Eurolliga. Tercera opció de llançament de tir lliure de Campazzo, llança també a fallar, altre rebot en atac per al Madrid, la pilota per a Felip de 3, no entra, ha ara tingut sí. Ahir el partit del Madrid. Però quin espectacle del Real Madrid que perdia per 8, dos tirs lliures errats d'en forma i manera voluntària, dos rebots en atac.
2: Però te digo una cosa, la forma de tirar a fallar... Això està molt treballat, eh? Molt treballat, perquè les dos han estat exactament al mateix lloc de l'anella i s'han emportat el rebot exactament igual. Però bueno, sí, aquestes coses s'han d'entrenar.
5: Sí, sí,
2: i això parla molt bé del Real Madrid, evidentment.
5: La falta ara de Lyles, hi haurà tirs lliures per a Olympiacos per a pràcticament setgejar el partit, però l'ha tinguda el Madrid en el triple de Feliz.
2: Campazzo tirant a fallar m'ha recordat la mecànica de Nil Saco. Moltíssim. Anem a veure.
5: Estir lliures per Alec Peters. El primer dins. Això pot estar decidit. Guanya per 4 Olympiacos. Falten 11 segons. Però quin final més espectacular d'Eurolliga. Segon tir lliure per a l'aler nord-americà d'Olympiacos. Alec Peters. El tir lliure que també entra. Temps mort del Real Madrid. Falten 11 segons. 90-85. Està guanyant per 5 Olympiacos.
2: Pues anem a quedar-nos, evidentment, en esta recta final. 12 segons per acabar el partit, més 5 per a Olympiacos, però en la ceràmica està a punt de començar la segona part. Salva Gomis, n'hi ha un fum de canvis en les files de l'Atleti de Madrid. Salva Gomis.
0: Sí, sí, ha estat culpa meva, que el tenia mutejat. Triple canvi en l'Atleti de Madrid. Se'n van Marc Pubill, David Janko i Giuliano Simeone. I entren al terreny de xoc, el tim per ací, Sorlot, Ruggeri, i en falta un per anotar, que ara te ho dic, perquè és de la Pedrera, Puric. I és Puric, sí. És Alexa Puric.
2: Este Puric és el del filial, que és un tros de jugador, sí, un tros de jugador, sí, perquè és molt gran, bàsicament.
1: Del Racing de Ferrol, sí, sí.
0: És enorme. És enorme i arranca la segona meitat en la ceràmica.
2: Bueno, pues comença la segona part. Patricia, què esperes? Esperes alguna reacció de l'Atleti de Madrid? Més gols en esta segona part, este 4-1?
1: Te comentava en el descans, no?, de que lo que té esto de la Pedrera, a excepció de Ruggeri, que ocupa i se lateral esquerre, supose que per donar-li més profunditat, i Logman, que estava fent de davanter centre, i a mitja punta de Griezmann, passa a l'esquerra i Sorlo serà que ocupe la delantera, sí, no? Buscant centrades i buscant que li arriben pilotes a ell. I Baena continua estar en la part dreta. A mi Baena me passa igual que Claudio Apina, que és per fins que entren per l'esquerra per a golpejar de dreta.
2: Un segon, sí, Patricia, però... un segon, que queden 11 segons només en la final de la Final Four de la Eurolliga. Tira-li, Luis.
5: El valor per al Real Madrid, que perd per 5, 90-85. Traurà des del costat Facundo Campazzo. La demana i la reboque que la deixa per al tir de 3 de Campazzo. No va, rebote en defensa per a Olympiacos. La pilota per a l'equip grec. Falta personal del Real Madrid. Ja ho celebra Barzokas. Olympiacos guanyarà la Eurolliga en Atenas. El Olympiacos, a falta de un segon i nou dècimes, ja ho celebra Fournier en la banqueta.
2: Però Fournier li han partit la cara.
5: Celebrant-lo amb el propietari de Olympiacos.
4: en una gran victòria per a l'equip local. El primer tir lliure que entra per part d'Alec Peters, 91-85. La festa en grec en l'Oaca. El segon tir lliure que també anota el Reial Madrid, que ja pràcticament ni traurà de fons perquè això s'acaba. El valor per al Madrid, final de l'encontre, 92-85. Olympiacos es campeón de Europa en la cancha de Panathinaikos.
2: Pues el que deben avance, el equivalente a que el Sevilla guañe en Heliópolis un título de Champions, o que el Betis guañe en el Pizjuán un título de Champions. Enhorabuena Olympiacos, mejor equipo en temporada regular, Luis, y mejor equipo en la Final Four. A Tombat l'altre dia a Fenerbahçe li va passar per damunt i avui ha tombat al Madrid, ben sobretot en aquest últim quart. Últim comentari d'esta edició 25-26 de l'Eurolliga, tan xula i tan bonica per a València Bàsquet.
4: La millor Eurolliga de la història per a València Bàsquet, i és cert que els grecs han guanyat, sí, però València Bàsquet ha donat tot un recital en esta edició de l'Eurolliga.
2: I l'any que ve, València Bàsquet, i esperem...
4: Messi millor.
2: Messi millor, estarà ahí lluitant també els millors. Un abraç, Luis.
4: Adeu.
2: Tanquem des del OACA, enhorabona Olympiacos, 92-85, la victòria davant el Real Madrid. I ara sí que sí, centrem en la ceràmica i anem a recuperar també més converses que hem tingut abans en protagonistes. Tira-li, salva l'inici de la segona part.
0: Una super enhorabona per Olympiacos, almenys de la meva part. Jo m'alegre moltíssim, se ho mereix Olympiacos. El baló per al Villarreal, el mig del camp, Abgay, combinant en Ayoce Pérez, és la pilota ara per a que la furte Obed Vargas, en el mig del camp combinant en Sorlotex del Villarreal, obrint cap a la banda esquerra, no espera de Mola Lukman, però és més ràpid Santi Mourinho per a recuperar aquest baló i entregar cap a Dani Parejo, que toca d'exterior per a Rafa Marín, Patri.
1: Sobretot jo pense que està fent-lo molt bé en el centre del camp perquè el Villarreal, no?, que se minxa l'Atlético de Madrid, perquè juntant a Moleiro per dins sumes una cama més i estàs creant superioritat davant de Coque, per exemple, i d'Obed Vargas, no?, que no estan, no poden, no?, perquè es junte Pape, es junte Parejo, Moleiro, i en ese 3 contra 2 estan fent-lo molt bé, i és algo que no està ben Simeone a la hora de tal volta, no?, juntar un lateral que faci fals lateral i el clave per dins quan no tingués la pilota per intentar furtar-la, avançar la posició d'un centre obria massa arriscant la rapidesa que tens davant del Villarreal, però sobretot se l'està minxant per el centre del camp el Villarreal.
0: Per cert, un parell de detalls que no hem contat al temps de descans. Avui en la ceràmica 18.682 persones en este camp de la ceràmica, i en el descans homenatgeat al cadet A i al Aleví D del Villarreal, que són els equips de la Pedrera que de moment han guanyat el títol de Lliga.
1: I avui finalitzen les festes de Sant Pasqual de la ciutat, sí, de Villarreal.
0: Sí. Així que avui és dia gran, hi haurà festa després per a celebrar ixa tercera plaça del Villarreal. Atacar el equip de Marcelino, ja està Alberto Moleiro, frontal de l'àrea, se'n va de un, se'n va de dos, el baló que volia filtrar cap a Pepe, però hi sento Ruggeri, arranca l'italià per a combinar en la de Mora Lukman, un altre que també coneix la lliga italiana, ve de l'Atalanta, ahí està el baló per a Obed Vargas, mig del camp, Atleti de Madrid, combinant en Ruggeri, se prepara un altre canvi en Atleti de Madrid, i el baló serà per a la defensa, per a la calma ahí de Clement Lenglet, i es prepara, jo crec que són altres xiquets de la Pedrera, en el Atleti de Madrid.
1: Sí, no, perquè són els que quedaven en Sorlot i Ruggeri, no?, de la primera plantilla.
0: Correcte, ja estan en el terreny de xoc, així que serà un altre jugador de l'Atlético madrileño el que entrarà al terreny de xoc així en la ceràmica. El baló en llarg que buscava la pilota Alex Baena, però talla molt bé Pedraza i torna a ser baló per al Villarreal. Jugant ahí Dani Parejo.
1: Jo crec que és Morcillo des d'ací,
0: Ara ho veurem, ara de seguida. És que estem justament en vertical i li veiem el moño però no el dorsal. El baló és per a Dani Parejo, mig del camp en Papgay, novament en Parejo, el que combina, triangula, és un ball ara del Villarreal a l'Atleti de Madrid, és Moleiro, el canari, el que redistribuix i troba el seu company a Jose Pérez per a que jugui Nicolà Pepe, i està en Papgay. Papgay, la pilota alçada per a Mikautache, Mikautache dins l'àrea, Mikautache, el segon bot és molt ràpid per a que arribi abans Juan Musso.
1: Però que bé, ja és la segona volta que Gueye busque l'esquena de centrals de l'Atlético de Madrid. En la primera part busca tant Pepe, ara anà amb Mica, i que bé jugar en el cap alt per a veure el que està passant, per a veure que la defensa d'ells està adelantada i poder col·locar-hi els valors també, aprofitant la inseguretat de Musso, no?, que no li agraeix ir de l'àrea per a treure i per a disputar aquests valors.
0: I efectivament, el jugador que va entrar en l'Atlético de Madrid d'ací no res és Javi Morcillo. El baló de l'Atlético de Madrid que viatjava dins l'àrea, rebutja la defensa del Villarreal, el baló que arriba Ahí està, als peus de Nicola Pepe, trobant el Pap Gay, el baló que, bueno, ahí era massa de coras, eh? Ahí a José Pérez, que volia fer ahí un semibarret, a la defensa de l'Atleti de Madrid, però no li hice el baló llarg a l'Asper per línia de banda, serà de nou per a l'Atleti de Madrid.
1: I Morcillo, que igual Paco Lissone, no? Que és ex del Sabadell, sí, que ara està en el B.
2: Sí, sí.
1: Jo sé el que intenté fer i sap que opcions de Mundial té poques o ninguna, però el Chuor que va ser fa dues temporades, el van respectar amb les lesions, sí. Però esto no ha participat molt, però tots saben que té moltíssima qualitat i si estiguera al 100% per a la pròxima temporada seria un fitxajazo, no?, per al Villarreal.
0: Ahí està Griezmann avançant metres, no li ha llegit en la passada Marcos Llorente, el que sí que la volia era Àlex Baena, però no l'havia vist Griezmann, a Baena, havia vist a Marcos Llorente i el baló se'n va per línia de fons i serà, per tant, treta de porteria per al Villarreal.
1: És que mira, per exemple, Rodrigo Mendoza, l'ex de l'Eix que està en l'Atlético de Madrid, jo el veig en sa posició en esta Baena, però el Baena el veig entrant per l'esquerra, sí. Simplement perquè en aquestes diagonals que te fa, tu saps que golpeja molt bé en cama dreta, ho has vist a la selecció, guanyant les Olimpiades, per tant, ahí ja l'incòmodes tu perquè deus de col·locar el cos de diferent manera per a golpejar a la dreta, no? No te ve tant de cara com si xues entrant des de l'esquerra.
0: Sí, el Villarreal, però per la pilota recupera de molt alumna en el mig del camp, ahí està Obed Vargas, el mexicà, redistribuint el xoc en cama esquerra per a Ruggeri, l'italià que té que frenar i tornar enrere per a Clement Lenglet, este en Coque en Lenglet i este novament en Obed Vargas, ahí està Vargas, el baló de Vargas que no sap a qui donar-la, demana ajuda, no té a ningú i té que tornar enrere per a Clement Lenglet que ja juga en llarg per a canviar el sentit del xoc cap a la banda dreta en espera Àlex Baena, que pujava més a la cama, li van a xiular el xoc, però ells no, li xiulen que el baló ha sigut per banda i serà baló per Alfonso Pedraza.
1: I Pedraza el tirarem de menys, zancada, velocitat, golpeix de baló, bon xuor, però tensa...
0: Xuor, que la llàstima és que les lesions no li han...
1: Sí, dos no operacions, dos operacions que va tindre, però mira ara com està agarrant el punt de forma, sí. De nou, a tornar, però bueno, tensa Carlos Romero, que sobretot va fer un bon inici de temporada espanyol, tensa Cardona, o sea, tensa ahí... Xen, que també pot aportar...
0: El baló per al Villarreal, Jose.

0: Lorca, el Villarreal, torna a marcar a Jofe. La pilota de Nicolà Pepe, que es quedava morta la passada filtrada dins l'àrea. Apareix a Jofe Pérez, per en cama dreta. Fusellar la porteria de Juan Musso. Marca el quinte el Villarreal. Minut 54, Villarreal 5, Atleti de Madrid 1.
1: Bueno, pues la festa es completa ya, Patricia.
2: Sí.
1: Estava pensant que, per exemple, fa un mes, en eixe duel mes i pico que va enfrontar el Villarreal davant el Llevant, que van ser 5, si no m'enganye, claro, no mateix davant un equip que lluita per la permanència que davant l'Atlético de Madrid.
2: Sí.
3: Bueno, yo es que pero, en los últimos dos partidos que ha narrado el Villarreal ha cantado de gols, ¿eh?
2: Están hablando avanza el Bayo, es que... pero dona conter con golpeche, y ese golpeche era de cama esquerra, no de cama sí. Dreta, le pega en el edge exterior y fa que haga una curva que se clave capadís, porque si tú le pegas en el exterior se empolta a dar fuera, pero qué ve golpeche para conseguir este king goal del Villarreal y qué ve Bore tornar de nuevo a Jofe, ¿no? Que aporte a este Villarreal. Però continuïs moltíssimes bones sensacions, bueno, davant l'Atlético de Madrid escafeinat, que no sí. Està siguent intens en els duels, que sap que no se xue res, però bueno,
3: sí, sí,
2: la imatge,
3: això,
2: no?
3: De, gràcies al Xolo no li estarà fent.
2: Clar, ja, bueno, suposo que a Xuaos tampoc, no? Però bueno, sí que és que no s'ho estan agarrant sense llevar-li mèrit al Villarreal, el que està sent superefectiu, però sí que és cert que esperàvem per un partit més competit per part de l'Atlético de Madrid.
3: I està també preparat per a entrar al terreny de xoc un altre jugador de la pedrera del Atlético de Madrid, com és Javi Boñar.
2: I una altra cosa, tu saps que a l'Atlético de Madrid li agrada pescar en casa el Villarreal, sí, Sorlot, sí. Baena, pues bueno, veurem que no pesque más per la temporada que ve.
3: El valor és del Villarreal en defensa, Xavanten, Arnau, Tenas, Esten, Pau Navarro, que porta un envenatge ahí complicat, sí. En el genoll esquerre, Pau Navarro. I ara el valor és per al Villarreal. Ahí va Mica Otatxe, avança metres Mica Otatxe, la falta és clara de l'Englet, no la xiula el col·legiat, i el valor és per a l'Atlético de Madrid, que ve en transició, perilla l'Atlético de Madrid. Ahí està Coque, el balón llarg, buscant a Demola Lugman per la banda esquerra, té que vindre a tancar Santi Mourinho, a Demola Lugman. Ahí està la taconada per a Ruggeri, línia de fons, la centrada, rebutja Dani Parejo, que està omnipresent, però se la queda en la frontal, encara ataca l'Atlético de Madrid. Ahí està Coque per a Baena, Baena, Baena, Baena, Baena, que vol trobar la centrada, el remat no arriba, Alexa Anderson Lot, y el rebuche espera. Ahí está Pap Gay para retallar, para donarle la pausa, le fan la falta, no la chiula tampoco el colegiado, diu que continúa, que le de la ventaja el balón para el Atlético de Madrid. Coque obre cap a la banda esquerra, demora Lugman, Lugman se la coloca a la cama dreta, ve en tot a tallar y a tapar Pap Gay, pero no conseguís. Es Coque obre cap a la banda dreta y estea y espera Marcos Llorentes, ve cap a dins, combina de nou en Coque en la frontal, en el balcó. Coque obre cap a la banda esquerra, d'un costat a l'altre, va el Atlético de Madrid, la recentrada de Ruggeri, no busca un altre que a Sorlot, però rebutja molt bé la defensa del Villarreal i novament encara el balón espera Obed Vargas, ataca el Atlético de Madrid pressionant el Villarreal, Obed canviant el sentit del xau per a la banda esquerra, furta molt bé Alfonso Pedraza, el contracolpe del Villarreal, ahí está Alfonso Pedraza, la demana en tot Alberto Moleiro, però no s'ha ferit ningú més i té que pensar-se-ho bé, ahí Alfonso Pedraza que combina ja amb Moleiro, li fan la falta i ara sí, la falta és clara de Puig. Será valor para el Villarreal.
2: Sí, y cómo le costa el Atlético de Madrid golpechar desde fuera del área. Sí, puedo golpechar Lugman, puedo golpechar Coque y no es falta.
3: Correcto.
2: Y ahora puedo entender la entrada
3: hasta de la cuina,
2: de Ruggeri, ¿no? Entra Ruggeri para abrir esas entradas a Sorlo, que ha hecho tú, te Ruggeri sí que es un hombre que no es molt tenis, pero en carrera fa bons centros, pero Targo está intentando utilizar el Xolo para que la arribe pilota a Sorlo. Esperen que Moleiro os diga bé de cara al Mundial.
3: Sí, encara que jo no sé si és un dels superfixes,
2: és no, de
3: dels,
2: no, no, no.
3: És un candidat.
2: És un candidat.
3: És un candidat, és un, seria una feina, no?
2: El fixe, de... fixes des dos equips d'ací, jo està Llorente
3: i
2: Pubill, tal volta.
3: Jo te diria Pubill, sí. Jo te diria Pubill. El balón serà per al Villarreal. En eixa falta que ha rebut Moleiro, que ja recupera la verticalitat i que encara que fa gestos de dolor, pareix que pot continuar. Joan del Villarreal des de darrere, ahí estava Rafa Marín, ui, quin xest tenir de Rafa Marín per anar-se'n de dos, ahí està Moleiro, la pilota per a Mica Otatxe, el rebuig i l'arriba, Jofe Pérez, a Jofe, Jofe, Jofe, Jofe, Jofe, Jofe, continua Jofe, a Jofe de un, de dos, de tres, a Jofe, el remat que toca en la defensa de Tiene Madrid i la salva en última instància Marcos Llorente des de la línia de fons, ataca encara el Villarreal per banda dreta, ahí està Nicolà Pepe, Caracoletxa, vol clavar-se dins l'àrea, se té que frenar, té que retallar, té que ballar ahí Nicolà Pepe, per a ficar-li la pausa, per a ficar-li la calma, i el valor serà per a Santi Mourinho. Aguanta el Villarreal, però ha tingut una altra ocasió Patria Jofe Pérez.
2: Sí, sí, d'una cosa que se n'anava de 1, de 2, pensaven que podia xutar, sí, però li anaven a eixir cames de contra, això s'ho pensa massa, però que ve a Jofe i sobretot la confiança que estem veient que està agarrant en este partit.
3: El valor espera el Villarreal, encara en eixa banda dreta on espera Nicolás Pepe, l'últim en tocar és jugador de l'Atleti de Madrid, serà valor per al Villarreal. I està la gent, evidentment, contenta i tranquil·la, les dues coses. Perquè estan guanyant l'Atleti de Madrid, perquè el Villarreal està tancant la seva temporada en una victòria contundent de l'equip del Cholo Simeone i està certificant la seva classificació en la tercera plaça de la Lliga. Algo que no passava des de fa molts anys, des de la 2007-2008, no estava tan dalt el Villarreal. Que ataca, que continua, que vol més, ahí ve Pedraza, vol xafar a Pedraza, serà treta de porteria per a l'Atleti de Madrid. Jo pensava que era córner.
2: Jo també, pareixia que fora Baena que tocarà en última distància, però bueno, està més propeta i Sergio Espinosa.
3: El balón para Atleti de Madrid, dicen todo controlado, ahí está Lukman, la falta es clara de Santi Mourinho, será balón para Atleti de Madrid, cuando se prepara doble cambi. Van a entrar Morcillo y Boñar. Se invade el terreno de choc. Dorsal 22. Ademola Lukman. Y dorsal deu Alex Baena. Y ahí sí, acomiada la cerámica Alex Baena. El més aplaudiments que xulits, A veure com reestructura ara, no?
2: Sí, doncs pues és Boñar passa lateral dret, Llorente
3: bueno, a la banda
2: on estava Baena i centre el camp serà per a Morcillo.
3: I qui cau a l'esquerra? És el dubte.
2: Abed.
3: Sí, Obed Vargas, no?
2: Sí.
3: Sembla que és el mexicà. Lluita di Patridi.
2: No, encara que jo pensé que la banda és per a Ruggeri, no? I Obed es clavarà un poc més pa dins.
3: Sí, però ha caigut molt de banda, Ara sí. El mexicà...
2: Però jo pense que la intenció de treure Ruggeri és això, que dona profunditat i fer-se entrar.
3: Tot el carril per
2: ahí. Sí.
3: I el doble pivot està format per Morcillo i per Coque Resurrección, el capità de l'Atleti de Madrid, l'etern capità de l'Atleti de Madrid, l'equip Matalafer. Ahí està Mourinho, traguent de banda, el baló per a Nicolás Pepe. Mourinho que l'any que ve no serà l'únic Mourinho de la Lliga,
2: Però ara n'hi havia problemes en aquest tema, No estava clar, sí, l'últim pues que he llegit és que no estava de tot clar.
3: Jo ahir el que vaig llegir és que estava claríssim.
1: Te digo una cosa, el fet de que n'hi hagi eleccions, perquè
3: claro, avui per ahí, ¿no?
1: la Junta Electoral del Madrid ha confirmat que la candidatura d'Enrique Riquelme, el seu aval, és vàlid i per això anem a tindre eleccions en el Real Madrid. Ara bé, van a ser d'ací literalment 4 dies. Poc de temps sobretot el candidat, per a fer-se un lloc.
2: I Paco, te dic una cosa, que quan tots coneixem el Mourinho que va estar al Real Madrid, és cert que potser està més calmat perquè és madura i és més major.
3: Si no està Guardiola enfront...
1: Està més calmat perquè ja no guanya tant, bàsicament.
2: Claro, en un vestuari tan...
3: Home, diners sí que guanya,
1: Bueno, això sí, sempre.
2: De títols no, però diners sí. En un vestuari tan dinamitzat, anirà ella a acabar de rematar-lo o a intentar arreglar les coses? Perquè aquest vestuari no sé quin tipus de manejo necessita, si un manejo en intel·ligència o un manejo dur com el que hi practicarà.
3: Estem parlant del Real Madrid, de la culpa és meua. El valor per al Villarreal. Eixint des de darrere, ahí està Dani Parejo, que encara està al terreny de xoc, combinant ara... Pap Gay en Arnau Tenas, 600 de darrere, y ahí show celebra la grada de la cerámica. El balón per Aparejo nuevamente, ahí está combinando, está haciendo un rondo el Villarreal,
2: es que
3: está ballant.
2: Sí, al riben tardísima les marques es chor del Cholo Simeone, no sé si es falta de intensidad, sí, no, porque sí, saben sí, que sí. No es chuen molt, pero es que totalmente es desplazamiento que fan el chor del Villarreal, buscan la pilota, buscan no estar estàtics, es que desborden totalmente al centro del camp de la ETY, pero eso te diría que guayan y se exposicions y a partir de ahí estiren y son contres constants del Villarreal.
3: Ahora lo intentaba Jose Pérez en Puric, pero... El balón tocaba en el jove jugador de l'Atleti de Madrid, desembàfora.
2: I sense estar jugant al 100% el Villarreal, o sea, estar bé que està jugant d'una manera relajada perquè no li fa falta més.
3: Tocava en el servi, la pilota llarga per a que atrape Juan Musso.
1: Sí.
3: I li la entregue ràpidament a Marcos Llorente. Paco, estem en el minut 63 i mig, Villarreal 5. Atleti de Madrid 1.
1: Pilota per al porter de l'Atleti de Madrid i estàvem recuperant també el postpartit dels partits que vos hem contat en la sintonia del punt a punt. Hem escoltat abans a Guillem Beltrán, el tècnic de l'Atlético Saguntino. Escoltem ara un clàssic del futbol valencià com és Vicente Mir, tècnic de la Nucía, que jugarà la final autonòmica del playoff d'ascens a segona federació, amb Toni Galindo.
4: Esteban Vicente Mieres, entrenador tècnic de la Nucía. Bueno, avui s'ha perdut, però el global de l'eliminatòria s'ha guanyat 3-2, el resultat final de l'eliminatòria. Esteu en la següent fase, jugareu contra l'Atleti Llevant. Ahí, què fem?
5: Bueno, a ver, primero contentos hoy, vamos a estar hoy felices por el resultado. Creo que hemos ganado un gran equipo como es el Saguntino, creo que ha demostrado ser un equipo muy potente y bueno, y lo hemos tenido muy difícil, esa es la verdad, ¿no? Aparte con el apoyo de la afición, pues creo que ha sido un equipo muy guerrero, ¿no? Al final hemos pasado, la eliminatoria está muy igualada y ahora nos espera el Levante, que yo siempre he dicho que el Levante en la categoría creo que ha sido el equipo más fuerte siempre, creo que el equipo con más calidad para mí, desde mi punto de vista, y bueno, vamos a pelearlo, vamos a ver si somos capaces de hacer dos partidos buenos.
4: Vicente Mir, segundo apellido, especialista en ascensos, a ver si es verdad, ¿no?
5: Bueno, la verdad que... Bueno,
1: un segon, anem a parar la declaració, perquè se'n va Dani Parejo en la ceràmica, sí. En peu.
3: Així és com sona, eh? Dani Parejo que se'n va en el switch, que li brillen, li abracen tots els jugadors. Es para el partit, eh? Es para el partit perquè també se'n va Alfonso Pedraza. Són els dos jugadors que abandonen el terreny de xoc. Y es dos que el año que ve ya no estarán al Villarreal. Y me parece que prácticamente entre lágrimas se va Parejo y se va Alfonso Pedraza. Parejo que porta el brazalete de capitá, que se despedís también del capitán del Atlético de Madrid, como es Coque Resurrección.
2: Y entre es bonica, ¿eh?
3: Sí, y entre aplaudimientos de la gradería se va un jugador.
2: Y toda la banqueta alzada aplaudín.
3: Que ha fet historia. Y ahí están los aplaudimientos de Marcelino, del seu staff, del jugadors, el brazalet de Parejo, que el deixa, que s'abraça en Cardona y también Diatá, que son los dos que van a entrar al terreno de choc. Y ahí está Parejo y también Alfonso Pedraza. Rebente la calor y el cariño, la afecte de la parroquia Grogueta.
1: Bueno, pues momento emotivo, ¿eh? En la cerámica.
2: Sí.
1: Y un Dani Parejo que 6 temporadas después, recordemos, estiu de 2020, cuando Anil Kumar Murthy va a hacerlo fuera como un gos del Valencia.
3: Ay, madre.
1: Cuando estaba en el seu prime, y Dani sí. Parejo, inmediatamente el Villarreal, que va a ser rápido, ahí se va a hacer en el seu services. Primera temporada de Parejo, y va a ganar la Europa League en el Villarreal. Y de ese momento se ha convertido en capità, en llegenda també del Villarreal i en un dels jugadors més volguts per la seva afició en les darreres temporades. Els canvis, anem a recordar el minut i el marcador. Salva, que estàvem escoltant a Vicente Mir.
3: Els canvis són Diatá per Parejo i Cardona per Alfonso Pedraza. Minut 67 d'encontre, Villarreal 5, Atleti de Madrid 1.
1: Toni Galindo a Vicente Mir.
5: Cierto que llevo unos cuantos, es decir, pero bueno, es complicado. La verdad es que al final jugar playoffs, ganar 3 partidos, se hace difícil, ¿no? Pero bueno, hay que pelearlos a muerte, hay que pelearlos a tope. El equipo ha pasado una eliminatoria muy difícil, como te he dicho, contra un gran equipo, y ahora pues a pensar ya el martes, a pensar ya y a trabajar ya el partido contra el Levante y a ver si somos capaces de eliminar al Levante también.
4: Bueno, Vicente, molta sort, gràcies per les teves paraules al Punt a Punt de Punt Ràdio, i estarem ahí pendents de totes les eliminatòries d'ascens a eixa segona federació. Gràcies, Vicente.
5: Venga, muchas gracias a vosotros.
1: Les paraules de Vicente Mir. Tornem a la ceràmica, on el partit està absolutament liquidat. Está goleando el Villarreal al Atleti en la última jornada.
3: Es una maneta del Villarreal al Atleti de Madrid y ataca ahora el equipo de Marcelino. La falta es clara sobre Alberto Moreiro, pero dio Miguel Sesma, que iría allí del advantage. El balón en cara espera el Villarreal. Ahí está el Nicolás Pepe, la combinación, el tiki-taka en Ayoce Pérez, pero recupera el balón Patri, el Atleti
2: sí,
3: de Madrid.
2: Sí, lo volía a comentar vos, que ya sé que conegue igual Diatá, pero la gente que no el conega y que hemos estigado ben escoltant el partit, que li preste atenció, perquè és un jugador perfil, espectacular, eh? És que té zancada, és que a mi me recorda a Pape, o sea, que són dos jugadors molt pareguts, sí. Tal volta amb menys energia d'anar cap a davant, també és més jove i falta experiència, però ojalà haguera comptat en Bermuix esta temporada Marcelino, perquè encara, ja arribaria temporada que ve, siguin encara millor jugador.
3: El balón a la Peralti de Madrid, está Ruggeri combinando en Coque, que la pincha de Israel, el balón para Griezmann, el toca para un Navarro, y el balón diu Griezmann que ni ha falta, que volía demanar penal, pero lo que es chula, Miguel Sesma es córner, y mira cómo se acosta Coque a dirle si es falta, es penalti.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y Rafa Marín, que tampoco está la temporada que ve. Es un altre jugador del Villarreal que bueno, que no contará para la temporada que ve.
3: Ahí está Antoine Griezmann tractant de forçar la revisió, eh?
2: Bueno,
3: jo
2: sí.
3: Crec que o és penal o és treta de porteria, però en cap situació és córner. Què és el que ha xulat el col·legi? Córner a favor de l'Atlètic de Madrid. I ahí estan Griezmann, Coque, Lenglet, tots tractant de convèncer a Miguel Sesmal, nascut a La Rioja, per a que siga penal, però diu que no va donar el seu braç a...
2: 5-1, igual que fora penal 5-2, no passaria res. Jo estic en tu, que jo tampoc dic que siga penal, perquè és una situació
3: lo
2: un poc no complicada de vore.
3: Lo que no és córner, això segur. Però bueno, estreta de cantó i ahí va Coque. En cama dreta, el baló que viatja dins l'àrea, rebutjat per la defensa en dos instàncies, el baló per a Mourinho, continua el baló en xoc, està Mourinho, Mourinho per banda dreta, vol trobar allà Micautatge, li fan la falta, aguanta el Georgià, Micautatge entre dos, li volia tirar el pontet a Obed Vargas, però no l'eix, si l'eix el pontet jo crec que va per l'aire.
2: Que bo és este jugador, quina calma que té, sí.
3: Se l'ha jugat a que l'alcen, Si li fa el pontet en un 5-1 ahí, l'alça en 3 metres. Ahí va Pepe. Ahí va Pepe, que el canvi de ritme és diabòlic. Ahí davant Coque Resurrecció. Ahí està Jose, Joan d'esquenes i redistribuint el xoc.
2: Quan se giren són perillosíssims.
3: Per a la banda esquerra, on ja la té Sergi Cardona, recent ingressat al terreny de xoc, combinant amb Pap Gay, el que avança metres. Ahí va com un cavall ahí embotxit, avançant metres i jugant ja el Villarreal cap a la banda dreta, on espera Nicolà Pepe, que ja se perfila en l'exterior de la seva cama esquerra, jugant en Diatà, Diatà en Micautatge, Diatà de nou, fica la calma per a jugar en Rafa Marín. Avança el Villarreal, el tacó ara de Moleiro, no l'eix, buscava Cardona, estan agradant-se molt els jugadors del Villarreal ja, en esto, encara minut 70, restem 20, queda molt, Patri.
2: Però que bé, i sobretot, bueno, això m'està agradant pensant de cara a la temporada que ve, no?, que tindrà el Villarreal. És cert que possiblement arriben nous jugadors, es parlava d'Àlex García, Susi d'Aparejo, de Luis Milla, del Getafe, però vindrà-s'hi 31 anys. Que
3: s'ha parlat hasta de Guido Rodríguez.
2: De Guido també. Jo crec que estaven ja canviant-se de casa, estava Guido, no?, les mudances.
3: Sí, l'ha tenia content,
2: que possiblement se'n vagi un centrocampista posicional per a tota la pilota, en experiència, molt de criteri.
3: Però comptàvem en 90 minuts, Patri, que demana molts diners, Guido, i que el Villarreal això li frena molt, perquè demana el contracte que tenia en Anglaterra, que són molts diners, i damunt una prima de fitxatge perquè acaba contracte en el València, per tant és a gent lliure, i sembla que això al Villarreal no li fa gràcia, anem a dir.
2: Sí, a més, sí, en aquesta filosofia que té el Villarreal de traure gent de casa, de si pots vendre-la, però si, per a que siga un club sostenible, gastar-se tant diners en un jugador que no és, bueno, que sí que és cert que té experiència i que fa les coses molt bé, però potser no és tan imprescindible, no?, com en altres posicions que te podien traure més de profit.
3: El sí, balón
2: para
3: de Marcos Llorente, que buscaba el segon pal, pero en el pit la baixa Santiago Mourinho para entregarla a Arnau Tenas, el exporter del Barça y del Paris Saint-Germain. Ahí está Arnau en la cama derecha. Qué una pasada, yo creo que no volía fer això. Necesito un valor raset, para el inglés.
2: Jo crec que Molerio no ha entès que hi volia fer això, Però... S'ha quedat un poc de mig d'esquena...
1: No ha vist la idea, efectivament. Minut i resultat, que anem a continuar recuperant testimonis. Salva.
3: Minut 72 i mig, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1.
1: Ja han comptat la victòria de l'Atlético Saguntino, 1-0 davant la Nucía. La Nucía serà, finalment, el 3-1 de la anada, li dona la potestat de jugar la final del playoff d'ascens a Segona Federació, i el seu rival va ser l'Atlètic Llevant, que avui ha perdut per 1-2 davant el Villarreal C, però això sí, va guanyar en la anada 3-1 i l'Atleti Llevant se classifica per a la final autonòmica. Anem a escoltar protagonistes. En primer lloc, el míster del conjunt guanyador del Villarreal C, tot i la seva eliminació, David Cifuentes.
6: Estem amb David Cifuentes, amb el míster del Villarreal C, després d'esta victòria agre dolça, agre perquè no aconseguís la classificació, però jo crec que dolça per la imatge que ha donat l'equip. Hacen el punt a punt, David Cifuentes, bueno, què sensació se portes tu?
7: Bueno, pues sensación de orgullo por una parte, por el trabajo que creo que hemos hecho en una situación muy difícil, como venía la eliminatoria, cómo hemos conseguido, creo que meterles el miedo en el cuerpo a un muy buen equipo, cómo hemos conseguido incluso empatar la eliminatoria estando fuera de casa. Y luego pues jodidos porque cuando nos hemos visto muy cerca pues nos ha llegado el mazazo.
6: Hablamos tras el partido de la ida de ese 1-3 en contra con un equipo muy joven, que a lo mejor eso le había costado en un partido de playoff, sí. Quizá el Atlético Levante en un final de más experiencia. En este segundo partido el equipo, a pesar de juventud, ha salido muy enchufado, muy bien, ¿no? En este partido.
7: Sí, la verdad es que sí. A ver, nosotros, es verdad que yo ya sentía que el partido de ida, no voy a decir que fuera injusto el resultado, porque al final el acierto lo marca todo, pero creo que el partido no fue para un 1-3, creo que la diferencia no fue tan grande. Y hoy creo que hemos vuelto a demostrar que les hemos competido muy bien. Igual el tener la eliminatoria prácticamente perdida pues nos ha liberado y creo que hemos a lo mejor jugado más tranquilos que ellos, porque es como que no teníamos nada que perder. Pero bueno, lo que te he dicho antes, estar contentos por cómo han competido con gente tan joven y cómo nos hemos acercado tanto a la eliminatoria.
6: El balance de temporada es muy positivo, ¿no? Un equipo que además ha visto como jugadores suyos, y eso es muy positivo, los ha cogido el equipo B, ¿no? Ya han subido de escalón, Nizar Ezemiri, Bonafé y algunos más. Y jugadores que han subido el juvenil también han dado la talla, ¿no? Yo creo que no sé qué nota le pones al equipo esa temporada.
7: Sí, a ver, la nota solo puede ser positiva. No te sabría decir un número, pero solo puede ser positiva porque lo que tú dices, al final nuestro primer objetivo siempre es formar a los jugadores, que los jugadores estén preparados para ir para arriba. Y creo que se ha demostrado que durante el año hemos mejorado mucho a nivel individual y luego nos ha llevado a mejorar a nivel colectivo. Y nosotros, pues evidentemente, estamos orgullosos de que haya gente que empezó con nosotros, que esté jugando con el B y esté jugando mucho, y que hayamos sido capaces de competir con gente tan, tan joven, juveniles de segundo año, juveniles de tercer año. Bueno, estamos muy contentos, creo que es muy positivo para el club, pero estamos jodidos porque creemos que, hostia, hemos tenido la eliminatoria cerca.
6: Y la última, ese es el último partido de la temporada. Como entrenador, cada temporada es una experiencia, son riqueza, ¿no? Que te llevas en cuanto a lo que has vivido. ¿Qué te llevas tú, qué se lleva David Cifuentes esta temporada?
7: Bueno, el día a día con ellos, porque están en edades también complicadas. Y el día a día nos da mucho a nosotros, ese esfuerzo diario que les obligamos a que tengan, que es difícil mantener esa gestión de tanta gente joven, con tantos egos y con tanto... Pero bueno, es lo que al final lo que me llevo, el aprendizaje ese del día a día.
6: Pues muchas gracias, David Cifuentes, enhorabuena por la temporada que realiza en el Villarreal C, y gracias a descansar un poquito este estivo.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Les palabras de David Cifuentes, el técnico del Villarreal C, gran temporada per part del conjunte groguet, el segon dels filials del Villarreal que està ara mateix jugant i que ha caigut eliminant avui davant l'Atleti Llevant. En la ceràmica primer, Salva, n'hi ha hagut canvis importants.
3: Sí, canvis en el Villarreal perquè ha entrat al terreny de xoc Logan Costa i també Pau Cabanes, que bueno, ja va tindre minuts amb el filial, però torna després de molt de temps de lesió i acaba de tindre una acció claríssima anul·lada per fora de xoc Alexander Sorlot, un baló que es quedava ahí mort pràcticament en la línia de gol, Patri.
2: Sí, bueno, Paco Abanes, s'alegrem de que torne. Esperem, va ser una lesió que tu és molt seriosa, va ser seguit a l'Alavés, quan podia tornar al Villarreal va tenir aquesta lesió. Mala pata va tindre ell, i en el canvi de l'Aixida Logan Costa fa de central amb Rafa Marinha, que passa a la posició de pivo defensiu, és Pau sí, Navarro, xuta, sí, inèdita aquesta parella, no? Diatà i Pau Navarro en el centre del camp.
3: Una parella xove, la del mig del camp ara del Villarreal, després de que se'n vagi del terreny de xoc Dani Parejo. Y el balón ahora es para el Villarreal, Joan Tenrere. Santiago Mourinho el que combina ahí en Arnau y ve a rebre como a un midcampista más Alberto Moleiro. La pelota para Logan Costa, que ya va a tindre minuts después de también una lesión greu en el partido ante el Rayo Vallecano. Y tocaba en última instancia ahí Obed Vargas y el balón será para el Villarreal desde la línea de banda. Estem ya arribant al minut 80, estem al 78. Y continúa la victoria cómoda, 5-1 del Villarreal.
2: Está, mira lo que quedaba de partir, ¿no? De en el minuto 75 fas canvis, Marcelino en este centro del camp, Chove inédit, y diu Borem, ¿no? Que tenía mucha diferencia en el marcador 5-1, pero que bueno, sí. Te crea un poco de incertidumbre entre Pau Navarro y Diatá, que no son creadores, son más, perdido de alguna manera, destructor, sobre todo Pau Navarro, ¿no? Qui serà el jugador que puga tirar el xoc del Villarreal.
3: Però li queda un canvi al Villarreal encara, ha fet 4, li queda un canvi i en el cas de l'Atleti de Madrid ja ha fet els 5 canvis el Xolo Simeone, així que li restaria una substitució
2: al Villarreal. Sí, que podria ser Macià, no? Per Pau Navarro, sí. I centre el camp.
3: Un canvi natural seria per a tornar a una estructura lògica del migcampista en el mig del camp i, de, i del central en,
2: I de
3: en el seu lloc.
2: I de perfil. No?
3: Creador, sí.
2: Sí, que Carlo Macià més que Pau Navarro, sí. I es quedaria Macià i iria a tenir el centre del camp.
3: La pilota la per a Coque, el remat de Sorlot, Arnau. Estan buscant molt a Sorlot, eh? I ara el remat era bo.
2: És l'única ferramenta que tenen, el que passa que Sorlot necessita moltes accions per aconseguir un gol. És el, sí. El que li va passar en Villarreal, el que li està passant esta temporada d'Atlético Madrid.
3: Ui, que li fa lío, Micau Tatxé, que encara té gasolina. Ahí va Micau Tatxé, arranca la moto, se'n va de Puritxa, Micau Tatxé dins l'àrea. Micau Tatxé! La para Musso! Serà córner per al Villarreal, però quin tros de jugadores, Micau Tatxé. Mica, xu.
2: Que bé se'n va, eh? Aprofite la juventud de Puris, 22 anys, per a fer-li el lío a Purán ahí en esa carrera, tocant-la en la punteta de la cama dreta, eh?
3: Casi en el exterior,
2: sí,
3: eh?
2: Sí.
3: Era el córner a favor del Villarreal ja en el minut 80 de partit. La carrera de Micau Tatxé, que serà l'encarregat de traure ese córner. Crec que és el quint córner del Villarreal ja en aquest partit. I ahí va Micau Tatxé, alça la mà dreta. El georgià, el valor que busca dins l'àrea, rebutjat per Sorlot. El controla molt bé Coque. Li donava ahí metres Morcillo, que vol anar-se'n de Mourinho. Però Mourinho és molt contundent i li tanca la porta a Morcillo.
2: I era bona la idea de Coque, eh? Perquè estava avançat Arnau Tenas, era un 1 contra 1.
3: Si en comptes de ser Morcillo és sí. Julián Álvarez.
2: Sí, un altre, sí.
3: Però
2: un era altre que tampoc possiblement estarà la temporada que ve.
3: Clar.
2: L'Atlético de Madrid.
3: Anem a veure què passa, eh? És un estiu també molt interessant per a l'Atlético de Madrid.
2: Parle de Bernardo Silva, de Cucurella, veurem l'Atlético de Madrid.
3: Sí, està que refer, és de veres. I té un mestre, per a refer plantilles com és Mateu Alemany.
1: Mateu Alemany, sí senyor. 10 minuts per arribar al final, continua la victòria del Villarreal 5-1 davant l'Atleti de Madrid i faltava per recuperar l'últim protagonista, en este cas no és entrenador, però sí representant de l'Atleti Llevant, Mario Cessé, un dels jugadors més destacats de la temporada i que ha parlat amb el nostre Carlos Gallardo després de la derrota del seu equip 1-2 davant el Villarreal C, però classificació del seu equip per a la final autonòmica del playoff d'ascens a segona federació davant la Nucía, serà la final a anada i tornada. Cessé.
6: Estem en el punt a punt amb Mario Cessé, amb el jugador d'Atleti Llevant, després d'este pas a la segona eliminatòria de 3 per aconseguir l'ascens a segona federació. Enhorabona, Mario Cessé.
8: Muchas gracias. La verdad que estamos muy, muy contentos. Yo creo que el equipo se lo merece por cómo trabaja día a día, cómo afronta todas las semanas y con la ilusión y la ambición que salíamos al campo. Yo creo que es un premio y estoy muy contento por todos.
6: S'ha patit, eh? S'ha tingut que patir, és una eliminatòria de play-off, és el normal, però també ha plantat molta bona cara el Villarreal C.
8: Sí, sabíamos que era un equipo que propone mucho, que quiere jugarla, tiene jugadores de bastante calidad, que son muy buenos en las transiciones y nada, al final el rival también juega, al final se ha llegado aquí a play-off pues es porque también se lo había ganado y nada, pues hemos hecho un conjunto de partidos, tanto la ida como la vuelta, compitiendo hasta el final. Y hemos creído hasta el final y nos lo hemos llevado y, como te digo, muy contento por todos porque creo que es un premio y el reflejo a toda esta temporada y nada, ahora a seguir con ganas.
6: Esta pregunta le vas a hacer a Clatrava después del partido de nada. ¿Qué vos donen en quart de Poblet? Está Héctor Mejía también en el Torrent, muy buena temporada. Gran temporada ahí está.
8: Un conjunto de partidos, tanto la ida como la vuelta, compitiendo hasta el final. Y hemos creído hasta el final y nos lo hemos llevado y, como te digo, muy contento por todos porque creo que es un premio y el reflejo a toda esta temporada y nada, ahora a seguir con ganas.
6: Esta pregunta le vas a hacer a Clatrava después del partido de nada. ¿Qué vos donen en

0: que se refleja también dentro del campo, y estoy también muy agradecido con él porque al final yo volví a casa después de muchos años y me ha ayudado mucho a integrarme en el equipo, y estoy muy agradecido con él y creo que se merece todo lo bueno que le pase. Y nada, espero seguir entendiéndome así de bien con él dentro del campo y fuera también.
1: Segona eliminatòria van la Nucía, un equip amb moltíssima experiència, jugadors amb molta experiència en la categoria, també un partit molt competitiu, no? El que us espera la segona fase.
0: Sí, yo creo que llegados a este punto todos los partidos que estamos teniendo ya son de otro nivel, son un nivel de exigencia y de competitividad muy, muy alta, y nada, yo creo que el equipo durante toda la temporada ha sabido jugar contra todo tipo de equipos, en todo tipo de campos, y nada, al final yo creo que nos representa la personalidad y la ambición que tiene el equipo al salir, y a seguir así.
1: I l'última, com a un dels referents de l'Atleti, llevant una crida a l'afició perquè ara també, després d'aquest impuls que ha donat espectacular al primer equip, ara vos donis impuls a vosaltres per a aconseguir ese somni de l'ascens.
0: Sí, yo creo que este fin ha sido un fin de muy bueno y muy deseado por el club, tanto por el primer equipo como nosotros, y nada, ahora que nos intenten ayudar desde fuera lo máximo posible, que al final jugar con uno más hace mucho, y nos hace mucha ilusión ver cómo la gente se vuelca con el filial y cómo viene a animarnos.
1: Muchas gracias, Mario Sese, en el punt a punt. Gracias.
0: Gracias a ti.
2: Bueno, pues les paraules de Mario Sese, amb el qual ja tanquem el torn de protagonistes, recta final a l'Estadi de la Ceràmica. He de contar-vos una cosa de futbol internacional, Salva Patricia, que ha passat fa una estona en Portugal, perquè n'hi ha un equip Salva de segona divisió, que és el Torrense, que li ha guanyat a l'Sporting de Lisboa en la final de la Copa de Portugal, en un penal en el minut 112 en la pròrroga. Què significa això? Que un equip de segona en Portugal va a jugar l'Europa League la temporada que ve. Estes coses, evidentment, no passen massa sovint.
3: És un lloc on cedir futbolistes, l'any que ve.
2: Bueno, pues el Torrense, de la segona divisió de Portugal, campió davant l'Esporti de Portugal, l'Esporti de Lisboa, 2-1 en la final, en un penal en el minut 112 en la pròrroga, i el triomf que li dona a este equip, que és molt xicotet, estava mirant,
3: David contra Goliat, ¿no?
2: Sí, básicamente. Es el equipo más, un dels més junta el Benfica, más llorejats de la categoría, junta al Oporto en Portugal. Pero sí, estaba mirando. El Torrense es de Torres Vedras, en un districte de Lisboa. 100 anys d'història té este club. Y mai havia estat des de 1992 en la màxima categoria. Va baixar en 1992, porta 34 anys fora de la Superliga portuguesa.
4: Pues bueno, pues mèrit.
2: No, molt de mèrit, eh? S'ha carregat a primera divisió, només havia jugat una final en 70 anys i ha guanyat la final de la Copa en Portugal i jugarà a l'Europa League la temporada que ve.
3: Pues el dat curiós, també en Portugal, que de vegades en el futbol aquestes coses passen. Igual que passen partits com este, en el que el Villarreal està guanyant-li 5-1 a l'Atlètic de Madrid, la centrada de Griezmann, segon pal, buscava sort, l'ot rebutjat per la defensa del Villarreal, i encara es va l'opera a l'Atlètic de Madrid, en minut ja 86 de xoc, ataca encara l'equip del Xolo Simena, i ve Marcos Llorente per banda dreta, combinant en Antoine, a pura línia de fons, de davant a Sergi Cardona, la pilota de Coque, buscava la centrada Islogan Costa, molt bé, però Morcillo de primer és obri cap a la banda esquerra, on espera Mateo Ruggeri. Ahí está Ruggeri, combinante en Morcillo, nos antena ahí en la pasada de Novet Vargas, y la pilota que veo ahí gira el contragolpe el Villarreal, pero talla molt bé Clement Englet, y ya jugador a terra en el Villarreal. Y demana canvi, demana canvi Moleiro, porque el que está en terra es Micautache. Pero sí, Micautache no pot més,
4: És que l'esforç que ha fet ha sigut de fer quan l'última jugada d'aquesta punt de marcar ara li dona contra el minut 80 i encara està corrent.
3: Quina energia, quin desgast. A veure qui és el que va entrar, és Macià?
4: Jo crec que sí.
3: Micautatge no pot, està sec. Què canten?
2: Moleiro selecció.
3: Sí. I Moleiro alça el braç i diu gràcies a la graderia del Villarreal, mentre encara està estès en terra George Micautatge, quan ara s'alça en companyia dels serveis mèdics del Villarreal.
4: que era el canvi que nosaltres diem, però no per aquest jugador, justament. No? No, nosaltres estem plantejant el Pau Cabanes, que entrarà ara... Carlos Macià, perquè ara bueno, pot ficar a tu saps que, bueno, perdona, Pau Navarro volia dir, Pau Cabanes pot jugar... Sí. En les bandes o pot jugar en punta i tens a Pepe que s'havia ficat per dins com a mitja punta, ara mateix és el mateix.

0: Sí, tens el mateix.
1: Sí.
2: Bueno, pues la substitució i els aplaudiments.
0: Sí, és Micautatge que ho ha fet un partidàs, eh? George Micautatge ha fet un partidàs en... Va del terreny de xoc en el minut 88 i està preparat per entrar al terreny de xoc en el dorsal 37, Carlos Macià.
1: Ahí està. Imatge que treuen ara Orgull de Poble i Sant Pasqual.
2: Sí, sí.
1: I l'Ermita de Villarreal.
2: Sí, senyor. Queden dos minuts per arribar al 90. Per cert, portem tota la vesprada parlant d'aquest play-off també d'ascens a Tercera Federació, tancant la temporada en Lliga Comunitat. Un dels equips en Lliga Comunitat en el grup nord és el Silla, que ha terminat la temporada en mitja taula després d'un canvi en la banqueta, i pel que tenim entès així en el punt a punt, el club que va apostar per la continuïtat, Dani Castellanos, que ha acabat la temporada com a entrenador, té pràcticament ja tancada la seva renovació per a la temporada que ve, així que a 10 minuts d'arribar a les 11 vos contem això per a els aficionats, sobretot en clau més local, no, del Silla, que esteu escoltant el programa, que ja té tancat el seu entrenador per la temporada que ve, que continuarà en principi sent Dani Castellanos. I estem a punt de tancar la temporada oficialment. Vas a contar, Salva Gomis, l'última sí. pilota de la temporada 25-26.
0: Anem a baixar la persiana. Estem ja en el 89 de xoc, 5-1, guanyant el Villarreal a l'Atleti de Madrid.
1: I el públic cantant el himne a capella del Villarreal.
0: En un córner ara a favor de l'Atleti de Madrid, però sí, ja on eixen les banderetes que ha repartit el club per tota la graderia. I l'encarregat de botar la treta de cantó serà Antoine Griezmann. En cama esquerra hi va Griezmann, el francès, buscant el punt de penal. Rebutjat per Santi Mourinho, la pilota queda ahí, embolicada dins l'àrea. Té que eixir Mourinho novament, en llarg, per a que si la quede Coque. La pilota per a Griezmann, on hi ha fora de xoc, la controla l'exterior del peu. La bota dins de l'àrea, rebutja Cardona. També Diatal, que vol desfer-se d'aquest baló, però encara és baló patri per a l'Atleti de Madrid. I ahí ve Obed Vargas, la pilota per a que la lluita Logan Costa, que la regala per al córner.
1: Sí, sí, sí.
0: La regala per al córner a favor de l'Atleti de Madrid.
1: I ve la distribució, perquè Carol Macià ocupa la base del centre de camp junta a Pau Navarro, i és Diatà qui es col·loca un poquet més i se triàngul com una mitja punta darrere del davanter de Pepe.
0: I ahí estarà el córner que feia la finta de traure-lo en curt Coque, però finalment anirà camí del segon pal, torna a eixir erràtic Arnau Tenedas, però... Rebutja molt bé Diatà, la carrera ara de Pepe contra Marcos Llorente. Ahí va Pepe, que li pot guanyar a Marcos Llorente, i se la queda en segona instància i s'acaba. Se acaba el partit en la Ceràmica, se acaba la Lliga, se acaba la temporada 25-26 en el punt a punt, en Apun Radio, en este partit entre el Villarreal i l'Atleti de Madrid. El Villarreal guanya 5-1 a l'Atleti de Madrid. El Villarreal serà equip Champions i com a tercer classificat. Els gols de Dani Parejo, els gols de Ayuze Pérez, Micautatge i Pap Gay li donen la victòria a l'equip de Marcelino García Toral. Se'n va Marcelino, se'n va Parejo, se'n va Pedraza, i el que no se'n va és el Villarreal de la Champions. Se acaba la temporada, va a parlar Dani Parejo en el dia del seu comiat, i la victòria que la celebra tota la Ceràmica, 5-1, sona l'himne del Villarreal, guanya el Villarreal a l'Atleti de Madrid.
2: Bueno, pues ràpidament anem a recordar que després de la victòria del Villarreal, la temporada acaba per al conjunt groguet en la tercera posició de la Lliga, 72 punts, i molt merescuda, esta tercera posició que li dona, m'ho he dit abans, però efectivament, que són quants quilos? 8 quilos, no? 8 quilos de diferència.
0: Sí,
2: 7 milions de diferència entre la quarta i la tercera posició. Els números del partit, que van a ser molt ràpids perquè pràcticament no hi ha hagut història. Possessió 52% per a l'Atleti, 48% per al Villarreal. 14 rematades, 8 entre pals, 5 gols del Villarreal. 9 rematades, 4 entre pals, només un gol de l'Atleti de Madrid. Corners 5 per al Villarreal i 9 per a l'Atleti. Grogues una només per a l'Atleti. I faltes per a tancar, n'hi ha hagut més per part del conjunt visitant. 12 de l'Atleti, 3 per al Villarreal. Patricia, hem de tancar, però ahí està Parejo. Anem a veure què diu Dani Parejo en la seva última comparecència postpartit.
3: Sí, no emocionarse, ¿no? Entiendo ahora qué pasa por tu cabeza.
4: Bueno, he pasado 6 años maravillosos de mi vida. Creo que he vivido aquí el ciclo más exitoso del club, siendo partícipe, siendo importante. Quiero agradecer al club, a Fernando, a todo el mundo que he podido convivir con ellos estos 6 años, por facilitarme todo, por hacerme sentir importante. Yo estoy orgulloso, feliz, contento por mi trabajo, porque cada vez que me he puesto esta camiseta lo he dado todo, me he dejado todo por el club. Y bueno, la vida, el fútbol muchas veces es así, hay que aceptarlo. Pero ya te digo que me voy muy contento y satisfecho por el trabajo realizado y porque me llevo noches y momentos inolvidables.
3: Ahora tenéis la fiesta para celebrar la Champions. Veo una pancarta que ponía orgullo de pueblo, porque habéis llevado a un pueblo, que es lo que es Villarreal, 2 años seguidos a la Champions, ¿no? Eso es algo que entiendo que tiene que ser precisamente eso, un orgullo.
4: Sí, el club no lo había hecho nunca en la historia, jugar 2 años seguidos Liga de Campeones. Lo hemos conseguido, al final el club está creciendo, se están haciendo las cosas muy bien y cuando se trabaja con cariño, con amor y cuando quieres hacer las cosas bien, al final casi siempre tiene sus frutos. Y bueno, pues hemos hecho historia 2 años seguidos, ahora toca disfrutar, pasarlo bien, vacaciones, descansar y olvidarse un poco del fútbol.
3: Vale, has marcado esos tiempos, ¿y después qué?
4: Bueno, no lo sé, no lo he pensado. Me gustaría seguir jugando porque me veo bien. Me gustaría seguir jugando, eso sí que es verdad, pero ahora quiero pensar, estar tranquilo, no quiero tomar decisiones precipitadas, quiero pensar con mi familia, con mi mujer, mis hijos, buscar la mejor solución donde crea que mejor voy a estar y bueno, ya veremos.
3: Enhorabuena y suerte.
4: Muchas gracias.
2: 37 anys de Dani Parejo, que no té encara decidit el seu següent pas. Anem a veure si té un last dance encara pendent o si acaba, posa punt i final i ja pensa en altres coses. 37 anys, sí, és d'abril del 89.
0: La conversa ahí en Coque, ¿no? L'abraç en Coque Resurrección, també un altre dels veterans que serà també el protagonista per part de la Tia Madrid. Quan continua la festa.
2: Sí, sí. Paco, en San Pascual, en esa pancarta ahí, está en la cantonada.
0: En el cartell luminós que fica Son de Champions otra vez.
1: Otra vez, ¿sabes? Es que otra vez, sí.
2: Mira, pensaba, y ahí está l'abraç de Marcelino García Toral, U Perú, amb els jugadors. Ahí está Moleiro en la bandera, en la banderola de Canàries. I anem a tancar-nos altres també, perquè queden 3 minuts per arribar a les 11 i Patricia Campos volia una última lectura. No hem de fer resum del partit ni de l'àrbitre, bueno, el partit està liquidat pràcticament des del principi, però una última frase o comentari per a definir la temporada 25-26 del Villarreal.
1: Yo diría casi, casi exitosa, ¿no? Exitosa total en Liga, pero Champions y Copa del Rey. S'ha deixat un poquet en ganes de més i esperem que la temporada que ve, nou entrenador, nous fitxatges, noves incorporacions, puguen arribar encara més èxits.
2: Salva Gomis, el últim comentari per a narracions de primera divisió 25-26, que qui te ho anava a dir, i a mi també, el passat mes de l'agost. Però mira, hem arribat al final de trajecte. Arribem a port, tanquem la temporada, ho fem en 4X en primera divisió. Esperem que siga un quint, perquè primer el Castelló haurà de clavar-se en aquest playoff. Esperem també que l'any que ve, com a poc, tindrem 6 equips en futbol professional perquè l'Eldense ja ha pujat. Però en clau Villarreal i el que vulguis, tens un minut per a tu en la ràdio per a tancar.
0: Pues mira, mentre es mantegen a Marcelino García Toral, els jugadors del Villarreal, jo crec que el Villarreal ha complit l'objectiu de la temporada en quant a la Lliga. Estarà en la Champions la pròxima temporada, ja ho contarem així en el punt a punt de Napunt Ràdio. I respecte a la temporada, pues que per a mi ha estat un plaer i que continuarà sent un plaer perquè no anem a parar en aquest estiu, però
2: correcte.
0: Sí que
2: de
0: veres que s'acaba la temporada i, bueno, pues... Sí. Qui m'ho anava a dir? De veres, en el meu cas, fa un any no arribarà, doncs jo me n'anava a casa i avui estic així, contant partits de l'Eurolliga, contant partits de la Lliga i bueno, pues, la vida té aquestes coses, així que estic molt agraït per l'oportunitat, per la confiança i perquè bueno, pues, crec que estem consolidant un projecte que jo crec que té moltes coses positives i que l'any que ve va continuar donant guerra.
2: De vegades la vida recompensa als valents. He de tancar en la ceràmica que fem les 11 de la nit. Un abraç, Patricia.
1: Un abraç i enhorabona per tot, bon treball.
2: Gràcies, i se vegem en el Cotif, ja ho saps. Ha sigut una bona setmana.
1: Això segur. Sí.
2: Un abraç, Salva.
0: Un abraç, bona nit, gràcies.
2: Estem a punt de tancar. Gràcies a tota la producció de l'Espai, a Mònica Calatayú, que està tot el dia per ací, també a Juanjo Romero, que està per ací, a Manolo Palomar, al capdavant de la tècnica, a Salva Gomis i a Patricia Campos, tancant esta transmissió. Hem de fer el resum. Donen 30 segonets, 30 segonets, per favor, 30 segonets. Que avui han passat moltes coses, Manolo, que vols tancar molt ràpid. Avui, este diumenge, hem comptat, per exemple, la derrota de l'Eldense davant el Múrcia, que ha caigut per 3-0 en primera federació. També la victòria del Castelló, que ha guanyat 0-1 i està en playoff en segona divisió. Afronta l'última jornada davant l'Eibar en joc de privilegi. Ha de guanyar el seu partit o almenys no perdre. I anem a veure la resta de combinacions. En el playoff d'ascens a segona federació ha guanyat el Villarreal C 1-2, però l'Atlètic Llevant classificat per a la següent ronda. En l'altre partit, l'Atlético Saguntino ha guanyat 1-0 davant la Nucía, però la Nucía classificat per a la ronda final del playoff a segona en l'etapa autonòmica. En Lliga Comunitat, el playoff d'ascens a tercera, han empatat a 2 i en els penals ha passat el Torrevieja, 3-4 ha guanyat el Torrevieja. I per últim, en comptat, la victòria d'Olimpiakos en l'Euroliga per 92-82 davant el Madrid. Enhorabona a Olimpiakos, nou campió. I el Villarreal, que li ha clavat un 5-1 a l'Atleti de Madrid en l'última jornada de primera divisió, i el Villarreal acaba com a tercer. Tanquem este tram del punt a punt. De seguida estan així Manolo i Salva per als últims 90 minuts. Adeu i que tingueu un gran estiu.
5: Tot l'esport a punt a punt.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A Punt.
8: T'ho contarem tot.
9: Però tot, tot, fil per randa.
8: Te'n vens?
7: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
12: De tu a tu.
13: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I sobretot,
14: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
13: cantem. De dilluns a divendres a les 10:30 amb Maria Fuster en A Punt.
15: L'economia per a totes i tots.
16: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
15: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Us saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Napunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també 90 en xifres, en número. Sense xifres i números, però també 90 minuts ràdio, per a Instagram, en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu el nostre canal, el 619-4218-01, 619-4218-01, perdó, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i què és. Demanem que ja acaba la temporada en primera, que ens digues el que per a tu ha sigut el millor i el pitjor del teu equip. El millor i el pitjor del teu equip. Ahí queda la pregunta en el dia d'avui. Amb la golejada del Villarreal 5-1 davant l'Atlètic de Madrid, ara sí, s'acaba la lliga. La 25-26. El Villarreal amarra una tercera plaça que probablement mereix i que també probablement degué tancar abans. Però bueno, són les coses del campionat i a més un campionat que va perdre a un altre històric, a don Daniel Parejo Muñoz. I dic don Daniel Parejo Muñoz perquè crec que és història del futbol espanyol, este jugador, i que cal parlar-li de vostre tenint en compte el rendiment donat fonamentalment en el València i en el Villarreal. El Llevant va aconseguir tancar la permanència, jo crec que la setmana passada. Lo d'ell va ser una feina d'aliño, encara que en algun moment poguera haver algun dubte. Però la millor senyal d'haver arribat a l'última jornada amb els deures quasi fets és que era molt complicada, era molt diabòlica la combinació per aquell Llevant. No va estar una permanència merescudíssima. El miracle de Luis Castro mereix una estàtua perquè el Llevant necessita estar en la primera divisió. Quan el portuguès arribà i digué que la situació era reversible, molts el prengueren per boig. Va complir i a més va ser fidel a la seva paraula donada de comptar amb els joves. Ahí estan els casos de Tundé, d'Espío, de Pago Cortés. I per a tancar, ahir es va traure una reflexió brillant i incontestable. Va dir el que molts entrenadors pensen i pocs s'atreveixen a dir. Jugar la Copa abans d'acabar la Lliga és adulterar la competició. I també va afegir, i també ho subscric al 200%, que no es poden posar partits intersemanals en l'últim mes de competició. En un país normal s'entablaria un debat sa al voltant d'aquestes qüestions. En este, els altaveus de Tebas, en el millor dels casos, silenciaran la reflexió. Dic en el millor dels casos perquè en el pitjor ja sabem com és este país. I se m'ocorre dir a Luis Castro que vaig en compte, que així és molt fàcil passar-li factures a alguns. L'Elx es salva empatant el Montilivi. La famosa estadística de que cada volta que n'hi ha una vida morta en l'última jornada entre dos equips que se juguen a permanència, mai guanyar el de casa, torna a donar-se. El Girona acaba en segona divisió. No sóc jo d'aquells que crega massa en el futbol, en això del karma ni en coses d'aixes, sincerament. Però una afició amb tan poc recorregut en primera divisió li va perdre massa ràpid el respecte a alguns equips amb els quals no es pot ni comparar, per molt que els diners del Citigroup el duguen en un any a la Champions. La salvació de l'Elx és merescuda, però crec que també caldrà ajustar algunes coses del projecte Sarabia per a no patir tant l'any vinent. I després està el València. En un any on poden arribar a estar 8 en Europa, el València de Meriton, el de la tornada a l'èlit europea, el del liderazgo dinàmico, el del València que començava un nou i emocionant capítol, sols ha pogut quedar 9è. Després d'estar 37 de 38 jornades lluitant per salvar la categoria. Per què s'ha quedat el València fora d'Europa? Miren, podríem pegar-li moltes voltes, però crec que hi ha una dada incontestable.
perquè dels 18 punts possibles en els dobles enfrontaments contra els tres equips descendits, Girona, Mallorca i Oviedo, el València n'ha tret 6. 3 empats, 2 contra el Mallorca, i un frente a l'Elx en Mestalla, i una victòria 2-1 front al Girona. El Getafe de Bordalàs, el que sí ha entrat, d'estos 18, n'ha tret 11. No li peguen més voltes. I això és la realitat. El Getafe que ha perdut els dos partits contra el València, 3-0 i 0-1, però a la llarga, en la regularitat, en el competir, el València contra els tres últims trau 6 punts de 18, el Getafe en trau 11 de 18. Per més que intenten pintar, això és la realitat. I cal recordar-la, sobretot, abans de que el club, que mai ha cregut en entrar en Europa, comence a vendre com un èxit el quasi. Amb aquesta nova temporada fora d'Europa, el València de Meriton acumula 2.266, avui ja 67 dies, sense jugar en Europa, des del 10 de març de 2020. L'única ratxa més gran és de 2.373 dies, des de 1983 fins a 1989. Això sí, amb una xicoteta diferència. Ara van 7 o 8 a Europa i en els 80 anaven 4 o 5 com a molt. A la Copa d'Europa, l'actual Champions, sols anava el guanyador de la Lliga. Abans que el club posi en marxa altre any la rotonda infinita i que es posi la medalla per haver guanyat un Barça ple de xiquets que juga sense intensitat, cal avisar que demà entrem en l'època de la venda de motos i jo fa anys que no compro ni mitja. I abans que el president Elíptic, és a dir, el que no està, o el que no apareix, especialista en la casa del Pokémon, continue pujant, o algú pagat per ell ho puja, stories oportunistes en el seu Instagram de l'equip quan guanya, amb una retòrica tan hueca com la seva credibilitat, cal dir que enganyar no enganya ningú. No ha vist un sol partit de l'equip des que és president, que tinga almenys la decència de no dir allò de continuarem treballant junts, perquè ni està junta a aquest equip ni treballa per a ell. Ventatxisme tan inoportú con falto de credibilitat. Jo me quedo amb la bronca final de Mestalla. Me quedo amb els 3.000 que es creen al carrer a protestar amb la seva dignitat de lluitar per un sentiment que han mercantilitzat i destrossat els d'allà amb la complicitat dels d'ací. Ho vas dir dijous abans de la marxa i ho dic diumenge, després. Això no va de guanyar o perdre. Això va d'estar a les pitjors defensant un sentiment que ni valoren ni cuiden els d'allà ni tampoc alguns dels d'ací. I que no serien capaços de mantindre en peu la dignitat mostrada ahir en la marxa ni encara que tornaren a néixer 1.000 milions de voltes. No està la eixa la miel per a la boca de l'asno. Postdata. Sembla que Gorli va donar, tal com demanàvem la setmana passada, una roda de premsa per a explicar la temporada. Si va ser amb la capacitat d'autocrítica habitual de Meriton i amb els arguments exposats en les rodes de premsa anteriors, millor que no isca. Demà m'encarregaré de fer algunes preguntes que sí crec que hauria de contestar Gorli de veritat. Això sí, si va tirar mar de tota la playlist de Meriton, que no ens faça perdre el temps. Jo, per a contar counters, preferisc els germans Grimm. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 12, pero más de saludar Salva Folgado, me va a escapar la cerámica, porque el Villarreal ha tancado hoy la tercera plaza de una manera brillante, guanyant 5-1 el conjunt del Atlético de Madrid. Ahí en ese contacto del partido, imagina que se habla divertido molt. Salva Gomis, hola Gomis, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Pues así encara en la festa, que la festa va per allar, que en la cerámica l'equip ha pegat la volta d'honor celebrant que és novament equip de Champions i ara van els homenatges individuals, han rebut els premis ja Gerard Moreno com a millor jugador, Pau Navarro com a jugador revelació, també el màxim golejador George Mikautadze i premis d'este comiat també ara Alfonso Pedraza, el que ja s'ha ficat un vídeo als videomarcadors de la ceràmica i li han entregat una camiseta commemorativa en els seus 235 partits en l'escut del Villarreal. I ara és el moment, perquè hi són els videomarcadors, Dani Parejo, del comiat del que va ser capità del València. Tu parlaves al editorial d'ell, de Daniel Parejo Muñoz.
0: Don Daniel Parejo Muñoz, perquè ella que parla de don a una persona que ha desplegat el futbol, que ha desplegat el de Coslada, sobretot en la seva època del València i en la del Villarreal. Deia que la tercera plaça està merescuda.
1: No se'n va Salva. Ningú de la ceràmica, No se'n va ningú, normal, perquè evidentment la festa va per allà, que ha parlat també Fernando Roig, el president del Villarreal, ara els aplaudiments per a Dani Parejo, però com dius, jo crec que la temporada del Villarreal en la Lliga és com a mínim per a mereixer la tercera plaça, i avui ho ha demostrat guanyant-li i pegant-li un ball a l'Atlètic de Madrid del Xolo Simeone.
0: Sí, senyor. Probablement també, tan cert com això, és que probablement la podia haver tancat abans, però bueno, l'ha tancat d'una manera brillant en casa i almenys sí. La parròquia del Villarreal tanca el campionat amb una tercera plaça i amb una vesprada, jo crec que per al record.
1: Sí, sí, sí, és una vesprada, jo crec que és el tancament perfecte, no? En el guió, maneta a l'Atlètic de Madrid, tranquil·litat, el comiat de també Marcelino, les celebracions prèvies i ara la família de Dani Parejo entregant-li aquesta camiseta també commemorativa, 270 partits amb el Villarreal i amb el trofeu que també ha guanyat en el Villarreal al costat, fent-se la foto de família Dani Parejo amb la seva dona, els seus fills i la seva família. Així que la festa en la ceràmica continua, ha sonat l'himne de la Champions, ha sonat la Morocha, ha sonat Mi gran noche de Rafael, ha sonat ja pràcticament tota la playlist habitual en les celebracions del Villarreal. I ara els aplaudiments per a Dani Parejo i per a un Fernando Roig que no volia, no eixir en la foto, i s'acosta cap a Dani Parejo per a fer-se eixa foto també amb el capità del Villarreal, encara porta el braçalet Dani Parejo, 270 partits amb el Villarreal.
0: Perfecte, Salva, si hi haguera alguna novetat, en qualsevol moment tornarem a la ceràmica, totes les línies permanentment obertes. Gràcies.
1: Un abraç, gràcies, bona nit.
0: 11:16, ara sí, posa-li la musiqueta a Folgado, que si no me posa mal la cara.

0: Hola, Folgado, bona nit.
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs tu?
1: Eres molt contradictori.
0: No, sí, home, ara la contradicció és meua.
1: Eres molt contradictori.
0: Eres molt contradictori.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, escolta, t'ha quedat alguna cosa a l'atenció de l'última jornada de Lliga en Primera?
1: Pues Bordalás Vallant, que me vuelvo loco. Que no sé si ha tornat a operar-se, perquè li veig la cara molt estranya. És com si li hagués estirat la cara.
0: Cada volta està més jove, això, home.
1: Sí, no, però el vaig veure sense viares i li vaig veure algo... alguna cosa rara. Però no, Manolo, al final, bueno, pues... va aconseguir la salvació l'Els, que és el que volien. El Levante, evidentment, va certificar la seua. Afortunadament, continuen els 4 equips valencians en primera divisió. El València, estic d'acord en què va fer probablement el millor partit de la temporada, però havíem de veure també les condicions en les que arribava el rival a Mestalla. A la fi no s'hi va donar la carambola per a que entrara en Europa. I a veure si té sort el Castelló, Manolo, del que parlarem després, i... clasifica.
0: De moment està.
1: O certifica en l'última jornada el seu accés al playoff. Puja, i l'any que ve pues encara hi ha un equip valencià més en primera divisió, que seria una barbaritat.
0: Que molaria, sí, sí, sí, moltíssim, perquè en segona va haver-ne un segur que serà el d'Ense. El Castelló, ojalà no estiguera en segona divisió. Això significaria que...
1: I el Villarreal ve, Manolo, que també va jugar el playoff d'ascens cap a segona divisió, i si ho aconseguís, pues faríem pràcticament pleno d'equips valencians, eh?
0: Sí, senyor, sí, senyor. 11 i 18. Bueno, les fotos convenen?
1: Fotos d'en avui, moltes coses. Sí, moltes coses. Manifestació en els carrers i victòria estèril contra el Barça a Mestalla, mentre unes 5.000 persones van marxar contra la gestió de Peter Lim en el València. L'equip de Corberan aprofita la ressaca del Barça per a fer probablement el millor partit del curs i guanyar 3-1 el campió de Lliga. La resta de marcadors no acompanyaren i el club es queda sense Europa per setena campanya seguida. Ara, sobre el futur de molts jugadors, entre ells el de Dimitrievski.
2: Estoy tranquilo, hoy ha sido partido, he estado enfocado en partidos, como os he dicho que no leo mucha prensa, entonces como es para bien y para mal también, entonces no lo sé, esos son mis representantes con el club, y, pero seguro que pronto se sabrá mi futuro.
1: El Levant obra el Miracles de Luis Castro. Van perdre contra el Betis a la Cartuja per 2-1, però aconseguiren igualment certificar la permanència en primera després d'una última jornada carregada de tensió. En l'equip granota renoven automàticament Luis Castro, Dela i Matt Ryan, i estan pendents de si Carlos Espí entra demà en la llista de Luis de la Fuente. El tècnic va aprofitar l'última roda de premsa per a denunciar el final de Lliga.
3: Nosotros tenemos un producto muy fuerte, pero tenemos que cambiar algunas cosas porque la final de la Copa no se puede jugar antes de terminar el campeonato. Hay un equipo que estaba ganando todos los partidos, juega la final, la gana y cambia todo. El final de campeonato no puedes hacer partidos tan cerca. No es al final del campeonato que lo vas a hacer, porque Barcelona gana el campeonato y tiene un partido 3 días después. Es normal que los jugadores de Barça van a beber, van a festejar. Eso es normal.
1: L'Elx conserva la categoria al Montilivi. Els de Sarabia aconseguiren la permanència en primera després d'empatar un gol contra el Girona en l'última jornada. El conjunt d'Eder Sarabia, que només necessitava un punt per assegurar-se la salvació, va complir l'objectiu en un partit de màxima electricitat que va acabar condemnant el Girona al descens a segona divisió. Escoltem el propietari del club, Cristian Bragarnik, parlar de futur i del que pot ocórrer amb Febas.
4: Somos justos merecedores en el término de la temporada a quedarnos. Nos tocó sufrir de más, pero bueno, estamos acá y estamos contentos y estamos tranquilos. Como dije siempre, yo soy un agradecido a todos los jugadores que estuvieron. Alex se ha portado de maravilla estos 3 años, la pelota está del lado de él. Él quería esperar y bueno, nosotros queremos que siga, como queremos que sigan muchos. Pero como digo, el Elche está por encima de todo y lo importante es que tengamos la afición que tenemos y seguir construyendo juntos. Ojalá sea con todos los que quieran estar y con los que no, buscaremos los que quieran hacerlo.
1: L'ascens es decidirà a Paterna. El Villarreal i el València femení van empatar sense gols dissabte en el partit d'anada de la final d'ascens a la primera divisió femenina disputant en el mini de la ciutat esportiva José Manuel Llanes. El partit de tornada es disputarà el pròxim dissabte a les 6 a l'estadi Antonio Puchades de Paterna. Un empat en el temps reglamentari portaria el partit a la pròrroga, però si persistira en el temps afegit, l'ascens seria per al València femení per millor classificació en la lliga regular. Tota la última jornada, el Castelló ha aconseguit una victòria clau en la visita a l'Osca gràcies a un gol d'Ousmane Camara en la segona part. El conjunt albinegre ha recuperat la plaça de play-off que havia perdut momentàniament pels gols de l'Eibar i el Burgos, i dependrà de si mateix en l'última jornada castellà contra l'Eibar per a disputar la promoció d'ascens a primera divisió. Parla Pablo.
5: Y bueno, al final una victòria muy importante, hemos conseguido mantener la portería a cero, ellos pues al final sabemos que se iban a volcar, pero aún así creo que no hemos sufrido demasiado y contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de play-off, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
1: El Villarreal B jugarà per l'ascens a segona divisió. Els de David Albelda sumen un punt contra el Sanluqueño, acaben quarts en el grup segon de primera federació i jugaran contra el Zamora en la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona divisió. Setmana de boixos per a València Bàsquet. Després del cau en Eurolliga, el conjunt taronja torna a centrar-se en la lliga domèstica, on li queden 3 jornades de fase regular claus per acabar segon i ser cap de sèrie en els play-offs. Taronja visitaran dimarts Saragossa, divendres rebran en el Rocha en el Gran Canària i diumenge s'enfrontaran al Barça. Han de guanyar-ho tot o guanyar 2 si el conjunt blaugrana perd els 2 partits que li resten. Fertiberia Port de Sagunt acompanyarà León Alacant en la Lliga Sobal d'handbol. El Fertiberia ha aconseguit l'ascens en Lliga Sobal després d'imposar-se per un ajustat 18-17 a la Fundació Agustinos d'Alacant en la gran final de la fase d'ascens disputada al pavelló del Port de Sagunt tot este cap de setmana. A més de resultat, el conjunt saguntí certifica el retorn a la màxima categoria de l'handbol espanyol i acompanya l'Orneo León Alacant, que ja havia garantit la permanència en la Sobal. Escoltem el seu tècnic.
6: El equipo se ha dejado la piel ante un gran rival, poco más que decir, el pabellón lleno. Pues bueno, este club ya era la Sobal antes de acabar la temporada, pero ahora mismo ya podemos decir que de verdad somos la Sobal.
1: El Diputació de València s'imposa en la Copa d'Europa de Clubs d'Atletisme. Les atletes del Diputació de València han conquistat el tercer títol europeu de clubs de la seva història després de mantenir una competida lluita amb l'Sporting Club de Portugal, encara que finalment el triomf ha sigut per a l'equip valencià amb 222 punts pels 217 de l'equip lusità. En categoria masculina, el Platges de Castelló ha sigut segon per darrere de l'Sporting de Portugal.
0: Les 11 de la nit i 23 minuts. Vos recorde, arraba 90 minuts. El 90 en xifra, en número per a iso Twitter, també en xifra o en número per a TikTok, 90 minuts ràdio. I també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres i números. Tot en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, el 6-9-42-18-01. Pregunta, te preguntem, ara que ha acabat la lliga, per el millor i el pitjor del teu equip en la present temporada. Les 11 i 24 de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i en el Punt a Punt durant els seus últims 90 minuts.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. ¿Pasa siempre?
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
16: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: 11:26. Ha acabat la Lliga en primera divisió, la 25-26. I en el dia d'ahir, el València li va guanyar 3-1 al Barça. És, perdó, des que està Carlos Corberán en la banqueta, la primera volta que el València li guanya al Barça. Sobretot, la primera volta que el València no encaixa una golejada vergonyosa. Una vesprada que comença, Salva, a mitja marxa en el carrer. Al final, començaren poques persones, però a la fi, unes 3.000 persones pels carrers de València demanant pues, més dignitat en la gestió del club.
2: Bueno, això va, depèn de quin mitjà de comunicació llisques, és allò de l'organització o la policia, però Manolo, jo he dit 3.000, 5.000, al final, bueno, pues entre 3.000 i 5.000 persones van marxar contra
1: la gestió
2: de Peter Lim. Tu vas estar en la manifestació i bueno, pues a poc a poc van sumar efectius i s'ha manifestació, bueno, pues va concloure en l'estadi de Mestalla, en les portes de l'estadi abans del partit contra el Barça. Jo, francament, i ho parlàvem al llarg de la setmana passada, no sé què més se pot fer, però calia fer o cal fer de vegada en quant, bueno, pues este tipus de protestes per a que la propietat sàpiga, encara que crec que no té efecte sobre ella, que així, bueno, pues la gent els rebutja. La vesprada va començar la manifestació i després, bueno, pues l'equip va superar el campió de Lliga en Mestalla, ho hem dit abans, Manolo, probablement també el millor partit del curs, però hem de destacar també, bueno, pues ja ressaca amb la que venia el Barça de dimecres, de dijous i de divendres, on bueno, varen tancar festa amb el concert de Bad Bunny abans de viatjar pel matí a València.
1: Qualsevol diu que no una festa en un club presidit per Laporta.
2: Bueno, avui he vist vídeos de Laporta que estan en xarxes socials també festejant la Champions de l'equip femení. Bueno, s'apunta un bombardeo ja en Laporta i vídeos bueno, pues molt graciosos del president celebrant amb l'equip femení del Barça. Jornada de comiats, ara parlarem en tertúlia, sí. Si me sembla, Manolo, però nota negativa la lesió de Diego López. Sí. Ahir ja contareu en el 90 minuts, tu i Salva Gomis, que tenia pinta de trencament de lligaments i este matí després de les proves mèdiques a les que ha sigut sotmès el futbolista i les proves mèdiques han revelat trencament de lligaments del genoll. Per tant, Manolo, jo crec que este futbolista no tornarà a jugar fins pues, pràcticament la segona volta de la pròxima temporada, que ja veurem, és una llàstima, l'últim partit del curs i lesió molt greu per a Diego López.
1: Pues, jo la veritat és que en el camp no me vaig adonar de res, però quan vaig veure que entrava a la llitera, que quasi se l'enduen en llitera, quan vaig veure la reacció de que se retirava pràcticament plorant, que és que quasi tota la banqueta a donar-li ànims, que és el mateix Hansi Flick a donar-li ànims, ja vas dir... però bueno, lamentablement li desitgem la millor de les recuperacions i pronta a Diego López. Després del partit cal dir que hi hagué dos jugadors que s'acostaren a la curva nord, un d'ells va ser Ramazzani i l'altre va ser Eray Schomer, vestit de carrer, que volgué també acostar-se. La sensació de Schomer era d'acomiadament. En el València mai se pot dir res, però la sensació és de duia la mà en el cor i amb l'altra mà saludava i el fons li va cridar Schomer, quédate, però de moment la realitat és que sonava més o la escenografia parlava més d'un acomiadament que d'altra cosa. Dit això, després d'aquest moment, Salva...
2: Jo no haguera cantat mai Schomer, quédate, però bueno, respecte a la gent que va cantar, o de veres.
1: Respecte absolut.
2: Sí, sí, absolut.
1: Dit això, Salva, després... arribaba la rueda de prensa de Corberán. Anaba a dirte esperada, pero es que yo sabía que no anaba a entrar al drap y que no anaba a dir res. Tot i així, hem rescatat tres fragments, més que res per a veure una volta més les piruetes dialèctiques de l'entrenador per a no afrontar-te més, que també entenc que alguns no són d'ell. Ara bé, també és l'entrenador que més poder ha tingut des d'aquesta mèrit en la banca.
2: Bueno, si te sembla, escoltem este primer fragment, parla de l'objectiu, però avisa que depèn de la inversió del club, objectiu de la pròxima temporada.
3: Todos sabemos la grandeza del València, todos sabemos la grandeza y la exigencia que van unidas, que tiene este club de fútbol, y la aspiración del València siempre tiene que ser la máxima. Luego, los mercados, los objetivos que el club marca, las inversiones y la apuesta que el club hace te determina muchas cosas, pero todos los jugadores y staff siempre que haya en el Valencia tienen que dar el máximo para llevar al Valencia siempre a lo más alto.
2: Estem pendents.
1: Ojo,
2: Estem pendents de l'anunci del club ara també. sobre la renovació de Corberán, en quin moment.
1: I a mi què me dona que se van a esperar a la roda de premsa de Roni?
2: Sí, que sí. Ho anunciarà...
1: A lo millor ho va anunciar Roni.
2: Com a gran col d'efecte, vols dir? Bueno,
1: sí, perquè la gent està il·lusionadíssima.
2: Bueno, Corberán, de moment, Manola, l'escoltem, diu que ell no és qui per a valorar els motius de la seva continuïtat i que s'ha deixat la vida per a fer-ho el millor possible.
3: No és una pregunta que un entrenador puede contestar. Un entrenador lo que hace es... o lo que yo he hecho es dejarme la vida por completo con el Valencia, por el Valencia, por este club, porque lo tengo en la sangre, porque es mi familia, porque significa muchísimo en mi vida. Desafortunadamente ha habido tramo donde no he conseguido los resultados que queríamos y te aseguro que a cualquier aficionado del Valencia le duele tanto como a su entrenador. Y las preguntas, hay preguntas que no te las puedo contestar yo.
2: Pues ya preguntes, hay preguntas a las que no te puedo contestar. Yo finta. La digo al técnico del Valencia.
1: Joaquín, la finta y el sprint.
2: Sí.
1: Vale. Y la última, en este caso, Salva, es sobre el mérito para la seva renovación.
2: Sí, podemos contarlo.
3: No es una pregunta que un entrenador puede contestar. Un entrenador lo que hace es, o lo que yo he hecho es, dejarme la vida por completo con el Valencia.
1: No, este frame ya le he escoltat, ha sigut una errada meva, demane disculpes. Després entrarem en el partit del València i en tot el que deixa.
2: Sabotatge
1: absolut i total. Per cert, després me'n vaig a un amic teu.
2: Sí?
1: Sí, ara te contaré.
2: Però després d'on?
1: Quan jo abandonava Mestalla.
2: Ah, molt bé.
1: Deia abans que el Llevant ahir el que va fer és certificar-lo, perquè és cert que en algun moment algú podia pensar que, però és que la combinació era massa diabòlica.
2: Era diabòlica i a més necessitava de diverses caramboles que han sigut negatives per a condemnar el Llevant. A la fi se va obrar el miracle, el Llevant que era mira cap al futur. En l'equip granota renoven automàticament Luis Castro, Dela i Matt Ryan. Estan pendents demà de la llista de Luis de la Fuente per a veure si entra o no Carlos Espí, però a més hi ha determinats futbolistes que encara han de resoldre el seu futur en el conjunt un granota. En tot cas, totes les dades ens les dona Dani Hermosillo. Hola, Dani, què tal? Bona nit.
4: Què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, pues la permanència definitiva del Levante Unió Esportiva suposa, entre altres coses, la continuïtat de Luis Castro, a més del porter Matt Ryan i del defensa central Dela. Són els tres, cada un en el seu lloc, tres jugadors o tres persones importantíssimes en este Levante Unió Esportiva, en esta permanència. El porter, sense dubte, el central i capità Dela ha sigut un baluard i importantíssim en la part final, i de Luis Castro, què anem a dir? Però el Levante ha de reconstruir una plantilla formada amb molts jugadors cedits, entre altres, per exemple, està Alan Maturro, està Matías Moreno, que tornaria a la Fiorentina, Maturro a la Gènova, Ragúber al Lilla, Unai Vencedor, que ha sigut bueno, important amb Calero, però pràcticament intranscendent per a Luis Castro, tornarà a l'Atlètic Club de Bilbao, i Carlos Ada al Betis. A més, n'hi ha tres futbolistes que acaben contracte. Dos segurament no van a seguir, un ja l'ha anunciat, José Luis Morales, altre Diego Pampín, mentre que Pablo Martínez, un altre dels capitans, és la gran incògnita, acaba contracte i de moment no té oferta de renovació. I després està tota la gent que continua, que són la gran majoria de la plantilla, a més de tots els jugadors joves que han nascut, entre cometes, gràcies a Luis Castro. Tres noms se quedaran, diríem, en el possible en la possible rampa de traspàs. A ningú ningú dubta de que Carlos Espí, amb visos 11 gols en pràcticament mitja temporada, està en la agenda de molts equips. Anem a veure. Ara mateixa té una clàusula de 25 milions d'euros per quedar-se al Levante en primera divisió, i després estan és de sempre, no?, com Carlos Álvarez o Eta Ellon. Va ser un estiu mogut, com el de pràcticament tot, i ara Héctor Rodas té la responsabilitat, juntament amb Pepe Danvila, amb el màxim accionista del Levant, de formar una plantilla que s'acomode novament a les exigències econòmiques. Recordem, 160 milions d'euros de deute acumulat per al Levant Unió Esportiva, amb un segon any en la primera divisió, que és pur oxigen per a la... Bueno, diríem pràcticament la UCI economia del Llevant Unió Esportiva. Veurem en les pròximes setmanes la reconstrucció d'aquest equip que ha fet història.
1: Gràcies, Dani Hermosilla. L'Ells sí que va, tindremos en Vil fins a que xiular l'àrbitre final, Salva.
2: Sí, a la fi va superar esa final del Montilivi, va empatar i envia al Girona a segona divisió. L'equip de Cristian Bragarnic també mira cap a la pròxima temporada i Raül Pina ens explica com es prepara el futur en l'equip de la Franja Verda.
5: Molt bé, companys, arribats a este punt en què la temporada 2025-2026 ja ha acabat i l'Elx està en primera divisió, és el moment de veure el futur, de planificar, de dissenyar, en definitiva, la plantilla per a la pròxima temporada. En principi hi ha futbolistes que tenen contracte en vigor, com és el cas de Jong, de Marc Aguado, Lucas Cepeda, Dian, Germán Valera, Neto o Tete Morente, entre d'altres, no? També ha sigut renovat recentment Matías Ezequielituro, Mati Ituro, el porter, o Pedro Vigas, un dels capitans que també ha eixamplat el seu contracte amb l'Elx. Amb Hossan Borem és una situació especial per totes les circumstàncies, pel que significa per a l'Elx dins del vestidor. És una qüestió que tractarà a banda, com va comentar en el seu moment Cristian Bragarnic, i que s'estudiarà el futur i què fer amb Hossan. Petrot pot tindre, per exemple, també oferta de renovació. Andrés Silva acaba contracte, però interessa, ha fet 2 gols, màxim golejador de l'Elx esta temporada. Altres, com per exemple Fede Redondo, també té contracte però sense participació, podria eixir, com és el cas de Iago de Santiago en forma de cessió. I ja que parlem de cedits, els que estaven cedits per altres equips, per exemple Iñaki Peña, el porter alacantí, Héctor Fort tornarien al Barça, Adrià Pedrosa tornaria al Sevilla, i jugadors importants, opció de compra per Víctor Chust al Cádiz, 1 quilo, interessa fer-la efectiva per part de l'Elche. També la de Gonzalo Villar, sí o sí va continuar l'Elche i se li abonarà 1 quilo al Dinamo de Zagreb. Opció de compra per Buga Sangaré, és la més alta de totes, no arriba als 4 milions d'euros, però té 18 anys, el futbolista il·licità i amb una gran projecció, convenç absolutament a De Sarabia i a Cristian Bragarnic, podria fer-se també efectiva negociant amb la Roma. La de Rafa Mir també és un futbolista que interessa, per supost, a l'Elche, que està cedit pel Sevilla, amb opció de compra, molt baixeta l'opció de compra per a fer-la efectiva, però la seva fitxa és alta i també té pendent eixe lluit que pràcticament serà esta mateixa setmana. I ara, noms propis importants. Aleix Febas, van a reprendre ja de manera immediata les converses, el futbolista, els seus agents i el propi Elche, per a tractar de convèncer el jugador, que recordem que té un oferiment per part de l'Elx per a les 3 pròximes temporades, augmentant de manera important la seua fitxa. I nom propi, que podria eixir, perquè acaba contracte en el 2027, ha fet una temporada espectacular en tots els sentits, com a futbolista a la gespa i també dins del vestidor, sent un dels líders de l'equip. David Affengruber anirà al Mundial, convocat per Àustria, i per tant li resta una temporada de contracte. Hi ha molts clubs importants d'Europa darrere d'un futbolista d'aquest perfil, és jove, té poc més de 24 anys i també encara pot projectar-se més com a futbolista. Eixe també és un element important a tindre en compte de cara al futur de l'Elx.
1: Gràcies, Raül, que es va fer també viure de primera mà eixa presència de l'Elx, eixa continuïtat de l'Elx en la primera divisió Palais de Gil contra el Girona. Jo ho deia abans, no som molt de lo del karma, no crec que en aquestes coses, però sí que és cert que el Girona la ha perdut massa pront el respecte a cert equip en la categoria i, bueno, no vaig a dir que aquestes coses se paguen, però en este cas el Girona sí les ha pagat, o almenys la part de l'afició del Girona que se mingué més amunt perquè un any se va veure en Lliga de Campions. En segona estem pendents del Castelló, Salva.
2: Sí, que Willy ha guanyat el Oscar i depenen d'ells mateixos, els jugadors albinegres, que han de vèncer en l'última jornada. L'Eibar, els comptes per a jugar per l'ascensa primera són de José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Pues el Castelló defensarà aquesta posició de playoff en l'última jornada del campionat en la Lliga Hypermotion, més tensió impossible. Partit en horari unificat el pròxim diumenge a les 6:30 de la vesprada davant d'un dels rivals directes, com ara la Societat Deportiva Eibar, que ha fet els deures i que ha guanyat el seu partit davant del Córdoba. Per tant, està per darrere, però sap que depèn d'ell mateixa, que necessita una carambola, en este cas que el Burgos en la última jornada no guanya el seu partit, jugar al plantí o l'equip de Ramis davant de l'Andorra i guanyar al Castelló. D'aquesta forma, el conjunt armer estaria dins del playoff. Què necessita el Castelló? Doncs pues depèn de si mateixa. Guanyar aquest partit perquè té el gol a veratge guanyar respecte del Burgos. Així que va ser una jornada emocionant després d'una penúltima que hem contat en el dia d'avui en el punt a punt, que també ho ha segut i sobretot molt sofrida per als aficionats albinegres perquè durant molts minuts el Castelló ha estat vivint fora del playoff després de moltes setmanes. Ha marcat molt pront el Burgos, que ha anat sempre i de manera permanent guanyant el seu partit. Ha marcat també l'Eibar i al Castelló li ha costat moltíssim superar a un equip que ha perdut la categoria com ara el Huesca de José Luis Oltra. Un partit en el que és cert que en la primera part ha estat molt equilibrada, ha tingut oportunitats el Castelló per a marcar, però també ha tingut les seues i molt més clares el Huesca, ha acabat en el 0-0 i ha sigut en la segona part, quan el partit ha començat a trencar-se, quan després de fallar moltíssimes ocasions ha sigut Usman Camara que ha aprofitat una errada defensiva del Huesca, ha regatejat el porter i ha fet el 0-1. A partir d'ahí, bueno, pues el Castelló ja per davant ha tingut algunes ocasions per a poder tancar el partit, però com sol passar últimament no ho ha aconseguit i això ha permès que el Huesca continuara insistint, fent canvis ofensius a José Luis Oltra per a tractar de almenys traure un empat o de clavar-se de nou en l'encontre, cosa que afortunadament no ha ocorregut. Ha sigut, ja dic, un partit de molt de sofriment, molt de patiment, el Castelló de nou no ha estat capaç de tancar-lo, li ha costat moltíssim superar al Huesca, però arribats a este punt, pues el que n'ha que demanar és això, no? Almenys traure el resultat que necessites, el Castelló ha guanyat i a veure què passa la pròxima setmana. N'hi ha que destacar les parades de Matis, que ha estat també determinant en moments puntuals, el bon partit que ha fet el punt Usman Camara, que en el gol d'avui suma ja 12, i també especialment les maniobres defensives d'Alberto Jiménez, que en un parell d'ocasions ha salvat segurament el Castelló d'anar per darrere en el marcador. Treball complit i ara a tractar de guanyar en l'última jornada per a veure si el Castelló pot de nou promocionar cap a la primera divisió.
1: Gràcies, José Luis. En primera ref, el Villarreal, Salva, jugarà per ascens a segona divisió.
2: Sí, i a més és de David Albelda, ja coneixen el rival contra el que jugaran en la primera de les dues eliminatòries per l'ascens. En su compte, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, bona nit.
7: ¿Qué tal? Salutacions, bona nit. Acaba la temporada en primera federació i el Villarreal B, que va tancar la lliga regular empatant davant l'Atlètic Sanluqueño, ja coneix el seu primer rival, esperem de dos, camí del futbol professional. El conjunt de David Albelda es creuarà en el Zamora. El primer partit es jugarà a Villarreal el proper diumenge 31 a les 8 i mitja de la nit. El partit de tornada serà el diumenge 7 ja del mes de juny a les 18:30 a Zamora. Si el conjunt groguet passa la primera ronda, estarà en la final camí del futbol professional. En un futbol professional, on ja està l'Eldense, que avui s'ha acomiadat de la Lliga perdent 3-0 davant el Múrcia, era un partit intrascendent, però això sí, en l'Enrique Roca ha rebut la Copa de Campió del grup segon de Primera Federació. El conjunt de Claudio Barragán té 14 jugadors en contracte en vigor i comença ja a treballar de cara a l'any que ve al futbol professional. I també últim partit de Lliga al Rico Pérez, empat a un que li val al Nàstic per a salvar la categoria, l'Hèrcules tanca una temporada per a oblidar, això sí, aposta clara per Beto Compain i a partir d'ara començaran a treballar per a confeccionar un plantel que esperem doni al conjunt alacantí els armes per a lluitar l'any que ve per a ser un clar candidat a l'ascens al futbol professional.
1: Gràcies, Gonzalo. 11:44, s'acaba la primera part del programa, la informativa després de pausa entre el terreny, el debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
8: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
9: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización.
1: Después de la pausa entre el terreny, el debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
8: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
9: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes...

0: llámenos al 96-251-1414.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.
3: Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així en el 90 minuts, que abans vos recorda ràpidament la pregunta, les maneres de respondre, ja sabeu, X o Twitter arroba 90 minuts per a aquest 90 en xifra. També en xifra el de TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula. Si voleu enviar un àudio, 6-9-42-18-01 és el nostre WhatsApp, 6-9-42-18-01, però com dèiem, per opinar qualsevol tema del que s'ha tractat en el programa i se va tractar, i la pregunta que vos fem, que és el millor i el pitjor en l'equip, en el teu equip en la temporada, en esta 25-26, perdó, que ja ha llançat el teló, almenys en la primera divisió del futbol espanyol, i de la qual anem a parlar amb els nostres tècnics, que el diumenge sempre ens ajuden a comprendre millor la jornada. Santi Marín, què tal? Bona nit.
7: Bona nit, Manolo.
3: Pepe Bravo, bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
3: I també, com sempre, mantenim de la primera part del programa a Salva Folgado en la tertúlia. Bueno, de la jornada d'ahir, jo crec que més o menys l'ho esperat, dic, en quant als nostres, sí que és cert que, bé, jo crec que el Llevant ho va afilar pràcticament, a deixar-ho quasi tot ja tancar la setmana passada. És veritat que hi havia una possibilitat mínima, però que era molt diabòlica, molt complicada. El València va guanyar l'entrenament el seu partit. L'Elx, curiosa aquesta estadística que jo repassava la setmana passada i que s'ha tornat a donar, que cada volta que dos equips s'enfronten cara a cara per a jugar-se la categoria en l'últim partit, el de casa mai se queda en primera. És una cosa terrible.
8: Sí, es curioso porque casi todo sí, el ambiente, casi todo el ambiente lo tienes a favor, juegas en casa de local.
3: Ya, si tú te diuen, ¿y ese partido que te vas a jugar la vida o no lo vas a jugar?
8: Lo quieres jugar en casa.
3: En casa.
8: Así es.
3: Pues mira, el 6 de que s'han donat, 6 per l'aire. És de casa.
7: Així és. Jo sí que volgueràs començar primer donant la enhorabona a tots els equips valencians, perquè tots han complit els objectius marcats. Cada un amb el seu objectiu particular, però sí que és de veres que el xamant és la categoria. El Llevant, que jo pense que en el mes de gener pocs donaven un duro per ell, sobretot quan va arribar Luis Castro, que desconeixíem el currículum i el que havia portat aquest entrenador al món del futbol, i per lo difícil que ho tenia, amb 10 punts sols trets en
3: no,
7: Calero.
3: Jo vull dir, jo quan va aterrar li va dir, no, jo tenia millors ofertes que este perquè jo això no ho veig, i he vingut perquè jo això no ho veig, i el Llevant estava pràcticament desociat.
7: I per la característica dels jugadors del Llevant, que mos n'hi ha que reconèixer també que no són jugadors de la primera categoria, però al final, a base de creure i de competir, coses que altres equips no han fet tan bé, entre la categoria, i després del València pues, anirem parlant a poc.
3: Pepe, lo de Castro, a banda que ha deixat una de les reflexions de l'any, diguent, senyors, la Copa no se pot jugar a mitat de tal, i a més tampoc pots posar en l'últim mes de campionat partits intersemanals, perquè si vens de guanyar, pues, és el més definitiu del campionat. Si hi ha un equip que agarra avantatge i guanya, com li va passar a la Barça, que el que diu Castro, que van a celebrar-ho, és que jo també ho faria, vull dir, objectiu complit, però

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En A.Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
2: Sé que sóc molt pesada, però vindré cap ací i veure el sol, la llum, la terra que tenim, els tarongers. És que sóc una enamorada de la terra valenciana, eh? Encara que mal sé molt matí, vindré cap ací em dona una pau i una tranquil·litat enormes. Molt bon dia, comença fent banda. Doncs, començarem el programa d'avui fent un xicotet homenatge. Ahir el vam fer al mestre Padilla, avui al gran mestre i compositor Salvador Xulià, que el passat dimarts, de 9 de maig, va ser el seu aniversari i haguera complit 82 anys. Aleshores començarem, com sempre, escoltant el concert del matí des de la secció Arxiu Sonor i en el concert escoltarem una obra del mestre Salvador Xulià. Tot seguit, seguirem en la secció Músics Valencians pel Món i tornarem a viatjar, però esta vegada cap a Alemanya i xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem i parlarem amb Vicent Xulià, fill del compositor i gran mestre Salvador Xulià, amb motiu de l'aniversari del mestre el passat dimarts de 9 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins la secció Educació i Salut i entrevistarem a Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i luthier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, amb l'agenda musical. Així que comencem el programa d'avui diumenge amb molta energia i més ganes que mai. En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades, dirigides o compostes pels protagonistes del programa d'avui. Començarem fent un xicotet homenatge al compositor i gran mestre Salvador Xulià i anem a escoltar la seva obra Tríptico elegíaco per a un percussionista. El Tríptico elegíaco per a un percussionista és una de les obres més emotives i personals del compositor valencià Salvador Xulià. Escrita l'any 1990, la composició naix com un homenatge al seu fill Salvador, percussionista que va morir tràgicament en un accident de trànsit. Aquesta circumstància marca profundament el caràcter de l'obra, convertint-la en una expressió musical de dolor, la memòria i d'esperança. L'obra està concebuda com un tríptic simfònic dividit en 3 moviments. El primer, enyorança, el segon, on està aquell fill, i el tercer, desesperació i pau. Cadascun representa un estat emocional diferent dins del procés del dol. El primer moviment transmet nostàlgia i evocació del record. El segon és el més dramàtic i intens, reflectint la desesperació davant la pèrdua. Finalment, el tercer moviment evoluciona cap a una atmosfera de serenitat i acceptació. Des del punt de vista musical, la peça destaca per l'ús expressiu de la percussió, que adquireix un paper protagonista dins de l'orquestra. Xulià utilitza una gran varietat de recursos tímbrics i dinàmics per construir un llenguatge contemporani ple de contrastos emocionals. La percussió no apareix únicament com un element virtuós, sinó com una veu dramàtica capaç de transmetre sentiments profuns i intensos. L'obra va ser estrenada per la Jove Orquestra Nacional d'Espanya sota la direcció d'Edmond Colomer. Però nosaltres anem a escoltar la versió interpretada per l'Orquestra de València, dirigida pel seu fill Vicent Julià, que va començar ja. Escoltem.

El tríptico elegíaco para un percusionista es, en definitiva, una obra de gran força humana i artística, on la música es transforma en un mitjà per expressar el dolor i preservar el record a través de l'art. I seguim el concert d'avui, però anem a escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge, però en versió per a saxo alt i piano. Les 5 cançons negres són una de les obres més conegudes i interpretades del compositor català Xavier Montsalvatge, escrites l'any 1945 per a veu i piano i posteriorment orquestrades pel mateix compositor. Aquestes cançons constitueixen un cicle vocal inspirat en l'univers antillà i en les melodies i ritmes procedents del Carib. L'obra reflecteix l'interès de Montsalvatge per la música d'arrel afrocaribenya, especialment per l'anomenat habanerisme, corrent musical que incorpora elements rítmics i melòdics vinculats a Cuba i a les Antilles. El compositor va crear este cicle en un moment de renovació del llenguatge musical espanyol després de la Guerra Civil. El cicle està format per 5 cançons independents, però unides per una mateixa atmosfera poètica i sonora. La primera, Cuba dentro de un piano. La segona, Punto de Habanera. La tercera, Chévere. La quarta, Canción de cuna para dormir a un negrito, la més coneguda. I la última, Canto negro. Doncs anem a escoltar aquestes 5 cançons, però en una versió diferent, per a piano i saxo alt. Al saxo alt escoltarem a Carlos Jiménez, acompanyat pel pianista José Alberto del Cerro. Doncs anem a escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge.

Estes cinc cançons negres que acabem d'escoltar de Xavier Montsalvatge, interpretades pel saxofonista Carlos Jiménez, pertanyen a un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. I d'eixe mateix CD anem a escoltar la peça que porta el nom del disc, Cantar de l'Alma, del compositor Frederic Mompou. Cantar de l'Alma és una de les obres vocals més delicades i espirituals del compositor català Frederic Mompou. La peça forma part del conjunt de cançons que Mompou va dedicar a la poesia mística de Sant Joan de la Creu, un dels autors que més va influir en la seva sensibilitat artística i espiritual. L'obra està basada en el poema Cantar de l'Alma, que se huelga de conocer a Dios por fe, de Sant Joan de la Creu. En este text, el poeta expressa el desig d'unió espiritual amb Déu a través d'un llenguatge íntim, contemplatiu i profundament simbòlic. Mompou transforma esta poesia en una música d'una gran senzillesa expressiva, allunyada del virtuosisme i centrada en la introspecció i el silenci. Musicalment, este cant de l'alma reflecteix perfectament l'estil característic de Mompou. El compositor utilitza una escritura molt depurada, amb harmonies subtils, melodies breus i una atmosfera gairebé penjada en el temps. La veu no busca espectacularitat, sinó naturalitat i expressió interior, mentre que l'acompanyament pianístic crea un espai sonor íntim i meditatiu. Una de les característiques més importants de la música de Mompou és l'ús del silenci com a element expressiu. Escoltem ja Cantar de l'Alma, però en versió de saxo alt, interpretada per Carlos Jiménez, i al piano, acompanyat de la mà de José Alberto del Cerro.

0: En aquesta obra que acabem d'escoltar, les pauses i la delicadesa del so tenen tanta importància com les mateixes notes. Això dona lloc a una música de gran profunditat emocional i espiritualitat, que convida a l'escolta atenta i a la contemplació. Acabem d'escoltar Cantar de l'alma del compositor català Frederic Mompou. Seguim el concert, però ara canviem totalment d'estil, gènere i instrumentació. Anem a escoltar una peça vocal, La fuga manxera. Obra per a quatre veus escrita per Ernest Toch, amb el nom original de Fuga geogràfica. Posteriorment, la pedagoga Esperanza Álvarez va canviar la lletra utilitzant seqüències sintàctiques del Quixot. Anem a escoltar la versió que van fer l'alumnat del festival Percufest al 2015, dirigits per Antonio Domingo. Fuga manxega.
1: Cavalcar!
2: En la mancha manchega del Hidalgo, Quijote de Lanza, el castillero, amante perdido de la doza, Lorenzo, Lucina, su nombre, todos.

Rocío, Rocío, Rocío, Don Quijote de la Mancha.

No direu que és original el que acabeu d'escoltar. És una bona obra per muntar en qualsevol cor. Jo l'he muntada diverses vegades, però no en esta lletra, sinó la original de la Fuga geogràfica. I acabem el concert d'avui amb una altra obra dirigida per Antonio Domingo, el Quixote Edition. Quixote Edition és una obra per a percussió corporal, veus i música, composta pel percussionista i pedagog Antonio Domingo amb arranjament musical d'Òscar Ávila. Quixote Edition és un projecte d'inclusió i innovació educativa. Anem a escoltar-la i segur que algú reconeixerà la melodia que ara escoltareu.

0: Recordeu això de Sancho Quijote, Quijote Sancho? Jo crec que la gent més majoreta, com jo, segur que ha reconegut eixa sintonia de la sèrie de dibuixos animats del Quixot de la Manxa que feien a la tele ja fa algun any. I fins ací el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. Ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. Vos esperem.
1: Som la veu de tots. Som APO.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
2: Molt bon dia a tots els oients que s'incorporen ara al programa Fem Banda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Acabem d'escoltar el concert d'avui i hem volgut retre un sentit homenatge al mestre i compositor Salvador Xulià. El passat 19 de maig s'hauria commemorat el seu 82 aniversari, una data especial per recordar la trajectòria i el llegat d'una de les figures destacades de la música valenciana. Durant el concert d'esta matí que acabem d'escoltar, s'ha interpretat l'obra Tríptic elegiac per a un percussionista, una composició dedicada al seu fill Salvador, mort tràgicament en un accident de trànsit. Una peça carregada d'emoció i sensibilitat que ha servit per mantenir viu el record del compositor i la seva obra. Doncs anem a continuar el programa i entrem en matèria ja dins la secció Músics Valencians pel Món. I tornem a viatjar ahir a Bèlgica, avui a Alemanya, i xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem en la secció Avui amb qui parlem, i parlarem amb el fill Vicent Xulià, el fill del compositor gran mestre Salvador Xulià, amb motiu d'este aniversari del 19 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins de la secció Educació i Salut i entrevistarem Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i lutier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, en l'agenda musical. Així que seguim així, en Fem Banda, on la música sona a glòria.

0: I escoltant esta sintonia d'Òscar Navarro, Expedition, tornem a viatjar cap a Alemanya i anem a parlar amb Carlos Jiménez Martínez, que és un dels saxofonistes valencians amb major projecció internacional de la seva generació, reconegut pel seu virtuosisme, sensibilitat interpretativa i gran musicalitat. Ha desenvolupat una destacada trajectòria tant com a solista, com a integrant d'orquestres i d'agrupacions de prestigi internacional. Al llarg de la seva carrera ha estat premiat en importants concursos internacionals celebrats a França, Alemanya, Itàlia, Espanya i a la Xina, consolidant-se com una de les figures emergents més destacades del panorama saxofonístic actual. Va debutar com a solista amb l'Orquestra del Palau de la Música de València amb sols 19 anys, iniciant així una intensa activitat concertística. I han viatjat cap allà, cap a Alemanya, per a parlar en ell. Carlos, bon dia.
1: Bon dia, Emma.
0: Encantada de parlar en tu. Des d'on estàs parlant-nos? En quina ciutat d'Alemanya estàs visquent?
1: Doncs pues avui estic en Berlín, que és actualment on visc.
0: Actualment vius a Berlín. I des de quan estàs ahí? Sí.
1: En Berlín duc, ara farà 3 anys que visc a Berlín. Sí, abans vaig viure 7 anys en Amsterdam i sí, ara estic a Berlín.
0: És a dir, estaves a Holanda i ara estàs a Alemanya. I actualment, què estàs fent ahí a Berlín, a Alemanya?
1: Actualment, pues, la meva activitat principal són concerts.
0: Sí.
1: És un poc diferent a lo que una persona vinguent des d'Espanya pot pensar que es pot fer amb la música,
0: sí,
1: amb un instrument, perquè normalment pues, la gent es dedica pues, a donar classe, a fer algun concert, però jo em dedico exclusivament a fer concerts, tant com música cambra,
0: sí,
1: una activitat molt important amb orquestra i fent projectes, bàsicament.
0: Correcte. I tu d'on eres? És a dir, on començaràs a estudiar música?
1: Pues jo vaig començar en un poble, en Benimodo, que és un poble molt xicotet.
0: Sí, però bueno, té músics, allí acaben de fer ara mateix el concurs de piano, que sempre fan. I així van tindre el mes passat a Marita i tot. És a dir, ahí tingueu grans músics.
1: Sí, són poquets, però tenim un músic.
0: Sí, sí, que és així, sí, que és així. Mira, Carlos, tens una frase que dius, la meva missió... És important, és a dir, saber uno la missió que té, perquè a partir d'ahí ja pot caminar, no? La meva missió com a saxofonista clàssic és fomentar en els valors de la possibilitat musical. El saxo posseix totes les qualitats per a compartir una fusió entre tradició i frescor. I la meva missió és transmetre això al major nombre de persones possibles dins de l'àmbit de la música clàssica. És a dir, que tu, diguem que l'objectiu o la teva missió és... que la gent escolte el saxo dins d'un paper més clàssic que no, com per exemple pot ser un saxofonista de jazz o de música més moderna, no? Perquè el saxo és un instrument, diguem, més contemporani.
1: Correcte.
0: I és...
1: Sí, pues, dime. Perdó.
0: Sí, sí, sí, sí, dime. És a dir, és el que vols, és a dir, que coneguen el saxo des d'una vessant més clàssica.
1: Sí, a veure, jo vaig, ja quan estava estudiant en Holanda, en Amsterdam, va ser un poc quan em vaig donar compte, perquè el saxofó en Espanya és un instrument molt, molt reconegut, o sigui, sí, les bandes, sí, és un instrument, però quan eixes d'Espanya i, per exemple, en els concerts que jo feia allà en Holanda, te dones compte que la majoria del públic es sorprenia. Perquè és un instrument pues, que pues, com tu has dit està molt, molt lligat a, és el rei del jazz, és un instrument que per la gent a lo millor més, la gent ja des de la música clàssica en plan orquestes o inclús directors molt reconeguts, el saxo és com està un poc aïllat de la música clàssica.
0: Correcte.
1: Com que no està reconegut, de fet és com un instrument secundari moltes vegades en Espanya ens fan la pregunta de et fas música i què més? Pues així, sí, te fan, toques el saxo i què més?
0: És a dir, que volen que toques més instruments, no? Toques el saxo,
1: sí, i... Perquè, si, per exemple, en Alemanya és molt, sí, comú que Els saxofonistes també toquen el clarinet, també toquen la flauta.
0: Ah,
1: A
0: sí.
1: nosaltres tocàvem molt en musicals i en vez de jugar a tres o quatre instruments
0: Uno para
1: músics,
0: todo.
1: pues jugàvem a un grup com a tot. I era el saxofonista.
0: Correcte.
1: Aleshores, la meva idea és mostrar i compartir en la gent que li agrada la música clàssica esta faceta del saxofó que també pot pertanyer a ser un integrant més, no és ni millor ni pitjor, un integrant més
0: Sí.
1: de la música clàssica.
0: Sí, correcte, és així. És a dir, és veure l'instrument des d'un altre punt de vista, que ho estàs fent-ho molt bé, perquè acabes de llançar, no sé si l'has llançat o ja l'acabes de llançar, un CD. És el teu primer treball discogràfic?
1: Sí, és el meu primer treball discogràfic i va ser presentat aquest mateix divendres.
0: Ah!
1: El col·legi està molt fresc. Sí.
0: I aleshores es diu El cantar de l'alma. El títol m'encanta, saps? El cantar de l'alma perquè és una obra de Frederic Mompou. Però, que és esta que escoltem, si vols, i ara te faig la pregunta, esta que escoltem. Escoltem un poquetet. Ara entraràs tu en res.

0: no m'atreveix ni a respirar. Estem escoltant el Cantar de l'Alma de Frederic Mompou. He de dir als oients que en el concert d'esta matí, quan acabi el programa, podreu escoltar esta peça, s'escolta sencera, igual que les cinc cançons de Xavier Montsalvatge. Jo crec que degueu escoltar el concert perquè són una passada. Estem escoltant, Carlos, el Cantar de l'Alma. Frederic Mompou, en este disc tenim a Frederic Mompou, a Rachmaninov, a Montsalvatge, a Wagner i a Obradors. És a dir, n'hi ha, crec que són tres catalans, si no conte jo mal, un rus i un alemany. Estem com el del xiste, saps? Sí. Què tenen en comú que has triat estos cinc compositors?
1: No té res, o sea, la seva connexió no té res que veure geogràficament, ni vaig llegir tres catalans a propòsit. El comú és que totes les obres que he llegit d'ells són obres escrites per a Déu.
0: Correcte. Correcte, és a dir, això és el que tenen en comú. Totes les obres són transcripcions, diguem, de veu i bueno, també n'hi ha hasta l'òpera, no? Però veu i piano. Per què han tingut que ser peces de veu? Què volies transmetre en aquestes peces? Que el saxo pot transmetre igual que la veu? És a dir, no sé, te dic aquesta pregunta, no? Però què volies transmetre en el saxo, en estes que has triat tu?
1: Per a mi tot té un poc la seva història, i és que jo vaig començar a tocar en Amsterdam en una opereta, en un grup, sí, en un ensemble que es dedicava a fer òperes xicotetes, i és quan vaig començar a estar en contacte amb el tema del repertori de veu.
0: Sí.
1: I clar, el director d'allí, que feia pues, arranjaments, tal, me va proposar pues, això, començar a indagar en el tema del repertori vocal.
0: Sí.
1: I jo vaig començar a descobrir un món de possibilitats i a veure com, principalment, el saxofó alt tenia una qualitat i una calidesa,
0: sí,
1: que funcionava molt bé amb el repertori de veu. I clar, jo... tinguent la missió que hem parlat abans, la, sí, visió de poder transmetre i compartir amb el públic esta faceta més clàssica del saxofó, pues, que més clàssic que la veu, o sea, que l'instrument del cos humà,
0: ja.
1: Aleshores va ser un poc vaig veure tan clarament la connexió que tenia el meu instrument amb el repertori i amb la veu que tenia que fer-ho.
0: Clar que sí, i a més jo crec que el repertori està molt ben elegit, perquè el que intentes, igual m'equivoqué, fer és transmetre això que vol fer la veu en un instrument com és el saxo, no? I així n'apropes aquest instrument a la gent que va escoltar-te. Mira, per exemple, ara estem escoltant Rachmaninov. Ens n'anem d'un català a un rus, Rachmaninov. Qui és el que t'acompanya al piano?
1: Pues Alberto del Cerro Cano, un gran pianista i amic que vam estudiar junts en Amsterdam,
0: sí,
1: i actualment és catedràtic de piano en Andalusia.
0: Ah, i estos arranjaments, es vau fer vosaltres mateix? És a dir, sí, aquesta transcripció de veu a saxo i piano?
1: Sí, això ho he fet jo. Tots els... a veure, normalment el 90% són transcripcions, pues jo toque sols la part de la veu, però per exemple el Wagner en el preludio sí que vaig tindre que fer un arranjament, perquè això és tradicionalment escrit per a orquestra.
0: Correcte, correcte. Ahir vaig tindre que fer més feina, no? Que és esta que escoltem, Tristan i Isolda. Coneixies l'òpera abans de tocar?
1: Sí, de fet, mitjançant el grup d'òpera que tocava en Amsterdam,
0: sí,
1: ahir va ser el primer contacte que vaig fer amb Tristan Isolde, que vaig tocar amb el saxofó mezzo-soprano, que és un instrument molt, molt raro, que està en fa. Té un timbre molt paregut al corno anglès. I en l'òpera, en l'opereta, també van fer tocar el solo de corno anglès de Tristan Isolde.
0: Ah.
1: I és com vaig començar a introduir-me a l'òpera de Wagner.
0: Vaig a dir-te una confessió. Quan arribi a casa, o després, quan acabem, vaig a buscar en internet saxofó mezzo-soprano. Perquè la veritat és que no l'havia escoltat en la vida. És a dir, m'has ensenyat una cosa, ara després el buscaré. Buscaré com és aquest saxofó. A veure, quant de temps t'ha costat fer tot aquest projecte? Anirem escoltant cançonetes en l'entrevista, però quant de temps t'ha costat tot això?
1: Tot va començar quan va vindre el Covid, de fet. Anem a dir que aquest projecte discogràfic no va ser el que jo tenia pensat de vaig a fer.
0: I ser saxofó. A veure, quant de temps t'ha costat fer tot aquest projecte? Anirem escoltant cançonetes en l'entrevista,
1: sí,
0: però quant de temps t'ha costat tot això?
1: Tot va començar quan va vindre el Covid, de fet.

0: i va ser una cosa que es va desenvolupar poc a poc. Aleshores va començar en el Covid,
1: sí.
0: I poc a poc pues, es va anar transformant, van provar obres en programes que no van funcionar, per exemple les últimes quatre cançons de Strauss estaven en el programa inicialment, o tota l'obra de Combat del Somni de Montpou,
1: sí.
0: I ho provarem en concerts, no funcionava. Aleshores, no estava pensat com un projecte discogràfic, però al final van trobar tal balanç, sí, del programa, que van dir, això tenim que gravar-ho. I va, així va ser.
1: Mira, en tot el programa, en tot el CD, en totes les peces que tu has gravat, n'hi ha una cançó que me l'has fet a recordar. Perquè n'hi ha moltes vegades que s'olviden d'algo que a mi hores cantat quan eres més jove, i és esta, la canción de cuna para dormir a un negrito. Ningue, ningue, ningue.
0: De fet, esta obra va estar escrita per Montsalvatge, com va ser la primera del cicle.
1: Sí.
0: I no estava pensat, i no tenia pensat escriure un cicle.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: La cançó de cuna, i després ja va escriure les altres quatre.
1: És a dir, esta és la primera que va escriure ell, això sí que no ho sabia, eh? Esa, de sí, totes les altres, esta va ser la primera. En canvi, en el CD està l'última, de cinc. Però sí, esta va ser la primera. Aleshores, a partir d'ahí, per exemple, perquè Montsalvatge tenia, vamos, té moltes composicions basades en els ritmes cubans, no? I d'Antilla, sí, i tot
0: molt
1: això.
0: Curiós,
1: I esta és, crec que és la primera d'este cicle, la que escoltarem ara.

0: Me encanta, Carlos, vaig a dir-te-ho, és que me encanta. A veure, Carlos, què és el que més t'ha costat de tot este treball que has fet discogràfic? Què és el que més t'ha costat? Gravar, triar, fer els arranjaments, no sé, què és el que més ha costat?
1: El que més m'ha costat, però en realitat és el que més, m'agrada i el que disfrute, és el procés de com tocar música vocal, que té una lletra.
0: Sense
1: una paraula.
0: Sí.
1: Aleshores, tot el procés de veure com les cantants s'articulen. Què vol dir el text? Perquè si jo toco una cançó de Rachmaninoff en rus, pues, el text, traduir-lo, saber què vol expressar en aquesta frase, no sols amb la música, però veure com la música està connectada amb el text.
0: I,
1: anem a dir, entendre-ho, saber com fer-ho amb l'instrument, veure com funciona. Això és un procés més costós, però en realitat és el que més disfruta.
0: Entendre-ho i transmetre-ho. I ahí li donem la importància que té la veu a l'hora d'interpretar. Perquè això es donem compte quan siguem més majorets. Però la importància que té a l'hora d'interpretar una peça, si la passes per la veu, i tu, com has dit molt bé, has mirat la lletra, el que dia la lletra, tot això ho has treballat. I això té el seu fruit. I jo no vaig a dir la casa, perquè té el nom, és, tu parles molt bé l'alemany. I quin és el segell discogràfic que t'ha llançat este treball?
1: El segell és Tabring House and Grimm, que és un una discogràfica alemana prou prestigiosa, i la veritat que vaig estar molt content de veure que quan jo vaig presentar el projecte, que tenien l'interès de gravar amb mi, i la veritat que va ser un procés molt molt fàcil, vaig a dir, perquè es va gravar en un monestari i superaïllat de tot.

0: Aleshores estem allí des de 9 del matí fins a les 9 de la nit, 3 dies, sols tocant, escoltant.
1: En un monestir?
0: Un procés...
1: Has dit en un monestir, no?
0: Sí.
1: Que tranquil·litat.
0: Clar, sol és, sí. L'únic que podia molestar era en el pardaleig i tampoc.
1: Que bonic.
0: Bastant bona, sí.
1: Bueno, Carlos, demà fas un concert a Hannover, al Teatre Estatal. Que vas a interpretar les mateixes, este CD, o què és el que, que aneu a fer allí?
0: No, demà toque en l'orquestra del Teatre de Hannover, però com a músic d'orquestra. I és una de les coses que faig molt, una de les meves principals activitats és col·laborar en distintes orquestres com a músic de l'orquestra. És a dir, jo si en Alemanya no tinc una plaça fija com a saxofonista en l'orquestra de l'òpera, sinó que les orquestres, quan necessiten el saxofó, pues contacten amb mi,
1: sí.
0: Jo vaig i toco amb ells. I demà en Hannover és així context.
1: Vale,
0: que la veritat és...
1: Sí, és que com estem viatjant, pues està ja moltes vegades. En sents, Carlos?
0: Sí, sí, te sento.
1: Ah, perfecte. I el 29... És que no vull que se m'oblide, el 29 també vas a Berlín i toques en un quartet de saxofons. Encara toques en el mateix quartet de saxofons, que es diu Clair Obscur Saxofon Quartet.
0: Correcte, va ser una de les sorpreses que em vaig endur quan vaig mudar a Berlín, i sí. És que el quartet Clair Obscur pues és un quartet molt reconegut a Alemanya, toquen més de 20 anys junts, i va passar la casualitat de que el saxofonista soprà,
1: sí.
0: Degut al Covid, pues, es va deixar la música,
1: sí.
0: Aleshores buscaven per un saxofó soprà, i es vaig conèixer només arribar a Berlín, començarem a tocar, i la veritat que va funcionar tot molt bé, i és una també de les meves activitats, tocarà amb el quartet, i el dia 29 sí, tenim un programa que toquem, és el Festival de Bach,
1: sí,
0: i toquem amb
1: correcte.
0: Un cor.
1: Ai, toquem en
0: toquem
1: un cor.
0: Amb un cor. Sí, toquem quartet de saxofó i cor, i toquem la Passió de Bach,
1: sí.
0: I després crec que també toquem el concert italià.
1: És a dir, Carlos, tu no pares ahí en Alemanya. Encara que, és a dir, estàs de concertista a concertista. És el que estàs fent. I damunt has llançat el CD. I quan vens cap així? És a dir, quin moment... Perquè jo crec que tens en setembre, pot ser que m'equivoquessis en setembre, saps? Però en setembre pot ser que tingués un concert en l'Orquestra de València? O en qui?
0: Sí, sí, en setembre, ara no sé si és el dia 16,
1: sí.
0: Toque amb l'Orquestra de València, toque el concert de Glazunov,
1: ah.
0: I la veritat que moltíssimes ganes de tocar en casa.
1: Jo crec que estàs donant una visió diferent de l'instrument del saxo, perquè diguem que és un poc desconegut i ese saxo més clàssic. És més desconegut. Tu també penses el mateix? Perquè sempre el coneguem en una altra faceta, no? No tan clàssic.
0: Sí. Sí, correcte, és un poc, i sent molt sincer, jo no ho faig perquè sigui algo que se tinga que descobrir, ho faig perquè és el que m'apassiona,
1: sí.
0: I el que no vull jo és que perquè toque un instrument, o sigui, que tu, jo al final penso que l'instrument és una ferramenta.
1: Correcte.
0: I si jo sóc un músic romàntic, perquè jo tinga una ferramenta que no va estar en el romanticisme, no vol dir que jo no pugui fer música. Romàntica.
1: Correcte.
0: Aleshores, no, jo no faig com a que això s'ha de fer, sinó és algo que a mi m'apassiona i vull transmetre-ho, i és una possibilitat que dona la coincidència, pues, que no és la més coneguda per al meu instrument, però he de dir que veient la reacció del públic quan es pot tenir aquesta faceta, pues, és una cosa molt agradable i que me dona ànims, pues, per a continuar.
1: I està en totes les plataformes, està també en el YouTube i en Spotify i el CD.
0: Sí,
1: és a dir, que els nostres oients el poden escoltar ja perfectament. A banda de que en el concert jo he ficat les 5 cançons de Montsalvatge i la de Montpou, però poden escoltar totes. Per exemple, jo encara no t'he posat res d'Obradors, i Obradors, per exemple, anem a escoltar una peça d'ell abans d'anar-se'n, que és esta, La Missola, L'Aureola.

0: Carlos, la veritat que és una meravella de disc, he de dir-te. Totes les peces estan en saxo alt, veritat?
1: Sí, sí, correcte.
0: A nostres oients tinc que dir que n'hi ha un disc nou que el poden escoltar en les plataformes de YouTube, de Spotify, que estem parlant en Carlos Jiménez, que és un saxofonista, que és de Benimodo, i que li va molt bé en Alemanya. I quan vindràs abans de setembre, Carlos?
1: Sí, de fet, en agost tinc un concert en Càceres, en el festival Música Clàssica de Gata,
0: crec, sí, sí, sí,
1: es
0: sí,
1: diu.
0: Sí. Sí, sí.
1: I ahir sí que serà, de fet, el debut del CD en Espanya, perquè tocaré el programa.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Abans d'anar-se, era l'instrument que volies quan vas començar a estudiar música? O volies un altre? I el vas descobrir?
1: No, era el saxo.
0: Tu volies. Sí,
1: sí, era el saxo, però per una raó, perquè molta gent té un poc una història de... no sé, pues, més profunda, però a mi m'agradava el saxo perquè era el que més brillava i el que la forma estava molt xula,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: claro,
0: sí,
1: jo
0: sí.
1: No sabia, pues, que no era part del millor de la música clàssica, jo tot això no ho sabia.
0: Ja. Perquè no tens ton pare no és músic ni res d'això, no toca el saxo,
1: no,
0: ni res.
1: Jo, la meva família no té ninguna res, sí, musical. Però clar, com venim, pues, és un poble, pues, que tots som família i tots, sí, els meus amics, però sí, tots els meus amics començaren amb música. No n'hi havia ni club de futbol ni res. Aleshores, la música era on estem tots.
0: Clar.
1: Sí, això era molt bon.
0: Clar que sí. Doncs estem escoltant una altra peça d'Obradors, Chiquitita, la nòvia, i donar-te gràcies per saber de tu, per saber el teu projecte, per saber tot el que fas, que n'hi ha músics valencians que es van molt bé, en este cas tu, a Berlín, a Alemanya, que volem veure per ací, i que estàs convidat abans del concert este que faràs al Palau de vindre ací a conèixer-los personalment. ¿Te parece?
1: Moltíssimes gràcies. Sí, estaré encantat de conèixer-vos en persona.
0: Molt bé, Carlos, una forta abraçada. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment, moltes gràcies. Adeu.
0: Adeu.

I després de viatjar cap a Berlín, tinguin que tornar a casa, perquè la terreta no la tinguin que anar deixant. I avui, i en esta secció d'avui en qui parlem, anem a parlar amb Vicent Xulià, que és el fill de Salvador Xulià Hernández, que el passat 19 de maig haguera complit 82 anys. En el concert d'esta matí ja li han fet un homenatge escoltant una de les seues obres. Però jo us vaig a dir dos cosetes del gran compositor Salvador Xulià Hernández, que va ser director pedagog valencià, considerat una de les figures més destacades de la música valenciana del segle XX i el que portem de XXI. La seva trajectòria artística es caracteritza per una intensa activitat compositiva i per una profunda vinculació amb el món bandístic i simfònic. Autor d'un extens catàleg d'obres per a banda, orquestra i música de cambra. La seva música destaca per la seva força expressiva, la riquesa tímbrica i una gran sensibilitat melòdica. Esta matí hem escoltat la seva obra Tríptico elegíaco per a un percussionista. I anem a parlar d'ell en el seu fill, Vicent Xulià, que és director, compositor i divulgador valencià també musical. Hereu d'una destacada tradició de música vinculada